0: El programa d'avui, el protagonista és en Manolo Vital, nascut a València de Alcántara, província de Càceres. Però aquest protagonista d'avui també ens servirà perquè és representant de desenes de milers de persones que durant anys van migrar a Catalunya des d'Andalusia i Extremadura principalment. Manel, com era la, a grans trets, com era la vida d'aquesta zona d'Extremadura durant el primer terç meitat del segle XX?
1: Mira, les condicions d'Extremadura durant el primer terç del segle XX eren terribles. Terribles s'haurien de concretar, després, si vols, anem explicant mica en mica. Mm. Quan hem escoltat ara El Niño Juntero, és una miqueta el reflexe de que era això, no? És, diu, si, no sé, recordant alguna miqueta les estrofes, allò, me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, su vivir ciniciento, resuelve mi alma de encina, lo veo arar los astrojos, devorar un mendrugo, declarar con los ojos porque es carne de yugo. Es a dir, es las condiciones en las que vivía la inmensa mayoría de la gent d'Extremadura. Vivía en las condiciones terribles. La mayoría de gent era gent treballadora, gent campesina, gent que treballava un cert temps a l'any, no tot el temps a l'any. Les terres, gairebé el 43% de les terres, estaven en mans de terratinents. Aquests terratinents són nobles d'Espanya. Aquests terratinents no estaven a Extremadura, vivien molts d'ells a Madrid i alguns fins i tot a Catalunya, el marquès de Comillas, per exemple. Doncs aquesta gent posseïa a Extremadura 171.000 hectàrees. La reforma agrària, de la qual suposo que parlarem, els reclamava no arribava ni a un 10% de les terres. D'aquest 10% de les terres que s'hi reclamava va ser suficient com per portar a una bona part dels extremenys que vivien en aquestes condicions tan dolentes i que van lluitar per millorar-les a la mort. Van ser assassinats a Badajoz, 4.000 persones, i a la resta d'Extremadura gairebé 12.000. Però suposo que anirem parlant al llarg del programa.
0: Segurament.
1: 100.000 jornalers.
0: 100.000 jornalers. De totes aquestes condicions que ens acaba de fer aquest resum al Manel, anirem parlant, anem repassant. També doncs, hem parlat a nivell social i polític, però a nivell dels fets més importants del segle XX, com va ser la Guerra d'Espanya a l'escenari extremeny després del cop d'estat contra la República de juliol del 36? Manel, era un territori que s'havia significat molt a favor de les repúbliques, de les polítiques republicanes?
1: Mira, jo abans d'entrar en això simplement un parell de qüestions perquè entenguem com eren les condicions de dures. Per poder sobreviure a Extremadura, una família de 4 persones necessitava 4 hectàrees. La immensa majoria de la gent no tenia aquestes 4 hectàrees. Havia de llogar la seva força de treball. I molts d'ells el que podien tenir era un animal i una arada. Eren els junters. Amb aquest animal i aquesta arada es jugaven per treballar terres dels altres. A rebent una part d'aquesta quantitat. A Espanya la gent, el camp, cobrava 5 pessetes. A l'any 1930, a Extremadura 3. I els preus no eren gaire diferents. El que era Madrid o el que era a Madrid o altres ciutats, el que era Extremadura. A la indústria, 7 pessetes, és a dir, gairebé el doble. I a Barcelona, al final, a l'any 36, eren 10 pessetes i a Extremadura 6. És a dir, les condicions en les que vivia la gent a Extremadura eren molt terribles. Per demostrar el terrible que era aquesta situació és el tema de la mortalitat infantil. La meva àvia va tenir 6 fills. Només va sobreviure 3. La mortalitat infantil a Espanya, a l'any 34, 115. A Extremadura, 162 per mil. És a dir, una brutalitat. Xifres que són semblants als que podien trobar a països de l'Àfrica més pobre, no ara, sinó molt temps enrere, fa 30 o 40 anys.
0: Segurament, que no ho hem comentat, que se m'ha passat dir que el convidat d'avui, el Manel Márquez, en aquest cas, és també nascut com el Manolo Vital.
1: Jo soc nascut a Càceres, però clar, vaig néixer a Càceres perquè a Herrera d'Alcántara, que és el meu poble, que està al costat de València d'Alcántara, on tenim la residència, la casa, la família, doncs no podíem néixer, havíem de néixer a Càceres. I vaig néixer al Palau del Godoy. El Palau del Godoy era l'edifici que era la casa de la mare, no que fossin nobles, que neixíem allà. Eren bàsicament les classes populars i treballadores, que era el hospital públic, per dir-ho d'alguna manera, i neixíem a Càceres, no a les cases, quan jo vaig néixer a l'any 62, que no tinc problema en dir l'edat.
0: No, això és ràdio i aquí no encara...
1: Sí,
0: no.
1: Sí.
0: Bueno, però ja ens gravem perquè ara estem evolucionant i aquí els tècnics de Ràdio Castella ens estan gravant.
1: També
0: el podreu veure. També,
1: ja, parlant de condicions, abans de parlar del tema, per entendre què va passar a la política, hem d'entendre el tracte que rebien aquests jornalers. No? La meva àvia va anar a presó. Va anar a presó per anar a apanyar bellotes, deia en castellà. És a dir, a recollir el gla. Què feia la meva àvia amb el gla? A l'any 49 va ser quan va ser detinguda. És a dir, va passar molta gana durant la guerra, després de la guerra i fins a l'any 49. Per què recollia el gla? Per vendre el gla i a canvi podré comprar un pa. Un pa eren 18 pessetes i la gent guanyava en el dia 6, encara a l'any 36 a Extremadura. No sé si us feu el càrrec de què era passar gana a Extremadura.
0: Que és important que ho posi.

0: Bueno, ja veieu com era una miqueta la qüestió. El que dèiem abans, no? El tema d'ocupació de la reforma agrària, suposo que ja en parlarem, però centrant en el que tu dius, Extremadura és una regió bàsicament rural, la majoria de la població vivia al camp, 73% de la gent vivia a municipis de més de 5.000 habitants, és a dir, són gent de poble, que diríem, gent de poble. Clar, aquesta gent que viu al poble, què es dedica? Bàsicament a l'agricultura, però és que tenim algun problema més, són gent que treballa en el món agrari, i el nivell cultural, el 55% d'analfabetisme, encara més gran en les dones. Clar, això significa que tenim una població amb unes condicions terribles, però malgrat tot, aquesta població s'adona de la seva situació. I què succeirà? Doncs succeirà que al camp extremeny, bàsicament, la Federació Nacional de Treballadors de la Terra, de la UGT, Federació Nacional de Treballadors de la Terra, de la UGT, és la qui agafarà el regne de la lluita d'aquestes persones perquè per millorar les seves condicions de vida. En menor mesura la CNT, però també hi haurà la CNT al camp. I on podem demostrar que això ha estat un creixement o ha estat important, han influït en els resultats electorals? És a dir, a Extremadura...
1: Clar. Estem parlant ja en temps de la República.
0: Que tu em preguntaves, és a dir, com es concreta la República el 36 i com es concreta abans? Doncs es concreta que el territori va agafant un suport total al moviment republicà. I no al moviment republicà a la part... de l'esquerra, del centre esquerra republicà, que és Izquierda Republicana, Unió Republicana o altra força. No, al Partit Socialista Obrer Espanyol, d'acord? És a dir, l'any 31, 15 diputats són del PSOE a Extremadura, guanyen les eleccions. Vull dir, i les forces de dretes tenen un resultat molt més petit, tres en concret.
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: Una abstenció petita, no és gran l'abstenció, és un 21%. En el pitjor moment, quan arribi l'elecció del 36, del 33, perdó, seran del 23%, que serà quan guanyi la dreta, que tombi aquest resultat electoral. Però, bueno, podíem parlar, si volem, d'aquesta derrota electoral durant el bienni negre. És a dir, què ha passat al bienni progressista perquè hi hagi la derrota? Si vols, en parlem després. Però, en tot cas, el que vull dir-te és que totes aquestes... I acabo, si vols, amb el tema de passar gana. Durant aquest període del 34, quan arriba a la dreta al poder, si les condicions eren terribles, ara són molt, molt pitjors. La meitat de la gent no té feina. Els jornalers no tenen feina al llarg de l'any perquè ells treballen durant el temps de la collita i poca cosa més. Preparar les terres una miqueta, però sobretot la collita. Què passa la resta de l'any? Que treballen on poden. I viuen de què? De que les teus digues les donen el menjar a canvi de quan vingui la collita a pagar-lo. Què succeirà? Que la gent en l'any 34 hi haurà un atur que arribarà fins a la meitat de la meitat dels jornalers. 15.000 persones a Extremadura, famílies, però són jornalers. Una situació terrible. Llavors, què passarà? Doncs que sí, que el triomf del Front Popular serà molt gran, el 16, i serà quan la gent ja no aguantarà més. I si vols, et dic què passa després.
1: Però abans d'això, que hi ha moltes coses a explicar, però tu mateix feies esment en la importància de la reforma agrària, no?
0: Sí.
1: Aquest problema de la terra, que has dit uns números que són esfereïdors. Quina proposta serà la de la reforma agrària per a Extremadura, per aquesta desigualtat total?
0: És a dir, a Extremadura, igual que la resta d'estat espanyol, les grans d'Espanya podien ser expropiats. Però de totes les propietats que tenien, en realitat no és més d'un 10% el que se'ls expropia. El meu poble, Real Alcántara, que com saps t'he explicat abans, són dos pobles, Cedillo i Real Alcántara, que parlem portuguès, doncs què passa a Real Alcántara? Que tenim 12.000 hectàrees. D'aquestes 12.000 hectàrees, al voltant de 1.000 són les que seran ocupades pels jornalers. És tot això. És un 8%. Doncs per aquest 8%, com deia abans, l'oligarquia, els terratinents, tota aquesta gent estava disposada a fer qualsevol cosa per evitar, perquè era la qüestió de la propietat. No estaven disposats a acceptar perdre aquesta propietat. I aquesta és la situació. Però la gent acaba esclatant. L'experiència del meu poble, per exemple, crec que és interessant perquè la gent la conegui. La reforma agrària que es fa diu que aquestes terres són les que poden ser ocupades. Els jornalers, el meu poble, organitzat de dos sindicats. Un sindicat és el catòlic, que plega els sectors més conservadors, i un sindicat que és el Despertar, un sindicat socialista, la Federació Nacional de Treballadors de la Terra, de l'OIT. Aquest sindicat, què farà? Anirà amb els documents que recull la llei i dirà, aquestes terres les vull ocupar. Arriben a les terres, intenten ocupar-les, o les ocupen, comencen a treballar-les, arriba la Guàrdia Civil i diu, no poden estar aquí. Sí, podem estar, que ho diu la llei. I finalment la Guàrdia Civil, no, han de sortir. I la gent se'n va, no s'enfronta a la Guàrdia Civil. I això és el que ha succeït a molts llocs d'Extremadura. Però arribarà un moment que la gent s'afartarà. Vols que t'ho digui?
1: Digues?
0: El 25 de març de 1936 la gent diu que s'ha acabat. La gent arriba a ocupar aquestes terres, les terres que legalment han d'ocupar, no ocupar qualsevol terra. Aquestes terres les ocupa, ve amb les eines, les treballa, i quan ve la Guàrdia

0: recibir, quan ve les autoritats no se'n van, continuen treballant-les. Les deixen de treballar, acaben, se'n van a casa seva i el dia següent tornen a continuar treballant. I aquesta vegada sí que no s'aniran de les terres. És aquest moment quan Extremadura, els extremenys, és el moment d'identitat, com deia Víctor Chamorro i hem dit molts historiadors i historiadores. És el moment en què els extremenys prenen consciència del que són, que és bàsicament un poble camperol, un poble digne i un poble lluitador. No el que s'han fet pensar que és un poble, doncs, humil, senzill, derrotat i disposat a acceptar el domini dels terratinents. No és per veritat. Els hi va costar molt car. Els meus familiars, els meus companys, els meus amics i gent d'Extremadura els va costar molt cara, que després suposo que parlarem de la repressió.
1: Clar, i en tot aquest ambient que ens ha dibuixat el Manel Márquez, clar, serà també on es formarà un dels personatges d'avui, que és el Manolo Vital.
0: Exacte.
1: Però és que, a més, ara t'anem a preguntar, justament, tota aquesta rebel·lia tindrà repercussió sobre el poble extremeny durant la repressió franquista? Has parlat abans, has esmentat la matança a la plaça de toros de Badajoz, que és de fet, els historiadors encara de l'època que ens agrada, ens portem les mans al cap d'una barbaritat tan absoluta com la que va succeir a Badajoz i que la gent no en té ni idea. I per això, aquí els micròfons de les portes de Troia, per explicar-ho també.
0: Jo encara m'emociono de la realitat, no? Jo sóc bastant fred en aquestes qüestions, però jo crec que s'ha de dir. La repressió d'Extremadura, igual que la resta, sobretot d'Extremadura, va ser brutal, pensada, organitzada i realitzada sistemàticament, amb una crueltat inexplicable, un odi brutal per part de les classes dominants al poble treballador extremeny, brutal. De les més brutals que hem pogut observar al conjunt de l'estat espanyol. Estem parlant d'un 10 per mil de les persones massa assassinades. Un 10 per mil massa assassinades. Mireu, és una venjança terrible. És a dir, la gosadia que van tenir els camperols de dir, no, volem una part de la terra per treballar, per sobreviure, per viure dignament. Una part petita de la terra. Terra molta d'aquesta que no era ni conreada. Terra que estava desaprofitada, terra dedicada als animals, a la ganaderia extensiva, en definitiva, terres malbaratades. Mm-hmm. Doncs inclús aquestes terres, pel dret de tenir-les, no volien deixar-la. Ja t'he explicat abans. He corregit una miqueta les xifres respecte a un article que he publicat. No és molta diferència. Són 12, el conjunt d'Extremadura són 12.000 persones. Assassinades pels franquistes. En el cas de Cáceres, 2.000. És a dir, el gruix de la repressió és a Badajoz. I el gruix és a la plaça de toros de Badajoz, que és un lloc terrible i emblemàtic. Un lloc que, per cert, va quedar esborrat de la història. A la plaça de Badajoz està allà, d'alguna manera, malbaratada, no s'ha fet res, una espècie de centre cultural, i s'ha oblidat el que era la plaça, s'ha volgut com apagar. Pel que fa als republicans, van ser al voltant de 1.600 persones. És a dir, ja veieu la relació, que és 10 vegades més. Sembla jo els diezmos, diezmos que feien l'exèrcit nazi, no? Que de cada criminal nazi assassinat assassinaven a 10 persones civils. Terrible, és a dir, terrible, terrible. I Manuel Vital, el pare, Diego Vital, és a València d'Alcántara, si vols després en parlarem com funciona el tema del cop d'estat a aquest espai territorial, però el pare de Manel Vital va ser detingut i afusellat, com altres persones. 49 persones en el cas de la gent que va ser trobada a Terria, un lloc, per cert, que d'adolescent vaig anar-hi més d'una vegada, que després van posar una altra vegada, quan va passar a Badajoz, van posar una làmina de formigó perquè no anéssim allà i van prohibir l'entrada en el mig del camp. Doncs 49 persones, eren de València d'Alcántara.
1: Anem avançant, perquè hi ha molts temes que són molt interessants, però justament per tota aquesta situació que perfectament amb aquesta primera part del programa hem abordat, per tota aquesta situació, Vital serà un dels que arribarà a Barcelona l'any 47, i com ell, doncs, molts, com deia, milers de persones que ho fan als anys 50, 60, 70. Quines eren les condicions en les quals arribaven els immigrants, sobretot els andalusos i els extremenys, aquí a Catalunya, quan venien a buscar una vida millor? Com venen?
0: A veure, a Extremadura els terratinents fan la vida impossible als jornalers. Què vol dir fer la vida impossible? que destacan per ser familiars de familiars dels represaliats, de los rojos. Aquesta llei, evidentment, té molta dificultat per treballar. Recordeu com funcionava, a la plaça del poble o al bar, que és igual, diuen tu, mañà, demà vens, tu no vens, tu no vens, etc. Mm-hmm. Això generava unes dificultats. També van tenir la sort, en el cas de València d'Alcántara, que es va generar bastanta activitat econòmica al voltant de les mines. Què succeirà? Doncs que, evidentment, Manel Vital no podrà anar-se'n fins a l'any 47, perquè no, és a dir, hi ha feina allà, però també està dificultat el moviment de la població. No deixen que la població es mugui. El franquisme no permet aquesta mobilitat de la població. D'acord? Què succeirà? Per què ve Manel Vital aquí? Aquesta és una cosa que és important de que parlem. La gent ve d'Extremadura aquí fins als anys 50 per dos motius. Un és econòmic i un altre de caràcter polític, social, etc. En el cas de Manel Vital té un fort contingut polític. També l'hem observat a Terrassa, per exemple, en el cas de Can Anglada. El madrino Cipriano García, quan ve a Terrassa, ve del seu poble. Per què? Perquè és fill del derrotat, és fill dels rojos. I quan ve a Catalunya continua sent rojo. Manel Vital és aquest cas. El seu pare va ser afusellat, torno a repetir, el falangista l'agafen i l'afusellen. Un crimen de guerra com altres que han succeït a Catalunya. L'home vindrà per aquest motiu. El que és interessant de fer, i que la pel·lícula de Barrera no explica, és per què venen després extremenys a partir dels anys 50. Evidentment que hi ha un motiu econòmic sempre. Som una regió pobra, i aquesta regió pobra la gent viu una condició molt dolenta, la gent intenta millorar-les, però el que ha passat a Extremadura és que la gent ja no està disposada a acceptar el sistema de dominació caciquil. És a dir, el més jove, si jo veu la pel·lícula Los Santos Inocentes, la gent més jove ja no està disposada a acceptar com fa el pare de fa el pare del nanus del Santos Inocentes, no? Com no estan disposats a acceptar aquesta forma de fer. I el que fan és anar-se'n d'allà, anar-se'n perquè no volen continuar patint aquesta forma de fer. En definitiva, aquesta immigració als 60-70 té un contingut econòmic, però també social, perquè la gent ja no vol viure com vivien els seus pares, submesos al caciquisme. I això és important perquè a vegades no tenim present i pensem que no és un motiu econòmic. La gent se va dels jocs per molts motius. A vegades l'econòmic és molt important, però no sempre definitiu. És una qüestió que s'ha d'analitzar moltes vegades. Igual que el paper de les dones. Les dones, per exemple, en el món rural són dones lligades a què? Al paternalisme, lligades
1: patriarcal,
0: i lògicament les dones, en l'anonimat que dona la ciutat, Terrassa, Sabadell, Barcelona, les dones tenen una possibilitat de créixer com a dones. Moltes d'aquestes dones eren nenes petites quan la República, i tenen el record de la República, com les seves mares havien pogut viure d'una altra manera, entrar a un bar. Això era impensable, entrar a un bar a Extremadura, i durant la República les dones més joves ho fan a Càceres, ho fan a Badajoz, entren als bars on entraven els homes, entren als espais on entraven els homes, i això acaba amb l'arribada del franquisme. Això s'acaba. I moltes dones diran, això ho podem tornar a fer en altres llocs de l'estat espanyol i a fora, a Europa també. De tota manera, a Extremadura, la majoria de gent, hi ha emigració a Europa, però la majoria de gent vindrà a Catalunya, la majoria, també un bon grapat a Madrid i altre grapat a País Basc.
1: I com et preguntava justament, clar, arribant aquí, a on van a viure de Barcelona? A quines zones? Que està preparat això per rebre tanta gent?
0: És a dir, a Catalunya fa falta mà d'obra, això està clar. I la gent ha de venir aquí perquè falta mà d'obra. I la gent ve aquí perquè hi ha mà d'obra. A Extremadura, per exemple, això moltes vegades pido a mis alumnes, a Extremadura la gent no va gaire gent. Per què? Perquè inclús avui en dia la gent d'Extremadura està emigrant. Qui anirà a viure a treballar a Extremadura si la gent d'allà emigra? Bueno, què passa? La gent ve a Catalunya a treballar. I per treballar no hi ha problema, Sergi. Des del primer moment, a partir dels anys 50, jo diria que des del final de la guerra ja hi ha feina aquí a Catalunya. Ja se necessita mà d'obra. La guerra està terrible, molts homes han desaparegut, etc, etc. Necessiten mà d'obra. Aquesta mà d'obra que arriba no té problema per treballar, però té problema on viu la gent quan arriba. No hi ha condicions. La gent quan arriba, a partir dels anys 50 i 60, viu en unes condicions terribles. A Terrassa, cueves. Sí, coves, amb una cova. A Terrassa, a barraques, a Sant Adrià, a Barcelona, arreu del país, sobretot, evidentment, a l'àrea metropolitana, que és on va arribar el gruix de la immigració, viuen en condicions infrahumanes. No hi ha escoles, no hi ha serveis sanitaris adequats pel volum de persones que han arribat, etc, etc, etc. És a dir, el que succeeix és que la gent està en unes condicions terribles. Moltes vegades, inclús pitjor que el seu poble d'origen, perquè, malgrat que no tenia aigua corrent, tenien una casa on viure i no en una cova o en una barraca.
1: Clar, és que justament això és el que hem vist a la pel·lícula del 47,
0: no? Vital, sí.
1: Justament on a la pel·lícula s'explica que la gent va començar a construir-se cases amb un sostre, com van poder, com ens estaves dient, i finalment és a partir justament de l'organització col·lectiva que es va iniciar la construcció del barri de Torre Baró, en aquest cas, que és el protagonista de la pel·li. Clar, vital ja destaca com a organitzador de tota aquesta necessitat de construir-se una llar. I, a més, a la pel·li es fa esment a una llei del techo.
0: Sí.
1: De tot això, Manel, què ens pots explicar?
0: No, és cert, és a dir, el tema de que arribaven els urbans i havia de tenir sostre, això és cert. Però en realitat era un negoci, i això és un negoci molt rudo. Tant pel que fa als habitatges, els habitatges d'edificis, com els habitatges d'autoconstrucció. A Terrassa com funcionava. I és igual a Torre Baró. Aquestes terres són venudes pels propietaris, estan incloses en els plans urbanístics, però no respecten els plans urbanístics. Sí que respecten les propietats, cadascú té el seu espai, però el carrer, perquè quan s'urbanitzarà el carrer, això triga molt. Però tu tens el teu trosset, pel teu trosset has de pagar una igual a una quantitat de diners. Per tu has de construir allà, vas a buscar els totxos, te'ls trobes abans que es perdi l'amo, que diuen, no?
1: Sí.
0: O com sigui, però tu acabes replegant els totxos i construeixes. Sí que t'impediran que si no te'ls sostre, però l'objectiu és que tu puguis construir i que tu puguis viure allà, perquè els interessa, el que li interessa a la burgesia aliada amb el franquisme durant la dictadura és que tu puguis viure en algun lloc perquè tu has d'anar el dia següent a treballar.
1: Clar.
0: Ja va passar durant la guerra i després de la guerra. La gent estava mal alimentada i produïa malament. I els empresaris es queixen a Terrassa, diu, la gent menja poc i menja malament i produeix poc. És a dir, el tema del sostre, que sí, però en realitat no pateix que estava tot ben pensat.
1: Ah.
0: Igual que el negoci dels habitatges. Això ho podia aplicar a Terrassa després de les riuades i abans de les riuades. En la construcció dels habitatges, sigui Vitassa, sigui els pisos que sigui, da igual que siguis a Badalona, Santa Coloma, com a Ripollet, és igual. És el mateix sistema. Pisos petits, molt cars, perquè s'ha de pagar amb lletres que quan acabes de fer els números has pagat gairebé el doble del que tocava o més. Vull dir que és tot un sistema ben muntat. Per què? Perquè els immigrants aporten riquesa al municipi en forma de treball, però també en què? En forma d'habitatge, en forma d'alimentació, en forma de vestit, etc. És un gran negoci per la burgesia local. I, evidentment, per la gent, a la llarga, anirà a millorar les seves condicions de vida, però és una feina molt dura, moltes hores ostres, molt estres, molt suar la cancel·lada aquí a Catalunya. Aquí no regalen res, ni aquí ni enlloc. No només Catalunya, ni aquí ni enlloc.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Continuem a les portes de Troia en aquest programa més enllà del que vam veure a la pel·li del 47 amb el Manel Márquez. Ens hem deixat alguna dada que és interessant que la gent conegui per acabar de confeccionar una idea d'aquesta diàspora extremenya.
1: Sí, a veure, tots els immigrants tenen dret a explicar la seva història, els extremenys també. I jo, com el cas meu, jo som d'origen extremeny, explico extremeny. Mira, simplement... veiem el volum de la immigració. Entre l'any 68 i el 75, 500.000 d'extremenys surten d'Extremadura. 500.000. I al llarg del segle XX, pràcticament 900.000 persones. Què vol dir? Que hi ha tanta gent a Extremadura com fora d'Extremadura, simplement això. I una bona part estem a Catalunya.
0: Molt bé, la dada brutal que ens acaba de deixar el Manel Márquez. Passem a parlar una miqueta de la part més política, també, i recordant com ha sigut aquesta pel·li del 47, que, per cert, ara fa pocs dies coneixíem que segueix pujant números en quant a vendes a les entrades de cinema i convertint-se en unes pel·lis en català més vistes de la història. Com dèiem, fèiem al principi del programa, si no l'heu vist encara, és una molt bona oportunitat per veure una molt bona pel·li, però aquí volem anar, perquè tenim el temps i volem i ens ve de gust, doncs aprofundir una miqueta més. I una de les coses que poder la pel·lícula queden encara doncs més desdibuixades és el paper de les comissions obreres i el Partit Socialista Unificat de Catalunya en el context en el que estem, en el qual Vital doncs comença a significar-se a la ciutat de Barcelona. Quin va ser aquest paper, així en general, de les comissions obreres i també del PSUC en la clandestinitat dins de la dictadura franquista?
1: Yo primer que diría es que Vital es rojo a Extremadura y rojo aquí. Y rojo era el seu pare. Llavors, el paper jo crec, de Comissions i el PSUC a Catalunya i el conjunt de l'estat espanyol és fonamental. És el nucli central de la lluita antifranquista. És el nucli central. Com funciona aquest moviment, aquestes dues estructures? Doncs és llarg d'explicar. Seria una qüestió de necessitat. Però simplement, com funciona? Funciona amb la voluntat, sobretot, de lluita i de compromís dels comunistes. Això significa que estan disposats a donar la cara als llocs, que cada cop la donen de manera més evident i que això es comporta repressió, en alguns casos mort, i molta vegada expresso. I això és el que donarà la força al PSUC, d'estar disposat a donar-ho tot. A Terrassa és del tot evident. Terrassa la Roja és un dels exemples més evidents. Evidentment a Barcelona. I les comissions obreres és un moviment que és molt més ampli. És a dir, que aconsegueix aplegar a molts altres sectors. L'Església Progressista, evidentment, altres forces polítiques d'esquerra, no diré només el PSUC, però s'ha de reconèixer que la força contundent i organitzada és el PSUC. Igual que el Partit Comunista d'altres llocs. No a tot arreu, eh? El cas del País Basc seria una miqueta analitzar de manera més concreta, però en sí que en el conjunt d'estat espanyol és això el que hi ha, i s'ha de reconèixer.
0: I per tant, Manel, Vital, sí. és comunista,
1: sí.
0: I ell va començar a organitzar-se en aquesta lluita col·lectiva que significaven les clandestines comissions obreres.
1: Exacte, sí, sí.
0: Però ell va ser un membre destacat o no gaire?
1: A veure, el tema de qui és Manel Vital, Manolo Vital... quan arriba a l'any 47, no recordo malament, el que fa, va viure al Clot, i el que fa és simplement buscar-se la vida com tothom. Buscar-se la vida vol dir, primer de lloc, tenir un lloc de treball, el troba. I el segon lloc és buscar un lloc on viure. El Clot no pot ser i s'anirà a Torre Baró. I allà, com farà per fer la casa? Construir-la treballant. Allà entrarà en contacte, evidentment, amb la gent que està fent la mateixa feina que ell, que és intentar construir un habitatge. Però la feina entrarà en contacte amb la gent de Comissions Obreres. I al llarg d'aquests anys s'anirà polititzant. Ell, torno a repetir, ell ja és rojo, però el que s'anirà és organitzant dintre de la gent de Comissions Obreres, que ja sabeu, fins als anys 60, principi dels 60, no té l'estructura feta, però sí que, després en parlarem, si vols, del tema de l'entrisme, però Vital el que farà justament és això, organitzar-se a les Comissions Obreres, i serà el primer lloc on donarà la cara, on tindrà problemes. Això, hi ha documents de com ell participa en les activitats sindicals, i a l'any 71 és un dels acomiadats de tramvies de Barcelona, per exemple. És a dir, el moviment és un moviment clandestí i ell treballa en la clandestinitat, però tan Vital com els seus companys i com ha passat arreu de Catalunya, sobretot a Terrassa, on jo l'he estudiat més i on crec que és més important, la gent participa del règim franquista en les eleccions. A l'any 43 de Terrassa tenim delegats que són gent d'esquerres, gent que ve d'altres organitzacions sindicals, de la UGT, inclús de CNT. A l'any 47, que són després de convocar-se les primeres eleccions sindicals pel règim franquista. És a dir, Vital ja entra en aquest sentó. I paral·lelament està treballant el moviment veïnal. Per què? Perquè és un problema acuciant que té real i estan en tots dos ambients treballant. També ho fa practicant l'entrisme. No sé si tocarà dir-t'ho, però t'ho explicaré. Practicant l'entrisme. Per què? Ell col·laborarà...
0: O sigui que... Aprofita com les escletxes...
1: Exactament.
0: ...que permetia aquesta democràcia orgànica que deia el franquisme,
1: exactament,
0: no?
1: Malgrat el debat que hi ha dintre de les esquerres i dintre del PSUC, de no participar en aquest sistema, però malgrat tot, la realitat és que la gent, que són comunistes, que són gent d'esquerres, participa. El tema de caps de família. El tema de caps de família vol dir que creen associacions franquistes i reuneixen els caps de família per organitzar els barris. Ell entra, i en aquesta organització... ell acaba convertint aquesta de cap de família, ha passat a Terrassa, no és l'únic que ho fa. I a més, per cert, per altres extremells també, igual que hi ha d'altres llocs. Entren a aquestes organitzacions i acaben, després d'un cert període, de donar-li la volta. I el que havia estat una organització franquista es converteix en una organització popular, on la gent té clar qui és Manolo Vital i té clar qui són els empleats del règim. Vull dir que aquest entrisme va funcionar de manera molt clara i molt evident. I Manolo Vital participa d'aquesta forma. A Terrassa és molt més gros. A Terrassa es participa en el tercio familiar i tenim regidors a l'any 67, regidors antifranquistes, evidentment no comunistes, però gent demòcrata i gent de progrés. A l'any 71 es guanyaran la partida perquè els feixistes i la dreta estarà preparada, però l'any 73 a Terrassa una altra vegada hi seran dos regidors comunistes, un de bandera roja i l'altre del PSUC, que acabaran tots dos al PSUC. Vull dir que la capacitat aquesta de donar la batalla dins del sistema és molt evident. I a les comissions obreres, el cas de Terrassa, al final de la dictadura estarà tan corcada per els elements de comissions obreres, evidentment els comunistes en primer lloc, estarà tan corcada que quan acabin intentin dissoldre el sindicat vertical, pràcticament d'aquesta dissolució sorgirà una nova estructura, molta d'ella dirigida per comissions, que evidentment passarà a formar comissions obreres, però tot el nucli del text són nuclis ja militants de comissions i comunistes. I en aquest ambient va ser que va treballar Manel Vital, igual que la resta de gent de Catalunya.
0: I, Manel, era habitual que els qui lluitaven contra la dictadura franquista ho fessin en els dos costats, en aquestes escletxes que comentàvem, no?
1: Perquè estic explicant, jo sembla que sí, però hi ha un debat, El Care Terrassa ho hem analitzat. Quan van fer el llibre Combat per la llibertat, ho hem analitzat. Les posicions són molt diverses. És a dir, dintre del PSUC i dintre dels comunistes havia una opinió de no participar en aquestes institucions. Però la realitat és que la gent participa i treu molt profit. A Terrassa, torno a repetir, quan arribi les eleccions democràtiques a l'abril del 79, tindrem regidors comunistes i anirà molt bé per poder preparar les eleccions municipals. Malgrat tot, com saps, no, per molt pocs vots no va guanyar el PSUC les eleccions a Terrassa, no? Però sí, és una qüestió que va fer-se.
0: I ja fem una reflexió una miqueta més gran també del que estem dient, però també centra-nos en la peli. Tu per què creus, o quina opinió tens, per què la pel·lícula de Marcel Barrena, del 40, el 47, produïda per Mediapro, no parla gaire d'aquesta lluita col·lectiva i clandestina de la qual formava part el protagonista de la pel·lícula? Per què?
1: Mira, jo vaig coincidir amb Barrena a una entrevista que em van fer a la ràdio Extremadura. No vam poder parlar tots dos. Jo crec que la pel·lícula mereix la pena veure-la, però jo crec que dolcifica la transició. La transició és molt terrible. El David Ballester ha explicat el tema dels morts durant la transició, i no només el David, a Catalunya, altra gent. És terrible. I es dolcifica aquesta transició. També s'ha fet amb el tema de la pel·lícula de les abogades, la sèrie. Jo crec que no és just fer aquesta dulcificació, però en tot cas jo crec que ho fa, i després escoltant a Barrera, i crec que ho fa en el sentit de poder apropar gent més jove que no ha tingut aquesta experiència i que d'alguna manera no vol que quedi la pel·lícula encaixada en aquest model més radical d'un discurs a lo que en Loach, un discurs molt més a l'esquerra, sinó un discurs molt més central, molt més un discurs on pot sortir Pasqual Maragall a la pel·lícula quan Pasqual Maragall no tenia cap relació.
0: Carlos Cuevas fent de Pasqual Maragall.
1: Clar, pujat a l'autobús quan estava estudiant als Estats Units, però bueno. Uh-huh. Vull dir, s'hauria de preguntar, jo m'hauria agradat parlar amb el Barrera, preguntar-li per què aquesta falta de veritat...
0: Però pregunta-li.
1: No, ja li he preguntat.
0: Ara mateix?
1: No, ja li he preguntat.
0: Per si escolta...
1: Sí, no, és a dir, és per què surt, per què hem de fer... Entenc que és una història... que en el fons, no sé, jo crec que és insistir en que alguna gent que va fer el que va fer durant la transició, que comparat amb el que han fet la gent del PSUC o altra gent d'esquerres, va ser molt, ells en van fer més aviat poc i van tenir un compromís més aviat feble. No vull dir que no tinguin compromís, no estic faltant al respecte a la gent més de l'esquerra de moderada, però sí que crec que el compromís no és tan gran. I ficar-lo en un lloc on no hi era és com dir que aquí estaven, i no és veritat. La presència era molt més petita. I això ho sabem la gent que hem estudiat la transició a Catalunya, hem estudiat el franquisme a Catalunya, a Terrassa, etc. Que la presència fonamental de les organitzacions és i gira al voltant del PSUC i altres forces polítiques, però el fonamental és el PSUC. I el Partit Socialista i les organitzacions no dic que no hagin participat, però no tenen aquest compromís. Només cal veure les dades dels detinguts i qui són, quina militància tenen, etc. Per saber quin és el compromís. I a vegades se'ls vol ficar en llocs on no han estat. I no passa res, cada cop ha jugat la P que ha jugat. I és un paper moderat i és el que continuen jugant. Bueno, és el seu paper. No anirem a dir que hem de jugar tots el mateix paper, però el que no podem fer és que diguin que han fet una cosa que no han fet. I és el cas de Maragall. Què fa Maragall pujat a l'autobús, etc, etc. No fa res, perquè ell no ha estat en aquest autobús. Ni ell, ni la seva gent. En general, vull dir, no estic dient que no hagi lluit. Terrassa tenia experiència de gent de diferents faccions del moviment socialista català que estan implicats a la resta de Catalunya. No estic dient això, però en aquest cas no estava Maragall.
0: Vale, abans de tornar un altre cop a la línia que ens marca, la línia 47 d'aquest programa, sí, sí, que ens marca la vida de Manolo Vital, sí, també fer aquesta reflexió en quant al que deies, que és justament que cada cop es parla menys de la importància de la lluita col·lectiva en la transició d'Espanya cap a la democràcia. A mesura que passa el temps, sembla que es vol que arreli com una imatge d'una jugada mestra que hi va haver per explicar la transició entre el rei i Adolfo Suárez, i es menysté i s'aparta el paper fonamental que acabes d'explicar i que està contrastadíssim a nivell històric, historiogràfic, el paper de la lluita al carrer. Creus que és efectivament així?
1: Sempre se'ns diu el mateix. Diu, el dictador va morir al llit. És veritat, el dictador va morir al llit, però el dictador no va aconseguir que el règim continués. D'acord? El règim no va sobreviure al dictador. Evidentment que el règim no va ser depurat. La justícia, els militars, la policia, la Guàrdia Civil, l'Església, totes aquestes institucions implicades directament en la dictadura, i molts d'ells implicats directament en els crims de la dictadura, van sortir il·lesos d'aquesta transició. Això és veritat, però el règim no va poder continuar. De tota manera, el que sí que es fa evident, i ara encara més, i en aquell moment era difícil, també s'ha d'entendre, la transició era difícil, posar aquesta gent on tocava era difícil, no impossible, però difícil, i no, aquí no venim a jutjar el que s'ha fet abans, era difícil, no es va fer. El que sí que resta evident, que aquesta gent ara, moltes vegades, veiem com encara estan organitzats, com mostra la seva capacitat de posar els valors democràtics en perill. Aquests dies ho estem veient amb el lawfare, en diferents processos de lawfare. Clar, la no depuració d'aquesta gent és el que comporta.
0: Correcte. Tanquem aquest apartat més d'aprofundir en els aspectes més polítics que poder a la pel·lícula han quedat més desdibuixats. 7 de maig del 1978. Vital segresta un autobús de la línia del transport metropolità. Per què ho va fer, Manel?
1: Pues que és a dir, quin és el problema? Que no fan cas. És a dir, els ajuntaments són ajuntaments de la dictadura fins al 3 d'abril. A mi m'ha generat problemes això a Terrassa. L'últim alcalde no és triat per la democràcia. No és triat per la democràcia.
0: Clar, les eleccions són el 79.
1: I el 3 d'abril, tota la gent que està abans són alcaldes franquistes. No, jo no sóc alcalde franquista, m'ha dit l'últim alcalde de Terrassa. Vostè era alcalde franquista, no estem discutint si vostè és bona persona o mala persona. Vostè era alcalde franquista, perquè vostè no li ha posat la democràcia. L'ha posat Adolfo Suárez, l'hereu del règim franquista, el que fa la transició franquista. En definitiva, molts d'aquests després van acabar a partir de dretes catalans, no diré més. Llavors, clar, també en aquell moment el PSUC ja tenia dues ànimes. És a dir, dintre del PSUC, això ho veurem després a l'any 82, la ruptura del PSUC. Hi havia dues ànimes, una més disposada al pacte i otra més disposada a l'acció. I aquest, jo crec que Manel Vital en aquest moment mostra que està més disposada a l'acció. És a dir, no fan cas, agafo l'autobús, li diu als seus companys de partit, li diuen que estan d'acord i segresta l'autobús, com única manera de poder solucionar el problema. I sense tenir en compte les seves circumstàncies personals. Ell, a veure, finalment no anirà a presó, però a ell el detenen després de fer l'acció aquesta. I ell ja ho sabia que corria aquell risc. Ja havia tingut abans problemes amb els tribunals d'ordre públic. El seu fill va anar a presó. Ell no va anar a presó. No parlarem més extensament. Però Vital no va anar a presó. Però va estar també jutjat i no va anar a presó perquè no tenien proves. Per unes pintades que va fer del en nom del Partit Comunista.
0: Molt bé, i justament, sí que és cert que la pel·li doncs, se'l veu com que perd moltes hores, no?, a l'Ajuntament de Barcelona, intentant que el facin cas, el que tu dius, i...
1: No, clar, i està Maragall allà també, a l'Ajuntament, el rep, i dona com, li fa com... Li dona com pas perquè vagi anar, no sé.
0: Bueno, molt bé, bueno, però finalment les línies d'autobús van arribar a Torre Baró.
1: Sí. Mireu, el tema de... és a dir, la lluita d'en Vital, com altra lluita, no és l'única, eh? I podíem estendre'ns una miqueta més en el tema de la lluita del moviment veïnal. A Terrassa, per exemple, després de la riuada, la gent que... jo crec que altre lloc de Catalunya també. La riuada mostra clarament com és el règim. El règim és brutal. És a dir...
0: Estem parlant de les riuades de 1962.
1: Són gairebé...
0: Justament, sí, que val la pena que us referim, perquè ara... els fets ens demostren exactament que s'ha d'anar molt en compte amb la voracitat del capitalisme que ha volgut construir de forma ferotge a terrenys inundables i ha provocat desastres com el que ja van patir al Vallès el 62 pues, i que recentment, molt desgraciadament, a València.
1: Pues el, a Terrassa ja vam escriure sobre això, vaig escriure justament sobre això, el manual de l'exposició de l'any 62, 50 anys, vaig escriure sobre això. Què vull dir amb el tema?
0: Que algun dia m'agradaria que també vinguéssim a dedicar-li un monogràfic.
1: També es va generar un cert debat a la ciutat. Finalment, fa res, vaig estar amb l'alcalde, el nostre alcalde,
0: Ballart,
1: sí, Jordi Ballart, van fer 62 de l'any 62, ja sabem com són els polítics, però de tota manera passa interessant. Estem al tema de recerca de nens, però què vull dir-te? Que es va reconèixer la implicació del franquisme en aquest... És a dir, l'Ajuntament terrassenc actual va demanar perdó per les accions de l'Ajuntament franquista, perquè no va fer res. Què vull dir? En aquest moment, a Terrassa i a d'altres llocs, i a Barcelona també, és un moment clau. És també quan apareixeran les comissions obreres, quan apareixerà el moviment més organitzat, molta resposta popular a diferents llocs de l'estat espanyol. En definitiva, què passa en aquest moment? Que la gent s'adona de la brutalitat criminal del règim franquista, de la inhumanitat del règim franquista. I a Terrassa és el moment àlgid de la creació del moviment veïnat. I això també succeirà en el cas de Barcelona. Què passarà després? Que aquest moviment que et dic, que sorgeix d'aquesta brutalitat, què farà? Doncs, bàsicament, lluitar per tots els drets. El dret del transport, sí, però a Terrassa, per exemple, el lliure que van fer de Can Anglada, el moviment veïnal de Can Anglada, amb el Lluís i amb el César, què van parlar? Van parlar justament de què? De com els veïns van lluitar per altres qüestions. A Can Anglada, per exemple, el tema del pas a nivell, a Can Anglada el tema de l'escola, el tema del centre mèdic, etcètera. És a dir, Carrabarri i molta forta implicació de les dones. Una implicació molt forta de les dones. Perquè és un moviment que les dones el fan seu, el moviment veïnal. I per què el fan seu? Perquè són problemes que tenen. El problema de l'escola, el problema de travessar la via, els nens on juguen, etc. I també, evidentment, com a dones, el tema de la sanitat, el tema del centre de planificació familiar, a final dels anys 70. En definitiva, les dones participen en aquesta lluita també.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: recta final del Portes de Troia d'avui, on estem resseguint tota la lluita veïnal a Catalunya, la migració que hi va haver a Catalunya durant els anys centrals, les dècades centrals del segle XX, a través de la pel·lícula 47 i la figura de Manolo Vital. Però el nostre convidat, el Manel Márquez, en aquest cas, ens ha referit al paper important de les dones al moment, a les dones en aquests moviments veïnals i sindicals que van fer la lluita al franquisme i durant el tardofranquisme. Tenim algun nom que vulguem destacar aquí avui als micròfons de les Portes de Troia?
1: Home, de dones pudientes a cada municipi tenim les dones per destacar. Jo no m'atreveixo a dir-ho. És a dir, podria dir-te 20 noms ara, però que una diria, no dic, no dic. És a dir, les dones dins de comissió, les dones dins de moviment veïnal de Terrassa són moltíssimes. A Catalunya també. Jo crec que havia fet menció a alguna d'aquestes dones quan treballava, Maruja Ruiz, o Maria Ángeles Rivas Ureña, al barri de Canelles, crec que l'article ho va fer referir. Hi ha moltes dones, i molt important la feina que han fet.
0: I tancant també amb la figura de Manel Vital i ja tancant amb el programa, que ens queden pocs minuts, se n'ha parlat molt perquè ha sonat segrest de l'autobús de la línia del 47, però en la seva trajectòria com a militant comunista va protagonitzar més episodis d'enfrontament amb les autoritats.
1: Sí, ell ja t'ho vaig dir, va ser acomiadat de l'empresa per la seva activitat sindical, va ser delegat sindical, va ser readmès a la seva feina, etcètera. És una persona que va estar molt implicada en les lluites al seu barri i a la ciutat. I jo crec que el tema, per exemple, del paper que han jugat els extremistes a Catalunya, també seria, m'agradaria que poguéssim parlar una miqueta.
0: Endavant.
1: Mireu, s'ha fet aquest comentari de que si els extremenys a Catalunya són els que van aixecar el país. Mireu, a Catalunya el país l'hem aixecat els treballadors.
0: Es refereix, es posem en context a la gent una mica,
1: sí,
0: perquè
1: sí, vols, sisplau,
0: arrel de la pel·lícula que va estrenar-se a principis dels mesos de setembre, el president de la Junta d'Extremadura, no recordo ara mateix el nom, doncs va treure pit del paper dels extremenys, i després també hi va haver una resposta des d'aquí, em sembla, des dels dirigents de les classes polítiques catalanes responent a aquesta afirmació de la Junta d'Extremadura. Sí. Sobre aquest tema, el Manel vol comentar alguna cosa.
1: Els extremenys que vivin a Catalunya, que són catalans, evidentment, com tota la gent que viu aquí al país, clar, nosaltres, la qüestió és molt ràpida. A Catalunya és el que és gràcies als treballadors, siguin d'on siguin. Abans eren d'Extremadura, ara són del Marroc, són d'Àfrica, etcètera. En definitiva, Catalunya necessita mà d'obra, i els treballadors venen aquí perquè aquesta mà d'obra té feina. Però el que cal entendre és què vol dir Catalunya. Catalunya és una societat capitalista de mercat, una societat de classes, i aquí a Catalunya, quan venim, ens incorporem a un sistema determinat, productiu, i el que s'incorporem, i jo crec que la majoria d'extremenys va quedar clar, i Manuel Vital és el major exemple, que s'incorporem a la nostra classe, la classe treballadora. Llavors, a Catalunya en gros no és només la burgesia. Catalunya és la burgesia, evidentment, el grup minoritari i la immensa majoria, que són els treballadors, siguin immigrants, siguin catalans d'origen o siguin d'on siguin. Què persegueixen aquesta gent? Enfrontar els pobles. Però el que no tenen cap interès és enfrontar les classes. És a dir, ells no tenen cap interès que el conjunt dels treballadors de Catalunya, vinguin d'on vinguin, s'enfronten a la burgesia, que és la que ha fet que Catalunya sigui, què? Una Catalunya que serveix només a unes minories i no a les majories. La majoria són les classes treballadores. I aquesta és una batalla que tenim, jo crec, que la gent d'esquerra. Els treballadors extremenys, igual que els altres, van construir Catalunya la volien construir al servei de les majories, no de la minoria, no de la burgesia, sinó al servei de tots. I nosaltres, de tota manera, dins del que és el grup de la classe treballadora catalana, som un grup petit. Els extremenys, no plantejarem ser el nucli dirigent de la classe obrera catalana, cosa que a més no pertoca. La classe obrera té potència per fer-ho ella mateixa i organitzadament de la forma que considera democràtica per fer-ho.
0: Molt bé, i ara doncs hem començat el programa a València d'Alcántara, a poble del qual tu ets del costat,
1: resident, sí, no?
0: Herrera d'Alcántara, i resident a València.
1: Sí, jo soc de Alcántara i resident a València d'Alcántara, sí.
0: I no volia deixar
1: passar... Fa 35
0: passar...
1: anys que anem cada any dues vegades, vull dir que...
0: O sigui que sí, que ho sou. No volia deixar passar la teva presència aquí al Portes de Troia sense preguntar-te, després d'haver fet aquest repàs de tot aquest territori, com és actualment València d'Alcántara i aquesta zona? Com ha sigut el canvi després del que ens ha explicat el principi i com és ara?
1: És un poble on s'ha d'anar. I s'ha d'anar tant a la part, tant a la zona de València Alcàntara com a la part portuguesa.
0: Això diria qualsevol del seu poble, eh?
1: Sí, sí,
0: al meu
1: sí,
0: poble
1: sí.
0: Hi has d'anar.
1: Però que no diguin mai que no ho he dit. Mireu, sí, no, perquè clar...
0: T'escoltaran allà quan...
1: Clar, per això dic, que s'ha de dir. No, mireu, la qüestió és molt senzilla. No deixa de perdre població, no deixa d'envellir-se, la gent jove preparada s'ha d'anar o a la capital o se'n va fora, i en definitiva continua sent ara un municipi abocat al sector terciari, comerç i restauració, hoteleria. La gent està molt decebuda, la gent té pànic a aquesta pèrdua de població, que pot significar d'alguna manera pèrdua de condicions de vida, etc. Les circumstàncies són dures, la gent sobreviu, les rentes són de les més baixes de l'estat espanyol, però malgrat la gent viu amb certa dignitat, però amb molts problemes. Vull dir, viure amb dignitat, amb pocs recursos, és una qüestió que a tothom li sembla molt romàntica. No ho és pas. Sincerament, no ho és pas. Llavors, necessita un creixement econòmic important, uns recursos importants. I no només el València Alcàntara, sinó el conjunt d'Extremadura. Llavors, torno a repetir, les rentes, tots els nivells socioeconòmics són els més baixos d'Espanya, i després de 40 anys de democràcia i 40 de dictadura, jo no he millorat. Queda molta feina per fer a Extremadura, i arreu.
0: No tenim temps per més, Manel.
1: Pues moltes gràcies per convidar-me, i aquí estic, per visiteu.
0: Gràcies a tu per venir al Portes de Toia. Feia temps que tenia ganes de que vingués a la Manel aquí a parlar-nos, en aquest cas, d'aquest tema. Hem parlat més enllà del 47, de tots aquests temes interessantíssims. Doncs això, moltíssimes gràcies, Manel Márquez, per venir aquí avui a les Portes de Toia.
1: Gràcies a tu, Sergi. Pues una abraçada molt gran.
0: A l'Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Toia.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: La secció dels clàssics de la Natàlia Cerezo ens obre avui al món dels contes. Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, ens trasllada a La Caputxeta Vermella, La Flor Romanial i La Bella Dorment. I les primeres pàgines que nosaltres obrirem són un bocí preciós d'història, la d'Àngel Guimerà. Biografia il·lustrada de Neus Oliveres i Àngel Santacana, publicada per Rafael Dalmau Editors, passeja entre imatges per la vida de l'escriptor, poeta i dramaturg.
3: I efectivament és un llibre que va ser la idea de l'Àngel Santacana, que està al càrrec del Museu Àngel Guimerà, que, esclar, molta gent demanava una biografia i no hi havia res. I llavors va dir, per què, Neus, no ens engresquem i busquem fotos? Jo, bàsicament, doncs vaig a reestructurar tot el llibre, i després amb l'Àngels el que vam fer va ser buscar a través dels arxius, crec, si no recordo malament, que n'hi ha 13, buscar tot el que hi havia de material fotogràfic.
2: Imatges de la vida quotidiana és el que treballa tan finament Antoni Pladevall al recull de contes Aquesta nit passarà la guilla, publicat per Proa. Una immersió en la vida quotidiana dibuixada amb precisió, on els personatges ens semblaran tan reals que ens faran entrar de ple a la història.
4: Aquest llibre, que a diferència de les obres anteriors, és un aplec de contes i no pas una novel·la, però tanmateix crec que participa una mica del mateix univers i del mateix estil pel que fa a l'execució literària, no? Al capdavall, jo sempre dic que no sóc gaire original, perquè finalment no faig sinó abordar sentiments i emocions absolutament universal. L'amor, el desamor, la fanfarroneria, la perplexitat, etc.
0: El calaix, capítol 328 de la temporada 7. Capítol 23. El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner, que va sortir fa només un parell de mesos. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la Ca, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La Bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra Perica i el gos home. I el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment. O la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rialor, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix. No tanquis encara El Calaix.

0: Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. Neus Oliveres Sabatier és llicenciada en Filologia Anglesa i Catalana i ha estat catedràtica de Llengua i Literatura i professora d'Arts Escèniques a l'Institut Baix Penedès del Vendrell. Membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs i actualment és membre numerària de la Societat Verdaguer. Des de l'any 2002 és conductora del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Terra Baixa. Premi de Contes Cavall i primer premi de narrativa a Badalona. Els seus estudis se centren preferentment en literatura, en autors com Àngel Guimerà, Ramon Ramon i Vidales o Joan Ramon Soler. Creadora també d'itineraris literaris com Joan Perucho i Albinyana. Entre les seves publicacions destaquem Petita història de Guimerà, He mort el llop, Introducció a l'obra de Guimerà, Els orígens poètics de Guimerà i Dones del segle XIX al Vendrell i presència de Carme Carr. Nascut a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de 1845, el poeta, dramaturg i polític Àngel Guimerà és fill de pare català i mare canària. Passa els seus primers anys de vida a Tenerife i als 7 anys la família prengué rumb cap a Barcelona i posteriorment cap al Vendrell. Alguns biògrafs destaquen el fet de ser fill natural d'Agustí Guimerà Fons, del Vendrell, i Margarita Jorge Castellón, de Santa Cruz de Tenerife. Una relació que no es regularitzarà fins a la seva arribada a Barcelona, quan Agustí Guimerà reconeix la paternitat dels seus dos fills i, posteriorment, es casa amb Margarita. Diuen que aquesta situació marcà la vida i obra d'Àngel Guimerà. Arribar al Vendrell fou un punt d'inflexió al trobar-se en un entorn lingüístic diferent, el dels seus orígens, una cultura diferent que va fer seva fins al punt de convertir-se en una de les personalitats públiques més representatives del catalanisme. Cal destacar la seva amistat amb el vendrellenc Jaume Ramon i Vidales, que el posà en contacte amb els jocs florals i literatura en català. Fou director de la Renaixença, president de la Lliga de Catalunya i el 1895 fou escollit president de l'Ateneu Barcelonès i el 1906 la Reial Acadèmia de les Bones Lletres presentà per primera vegada la candidatura de Guimerà al Premi Nobel. La Santa Espina, Gala Placídia, Maricel, Terra Baixa o La Filla del Mar són alguns dels títols de la seva extensa obra. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No és la primera vegada que tenim de convidada la Neus Oliveres. Ja sabeu que a mi m'agrada tenir-la aquí perquè per mi va ser pura inspiració. I una de les instigadores que jo també estigui al darrere d'aquests micròfons, sobretot parlant de literatura. Si parlem de Neus Oliveres, també parlem d'Àngel Guimerà. Ens ha acompanyat ja anteriorment per parlar-ne, però és que tinc a les mans una joia d'Àngel Guimerà, biografia il·lustrada, Neus Oliveres Sabatier i Àngels Santacana Figuerola. Uh-huh. És una edició especial de Rafael Dalmau Editors per les fotografies, perquè penso que agafa, Neus, aquest punt

0: l'hora de posar-m'hi, doncs molt bé. Jo bàsicament doncs vaig a reestructurar tot el llibre, i després amb l'Àngels el que vam fer va ser buscar a través dels arxius, crec, si no recordo malament, que n'hi ha 13, buscar tot el que hi havia de material fotogràfic, amb moltes dificultats, perquè moltes d'aquestes fotos no hi ha a darrere, no hi ha qui són ni qui deixen d'haver, de manera que hi havia persones allà fotografiades però que no sabíem qui era, i va ser una feina d'anar buscant amb altres revistes qui eren aquelles persones. Jo encara ho tinc ara amb el mòbil, tot de fotos d'aquests senyors que els anava identificant, aquest pot ser aquest pot ser aquest altre, i d'aquesta manera vam anar fent el llibre. També era important, era un llibre que havia de ser traduït en castellà i en anglès, i els textos havien de ser molt curts, havies de dir l'essencial, però sense passar-te de ratlles, i en alguns casos doncs, bueno, això és massa llarg, s'ha de ser més curt. Bé, la veritat és que el resultat final ha estat molt bo, ha estat molt elogiat aquest llibre, i per tant, doncs, molt bé.
1: Oh, és que fa goig, eh? Te'l mires, te'l remires i després vas repassant. Jo penso tots aquests personatges que ara ja s'hauran quedat a la vostra memòria per sempre. Perquè, clar, tantes hores, tants dies, tants mesos, no?
0: Treballant. Sí, sí, és... clar, d'entrada no començava de zero, sinó que jo l'any 95 vaig fer el llibre Mort al Llop, ja va ser una revisió, però és clar, aquesta profunditat ja no arriba fins a tots els ressorts, no? I aquí el que vam anar veient és que, és clar, per un costat hi ha el personatge que més o menys tothom coneix a través del teatre, que aquest sí, però vam anar descobrint un Guimerà que era a tot arreu, a tots els actes socials, amb totes les seves amistats, i després hi havia un altre aspecte que és molt interessant al llibre, que és un rerefons de país. No, Guimerà no és només de Barcelona, sinó que ell anava a molts altres llocs, i era una persona molt estimada per tothom. I en tercer lloc hi havia la internacionalització de tot el seu teatre.
1: Ara, quan anaves parlant, deies que era molt estimat per tothom. El primer que m'ha vingut al cap són les imatges del final del llibre, me'n vaig al final, d'aquest dol que hi va haver col·lectiu, amb les manifestacions, vull dir, que va ser enorme, amb una gentada espectacular, i va durar dies.
0: Va ser un dol, clar, a Barcelona, on va morir i després on va ser enterrat, però també tots els diaris, si només llegim els diaris de l'època, tots en van plens, fent ressenyes del que havia estat o que havia significat Guimerà a tot arreu, no solament aquí, sinó també, doncs, recordo Cuba, per exemple, que fan unes grans ressenyes sobre el dramaturg. És a dir, que va ser una persona popular, va ser una persona dins de l'àmbit teatral, una gran figura dramàtica, l'autor més important del XIX, i vist des d'aquest angle, ell és el que després suposarà tots els fonaments del teatre posterior. Per tant, és un, en aquest sentit, doncs, és una gran fita.
1: És una gran fita, i a mi el que em sap greu és que al final, que jo tampoc ho sabia, jo he descobert en aquest llibre, se li havia de fer un monument i va quedar en projecte, no se li ha fet. Des d'aquí fem una crida, per si de cas, que no se sap mai, Neus. Però veus, això és una cosa que jo desconeixia.
0: Sí, és una cosa que jo vaig demanar amb algun polític i ningú sap res. És una cosa, no saben res, perquè això va ser una aportació popular que la gent va pagar, hi havia un disseny fet, era un monument que havia d'anar representat quatre obres de la seva producció, que era la Gala Placídia, perquè era la primera, la Terra Baixa, i després hi havia la Valdirona, que era una obra popular, no? I una altra, o sigui, eren quatre obres, i era en un sentit molt simbòlic i molt mitològic de la seva representació. I

0: Vaig llegir un article de la Víctor Català que el reivindicava totalment, aquest monument. Diu, si ara hi ha hagut aquestes corrues pel funeral, també hi haurà corrues, evidentment, per tenir la gratitud, no?, en aquest dramaturg, però la cosa no va anar així. Després hi va haver una guerra civil que ho va trasbassar.
1: Va fer molt
0: malament moltes coses i llavors va caure, diguéssim, no en l'oblit, però sí que ja no va ser aquest auge que havia tingut en tota la seva època.
1: Però bé, continua aquí i la seva obra, no? El seu llegat, evidentment, mm-hmm. Jo penso que és que no morirà absolutament mai, com tu deies, és que era tot arreu. A mi, clar, jo ara aniria elogiant totes les fotografies, però n'hi ha una que m'ha fet molta gràcia i són totes les Martes, perquè clar, s'ha projectat aquesta obra a Terra Baixa a tot arreu, a tot el món, i clar, aquí en tenim 8 fotografies d'actrius estrangeres, i això ho he trobat preciós també. És una mica veure la projecció que va arribar a tenir.
0: Sí, i a les fotos es pot veure en part com anaven vestides, si portaven caputxa, si no portaven caputxa, si portaven algun barret. Es veu la caracterització que tenien a cada lloc diferent. I sí, va ser molt important el personatge de Marta com a personatge de Manelic. I és agafat des del punt de vista sempre de la passió, evidentment, d'aquest personatge que tu estàs citant ara de les fotos, però també doncs, de la seva dramatúrgia, de la manera d'acabar les obres, de com sabia treballar l'emoció amb el públic. Tot això doncs, és important i per això podia captar a diferents llocs.
1: Estats Units va tenir també una gran projecció. Cecil B. DeMille li va fer la producció i la direcció, em sembla.
0: Sí, de Maria Rosa, sí, efectivament. Sí, ell va tenir aquesta gràcia de saber arribar a molts llocs a través d'aquest aspecte emocional i d'aquest aspecte de la seva dramatúrgia.
1: És meravellós perquè grans personatges, no?, del món en aquest cas de cinema i de teatre van adaptar les seves obres i penses realment bé si qui s'ho hagués pensat, no crec que s'ho hagués pensat ell que arribaria tan lluny i que faria tantes coses.
0: És que no ho sé perquè no és aquí per demanar-li, però sí, és un projecte que la veus des de jove. Jo aquí he treballat al Guimarà del començament també, te n'adones que és una persona amb gran talent i llavors aquí sí, hi juguen diversos aspectes. Un seria la seva entrada, per exemple, a la Renaixença, que és el primer, que és una revista i després diari, que és una plataforma. Una part també juga un pes important la part política, les seves coneixences. Una de les coneixences doncs és la Maria Guerrero amb la companyia Díaz de Mendoza, que això és clar, és qui li proporciona tots aquests èxits, per exemple, a Sud-amèrica al començament, que té molt d'èxit. Per exemple, la Filla del Mar s'estrena primer a Buenos Aires, que no pas a Barcelona o a Madrid. Després hi ha un itinerari que se'n van a Santa Cruz i, si no recordo malament, després van a Mèxic i després ja van a l'estrena de Madrid i Barcelona. Aquesta companyia eren uns grans professionals. El tema de la dicció ho treballava molt bé, les obres no les feien fins que no se sabien com el Pare Nostre. Per tant, és un pes importantíssim a aquesta companyia, no? I després doncs, els altres actors que sí, que també van jugar un paper important, però aquesta seria la més important potser.
1: Tampoc podem deixar passar Margarida Xirgo, perquè ells dos també van tenir un lligam molt estret.
0: Ell li va fer dues obres, una que era la Reina Jove i l'altra li va ser Andrònica, que són papers de veure les característiques d'un personatge fort en escena, d'un personatge passional, que són els personatges que també li agradava a la Maria Guerrero. A la Maria Guerrero li agradava això. A veure com farà vostè una obra que no l'hem trobada, però ell volia doncs, una obra que es deia Telma, i veure com me la portarà, i l'Andrònica, i per què no la fa, perquè eren uns papers de grans lluïments per les actrius, i per això agradava tant.
1: Sí, perquè vull dir, parlem d'aquest temps enrere, però realment les grans protagonistes són dones.
0: Sí, sí, sí.
1: Són dones.
0: Sí. Si deixem a part el Manelic, que té tota aquesta part poètica impressionant, és veritat que, per exemple, l'Àgata és el personatge capdalt de la filla del mar, i molts altres, doncs, la Gala Placídia, per exemple, són personatges de contrastos, també. O sigui, aquests personatges centrals no són personatges plans, sinó és tot el contrari, que els veus que evolucionen al llarg de l'obra. No és un personatge que te'ls quedes i no ha passat res, sinó que canvien al llarg de l'obra.
2: Al calaix, si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.
1: Ara ens anem una miqueta a la llengua, perquè ell comença amb la llengua castellana, però l'animen, es passa al català, i realment va ser un gran lluitador per la llengua catalana.
0: Tot el tema de la llengua es deu bàsicament al Vendrell. Ell ho diu en un discurs, diu: al Vendrell vaig fer el bateig de català, que després ha estat religió de vida, i és a través del Jaume Ramon i Vidales, que és el seu cosí segon, que aquest personatge és qui l'anima a escriure en català, perquè sí que és veritat que ell era de parla castellana, però hi havia altres autors que eren catalans, però escrivien en castellà, perquè hi havia un element de diglòssia en aquest moment, de pensar que l'obra literària era millor escriure-la en castellà, i parlar a casa es podia fer en català. I és a través de Jaume Ramon, però especialment molt important, la primera plataforma, que serien els Jocs Florals, quan participar aquí s'ha de fer en català. El canvi aproximat seria cap al 1865, quan ell canvia de llengua, perquè ell té una gran quantitat de poemes escrits en castellà, que són al voltant de 100, si comptem també uns de petitons, eh? I en tots aquests poemes hi ha una evolució del castellà cap al català, sí, al voltant d'aquestes dates, 1865, 1866, que escriu les primeres coses. Però quan definitivament fa el canvi és a través dels Jocs Florals.
1: Ara t'estava escoltant i pensava, clar, tu has llegit tot.
0: Jo diria que... Bueno.
1: Tot.
0: Segur que m'he... O sigui, l'obra que ha estat publicada, sí, clar, evidentment, però si hi ha alguna cosa que, no sé, que hi ha algun racó que no he trobat, no sé, ja...
1: Bueno, si no l'has trobat tu, no sé jo si apareixerà mai, perquè és com Àngel Guimarà, jo ara li comparirà, i dic, és com Àngel Guimarà, estàs a tot arreu i ets incansable, però ara penso, clar, tu has llegit aquests primers poemes en castellà, tota aquesta literatura, no? La seva literatura des de l'inici. Has anat veient tota aquesta evolució. Uh-huh. Clar, llegir-lo en castellà també és tenim molts aquesta idea d'Àngel Guimarà, de la terra, i qui no conegui bé la figura d'aquest artista nostre, doncs també li pot sobtar, no? I com sí. com va ser llegir-lo en castellà, no?
0: Bé, jo vaig tenir l'experiència, que és un article que està publicat, que són els inicis poètics de Guimarà, i vaig tenir la satisfacció, no?, de veure tanta obra llegida de poemes, però vaig trobar una cosa, que tenien molt de dramatisme. És a dir, no eren uns poemes que feia volar coloms, sinó que hi eren poemes que tenien molt a veure amb uns personatges i tenien molt a veure amb un efecte dramàtic. I això, per mi, va ser molt interessant. I després, la segona cosa és que ell ja escriu teatre, el que passa que el Jaume Ramon li fa una crítica ferotge quan ell ja té èxit com a poeta, o que ha començat a tenir els primers èxits, que li diu, no continuïs per aquí perquè et falta encara molt per arribar a ser un bon autor dramàtic, no? I li fa unes crítiques ferotges d'una obra que ha escrit, que diu, bueno, aquest personatge que entrava per aquí, llavors no el fas bé, és a dir, i a partir d'aquest moment hi ha una baixada, diguéssim, però aquell que ja comença a escriure de teatre molt jove. I després hi ha la figura de Pere Aldebert, que el Pere Aldebert li diu, per què no proves teatre? Diu, tu que tens... Diu, fins ara el teatre l'han fet autors de molt poc nervi, perquè no ho fas tu, que tens molta energia. Per tant, aquí, per mi, aquests poemes que em deies en castellà, jo no separaria tant castellà-català, però sí que tindria molt en compte tot l'efecte dramàtic.
1: Sí, intens ho era, eh?
0: Sí.
1: Sí, llegir-lo sí, és... Sí, sí. Perquè, a més, nosaltres vam estar parlant amb tu precisament de Rosa de Lima i altres contes.
0: Sí, molt interessant, sí, també, sí.
1: I aquí es veu, no?, aquest joc que sembla que no hi sigui perquè va fent i fa aquesta sotregada final. Per tant, Àngel Guimerà no deixa indiferent ni a qui va a veure el seu teatre, ni a gaudir-lo, ni a qui llegeix, ja siguin poemes, que era mestre en Gai Saber. Per tant, es van dur tots els premis totes les categories florals.
0: Sí.
1: Sí. Però mira, també el van criticar, també va tenir les crítiques al
0: seu
1: moment.
0: Els Jocs Florals van ser aquesta plataforma definitiva per un autor en aquest moment. Si volia tenir prestigi, havia de participar als Jocs Florals. I Guimerà ho va ser, doncs, amb tots els èxits, i després va ser una persona que va ser mantenidor dels Jocs Florals, va ser president, és a dir, que va tenir una llarga vitalitat en aquest àmbit.
1: I de tot això que estem parlant, clar, ara la ràdio és el que té, que ara amb les xarxes socials ho podeu veure,
0: sí.
1: Però tot està acompanyat de les fotografies. I jo penso que això és absolutament meravellós, perquè s'ha tingut molt, molta cura.
0: Sí, però això és feina també de l'editor, tot sigui dit.
1: Molta cura a l'hora de traslladar-les.
0: L'editor del Mau ha estat fer una feina magnífica, perquè si la fotografia ja no era bona de per si, doncs, esclar, doncs, es buscava una resolució que fos molt millor de la que hi havia.
1: No, i aquí, a més, veiem ja els pares, tenim aquest... Aquí on està Àngel Guimerà, 27 anys, bueno, i el seu germà. Que el seu germà a mi em va cridar l'atenció.
0: Sí, no?
1: Sí. És el primer que t'he dit quan has arribat, que no hi ha molta informació, però no. Em va cridar molt l'atenció.
0: No, mira, és un personatge que hi estic treballant i, bueno, com que sempre surten coses...
1: Ah, veus?
0: Com que sempre surten coses, el vaig deixant i torno. Però sí, és molt interessant perquè tenien una relació molt bona, els dos germans, i el Julio és un personatge, una persona malaltissa, i llavors consideren que potser li aniria bé canviar d'aires i tornar a anar a Canàries, a Santa Cruz. I, malauradament, mor de pneumònia. I des del 60... Ara t'ho estic dient de memòria, el 66-67... s'intercanvien unes cartes que són veure, són personals, però també són persones de dos germans que són molt intel·ligents, perquè parlen de moltes altres coses, no només d'ells. I en cap moment diu que es trobi malament, perquè està parlant de Santa Cruz, dels aspectes polítics, si han hagut balls, si han hagut, no sé, altres coses, no? I com ell havia estudiat els Escolapis a Barcelona, o sigui, havien estat tots dos interns, i és una figura, per mi, no sé com dir-t'ho, no? Saps allò, molt enigmàtica, i que, clar, et porta a la consideració del seu germà per contrast, per la manera com és, i poques coses més sabem.
1: Mira, a mi m'ha cridat l'atenció, tu també, i ara m'agrada, perquè ja t'ho estàs mirant, això vol dir que, que alguna cosa en sortirà.
0: Espero que algun dia pugui sortir alguna cosa, perquè saps què passa? Que les cartes costen molt de llegir, perquè moltes vegades hi ha paraules que no s'entenen, no saps què vol dir, després hi ha referències a personatges que sí que alguns els tinc molt clars, però d'altres no, es diuen renoms o parlen de tití i que no saps qui és. Llavors has de tenir unes referències que potser no, mai no són al 100%, però sí. Però sí, m'agrada.
1: Doncs mira, a mi m'ha cridat l'atenció. I una altra cosa que m'agrada moltíssim, que tu recuperes aquí, és de l'homenatge. L'homenatge de 1909, jo agafaré una part perquè hi ha diverses... És llarg, hi ha unes quantes pàgines. Però em crida l'atenció Dolors Monserdà, és potser una de les primeres dones que em vaig començar a parlar, no? de tota aquesta generació, a finals del 19, principis del 20, Feminal, Carme Carr, i bé, no ho explicaré jo, explica'ns-ho tu, perquè és un homenatge molt bonic.
0: Quan va ser el 2009 jo vaig pensar i vaig insistir en l'àrea de cultura que s'havia de fer una exposició recordant l'homenatge de 1909 i va sortir aquesta foto i és clar, aquesta foto és que em va meravellar perquè hi ha tot un seguit de noies i pensava què fan aquestes noies i és clar, és un homenatge que fan a la mare d'Àngel Guimerà, que és un homenatge motivat per la, com has dit tu, per la Dolors Monserdà, que el fan a Barcelona a l'església de Belém. I llavors per què li fan? Doncs perquè elles consideren que el Guimerà que ha respectat la dona, perquè en aquests moments molts autors no respectaven la dona, en el sentit la ridiculitzaven. I llavors li diu, si una persona ha pogut fer alguna cosa en la vida de Guimerà, està la seva mare. Llavors li fan a l'església de Betlem, hi ha la Narcisa Freixas, que fa la composició, i després hi ha les noies de l'Orfeó Català, que en aquests moments eren molt al començament, amb la seva directora, que era l'Hermesiana Beller. I doncs, esclar, doncs és una meravella de foto.
1: No, és que s'ha de veure la roba, els barrets. Sí. Els barrets són absolutament espectaculars. Com ho devien fer per sortir cada dia de casa amb aquests barrets?
0: És que aquesta època anava molt amb barrets. Jo ara que acabo de fer una aportació sobre la Carme Cara com a Ruga, ella té un article a l'Ateneu que just parla dels barrets, que no diu barrets, diu sombreros, els sombreros. Com aquestes dones, si anaven al teatre, els feien treure els sombreros, que diu...
1: És que no hi podien veure, els de darrere.
0: Però, paral·lelament, hi havia els homes que estava prohibit fumar i estaven allà fumant, i clar, llavors crític això. Nosaltres es fan treure els barrets, en canvi ells, mira, poden anar seguint fumant.
1: La gran Carme Carr. Tens un llibre que el tinc a casa. Aquesta és una entrevista pendent que tenim, perquè no vaig poder assistir a l'acte, m'ho vas compartir, i m'hagués fet molta il·lusió, precisament perquè també és una gran dona, no? Té una gran història, n'hem parlat.
0: Perquè ella hi dedica també, a la Carme Carr hi dedica a parlar de l'Àngel Guimerà. Hi ha moltes relacions que es desconeixen, i aquesta, per exemple, és una amb la Narcisa Freixas, i efectivament fan la crida a través de Feminal, com has dit tu.
1: I això també em va encantar. Al final és una xarxa, no? Quan comencem a parlar de tots aquests artistes, que, clar, diem Àngel Guimerà en individual, però eren tot una generació.
0: Sí. Era tot una generació de persones que s'interrelacionaven, que ara nosaltres parlem molt de les xarxes, però en aquesta època es cartejaven, es coneixien perfectament, i sabien bé uns dels altres. Doncs és una cosa que ho pots veure a través de les revistes, a través de les cartes, com es relacionaven.
1: Les cartes, aquest gran llegat que nosaltres ara ja no tenim.
0: No.
1: És que ja no ho tenim, això.
0: No. Bé, no sé, algú potser sí que pot escriure cartes, però no és...
1: Com ens estudiaran d'aquí al futur?
0: Si algú ha fet una impressió dels mails, sí, però si no, o dels WhatsApp, però vaja, no és el corrent.
1: Malament. Moltíssimes fotografies, podríem estar repassant Jo us recomano, de veritat, és que és un goig, és un goig. És un llibre d'aquests que passaran els anys, sempre
0: sí,
1: serà vigent.
0: Sí, i te'l pots mirar, te'l pots mirar, sempre. Perquè, a més, bé, els textos que són una síntesi, perquè has de pensar que aquests textos els he refet moltes vegades, perquè els tens primer la informació, després això hi va, això no hi va, això és correcte, després em mirava amb l'Àngels, això hauria d'estar millor, això no. I és clar, són una síntesi, doncs, superprimirada. De cada fotografia, és a dir, la fotografia, per dir-ho d'alguna manera fàcil, et va portant a la seva vida, i això també és l'interessant, saps? O sigui, vas veient les fotos i la fotografia et va portant com un recorregut, que vam tenir molta feina a fer aquesta organització, perquè no està feta la cronologia d'una manera així, perquè a vegades doncs, aquesta foto, i aquesta foto de l'Ateneu és molt fàcil, perquè està ja molt datada, però una que li donen un ram de flors, a veure, no? La intervenció d'ell a la Primera Guerra Mundial amb el sentit de la pau, tot això doncs, va ser una feina molt interessant de fer.
1: Una feina molt interessant que teniu en aquesta edició de Rafael Dalmau Editors, Àngel Guimerà, biografia il·lustrada de la Neus Oliveres i de l'Àngels Santacana. Un llibre d'aquests que ha d'estar a casa. A més, el podeu compartir amb tota la família, perquè l'haver-hi fotografies, jo pensava, fins i tot amb els més petits de la casa.
0: Sí.
1: No? És una manera de començar a compartir aquesta cultura de territori. Uh-huh. I que us el recomanem 100%, mil per mil. I pensava, al carrer Santa... Clar, els que som de territori, al carrer Santa Anna del Vendrell, que vivien un al costat de l'altre, com aquell que diu, no?
0: Amb Pau Casals. Sí, una mica més avall. Només hi ha una casa al mig.
1: Exacte, és que anava a dir, només hi ha... Sí. I per tant, de veritat, feu una escapadeta al Vendrell, també.
0: Sí, que hi ha un museu molt maco. Sí.
1: I us atendran meravellosament. Sí. I és preciós de veure, la casa nadiua.
0: Sí. Hi ha molta gent que se li ha posat la pell de gallina de saber que allà... Jo m'he dedicat a veure cases d'escriptors per Europa i no té res a envejar a qualsevol lloc europeu que hagis pogut anar. Jo he estat a la casa del Museu Ibsen i diu, sí, val, i l'Ibsen ja està separat tota la part museística de la part d'on ell vivia, però és que tu vas al Museu Guimerà i és que és una meravella.
1: És que és la nostra cultura, és la forma de viure, com eren les cases, és l'arquitectura, és tot el que hi ha i tota l'essència, per tant. Ja no només el llibre, sinó també hem de fer l'excursió al Vendrell, eh? Sí. Neus, ens tornarem a trobar aviat.
0: Molt bé, quan vulguis.
2: Fem un respir, no tanquis el calaix.
3: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
2: Tenim encara més cultura.

0: un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El nostre proper convidat és doctor en Filologia Clàssica i catedràtic d'Institut. Es tracta d'Antoni Pladevall. Ha publicat l'assaig Histriogràfics, la il·lustració de Vic, les proses poètiques Quadern de Can Garbells i les novel·les La lliça bruta, Macy Ferguson i Terres de Lloguer, Premi Pini Soler i Premi Amat Piniella 2006, entre d'altres. Ha signat articles a Revista de Catalunya, Serra d'Or i El 9-9, entre altres mitjans. I forma part del col·lectiu literari Lola Palau. Orgullosos, dolguts, atrevits o enamorats, els personatges d'aquesta nit passarà a la guilla viuen atrapats entre el desig i una realitat que no els agrada. La revolta d'un ramader fart de les curses de cotxes. El revés amorós d'una noia molt decidida. L'estratègia peculiar d'un llibreter contra els robatoris. La feblesa sobtada d'un empresari fatxenda i la humiliació d'un nen que ha de voltar de casa en casa amb una pell de guilla penjada a l'espatlla són algunes de les històries que donen vida a un món rural amb transformació que l'autor, Antoni Pladevall, retrata amb un humor que esquinça la imatge habitual que en solem tenir. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els personatges que formen part d'Aquesta nit passarà la guilla no són d'una novel·la. Parlem de relats, parlem de contes, parlem d'històries, però tots ells tenen en comú aquest ecosistema que els envolta, on ells viuen. Antoni Pladevall, una sèrie de relats publicats per Proa, ja sabeu que Proa és una de les editorials que a mi m'encanta, i he gaudit molt, Antoni, però ara en parlarem. Benvingut.
2: Gràcies. Molt content de poder parlar amb vosaltres.
1: Escolta'm una cosa. Els hi fas passar moltes peripècies en tots aquests personatges. Homes, dones, grans, joves. Tenim aquí mil i una històries que jo sé que alguna és molt real, Antoni.
2: Sí. A veure, veiem aquest llibre, que a diferència de les obres anteriors és un aplec de contes, i no pas una novel·la, però tanmateix crec que participa una mica del mateix univers i del mateix estil pel que fa a l'execució literària, no? I al capdavall, jo sempre dic que no sóc gaire original, perquè finalment no faig sinó abordar sentiments i emocions absolutament universal. L'amor, el desamor, la fanfarroneria, la perplexitat, etc. I sovint, com ja has indicat, embalc, perquè jo penso que el món que coneixem, com deia Follner, és la millor pedrera literària, no? I com que jo procedeixo d'un entorn rural, jo em considero d'extracció cairal, doncs els meus herois són els pagesos i les pageses. No, de vegades vaig viure 25 anys en una masoveria. I per tant, no em costa gaire, en aquest sentit, per tant, la imaginació sempre és relativa, doncs d'endinsar-me en la psicologia d'aquests personatges, que ja havia abordat en altres ocasions, però que aquesta vegada, i aquesta és una qüestió que sobretot de la qual se'n va donar l'editor, Josep Lluc, he bescanviat el que en diríem el viatge tràgic i elegíac, pel que ell també em va considerar una mirada sorneguera o humorística.
1: Sí, Antoni, i has posat aquesta ironia, i has posat el punt d'humor, i has posat dintre de la tragèdia, perquè n'hi ha, que els fas patir, i has posat aquest punt de dir, escolta, mira, la vida final també és això, posem-hi ganes, posem-hi humor.
2: Exacte. Segurament era una cosa que també necessitava fer, perquè les primeres novel·les segurament tenien una connotació, o tenien un fons molt, molt, molt autobiogràfic, encara que jo el dissimulava, amagant-me o amagant persones que conec darrere dels personatges, i jo diria que necessitava ara una altra mirada. I, de fet, la novel·la anterior, la clau anglesa, potser ja es pot concebre com una obra de transició, perquè en allà, en aquesta anterior novel·la, ja hi havia un personatge femení, la Rosa de l'Albereda, que jo tractava, o vaig tractar, amb pinzellades grotesques. O sigui, vaig explotar el grotesc. Ara aquí jo diria que no, no és el cas, que jo diria que el to potser és més sorneguer. Més sorneguer, més humorístic. I per això em va semblar oportú, en sintonia amb això que dic, doncs d'encapçalar tot el recull, ni més ni menys que amb una cita de l'admirat Pere Calders, que a ell d'humor i d'ironia no n'hi faltava pas gent.
1: Tenim la cita aquí. L'humor és un element de legítima defensa davant la vida. És una gran frase que penso que ens la podríem emmarcar tots nosaltres, eh? Mm. Tu parlaves de pagesos i pageses que, a més, en aquest moment estan a l'alça, perquè en tot el tema del Mercosur els tenim revolucionats. Bé, estem revolucionats, perquè jo sí. també m'incloc.
2: Sí, no, no, és que, veiem, jo ja havia, jo en les novel·les anteriors ja havia intentat de fer el retrat de les brutals transformacions econòmiques i socials que experimenta la nostra pagesia i que ha trastocat la fesomia del camp aquests darrers 50 anys, com no havia passat en segles. I això ho hem pogut viure, Mònica, nosaltres. O sigui, hem estat testimonis de com en 50, 60 anys, per exemple, desapareixia a poc, i finalment sembla que serà així, la figura dominant que havia estat el masover. Jo us ho dic perquè havia estat, doncs, en fi, vivint fins als 25 anys en una masoveria, que és la masoveria familiar, però familiar en termes de com a masovers, perquè no n'eren propietaris. I al final ja hem vist que els masovers han hagut de plegar perquè no hi ha hagut relleu generacional, perquè el camp no dona, i els propietaris també, per la seva banda, han afrontat la crisi, doncs, com veiem, a vegades fent reconversió econòmica, no? A través del turisme rural, l'hoteleria, a vegades convertint tota una finca en un camp de golf, i això us ho dic perquè ho conec, només al meu poble de Taradell, doncs ja hi ha dues, diguem-ne, finques que s'han convertit en camps de golf, la qual cosa això era inimaginable 50 anys enrere. Per tant, la terciarització del camp, galopant, no? Cada vegada és més un fet. I bé, jo mateix puc dir que si m'he dedicat, doncs, al món de la docència, segurament és perquè a casa ja de seguida vaig adonar-me que jo no hi tenia res a fer, davant de la crisi que ja s'anunciava. I, entre altres raons, perquè en el meu cas m'agradava llegir i també m'agradava escriure, oi? Però no n'hauria pogut viure del cultiu de la terra. És que no hauria pogut, no? Aleshores, en aquests contes, doncs, n'hi ha 3 o 4 o 5 que encara exploten tot de comportaments humans, en aquest cas, doncs, centrant-me en els pagesos, però hi ha també, doncs, com ja deus haver-te donat, doncs, contes que, diguem-ne, s'endinsen ja en altres esferes i fins i tot n'hi ha algun de molt urbanita.
1: Sí, sí. Aquí n'hi ha per a tots els gustos, però m'encanta, doncs, també aquesta part, no, del camp, perquè, clar, cada lector s'hi trobarà identificat d'una manera o d'una altra. Per mi ha estat identificar-me en tot aquest ambient rural i, clar, la primera, el primer conte és La màquina de segar vermella. És que aquí ja comences amb el típic tòpic, clar, és que no podem parlar. No podem anar explicant els contes, però també hi ha aquests típics tòpics que no s'han perdut, no? De la mirada de la ciutat cap a pagès, no? I després, com viuen els pagesos el que fan els de fora al seu territori, també.
2: És el xoc, no?, entre el camp i la ciutat. Jo sempre dic que tots, fins i tot els defensors més recalcitrants de la vida ciutadana, tots descendim del món de pagès, en segona, tercera o quarta generació. A molts el que passa és que els dol reconèixer que l'avi, doncs, era un pagès que vivia a la Cerdanya i tothom ara presumeix de viure a la ciutat, oi? Però és que és d'on venim tots plegats. Per això jo sóc un ferm defensor de totes les reivindicacions que poden arribar a fer els pagesos. I si un dia ens embarranquen la carretera, és el menys que poden fer. Perquè són gent pacífica, a més, segles enrere, parlem de la revolta dels segadors, ja imaginem-nos com sempre els ha tocat una mica el rebre, no? Però bé.
1: Quedeu-vos amb això que ha dit d'embarracar la carretera, però haureu de llegir el conte, que és boníssim, aquí em va encantar, perquè a més, sí, una cosa té, Antoni, perquè jo no t'havia llegit, jo t'he descobert amb Aquesta nit passarà la guilla, I és que realment, quan llegeixes els contes, que tu, quan jo estava llegint els teus contes, em sentia com si fos el personatge. O sigui, les angoixes del personatge, els nervis, l'estrès, aquell moment... O sigui, sents, la teva literatura fa que et sentis absolutament empatitzant i identificat amb els personatges. Això és impressionant.
2: Bé, m'agrada molt sentir això, Mònica, perquè, de fet, jo sóc dels qui penso que escriure és d'alguna manera dibuixar, eh? És d'alguna manera pinzellar els comportaments humans. Eh? Hi ha un vers de l'Ars Poètica d'Horaci, perdoneu la referència, però m'he dedicat gairebé tota la vida a parlar dels autors clàssics, que ja diu que com la pintura, la poesia o la literatura, no? És a dir, que quan escrivim, a mi, sobretot, quan escric m'interessa de centrar-me o de destacar el pes de cada paraula, el color de cada paraula, gairebé diria de cada síl·laba, no? I sobretot la música, perquè en el fons, més enllà del que parlem, quan escrivim, el que fem és aixecar una construcció, un edifici de paraules. Aleshores, m'interessa que en aquest edifici, façana, portes, finestres, teulada i barbacana, doncs, puguin sostenir-se, no? I, sobretot, doncs, animar, en aquest cas, el lector a entrar-hi, dins d'aquesta casa, no? Els clàssics, això, els grecs i llatins, per tant, això és una mica de formació professional, ho tenien molt clar, eh? Per això, no endavades, Horaci va dir que havia construït un monument més perenne que el bronze quan va morir. I és ben cert, perquè 2.000 anys després encara llegim els seus poemes, els famosos topis, el Carpe Diem, el Locus Amoenus. Per què? Perquè és un home que va afinar molt la llengua. Sobretot, i això, Mònica, no ho sé, potser hi haurà lectors que ho trobaran desmesurat, però jo sóc dels qui penso que la llengua, al capdavall, en literatura... Jo no dic en un espai comunicatiu, periodístic, però en literatura hauria de ser gairebé, diré, el personatge més important, eh? El personatge més important. En fi...
1: Aquí estic absolutament amb tu. La llengua és la base. I després has dit una cosa que és molt interessant. Per què animem a llegir? Són llibres de relats i n'hi deu haver 50.000, però quan agafes un llibre i és com s'expliquen aquestes històries. Mm-hmm. És la manera d'explicar, de narrar. I la llengua hi té molta importància aquí. El llenguatge és molt important.
2: Sí. No. Mira, m'agrada que coincidim en aquesta idea, perquè per a mi és central, capital, i l'única a la qual no sabria renunciar, perquè tracta del matí al vespre parlem, escrivim el que calgui, però clar, quan hem de fer literatura, no només ens cal comunicar, jo diria, sinó de presentar una mostra bella, no? Una mostra verbal que sigui bonica, perquè també ens pessigollegi una mica, no? L'ànima. No només amb les idees, sinó amb el vehicle que són les paraules.
1: Jo penso que no, en l'Antoni no ho podria dir millor. Aquí trobareu, Antoni, no sé si vols afegir-hi alguna cosa més.
2: Jo només demanaria una cosa, sí. Que darrerament veig que hi ha molts lectors que s'ofanen de dir que han devorat tal llibre o tal altre. Jo a vegades m'espanta, a mi aquesta expressió m'espanta, perquè quan has mimat molt la llengua, carai, aleshores dius quin valor donen, no? Aleshores que has passat a l'obrador, no? Treballant, perquè si, és a dir, jo reclamaria, no només per a mi, sinó per a la majoria d'obres que es puguin escriure, una lectura més lenta i pausada, perquè això facilita, és a dir, jo gairebé demanaria que el lector es llegís un conte o dos o tres i llavors, si de cas, que reposés una mica i en deixés per a l'endemà. Perquè, clar, si llegim molt de pressa, se'ns barregen molt les històries. I en canvi, sóc del parer que més que llegir o més que devorar, hauríem de degustar, no? És una reflexió que he anat fent aquests darrers temps, eh? Que llegint, oi, m'he llegit tants llibres, bé, però quin ha estat, no? Quin ha estat el benefici lector al capdavall?
1: Jo aquí em sumo al que diu l'Antoni, són llibres, són contes per assaborir. No cal que us en llegiu tots el mateix dia. Podeu anar triant fins i tot rellegir-los, començar, recomençar, començar pel principi, començar pel final. I trobareu 12 contes amb 12 històries que, com bé he dit jo ara anteriorment, hi haurà personatges que us faran, no sé, posar neguitosa, posar amunt, aixecar les vibracions, però realment penso que en aquest sentit ho ha brodat. Us recordo, aquesta nit passarà la guilla d'Antoni Pladevall, publicat per Proa, i em sembla, Antoni, que tornarem a repetir entrevista, perquè aquí hi ha una tertúlia llarga per fer. Ens tornarem a retrobar, això ho tinc per segur. Ara que t'he descobert, per segur.
2: Doncs moltes gràcies, per l'interès i per aquest mirament.
0: Al Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La setmana vinent se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Per parlar sobre aquesta problemàtica, Sergi Estapé entrevista de seguida la psicòloga forense Laura Nadón. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Laura, què tal, com estem?
2: Hola, bona tarda.
1: Doncs volíem parlar d'això, no? El motiu de que la setmana vinent serà el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de persones grans. Recordem una mica amb quins objectius se celebra aquest dia.
2: Bueno, el maltractament a les persones grans és una realitat que sovint passa desapercebuda i queda invisibilitzada. Aleshores, el motiu principal de la celebració d'aquest dia doncs seria la defensa dels drets de la gent gran, promoure la seva dignitat i seguretat i sensibilitzar la ciutadania, professionals i institucions sobre la problemàtica que pateix aquest col·lectiu i sobre la necessitat de detectar, prevenir i actuar davant de qualsevol situació de maltractament.
1: Expressaves l'expressió realitat oculta, no? Estem davant d'una realitat oculta. En quin sentit us referiu a això?
2: Doncs el maltractament costa molt de detectar quan són persones grans. Els casos es produeixen la majoria dins de l'àmbit familiar, dins dels domicilis. Per tant, són entorns molt privats i de difícil accés, on és molt difícil detectar què és el que passa. A més, també hi ha molta gent gran que no denuncia, no per por, per dependència emocional, econòmica o per sentiment de culpa. I a més, la situació encara es pot complicar més quan la persona presenta demència o deteriorament cognitiu i té poca consciència sobre el maltractament que està patint. I en molts casos, a més, la persona que exerceix maltractament també és el cuidador principal i també tenen por a denunciar-lo per aquesta por a perdre la seva font principal de cures.
1: Sí, ja de per si és miserable un maltractament a nens o dones, com també estem acostumats, en aquest cas, com deies, no? Persones encara més vulnerables perquè algunes doncs, poden tenir problemes, com deies, cognitius, amb la qual cosa doncs, a lo millor a vegades no són ni conscients de que els hi passa això.
2: Exacte.
1: I de quines formes es pot manifestar aquesta classe de maltractaments?
2: Doncs el maltractament més habitual és el psicològic i l'econòmic, que sovint van de la mà, seguit de la negligència, és a dir, la manca d'atenció en les cures, del maltractament físic, i després ja vindria l'abandonament i l'abús sexual, que l'abús sexual seria dels més difícils de detectar. Però sí. Cada vegada hi ha més complexitat, cada vegada es detecten casos més greus, tots pateixen més d'un tipus de maltractament i cada vegada es detecten més persones en situació de vulnerabilitat extrema.
1: Hi ha alguna franja d'edat, que no sé si hi ha algun estudi o hi ha alguna manera de saber-ho, que hi ha alguna franja d'edat on hi ha més gent maltractada o no, aquestes dades no es tenen?
2: Bueno, la nostra mitjana d'edat de les víctimes seria de 83 anys, aproximadament. Senzillament, és les nostres dades també van en sintonia amb les dades de serveis socials i d'altres organismes, però no, tampoc sabríem explicar exactament el perquè d'aquesta franja.
1: Bueno, de fet, avui en dia, el que es diu molt, no? Que 83 anys d'ara no són els 83 anys de fa 20 o 30 anys, amb la qual cosa, doncs, hi ha una esperança de vida molt més alta, per tant, suposo que això també deu pujar. Les dones són les, podríem dir, les que ho pateixen més?
2: Sí, la majoria de víctimes són dones. En el nostre cas, l'any passat, un 78% de les persones ateses eren dones. També s'explica perquè al final les dones tenen més esperança de vida que els homes i hi ha molta més prevalença de dependència en edats més avançades. I a més, en el cas de les dones també hi ha desigualtats acumulades al llarg de la trajectòria vital i que amb la vellesa encara augmenten la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu.
1: I podem dir que hi ha un prototip de maltractador o maltractadora de persones grans? Podem dir, doncs, no sé si es pot establir.
2: Sí, no existeix un perfil únic, perquè hi ha molts perfils diferents, però sí que la situació més habitual que detectem seria la persona cuidadora, que podria ser un fill, amb un problema de salut mental que no està ni diagnosticat, ni filiat, ni en seguiment, i que, bueno, que exerceix maltractament sobre la seva mare. Aquesta és la situació més habitual amb la que ens trobem. Sí que m'agradaria fer un èmfasi en que no per tenir un problema de salut mental vol dir que hagis d'exercir maltractament, però sí que parlem de casos on aquest problema de salut mental no està estabilitzat.
1: O sigui, parlaves ara de que pot ser alguna persona com un fill i tal, o sigui, en general són les persones que estan més en un entorn directe, no?
2: Sí, el més habitual és que siguin membres de la mateixa família. Nosaltres aquest any el 63% de les persones que han exercit maltractament han sigut els fills i el 81% han sigut algun membre de l'entorn familiar. És a dir, que sigui la realitat més habitual amb la que ens trobem és que sigui algú del seu entorn. Perquè al final per exercir maltractament també és necessari doncs, que hi hagi un vincle afectiu i que hi hagi una certa de relació de dependència amb l'agressor, i per tant, per això s'explica que és el més comú sigui dins de l'àmbit familiar.
1: Parlàvem abans de realitat oculta, i ara jo recordava algunes imatges que han transcendit, que s'han fet virals, de cuidadors que tractaven malament a persones grans que estaven en una residència. Potser llavors és quan la gent s'exclama, però que potser faltaria més informació o no, perquè la gent fos conscient, no?, que això existeix, no?
2: Exacte, sí. S'ha donat poca cobertura a nivell de mitjans. Vull dir, en general és un tema que segueix sent molt tabú. No hi ha prou coneixement sobre aquesta problemàtica i les mateixes víctimes a vegades normalitzen situacions que estan patint que no haurien de ser normalitzades, perquè al final estem parlant de gent gran i moltes vegades les dinàmiques de maltractament es donen des de fa molts, molts anys i, per tant, ho tenen completament normalitzat.
1: Parlàvem d'això, que és encara més preocupant, no?, el maltractament en persones que poden patir malalties, com per exemple l'Alzheimer, no?
2: Exacte, sí. Que les persones amb deteriorament cognitiu o demència són encara més vulnerables perquè no només tenen dificultats per identificar que estan patint una situació de maltractament, sinó que a més els costa, bueno, a vegades no tenen ni la capacitat de verbalitzar-ho o d'explicar-ho o de demanar ajuda. A més de nosaltres, en el nostre cas, el 72% de les persones que tenem presenten deteriorament cognitiu lleu, però també hi ha una part que presenta inferior, que seria un 18%, 10%, que presenta deteriorament cognitiu moderat i greu. També és normal que detectem més casos en fases lleus, perquè al final aquests encara tenen una capacitat de comunicar i de demanar ajuda bastant preservada, però és molt difícil de detectar quan la persona ja està més avançada, diguéssim.
1: I quan detecteu o quan es detecta que una persona gran que ha rebut maltractament, sigui de la família, sigui del cuidador, hi ha algunes pautes, hi ha algun procés que s'hagi de seguir, algun protocol?
2: Jo diria que el primer que cal és escoltar-la, respectar el seu ritme, saber quina és la seva voluntat, què és el que vol fer al respecte, validar el que està sentint i a partir d'aquí dirigir-la a la xarxa de serveis territorials, que seria serveis socials, els serveis d'atenció primària com els CAPs o serveis jurídics, per tal de que la puguin acompanyar i activar els mecanismes necessaris per poder-la protegir.
1: Es parla fa uns anys d'aquesta nova llei de la gent gran. Sembla ser que el Parlament de Catalunya ho està tramitant. Seria una solució a mitjà termini o encara quedaria molt camí per combatre aquesta xacra?
2: Bueno, qualsevol avenç normatiu que reforci els drets de la gent gran, doncs, evidentment, és una cosa positiva. Ara també s'ha de tenir en compte que les lleis normalment van tard, vull dir que acostumen a arribar després de que la realitat social hagi posat de manifest una problemàtica greu i no actuen tant des de la prevenció. Sí que diria que igualment quedaria molt camí per fer a nivell sobretot de sensibilització i de detecció, perquè per molt que hi hagi aquesta llei, que sí que és un avenç i que pot ajudar a protegir la gent gran, també cal que la població estigui molt més conscienciada per poder denunciar més casos i poder ajudar més persones.
1: I les persones grans que poden rebre aquest maltractament són conscients, se'n donen compte o depèn del seu estat, com dèiem, cognitiu?
2: No, moltes vegades, encara que tinguin l'estat cognitiu més preservat, no són conscients de que són víctimes de maltractament. Uh-huh. Sí que poden ser conscients de que igual el seu fill té una problemàtica de salut mental i que no està bé, de que la convivència no funciona, però moltes vegades no són conscients. Amb el deteriorament cognitiu, a més, trobem situacions d'expoli, és a dir, de maltractament econòmic molt greus,

0: però és complicat parlar de prevenció perquè, per desgràcia, la majoria de casos arriben quan la situació de maltractament hi ha escalat bastant. I estem parlant d'una generació, a més, que sobretot de la població més envellida, diguéssim, o sigui, de la gent a partir dels 80 anys, que tenen l'acostum, doncs, de no explicar les seves problemàtiques, del que passa a casa es queda dins de casa, i com que és l'àmbit domèstic també dificulta molt aquesta detecció i aquesta prevenció. A més també cal tenir en compte que moltes vegades el maltractador també ha patit maltractament.
1: Clar.
0: En algun moment, o sigui, a vegades el fill que ara està maltractant el seu pare també ha sigut maltractat durant la infància i són dinàmiques que costen molt de detectar i de trencar.
1: Laura, explica'ns una mica, no? Parlàvem al principi, aquest psicòloga forense i referent d'aquest projecte Oblit Zero, que fa poc s'ha presentat. Explica'ns una mica què és Oblit Zero.
0: Doncs des d'aquest projecte, que està especialitzat en detecció, intervenció i en la prevenció a situacions de maltractament a persones grans, especialment a persones grans que pateixen deteriorament cognitiu i demència, doncs el que busquem és protegir els seus drets, la seva dignitat i promoure la seva seguretat oferint una resposta integral, diguéssim, davant de situacions d'abús, de negligència i de vulneració de drets. El que intentem és intervenir en tot l'entorn, no només amb la víctima, diguéssim, perquè creiem que és fonamental intervenir també amb l'agressor, amb tot el nucli de convivència per poder resoldre la problemàtica de manera definitiva.
1: I qui participa en aquesta campanya?
0: Doncs hi participen professionals especialitzats en l'àmbit social, psicològic i jurídic principalment, i treballem en coordinació amb tota la xarxa de serveis territorials que estigui intervenint en aquell cas, i també intervenim amb fiscalia, amb el jutjat, amb cossos policials i altres recursos.
1: I això com, diríem, com, no sé com dir-ho, com es vertebra, com es desenvolupa aquest projecte o aquesta campanya?
0: Doncs es treballa des d'una perspectiva integral i sistèmica, és a dir, que es té en compte tot l'entorn, com comentava abans, i no només a la persona que pateix maltractament, perquè moltes vegades el maltractador també és una persona vulnerable que necessita ajuda. I l'objectiu no només és aturar el maltractament, sinó que també seria com reduir els factors de risc, restaurar els drets i construir alternatives sostenibles que permetin millorar la qualitat de vida de la persona gran, respectant sempre la seva voluntat i projecte vital. I també intentem, doncs, restaurar aquest vincle entre la persona maltractada i el maltractador, sempre i quan sigui possible, evidentment. Hi ha situacions en les que no és possible treballar amb el maltractador perquè això suposa un risc greu per la víctima, i en aquest cas ja es tira més per la via penal. Però sempre intentem que la víctima no hagi d'abandonar el seu domicili i intentar treballar amb la família perquè la persona pugui seguir gaudint del seu espai vital i sentir-se segura a casa seva.
1: Per parlar de la persona maltractadora, és conscient sempre d'aquest maltractament? O a vegades, no ho dic per justificar-ho, però pot ser una cosa que sense voler o sense donar-se en compte es fa?
0: Clar, a vegades sí que en són conscients, però en la majoria de casos, al principi de la intervenció, no tenen aquesta consciència de que estan exercint maltractament cap a la víctima. I el fet de no tenir aquesta consciència vol dir que tampoc necessàriament es té aquesta voluntat de fer mal, i això sí que et permet fer una feina amb el maltractador per tal de conscienciar-la i que responsabilitzi de les accions que estava cometent. I moltes vegades el que necessiten al final és suport, perquè a part de la problemàtica de salut mental també pot ser que l'agressor pateixi una sobrecàrrega a nivell de cuidador, perquè igual porta cuidant de la seva mare amb demència des de fa molts anys i no té ni els coneixements ni les eines i està completament sobrepassat perquè es troba sol davant de les cures. Vull dir que al final cuidar d'una persona gran amb demència no és fàcil, i la majoria de cuidadors són no professionals i no han rebut una formació per fer-ho. I la negligència moltes vegades pot ser de manera involuntària.
1: Doncs Laura Nadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, gràcies per passar avui pel Connectats i fent-nos saber més sobre aquesta problemàtica.
0: Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar sobre aquesta problemàtica.

0: Passen gairebé dos minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i el tenim a Badalona. Bona tarda, Enric. Enric, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ara. Ara sí. Molt bé, tot bé, no?
1: Sí, jo hi era,
0: Ah, hi eres.
1: El tècnic de so que no sé... Sí, el tècnic de so que no sé què deu.
0: Ara la culpa és del missatger, no?
1: Sí, sí, sempre.
0: Molt
1: sempre.
0: Bé, molt bé. Ja veig que les coses es mantenen.
1: M'està fent mala cara el tècnic.
0: Home, clar, pobre. Bueno, ha arribat una mica més tard a tocar el botó, no passa res, no vindrà d'aquí. Anem a Terrassa, anem a saludar el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, a tu no t'ha fallat res, no? Ja veig
2: no,
0: que...
2: De moment no.
0: Perfecte. I el tercer en completar aquest trident és l'Eduard Pomares, que és enginyer industrial, i el tenim via telefònica. Eduard, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: Molt bé, doncs després de l'eufòria del Castell de Focs i de tota la parafernàlia després d'aquesta visita del Papa Lleó a Catalunya, potser és moment de parlar d'algunes coses, d'alguns debats que han quedat sobre de la taula, no? Hem parlat, en alguna de les tertúlies de qüestions relacionades amb aquesta visita, sorgides d'aquesta visita del Papa, i avui continuem amb un dels temes, perquè, clar, no tothom ja estava d'acord amb tot el que s'ha fet. També és raonable, no?, que hi hagi disparitat de criteris. Però avui m'agradaria parlar amb vosaltres sobre... El fet que Espanya, que es defineix com un estat confessional, financi l'Església Catòlica. Val? Aquest és un debat que queda sobre la taula, i jo us pregunto si penseu que és compatible que un estat confessional faci això amb una religió concreta, amb diners públics en aquest cas, amb l'Església Catòlica. Hi ha hagut... associacions, entitats, atees, laiques, que han posat el crit en el cel i que això, doncs, no ho han vist bé. Què us ha semblat a vosaltres? Vols començar, Joan?
2: Sí.
0: Vinga.
2: Doncs mira, realment, paralitzar un país a través dels mitjans i institucions per la visita del Papa, un líder espiritual d'una religió com el catolicisme, que no neguem la seva grandesa i influència històrica, és un fet insòlid, fora de lloc. I com deies tu, un país de confessional no hauria de ser així. I no només perquè ho diguin els ateus o gent no religiosa, és que hauria... seria el sentit comú gastar tants recursos públics. Mm. Però, bueno, això ens porta a una anàlisi de dir, bueno, poques coses han canviat en aquest estat, que manté encara un concordat, o sigui, un acord estat... Vaticà,
0: sí.
2: que ve del franquisme i que manté encara uns privilegis de l'Església Catòlica que no els ha tocat ningú, i això és el que ens hauríem de preguntar. I clar, en el moment en què estem, que ens trobem de crisi social, política, manca d'autoritat ètica i moral, clar, sentir paraules boniques de defensa dels drets, els valors d'una persona amb tant de poder mediàtic i tal, doncs és fàcil que la gent caigui caigui als seus braços pensant que és un home que oblidant tot el que hi ha al darrere. Mm. El Vaticà continua sent l'empresa privada més antiga del món, amb els seus privilegis, que no té la suficient sensibilitat per rebre les seves víctimes produïdes per ells mateixos de violacions i abusos. Però, en fi, podria seguir així.
0: Ja.
2: Per tant, no, la pregunta és, no hauria de ser.
0: No hauria de ser.
2: No, no hauria de ser, no és normal.
0: Uh-huh. I l'Enric, com ho veu?
1: Que és l'herència de don Francisco Franco Bahamonde, senzillament. Vull dir, hi ha coses que han volgut canviar, però aquesta no l'han volgut canviar. No entenc el per què. I us està parlant un creient catòlic.
2: Uh-huh.
1: Sí. O sigui, m'entens?
0: Sí.
1: Penso que no anem bé per aquest camí. Penso que no anem bé aquest camí i volguem enganyar la gent. Per exemple, La missa del domingo, 1.200.000 persones. Molt bé. I diumenge que ve, d'aquestes 1.200.000 persones, quantes aniran a missa? La meva pregunta és aquesta. Segona, a l'acte ahir, no, abans d'ahir, en l'Estadi Olímpic de Barcelona. El Papa en l'encuentro de la joventut. Vosaltres vau fixar la gent que hi havia a les grades? Quina joventut hi havia? A veure, joventut, jo considero joventut a partir de 30 anys en avall, que ja és molt, eh? A veure, allà hi havia una quantitat de gent que passaven els 30, els 40 i els 60, que l'encuentro con la joventut, fotem conya o què, nois?
0: Se senten joves, Enric.
1: No em vulgueu fer combregar amb rodes de molí, vale? O sigui, quan el Barça passeja el títol de la Copa d'Europa per Barcelona, surten 800.000 persones. Molt bé, oh, el Barça, molt bé. Però d'aquestes 800.000 persones, quantes paguen en el Barça? M'enteneu? O sigui, els que són afiliats. Clar. Doncs el mateix la missa aquesta, 1.200.000 persones. Vale, molt bé. Quantes aniran a missa diumenge que ve? 20.000? 1.200.000, us estic parlant de 20.000.
0: Sí, però això, Enric, tot això és l'efecte Tafaner. No deixa de ser una figura important que la gent doncs, pot veure potser una vegada a la seva vida, i el que provoca és aquesta mena de curiositat, no?, per veure si ho tens, si tens la possibilitat, no?
1: Eduard... L'histerisme.
0: Bueno, el que sigui.
1: Histerisme, perquè a vegades que ratlla l'histerisme, a veure, fotem conya, vull dir que és un home que sí, que és mediàtic, que no sé què, que no sé quantos, però bueno, però tampoc no n'hi ha per tant. No fotem.
0: No sé quants
1: cardenals porta. Fa una missa i no sé quants cardenals porta. A veure...
0: Venien d'altres llocs de l'estat espanyol, la missa que es va fer a la Sagrada Família.
1: No es poden quedar a casa seva? Quedar a casa seva?
0: Vinga, completem la roda. Eduard.
3: Aviam, jo en primer lloc voldria posar una mica en dubte que Espanya sigui un estat confessional, no? O sigui, ara mateix el govern ho pot declarar com vulgui, però Espanya sempre ha estat molt vinculat a el que és l'Església, ja des de tota la vida. Aleshores, voler fer-nos creure aquesta actitud em sembla una miqueta estrany, no? I d'altra banda, doncs, el tema de la visita del Papa jo ho veig més com una acció de merchandising que una altra cosa, perquè tots els polítics que s'han fet fotografies des del dissabte o diumenge que va arribar a Madrid i el que queda que estan a Canàries ara, vull dir, no han treballat ni pel poble ni per res, o sigui, s'han pres una setmana de vacances també tots els polítics. Aleshores, jo la visita papal, pues, la veritat, no hi estic gaire d'acord, vaja.
0: Val. Mira, m'he pres la molèstia de buscar l'article de la Constitució on es parla, no?, precisament,
3: sí.
0: Però diu... que no diu tal qual que sigui un estat confessional. Diu, cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica, aquí ja posa concretament qui, amb l'Església Catòlica i les altres confessions. Val? Si fóssim un estat laic, com a França, això seria una altra cosa, però tot i que parla de cap confessió, sí que és cert que hi ha una certa deferència per l'Església Catòlica. Per què? Doncs perquè es manté aquesta tradició del concordat que comentava el Joan, no? Que malgrat Suárez va introduir algunes modificacions al 79... amb l'arribada de la Constitució, doncs sembla que tot està igual, no?, com apuntava l'Enric. Joan?
2: Sí, és que clar, no confonem les coses, o sigui, l'Estat, ho diu la pròpia Constitució, hauria d'actuar així, tal com es va aprovar en el seu dia. És evident que no som igual que França ni cap altre país, però si ens hem consensuat un Estat que diu això, per exemple... El que no podem és seguir mantenint amb una religió, per important que sigui, aquest estatus de privilegi i aquest tracte. Però bueno, és que clar, aquí ja ho diu el company Enric, que ell és catòlic creient, i això està claríssim. Això va més enllà dels creients d'una religió. El que significa el Vaticà és un poder econòmic immens. Això ningú en parla, perquè si el papa no ha tingut nassos de rebre aquí a Catalunya cap de les víctimes dels abusos, per exemple, sí, s'ha dedicat a fer, això sí, testos i tal, però rebre la gent aquesta, no, ara sí que ha rebut privadament, sens dubte, com sempre fan el senyor Feiner, per exemple, el president de CaixaBank, perquè perquè és una de les entitats que finança el Vaticà, etcètera.
0: Evidentment.
2: I aquest és l'entramat que hi ha al darrere. Si mireu la visita al papa i aparteu la vista del senyor aquest de blanc per un moment i veureu tot el voltant, la cúria i tot el que porta aquest senyor, us adonareu del poder que hi ha allà, que és molt, enteneu? I és un país no democràtic, és un país que té molt poder, però que és incapaç de fer res perquè les desigualtats econòmiques del món no siguin les que són. Ara, gestos, sí, clar, jo també puc anar fent gestos de visita als pobres, de visita als aquests, això són gestos que no porten enlloc.
0: Llavors, aquests acords, aquest concordat entre Espanya i la Santa Seu, s'haurien de revisar, s'haurien d'actualitzar, s'haurien d'adaptar a la realitat social actual, cosa que no s'ha fet anteriorment? Què us sembla?
3: Home, s'haurien de revisar, però quina voluntat ja pot haver-hi de revisar-ho? Jo soc del parer que l'Església encara en aquest país, a Espanya, mana pràcticament més que el propi govern. O sigui, són poders fàctics que tenen molt de poder, i acabar amb això jo pràcticament crec que és impossible. Aleshores, parlar de concordat i de modificació d'aquest estatus, jo no ho veig, sincerament no ho veig.
0: Tu com ho veus, sí, Enric?
1: Jo veig que hi ha un disbarat darrere l'altre. O sigui, per exemple, l'Església Catòlica no accepta ni la separació del matrimoni ni el divorci. Vale? Aquest senyor va rebre amb audiència privada a Sofia de Grècia, Helena de Borbó, Cristina de Borbó. Aquestes tres senyores estan divorciades o separades o no sé què cony foten, però, a veure, no fem conya que, a més, la ex-reina anava de blanco. Cosa
0: sí,
1: que
0: però
1: només es permet segons quines reines, o sigui,
0: sí,
1: l'estat
0: sí,
1: és confessional, no sé què, va. Ei, no fotem més conya i més parafernàlia, va. Entesos? Després, segon tema. Ciutat del Vaticà no deixa entrar a ningú que no porti papers. Vale? Així que ens reunim ara amb quatre negrets allà a Canàries. Ai, pobrets, els hi tiren quatre flors a dintre mar i bon vent i barca nova i ja us espavilareu, però a casa no vingueu, eh? A casa no vingueu a emprenyar. Va, a veure, traiem-nos les caretes ja d'una vegada. Traiem-nos les caretes d'una vegada. Va.
2: Hipocresia.
1: Vale. Exactament, la paraula que tu dius és l'exacta. Hipocresia.
2: Sí, i a més, el que deia la Carme, jo, com deia també el company
0: Eduard,
2: no veig que això hagi canviat, perquè, entre altres coses, estem ara immersos en un moviment. I això, hi ha algú que ho està teoritzant, molt interessant, per exemple, el periodista Enric Juliana, en un llibre o escrits que està fent, ho està teoritzant. És un moviment que està fent l'Església Catòlica, similar al de després de la Segona Guerra Mundial, i en el món actual l'ultradreta, el discurs aquest desaforat està prenent terreny, doncs ara cal tornar a reforçar un discurs de democràcia cristiana. Us en recordeu, la democràcia cristiana d'Itàlia que va tenir tanta força? O sigui, allò de parar els peus als extremismes, tant d'esquerra com de dreta, i tornar a guanyar poder, però sense canviar masses coses. Aquest discurs de la democràcia cristiana sembla ser que l'està reforçant el Vaticà, i això està quallant, perquè clar, la gent, estem en un buit ètic i moral molt gran, i per tant pot caure fàcilment i la gent pot tornar a reforçar la creència, aquesta falsa i hipòcrita, evidentment, no l'autèntica, amb un catolicisme.
0: Veuríem amb uns altres ulls a l'Església Catòlica si, per exemple, desapareguessin aquests privilegis, com, per exemple, que paguessin l'IBI, impostos sí. de successions, de donacions, sí. i l'Estat, si és un estat aconfessional, doncs pot tenir una altra sèrie d'acords, però no que tingui a veure amb les arques públiques. Això canviaria? Què penseu?
3: Bueno, podria arribar a canviar el que és la percepció, però fins a quin punt estaria disposada l'Església Catòlica a renunciar a això? Jo no he estat mai al Vaticà, però jo crec que és l'empresa més rica, si no del món, com a mínim d'Europa. Parlem del Vaticà.
0: Sí.
3: Allò és infranquejable, o sigui, les riqueses que tenen allà i d'on han vingut, expropiacions i demés. Jo només parlo de la Santa Seu. Ja no em poso amb esglésies, sobretot a Espanya també, perquè es van expropiar sí. molts terrenys i demés. Aleshores, fins a quin punt ells estarien disposats a fer un pla, diguéssim, per obrir les portes, no? Per saber què és tot el que ha passat. Jo crec que tot això és més un negoci que una altra cosa. I el que estem dient als companys també, no? Vull dir, és tot pura parafernàlia, és a dir, un bany de masses, que se'n parli i, escolta, mentre ve el papa aquí, estem una setmana que s'acaben tots els problemes. Ja en parlarem la setmana que ve. Per tant, és un tema
2: avui, de discussió. Avui ha caigut una part del taló, mig punt més del Banc Europeu, perquè pujaran els crèdits.
0: Sí.
2: Això sembla que no es llegeix com una notícia que no ens afecta.
3: No, ja se'n parlarà, això ja se'n parlarà molts altres dies. Ara no toca,
2: exactament.
3: Ara no toca. Ara papa i no toca.
0: Ara continuem al núvol, no?, encara, durant uns
3: sí,
0: dies.
3: Sí.
0: Mirant la creu.
1: Sí. Sí, però cal baixar del núvol. Cal baixar del núvol. Cal saber quanta gent som, m'entens? O sigui, i això una manera bastant fàcil de saber-ho és agafant la declaració de renda, a veure quanta gent posa la creu a l'Església Catòlica. Vull dir, mireu si és fàcil això, eh? I que els creients mantinguem el que creiem. O sigui, si nosaltres creiem en l'Església Catòlica, doncs que la mantinguem. I si no tenim prou calés, doncs ens dediquem al parxís. Vale? Però el que no pot ser és que aquí venga, després els anirem donant tots els diners que vulguin, tots els diners que necessitin, o els diners que els hi facin falta. No fotem conya. A veure, si a mi em toca pagar l'impost de successions, ells també l'han de pagar. Si a mi em toca pagar l'IBI, ells també l'han de pagar. Vull dir, a veure, és com una altra empresa, vull dir, ho sento, que ells venen ànimes, doncs endavant que venguin ànimes, però vull dir, el que no pot ser és que deixin de pagar amb diners.
3: Això és una empresa només a beneficis, o sigui, tot el que recauden és net, no tenen cap gasto. Tots són ingressos sí, el que tenen.
1: Aleshores, a mi també m'agradaria això.
3: Clar,
2: home. Li volia preguntar a l'Enric, com a creient, si ell coneix millor, que com està actualment, bueno, tots aquests moviments que històricament ens havien esperançat molt, de moviments socials cristians de base, que al voltant de parròquies o de barris o allò, doncs, que sé que hi ha gent que ho està fent, però això té una força real, molt gran, o no, o va menys?
1: Dintre l'Església Catòlica està fusellat i enterrat. Ja. El que hi ha són grups adjunts a algunes parròquies que segueixen treballant amb el caire social, amb el caire humanístic, amb totes aquestes coses, m'entens? Però de l'església està fusellat. Tota aquella sèrie de capellans obrers que hi havien fa 40-50 anys, tots ara aquests són molt grans o són morts. m'entens? Són homes de 80 i pico d'anys que ja no tenen força, vull dir, ells ja fan la missa cada dia i vol venir a Barcanova, però no els hi demanis peres a l'olmo, m'entens? Com aquell qui diu. I aleshores em queda aquesta dona, la Sor Lucía de Caram, que sembla que faci moltes coses, però jo per mi aquesta dona, la meitat de coses és fum també, eh? Perquè vull dir, això de beneir aquestes ambulàncies que van portar no sé on, a veure, ja escolta, no fa falta, doncs aneu, comenceu a passar i ja les beneirem un altre dia, m'enteneu? O sigui, no perdem el temps en benediccions.
2: O sigui, que el Pere Casaldàliga, per exemple, queda amb mera anècdota i és una llàstima.
1: No, va ser un home, és un home que va treballar molt i que va treballar molt pels pobres, i per exemple mossèn Ballarín aquí a Catalunya també va treballar molt, m'entens? Però vull dir, mossèn Ballarín va dir una frase lapidària, va dir, diu, calen més rectors i menys bisbes. Vale? I ara que estan fotent molts bisbes i pocs rectors. I just al contrari. I amb això què vol dir? Que el capellà, el rector, estava al costat dels feligresos aquells, i quan tenien un mal de ventre, doncs ell intentava ajudar-los, m'entens? Tu no vagis, cal que vagis al bisbe perquè et traurà el garrot i et fotrà un cop de garrot.
0: Bé, doncs el debat podríem dir que està servit. No sé si durarà uns dies, si després desapareixerà com el fum, o si donarà lloc a altres debats. Deies, Eduard?
1: No,
3: deia fumata blanca, això que deies de fer un portal al cortina de fum. Una fumata blanca.
0: Sí. Enric, què anaves a apuntar? Digues.
1: Us vaig dir una altra cosa que a mi em sap molt de greu dir-ho. No és que desapareixi com el fum, és que és fum.
0: Sí.
1: Em sap molt de greu dir-ho.
0: O sigui, no hi ha consistència tampoc en aquests debats.
1: No, amb el tema aquest que han vingut amb aquest home, que l'han portat amb el papa mòbil i que han portat no sé quants avions i no sé quants bisbes amunt i quants bisbes avall. Tot això és fum. La gent necessita coses que puguin tocar, no tanta gent amb barretines allà entrant a la Sagrada Família amb allò, aquells tricornis que porten, allò tan extraordinari. Vull dir, no fotem conya. A més, després desallotgen 600 cantaires perquè volien cantar el cant de la senyera, i els tracten de criminals, quasi bé, que els foten allà arraconats i no els deixen cantar.
0: No estaven al programa, Enric, deien.
1: I què?
0: Aquest és l'argument que s'ha donat i ja està, no hi ha més.
3: Això seria ja un altre debat polític,
2: Sí.
0: Clar.
1: Teniu tota la raó,
0: és que és polític.
3: Però que és vergonyós, també us ho dic.
1: M'ha agradat fer-ho entrar avui, m'entens?
3: Sí. Bueno, de fet, avui hi ha una cantada dels Segadors aquí a la Sagrada Família.
0: Ah, sí? La que no van poder fer ahir, la faran avui.
3: Sí. I a més, està tothom convidat, o sigui que... No.
1: I a quina hora és això?
3: L'hora no la sé, però ho he llegit en algun mitjà, i sobretot per xarxes socials, que hi ha la cantada de Segadors pels 600 de la coral que ells van fotre fora.
1: Sí, els 600 cantaires, que eren de diverses corals, no era només d'una.
0: Que a més participaven, estaven participant, no?
1: Sí.
0: A la missa, sí.
1: Sí, quan va cantar l'Escolania de Montserrat al final, hi havia dues escalinates al costat, buides, que aquelles escalinates havien d'estar plenes dels cantaires, tots amb una llàntia fent llum.
0: Sí.
1: I com que va passar el que va passar, que es veu que van dir que volien cantar els Segadors, bueno, van dir, els hi van treure un paper amb els Segadors i la senyera per darrere, els van fotre tots al carrer, i aquests pobres ja no els van deixar sortir, els van fotre al darrere i avall.
3: Permeteu-me, perquè ho acabo de comprovar, la convocatòria està prevista a les 7 en punt, el lloc de reunió és la Cruïlla, amb els carrers Mallorca i Cerdanya.
1: Perfecte.
0: Molt bé.
2: Aquest
3: és ara de VilaWeb,
1: Sí.
2: Que aquest acte que dieu és repressiu, s'hagués pogut solucionar d'una altra manera, evidentment, i no de la manera que es va resoldre, però clar, què pots esperar d'una església que manté des de fa tants anys el paper de la dona dintre l'església no existeix, el tema de l'avortament, l'eutanàsia, el congrés econòmic, la plaça...
0: Tants altres debats, que els va tocar també quan va anar al Congrés dels Diputats i va tenir per tots, però tots van quedar contents.
2: Sí,
0: ho deixarem aquí, Enric, Joan, Eduard, moltíssimes gràcies, que acabeu de passar molt bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda, bona abraçada per tothom.
0: Adéu-siau.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Ens agrada conèixer la trajectòria de les entitats i persones de les nostres ciutats, però també descobrir noves propostes que tot just estan començant. És el cas de Dance Prat Revolution, nou grup de ball del Prat de Llobregat, que a més es pren molt seriosament la inclusió en la seva activitat. En parlem amb la Isa Gonzalo, del Prat Ràdio. Isa, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui volem parlar de la nova escola de dansa Dance Prat Revolution. Està preparant també quines seran les seves classes i fins i tot on podeu accedir a un càsting per animar-vos a competir. De tot plegat en parlem amb la Sílvia Vázquez i l'Andrea Salcedo. Què tal? Benvingudes.
2: Buenos días. Bon muy bien. Emocionadas.
1: Sí, no? Sí. Un projecte que comença. Comencem
2: con
1: per explicar
2: ganas.
1: Com va sorgir aquesta idea de fer una nova escola de ball aquí al Prat.
2: Pues mira, la idea es que, bueno, tenemos niñas, yo por ejemplo tengo mi hija, que le encanta todo esto, y hemos estado en varias escuelas del Prat donde ella ha participado y nos encantaba lo que es el verlas bailar, disfrutar, los campeonatos, y dije, oye, ¿por qué no? Vamos a probar nosotras en montar algo así, una asociación bonita para disfrutar aquí en el Prat, donde las niñas puedan sobre todo disfrutar, sin ánimo de lucro, solo para disfrutar y enseñar, pues bueno, un poquito el tema de bailes. También haremos motricidad, que ahora lo explicaremos un poquito más adelante. Y bueno, queríamos probar y la verdad que estamos muy emocionadas. Estamos teniendo buena vibra con la gente del Prat, que es lo más importante.
1: Heu agafat un local. Per quan està previst que podeu obrir?
2: Setembre. Perfecte. En cuanto comiencen las clases de rutina de colegio, uh-huh. también nosotras empezaremos ya las clases para que sea un extraescolar también, donde uh-huh. ellas puedan venir detrás, después del colegio, a disfrutar del baile.
1: Uh-huh. On estarà situat el local?
3: Estarà situat al carrer Jaume Casanovas, 270-280.
1: Que això és la part nova del Prat,
3: sí.
1: No? Per tota aquella zona, perquè la gent ubiqui a la zona del sud, que ara estan doncs, obrint-se diferents negocis i diferents propostes i donant vida també a tota aquella part. Parlem una mica de quines classes fareu, què és el que doncs, us distingirà una mica de les propostes que hi ha al Prat, Andrea.
3: Vale, doncs, mira, a la nostra escola podreu trobar doncs, des de classes d'iniciació a la dansa, on els més petits podran començar a donar els seus primers passos de ball des de 3 anys. Després trobarem doncs, classes de júnior, infantil, juvenil, les mamis també poden venir a ballar amb nosaltres. Tenim classes d'urbano, classes de ballet, classes de contemporani, classes de salsa, de bachata, etcètera. I les més sorpreses que anem traient doncs, amb el pas del temps.
1: O sigui, la idea és poder cobrir quasi totes les edats, no? Des de ben petites que es comencen als 3 anys ja pots començar a ballar tranquil·lament a, doncs, al màxim, a que les iaies també puguin anar a fer les seves activitats. Sí. Per què heu decidit també tirar endavant una escola d'aquestes característiques? Perquè no hem parlat de la part competitiva, que crec que intentareu, no?, que pugui haver, tot i aquesta part una mica més amateur de gaudir amb el ball, sí. Que puguis competir si se't dona bé i al final doncs, t'impliques, que també sabem que això requereix molta implicació.
2: Sí,
1: no?
2: Esto va a través de unos castings que sí. hacen las profesoras cualificadas, serán las que estén allí haciendo casting, y de ahí elegirán, bueno, seleccionarán a las que se vean. No es que se vean las mejores, porque no, las niñas tienen derecho todas a disfrutar, sino las que se vean, bueno, pues con un poquito de actitud para salir delante de tanta gente a bailar,
1: no es fácil.
2: Que tengan ganas, claro, sobre todo que tengan ganas de eso, de disfrutarlo, de salir en los campeonatos. Es muy bonito poder vivirlo y disfrutarlo. Yo esta semana he estado de jurado popular en uno de ellos y lo he disfrutado muchísimo. Entonces las veo con esas caritas de emoción y eso es lo que queremos, que no se quede ninguna nena del Prat sin ganas de poder acceder a ello. Y tenemos un casting ya mismo, en breve.
1: Com serà aquest càsting? També per preparar-nos, perquè crec que queda molt poquet, no?, per aquest càsting i, per tant, si li podem donar una mica de canya i anar sabent què és el que s'espera de nosaltres, què és el que es prepara?
3: Sí, doncs, mira, el càsting, en el nostre cas, és el 21 de juny, a les 10 del matí, i el que es fa és arribar, bueno, arribem a la classe i principalment estirem una mica amb les nenes, les coneixem una mica, que no se sentin molt clar. Nervioses de cop, i llavors les professores que estaran allà fent el càsting demostren una coreografia, una petita coreografia per el que doni temps, i després les noies surten soles o en grups petits a fer la coreografia elles soles.
1: Ho hauran de replicar.
3: Sí, llavors un cop elles ho estan fent soles, les professores van anotant, doncs, el que demostren les noies, si tenen molta actitud, si de cop estan una mica nervioses i llavors no estan capacitades al 100% per sortir en un escenari on et pots trobar milers de persones mirant-te. Llavors, un cop ja les noies han sortit, nosaltres fem apunts i ja després se'ls dona la notícia a elles.
1: Per tant, es valorarà tècnica, es valorarà també actitud, que és una part molt important, perquè puguin formar part dels diferents grups competitius.
2: Sí, que les que no salgan seleccionada tindran unes oportunitats i se poden quedar en l'escola haciendo extraescolar, aprendiendo, absorbiendo de las profesoras técnica y todo esto. O sea, que siempre hay posibilidades para todas.
1: A nivell de competició, quin és el circuit competitiu on voleu anar? Hi ha circuit de campionat de Catalunya, d'Espanya, com funciona això?
3: Sí, nosaltres volem anar doncs, a campionats de Catalunya, volem accedir a algun campionat d'Espanya, a campionats més petitons que fan diverses escoles de fora del Prat, sinó de Barcelona o d'altres llocs. I així també demostrar doncs, el que tenim al Prat, també demostrar-ho fora.
1: Què és el que aporta la competició, Andrea? Què és el que també t'ensenya a competir?
3: Bueno, competir, a més, també t'ensenya... a part de que coneixes més gent, socialitzes més amb la gent i comences a tenir relacions doncs, amb gent de fora, que potser un dia et trobes en una classe que fas al Prat i que ve gent de fora a provar amb tu... quan ets més petit, doncs fas molts amics.
1: Clar.
3: Ja, no sé, vas a les competicions i et trobes una persona que potser no la veus molt perquè no és del Prat o no és de la mateixa ciutat on estàs tu, però fas més amics. També, al valorar-te tu mateix, estàs davant de moltíssima gent i estàs ensenyant tot el que tu saps, tot el que has estat preparant durant molt de temps. I també, com això, valorar-te tu, demostrar el que tu pots fer.
1: És una seguretat, no?, al final, i un repte, sí. No?, el fet de sortir damunt d'un escenari i haver de competir, de demostrar, i també doncs, tot un ensenyament de disciplina que tothom que hem competit a la vida sabem doncs, com això després s'aplica a tots els altres àmbits. A part de competir, que hem dit, el càsting de competició serà el proper 21 de juny a les 10 del matí, es demanarà que es repliqui una coreografia i a partir d'aquí doncs, es decidirà quines noies, però també suposo que nois poden participar,
3: sí.
1: No? Però és massivament noies les que es presenten, doncs que tothom pugui competir i trobar el seu espai, però si no volem competir, què és el que ens aporta ballar? I també què els hi pot aportar ballar a la gent que digui, ostres, és que jo vull anar a passar l'estona allà.
2: Es un espacio donde vienen a disfrutar, a desconectar del colegio, poder disfrutar del baile, aprender, sobre todo disfrutar. Queremos que todas las nenas y nenes del Prat puedan venir a disfrutar. Ya tenemos algún grupito de nenes de 3 añitos, así que va a ser muy guay y yo creo que lo van a disfrutar mucho. Vamos con esa actitud, a disfrutarlo, a que sea algo bonito. También es una asociación donde hay más mamis que participan con nosotras y bueno... Es una escuela, pero una asociación donde lo vamos a disfrutar a tope. Uh-huh. Vamos con eso, con ganas de cada vez que haya una fiesta en el Prat poder participar, que nuestras nenas y nenes se luzcan bailando y lo disfruten y muestren sus trabajos, porque también trabajan mucho y muy duro. No se ve detrás lo que hay, pero en cada ensayo las mismas profesoras y los nenes están ahí a pie de cañón.
1: Clar, a més, si no competeixes, també pots exhibir, no?
2: Sí,
1: les exhibicions que hi ha al Prat també són molt maques, hi ha molta gent que balla al Prat i cada cop s'estan fent més esdeveniments per poder ensenyar, no?, tot el que es fa. Parlem també de la gent una mica més gran que tindrà el seu espai, no? Què és el que heu pensat?
2: Ahí entro yo por las mañanas. Yo estoy titulada desde hace muchos años, aunque llevo un tiempo que no estoy dando porque he tenido otros negocios, pero estaré yo por las mañanas con una profesora cualificada siempre, de baile, y yo estaré dando motricidad a personas mayores. O sea, aquella zona es muy guay porque también hay 2 residencias de personas mayores, ya se ha puesto algún papá en contacto con nosotras para que puedan venir una horita, ese ratito a disfrutar, sacarlas de allí del centro de mayores, y va a ser un espacio donde van a poder disfrutar un poquito del baile adaptado a su edad y un poquito de motricidad, que también va muy bien.
1: Sí, que voleu que sigui bastant inclusiu.
2: Un poquito de memòria, bueno,
1: classe.
2: Que ellos se sientan activos y activas, habrán tanto señores como señoras, y es un espacio para ellos a primera hora de la mañana donde lo van a disfrutar. Es que tenemos, yo creo que tienen derecho todos a disfrutar del baile.
1: Y tú seguramente también, ¿eh?
2: Sí, yo soy la que más lo disfruta, me encanta.
1: ¿Cómo os podemos informar una mica més? ¿Teniu xarxes socials?
2: Sí, tenemos redes sociales. donde ya están bastante activas, estamos poniendo que ya mismo la inauguración, damos un poquito de pistas, como digo yo, pero dejamos ahí el morbo de todo poquito a poco, con muchas sorpresas. Tenemos también a Jordi, que será el nuevo profesor de salsa y bachata, que ya ha dado clases en el Prat. Y pues mira, él ya conoce gente, ya tiene algunos chicos y chicas que ha tenido dando clase y tenemos ya algún grupo que otro montado. Y yo creo que va a estar muy bien, porque hay de todo un poquito. Hay para mayores, para gente más joven, para niñas, para babies, que es muy bonito los grupos de pequeñines, verlos bailar, bueno.
1: Doncs Dance Prat Revolution, a partir del mes de setembre, que es prepara al carrer Jaume Casanovas, el número
3: 270-280.
1: Perfecte, doncs 270-280, i sobretot recordar que si voleu doncs apuntar-vos a aquesta part de competició, de quines edats busqueu?
3: De totes les edats. Nosaltres farem grups de baby, que són les petitones, després tenim infantil, tenim júnior, tenim juvenil. Si sortís el cas de tenir moltíssima gent, podíem fer una mega crew, que bueno, es veu tota la gent de tota l'escola, de totes les edats diferents, ballant en un mateix grup.
1: Això és maquíssim.
3: Sí, el que passa que hem de ser moltíssima gent. Després també tindrem alguna mini parella, es poden fer també parelles. Sí, busquem de qualsevol edat.
1: Doncs el 21 de juny a les 10 del matí, aquest càsting per poder accedir a la part competitiva, però si no, no us preocupeu perquè segur que trobeu el vostre encaix. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: A vosaltres.
2: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: El Prat Ràdio.
6: Bona tarda. El Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Bona tarda. Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
9: Ràdio Castellà.
10: Bona tarda. L'Ajuntament

0: secció de patrimoni d'avui tornem a Terrassa i ho fem amb el nostre company Sergi Estapé, que amb en Santi Rius repassaran un dels molts magatzems del tèxtil que encara romanen a la ciutat. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs, com deies, tornem amb el patrimoni de Terrassa i, com sempre, per fer aquesta secció aquí a Terrassa, doncs comptem amb la inestimable col·laboració del Santi Rius, que és el creador del blog Records de Terrassa. Santi, què tal? Com estem?
2: Molt bona tarda, tot molt bé.
1: Doncs, escolta, avui havíem parlat allà, va, de què parlem? Doncs parlarem d'algun dels edificis que hi ha, que n'hi ha diversos, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, en aquest cas seria el magatzem Corcoll, no?
2: Sí. Algun teníem que començar.
1: Sí.
2: I en aquest cas hem triat aquest potser perquè l'arquitectura és una miqueta diferent de la resta, no? Quan parlem de modernisme, sobretot.
1: Em deies quan parlàvem que és l'edifici potser més significatiu d'aquesta plaça, no? La plaça Mossèn Cinto és la que, per la gent que hagi visitat Terrassa o la gent de Terrassa, ja sap, és la plaça on hi ha al costat de l'oficina gran de Correus, no?
2: Sí, la gent coneix quasi bé més la plaça de Correus que la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, sí. Aquí ens trobem en un edifici una miqueta especial. D'entrada hauríem de dir que l'edifici no és una casa d'habitatge, sinó que és un magatzem, o sigui, és un antic magatzem. I en aquesta zona n'hi ha molts de magatzems. Per què? Té una raó molt evident. Estem davant del que seria el començament del carrer del Nord. El carrer del Nord vol dir que anava a l'estació del Nord, els ferrocarrils del Nord, el que avui coneixem com l'estació de la Renfe. Aquest, diguem-ne, camí que venia de lo que és l'antiga vila de Terrassa cap a un lloc important com era una parada d'un tren, doncs servia perquè molts fabricants instal·lessin els seus magatzems. Els magatzems textils que servien per dues coses. Una, per emmagatzemar els productes i poder-los enviar els països corresponents, i l'altre també per atendre els viatjants que venien i feien les comandes de teixits. De tal manera que era com si fos, no sé, com una rambla d'exposició dels diferents fabricants on hi tenien els seus magatzems.
1: Molt bé, qui va ser l'home que diríem que va vestir o que va construir magatzem Corcoll?
2: Bé, doncs és un arquitecte que va ser arquitecte municipal, que va bastir diferents edificis. En aquest cas ens trobem amb Melcio Vinyals i Muñoz. Aquest edifici està construït, està bastit, diguem-ne, iniciat el segle XX, perquè ens entenguem, a finals del XIX, a principis del XX. I el més curiós, jo destacaria d'aquest edifici, és que té estil modernista, però amb una estètica diferent de la que estem habituats a veure en edificis modernistes, perquè és l'estètica neoàrab. I té un sentit, perquè es fes en neoàrab. Hem d'entendre una miqueta el moment en què es va vestir. En aquell moment doncs hi havia una referència, en aquest cas, de la guerra del nord d'Àfrica, en què doncs, bueno, hi havia una estètica que agradava o que donava, diguem-ne, una mica certa importància al que passava en aquell moment a la ciutadania, i es van fer diferents edificis en aquesta estètica. A Terrassa en tenim dos de molt significatius amb aquesta estètica. Un és aquest magatzem Corcoll, i l'altre, si ho recorda algú, és la casa Bauman. La casa Bauman del passeig costat del castell de Cartoixa. Em sembla que encara no li han dedicat cap espai. Ho haurem de fer. Sí. Recordem-ho, quan ho dediquem, ho recordarem que també és també aquest estil. En aquest cas, doncs, aneu ara.
1: Explica'ns una mica el que també preguntem molt sovint, que és la configuració, no? Tot el que és, doncs, quants pisos hi ha, la façana, etc.
2: Perfecte. Bé, d'entrada hem de dir que és un edifici d'aquells que en diem simètrics. O sigui, que si el partim per la meitat, veurem el mateix al cantó dret que al cantó esquerre. Això és important perquè hi ha edificis que no ho són, en aquest cas és totalment simètric. Diguem-ne que té dos pisos, però costa de veure que té dos pisos, perquè les portes, diguem-ne, laterals, són tan altes que realment quasi es confon el primer pis amb el segon pis. Però bé, és dos pis, és un edifici que se'n diu mitger, d'aquells que estan doncs, entre mig de dos edificis, o sigui, no està exempt, sinó que està ubicat en el mateix carrer. Té una planta baixa i un pis. Aquest pis diguem-ne, només utilitza el que és la part central. O sigui, imaginem-nos l'edifici en tres parts, dreta, esquerra i part central. L'edifici, o sigui, el que té pis superior és el central. Els altres dos simplement són un espai de magatzem alt en què no hi ha pis superior, d'acord? O sigui, diguem-ne que només seria la part central la que té pis. També podríem dir, doncs, que bé, doncs, les finestres en forma d'arc de ferradura, que si mirem les finestres, en aquest cas de la primera planta, aquestes dues laterals que diem de dreta i esquerra, estan, a més, doncs, protegides per unes reixes de ferro forjat, que val la pena veure-les perquè és d'estil modernisme, i són molt boniques. L'edifici està coronat, en aquest cas, per una cornisa, és una cornisa recta, banda i banda, està situada sobre la finestra del primer pis, hi ha una barana, a més, de color blanc, que el que fa és doncs, donar-li una miqueta de prestància a l'edifici. Aquesta barana només és per protegir el que seria la teulada, no té més. Tot diríem que és un edifici que avui en dia el podem admirar amb els seus colors originals, uns colors de terra, com d'argila, de color roig. És un roig que feia servir molt en construcció d'edificis d'estil anglès d'aquella època. La resta és d'un color blanc, d'estuc. I hem de dir que fa uns anys enrere, quan passaves per aquí davant, l'edifici estava en un estat llestimós. Sí, es va arribar a degradar tant, que la gent quasi bé s'ho mirava com una obra d'aquelles que diria, a veure quan el tiren a terra, perquè fa fàstic, així ens aclaudiria. Però el 2014, gràcies a Déu, va ser restaurat i avui el podem veure doncs, com lluïa en el seu... la seva inauguració. I val la pena
1: veure-la,
2: perquè és força bonic.
1: Sí, és el que a vegades hem comentat, no? D'alguns edificis doncs, que afortunadament es van recuperar, tot i que hi ha alguns que, per desgràcia, van ser enderrocats i ja només ens queda el record d'algunes fotografies. Hem dit que aquesta plaça, doncs, la famosa plaça Cinto Verdaguer, doncs, òbviament, deu el nom al... el poeta català, no?
2: Sí, un poeta català que si bé doncs, és de, diguem-ne, d'Osona, va néixer a Folgueroles i diguem-ne, va treballar a Barcelona i va donar moltes voltes, va a Amèrica fins i tot, vull dir, realment és una persona viatjada, és una persona doncs, que, em dic Amèrica, però no citar Europa, França, Alemanya, Rússia, Terra Santa, vull dir, hi ha molts llocs, també va visitar Terrassa, també en aquest cas ens va visitar l'any 1898, i es va allotjar, sabem del fet que es va allotjar, a casa del seu amic i industrial Pasqual Sala i Alzina. O sigui que, diguem-ne, també tenim una vinculació d'alguna manera amb la nostra ciutat. El fet de dedicar-li, en aquest cas, la plaça a mossèn Cinto Verdaguer, jo crec que està bé. És un lloc important de la ciutat, és una cruïlla de camins. Hem d'entendre que en aquest espai, si bé inicialment, quan hi havia aquest camí que anava al ferrocarril del nord, era un descampat, les coses com siguin, així inicialment allò era un descampat, però com que ràpidament es van bastir aquests edificis, inclús alguna casa senyorial, que del qual ja en parlarem en properes edicions, doncs ara li dona un caire important, és una zona de Terrassa amb importància. També hem de dir que en aquest lloc rural, aquesta plaça on encara no estava construït res, sí que hi havia un edifici, que val la pena doncs, simplement no nomenar-lo, que avui en dia encara queda una mica amagat i que si us hi acosteu, i jo diria que us recomano que hi entreu, és un edifici que per entrar, un edifici és una construcció que per entrar és entrar per una... com si fos un graig obert. I és l'edifici de la casa, el mas de Cal Ubac. O sigui, és com si allà al mig d'aquest escampat, al costat, hi hagués una masia. També Cal Conco, això és una altra cosa que explicarem en una altra ocasió. Però aquest mas de Cal Ubac, encara si s'hi va, es pot veure com si fos una petita masia, al mig de la ciutat, inclús amb una alzina monumental a l'entrada. O sigui, és una visió d'aquestes curioses dintre d'una ciutat on no t'esperes trobar una masia amb aquesta fesomia ben bé, exactament com si fos una masia situada al mig del camp.
1: I Santi, no sé si el magatzem Colcoi actualment té algun ús o és una casa tancada o...
2: Sí, bueno, el magatzem Corcoi, en aquest cas, actualment se li ha donat diferents usos. Actualment allotja una botiga, perquè ens entenguem, ha tingut diferents usos. S'hi va vendre aparells d'observació, d'observació del cel, s'hi ha vengut també objectes d'antiquari, bueno, ha anat tenint diferents usos. Gràcies a Déu, d'alguna manera, doncs, bueno, no està, diguem-ne, en mal ús en aquest moment.

0: tenia la fàbrica que hi havia al darrere. O sigui, com més vistós era el magatzem, o com més elegant era el magatzem, com més maco era, el viatjant o la persona que comprava la roba s'emportava una imatge de que en el lloc que ho comprava, el proveïdor, doncs era una persona important, o que tenia una certa credibilitat, o que li donava importància diguem-ne, a la presència, no? I això fa que molts dels magatzems que tenim avui en dia a la ciutat de Terrassa siguin d'això, d'estil modernista, estiguin decorats, siguin bonics.
1: També va bé de tant en tant, Santi, saber, sempre parlem de Lluís Monconill, doncs saber que també hi va haver altres arquitectes municipals, com en el cas del Marció Vinyals, i altres que també han deixat la seva empremta a la ciutat, no?
0: Sí, això és molt important, perquè a vegades el que ens passa és que un arquitecte famós tapa els altres com si no haguessin existit, no? Com si, aquest dia que veiem el Gaudí a Barcelona, no? Que dius, home, el Gaudí a Barcelona, perquè ens entenguem, té 10 construccions.
1: Sí.
0: De modernisme a Barcelona n'hi ha molt més que 10, no? I en canvi, doncs, sembla que, clar, és veritat que són les 10 potser més importants, eh? També, siguem sincers. I el mateix aquí a Terrassa, o sigui, el Lluís Monconill, doncs ens trobem que té una sèrie de construccions que són realment importants, que ens marquen el modernisme de la ciutat, però que tenim altres exemples i que val la pena recordar-los. Això avui crec que val la pena recordar aquest magatzem. Primer, per donar importància a una arquitectura feta amb un sentit, en aquest cas, doncs, per mostrar els mostruaris d'una indústria tèxtil, i per l'altra, per donar a conèixer un arquitecte com en Melcior Vinyals, que en aquest cas doncs, també era modernista i que va utilitzar aquesta tècnica o aquesta estètica neoàrab.
1: Doncs doble objectiu aconseguit gràcies a, com sempre, a la col·laboració del creador del bloc de Records de Terrassa, el Santi Rius. Moltes gràcies per tornar aquí al Connectats i il·lustrar-nos sàviament de tot aquest patrimoni que hi ha a Terrassa.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Hola, soc Irene Álvarez, estudiant de màrqueting i publicitat, i avui us recomanaré un llibre sobre la mitologia grega. Es tracta de Metamorfosis d'Ovidio. És un poema èpic mitològic on es narra més de 200 històries de transformació de la mitologia des de la creació del món fins a la deificació de Juli César. En aquest, doncs, Ovidi ens narra, com ben he dit, diferents relats mitològics de diferents personatges i la seva història, i com això afecta, doncs, a la nova creació del món des de la destrucció de Zeus.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. La Biblioteca Municipal Antoni Tort de Castellà del Vallès celebrarà aquest dijous la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, amb una proposta que combinarà literatura i música. L'acte comptarà amb la participació del grup Rumbesia, que presentarà l'espectacle Flama i Silenci. La nostra companya Marina Antúnez parla amb la directora Carme Muñoz. Bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Doncs avui ens n'anem fins a la Biblioteca Municipal Antoni Tort, perquè allà és on el dijous dia 18 a les 7 de la tarda doncs es fa la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, amb una miqueta de música també. Però per conèixer-ho més bé, avui hem parlat amb la Carme Muñoz. Ella és la directora de la Biblioteca Municipal d'aquí de Castellà del Vallès. Bona tarda, Carme.
3: Hola, bona tarda a tothom.
2: Benvinguda.
3: Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
2: Doncs de res. Home, a nosaltres ens agrada molt sempre parlar amb la biblioteca, perquè sempre ens parleu de coses ben interessants.
3: Gràcies.
2: A veure, fem aquesta cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta. D'entrada, explica'ns una miqueta en què consisteixen aquests clubs.
3: Aquests clubs en concret els fem els dilluns i els dimarts, i són per a grups, per exemple, el del dilluns a la tarda el porta Suport Castellà amb persones voluntàries de l'entitat, i es troben tots els dilluns de 5 a 6, i bueno, des de la biblioteca coordinem en aquest cas coordino jo el club, que vol dir conduir ho condueix la Montse Grau, que està al grup de Suport Castellà. Jo faig la coordinació de buscar els llibres, de tenir la sala a punt, etc.
2: Digues.
3: Els dilluns a la tarda. I això mateix el dimarts al matí, de 10, o sigui, cada setmana de 10 a 11, amb gent de castellà que s'ha apuntat i que poden haver fet l'escolarització en castellà, o venen d'altres països i volen aprendre català, i és una manera de... o gent que també els agrada llegir en català, i venim, ens trobem, que també ho porto jo, i en aquest cas sí que faig la conducció, i els dimarts al matí ens trobem i llegim un tros de, tant el de Suport Castellà com aquest, és que llegim el llibre a la biblioteca, que per això és setmanal, és cada setmana, cadascú llegeix un trosset del llibre, o sigui, anem llegint-lo entre tots, i llavors parlem, perquè per això és un club de lectura.
2: I quins llibres trieu, o quin criteri feu servir per escollir els llibres que després llegiu aquí a la biblioteca?
3: Doncs més que lectura fàcil, que en principi és un club de són dos clubs de lectura de lectura fàcil, intento que les històries siguin de les que criden l'atenció, de les que agraden, perquè la lectura fàcil a vegades s'entén molt bé, però llavors la història no enganxa. I ens agrada que surtin també d'haver llegit una història que els hi ha agradat, perquè si recorden la història també els hi queden les paraules.
2: Per exemple, quins llibres són els que heu fet en aquest curs?
3: En aquest curs, com que hem fet diversos, altres vegades hem fet d'un mateix autor, i la trobada la fem amb l'autor del llibre, com va venir en Roc Casagrà, o va venir altres autors, que Montse Barderi també va venir en el seu moment. Doncs aquest curs hem llegit des del Ramon...
2: El Ramon Solsona?
3: Ramon Gené, que va escriure El piano. llavors hem llegit de la Gemma Lienas La vida privada de la Carmina Massot, també hem llegit i estem llegint aquest tros de vida de l'Esther Soler, i com que hi ha diversos autors aquest any implicats, en comptes de triar-ne un, el que hem fet és triar un grup musical que també música, poemes, o, sí, generalment fan poemes, el que musiquen, amb so de rumba.
2: Doncs entrem en això. La cloenda, com hem dit, tindrà lloc dijous. Heu convidat el grup Rumbasia i el seu espectacle Exacte. Flama i silenci. Posa'ns el dia una miqueta de qui són i què és el que podrem sentir.
3: Doncs en aquest cas de Rumbasia vindran dos dels músics, el José Panzano, que ja havien vingut aquí a la biblioteca i ens van agradar molt, i llavors ells agafen poemes d'autors que li agraden i els hi posen so de rumba, i són molt bons músics, doncs, vull dir que qui vingui s'ho passarà molt bé. I en aquesta ocasió porten l'espectacle Flama i silenci, que acaren a l'Enric Granados i al Màrius Torres, i és la música d'Enric Granados amb els poemes de Màrius Torres.
2: Home, una bona combinació, no, aquesta?
3: Sí, sí, la Flama és la d'Enric Granados i el silenci pels poemes de Màrius Torres.
2: Doncs qui vulgui anar-hi a les 7 de la tarda, aquest mateix dijous. D'altra banda, a banda de la cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta, que hem parlat ara amb la Carme, també la biblioteca aposta per molts altres clubs de lectura. De fet, cada vegada n'hi ha més i tenen molt èxit. Explica'ns una miqueta quins clubs de lectura ara mateix teniu en marxa, Carme.
3: Doncs ara estem, ja la gent s'està inscrivint de cara al proper curs per a novel·la en anglès, la novel·la en català, però també a vegades llegim algun llibre en castellà, depèn de la lectura. Però bueno, en principi és en català, però aquest sí que ja són per llegir a casa, eh? Uh-huh, viatges, sí. Poesia, filosofia, i un que tenim una trobada a l'any que li diem al Club de Lectura Fluvial, perquè està relacionat amb el projecte Llegim el Riu. A part, en fem d'altres, però ja és també un cop a l'any, com és el Club del Llibre Comarcal, que anem a la població que ens deixi al teatre i ens trobem tots els clubs de lectura de la comarca i tenim la trobada amb un autor.
2: Que xulo això del Club de Lectura Fluvial. No el coneixia, aquest.
3: Sí, és que és molt nou, eh? Serà el segon any, em sembla. Sí, el
2: Carai,
3: segon any.
2: Molt bé. Ara, aquests són per adults, però per nens també en teniu, oi?
3: Sí, sí, estan lligats bàsicament als premis Atrapa Llibre i Protagonista Jove. Els infantils són... Aquests premis els porta l'IBI, o sigui, la institució que està també al Consell Català de Literatura Infantil i Juvenil, i hi ha quatre categories per 9 anys, per 10, per 11... No, aquests són 3 ara, sí, perquè ara els de 12 ja han passat a 12-14, que és Protagonista Jove, i és 12-14 i de 15-16.
2: Els nens també poden participar a aquests clubs i els van proposant reptes, no, de lectura, i Exacte. Fins i tot hi ha premi, no, aquí, en aquests clubs?
3: Sí, bueno, més que premi, o sigui, no és que ells tinguin un premi, sinó que ells voten, perquè les lectures són llibres que han estat finalistes d'una preselecció que han fet editors, bibliotecaris, autors, en fi, hi ha una preselecció, queden 3, i els nois i noies han de llegir aquests llibres i votar-los.
2: De fet, aquí a Castellà tenim sort perquè, no?, la Gisela Pou, que és escriptora castellana, que ha estat guanyadora d'Atrapa Llibres, eh?
3: Sí, sí, en Palmira, i ara no recordo el títol del llibre.
2: Palmira i l'efecte Crisàlida.
3: Crisàlida, sí, senyora, sí.
2: Déu-n'hi-do, sí, molt bé.
3: Sí. Molt bé, sí.
2: Molt bé, aquests clubs. A veure, què ha de fer la gent? Perquè em consta que en aquests moments, qui vulgui ja es pot inscriure, no?
3: Exacte. Fins al 30 de juny està oberta la inscripció i llavors conformarem els grups, perquè ahir només hi ha 20 places i hi ha grups que estan molt demanats, clubs de lectura molt demanats. Llavors haurem de segurament de fer una rifa perquè no podrem tenir tota la gent en el mateix, perquè llavors és molt dificultós trobar els exemplars, etc. Llavors, doncs, es van apuntant i llavors a finals de juny mirarem com queden els grups i ja anirem avisant a la gent i ja preparant les lectures de cara al proper curs.
2: Clar, aquests clubs, en aquest cas d'adults, sí que tenen, com deies tu, jo no faig de coordinadora o condueixo aquesta lectura, però sí que Exacte. Aquests clubs tenen coordinador, oi?
3: Exacte. No, conductor en diem.
2: Ah, conductor. Molt bé.
3: Els coordinadors són els companys de la biblioteca, cadascú s'encarrega d'algun club, però hi ha persones que són especialistes, que són enteses, són experts, o en novel·la, com hi ha la Joana Zoyo, que ella és, a més és llicenciada, té els estudis i a més és gestora cultural, doncs llavors a novel·la en anglès doncs, hi ha idiomes castellà, a poesia tenim l'Òscar Rocabert, un reputat artista, bueno, és un sí, molt bon
2: és un poeta.
3: Poeta
2: molt polifacètic, podríem dir, no?
3: Sí, però és bo, vull dir que... Sí? De viatges tenim en Joan Vilardebó, que és un entès impressionant amb viatges, a filosofia contem amb la Felicitat Llop, vull dir que, clar, val la pena, aquests clubs de lectura estan... Hi ha alguns que els portem nosaltres humilment com podem, els infantils i algun d'aquests de lectura en català.
2: Uh-huh. Ara us falta encara potser un club de lectura de contes, un club de lectura de poesia, no sé si en teniu.
3: Sí, és el que porta l'Òscar Rocabert.
2: Ah, és el que porta l'Òscar, és veritat, m'ho has dit. Doncs bé, endavant amb aquests clubs. Qui vulgui inscriure's fins al 30 de juny, m'has dit a on i de quina manera ho pot fer?
3: Aquí a la biblioteca, millor si venen presencialment i amb el carnet a la biblioteca, perquè hem d'agafar les dades.
2: D'acord.
3: Perquè s'ha de tenir una de les exigències és que es tingui carnet de biblioteca pública.
2: D'acord. Ara fem les inscripcions i el curs, quan, diguéssim que també ara ja entenc que s'acaben els cursos d'aquests clubs.
3: Els de català són cada setmana, però la resta són cada 2 mesos. I llavors doncs, hi haurà alguns que començaran al setembre i d'altres que començaran a l'octubre. Llavors anirem avisant a la gent segons el que s'han apuntat, sigui de setembre o sigui d'octubre.
2: Val. Has dit en català cada setmana? D'acord. Passada la festa major, clar, que això serà 13, 14, 15 de setembre, no?
3: Exacte.
2: Molt bé. La resta de clubs, perquè ens has dit que en català i en veu alta són cada setmana, cada quan són?
3: Cada setmana.
2: Cada setmana, també.
3: Sí, però ara, o sigui, fem la cloenda el dijous amb Rombesia i llavors ja tornem també a primers d'octubre. Sí que, perquè al ser cada setmana ens deixem de marge al mes de setembre i a l'octubre ja comencem.
2: Val. Em referia als altres, Carme? O sigui, aquests cada setmana, que ens has dit, però la resta de clubs, de novel·la...
3: Passada la festa major ja començarem.
2: És cada mes?
3: Cada 2 mesos.
2: Ah, cada 2 mesos, d'acord. Sí. Un cop cada 2 mesos per tenir temps també de fer, no?, lectura d'aquests llibres recomanats,
3: sí,
2: no?
3: Sí. És que, reivindico una mica els problemes que estan havent ara amb les biblioteques, amb les bibliotecàries que estem fent vaga, doncs és per això, perquè ens falta personal i no podem agafar més grups. I llavors és un dels motius, per això ho fem cada 2 mesos, perquè no ens podem comprometre a fer-ho cada mes.
2: Val. Molt bé, doncs queda també aquest apunt, aquesta reivindicació de la biblioteca, que últimament sembla que el ran del magisteri, no?, és el que es manifesta més, de fet, s'està manifestant moltíssim, però que hi ha el col·lectius com el de biblioteques, sí, també, no?, i el de metges.
3: Metges, o sigui, hi ha més col·lectius que estem reivindicant, doncs, que per donar un bon servei han d'haver uns bons recursos.
2: I tant que sí. Doncs avui hem parlat amb la Carme Muñoz, ella és la directora de la Biblioteca Municipal Antoni Tort. Recordem que doncs aquest dijous a les 7 de la tarda podeu acudir a la biblioteca, és gratuïta, no entenc, l'activitat?
3: Exacte, sí.
2: Val, que això no ho hem dit, però vaja. La cloenda dels clubs de lectura en català i en veu alta amb aquesta aportació musical de Rombesia i el seu espectacle Flama i Silenci. No us ho perdeu, que de ben segur estarà molt bé. Carme, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i molts ànims. Doncs, per les
3: bibliotecàries. Gràcies a tothom. Moltes gràcies. Endavant.
2: Una abraçada.

del Connectats. Demà tornarem, ho farem per últim cop aquesta setmana. Tancarem una nova setmana del Connectats perquè és divendres, però tornarem com sempre quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2,
2: 3, ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: La setmana que es compleix el 93 aniversari del naixement de Tete Montoliu, comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb l'especialitat de la casa. De la casa Montoliu, clar. La interpretació a piano sol. I ho fem amb una composició pròpia molt especial, es titula Testimotant, i encara que no ho posin al títol, tothom sap que la va dedicar a la seva esposa, que era la seva segona esposa, Montserrat García Alvea, una hostessa de vol madrilenya que, després d'anys molt difícils del pianista a nivell personal, li va tornar l'estabilitat, la calma, en definitiva, la felicitat. Aquí la teniu, aquesta cançó. Comencem amb Testimotant per la Montserrat.

Tots són aniversaris avui, en aquest començament de Jazzit, perquè aquesta setmana també es compleixen, en aquest cas, 30 anys de la gravació que acabem d'escoltar, que es va fer en els estudis KS de Barcelona, que en aquell moment dirigien en Joan Sorribes i en Josep Mas Kitflus. Aquesta gravació, però, no va ser casualitat, perquè en Tete va voler celebrar el seu 63è aniversari d'aquesta manera, oferint i gravant un concert totalment improvisat al que van poder assistir 24 persones, que era l'aforament que tenia l'estudi. Aquella mateixa nit, recordem que estem al dia 28 de març de 1996, va decidir que l'any següent faria una celebració igual en el Palau de la Música Catalana. Aquesta celebració es va fer, però pràcticament va ser el seu testament, ja que el mateix any 96, al mes de novembre, li van detectar el càncer, que se l'enduria menys d'un any després, el 24 d'agost de 1997. Ara li direm adeu, adeu per avui, amb una gravació en la que va fer de convidat de luxe. És el segon disc en nom propi del saxofonista alt valencià Perico Sanbeat, que es titula Punto de Partida i que es va gravar l'any 1991. Aquest disc compta també amb la trompeta del nord-americà Wallace Rooney, un home que va morir el 31 de març de 2020, víctima del Covid, que ja quasi no ens en recordem d'aquella terrible pandèmia. Aquí teniu There Will Never Be Another You.

Temps de Jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hi ha un quartet que aquests dies està d'actualitat i és el que lideren la cantant Sara Dowling i el pianista Ignasi Terrassa. El cap de setmana passat van presentar el seu nou disc Stargazers en el pícnic jazz del Festival de Terrassa, la ciutat. Ho van fer amb un èxit esclatant i el dijous 26 de març fan, o han fet, segons quan escolteu el programa,

0: Sara Dowling i Ignasi Terrassa ens han portat Time After Time. El Festival Jazz Terrassa es troba ja en plena recta final i un dels concerts interessants que queden és el del pianista gironí Nito Figueres. Ell mateix ens el presenta.
1: Hola, sóc Nito Figueres i us vull convidar el proper 26 de març a la nova jazzcava de Terrassa, on presentaré el meu projecte de Beatles en blanc i negre. Aquest projecte és molt personal i habitualment el presento

en format de piano sol, on revisito la música dels Beatles des del meu propi univers musical, no? I també des dels records i vivències que la seva música m'anà regalant al llarg dels anys. Però en aquesta ocasió el concert tindrà un caràcter molt, molt especial, perquè comptaré amb la col·laboració de quatre grans veus del nostre país, com són la Txell Sust, la Susana Scheiman, la Mone Teruel i la Anna Luna, que afegiran el concert interpretant alguns dels temes que elles mateixes han triat i que jo, doncs, he versionat. Us hi esperem. Serà una nit molt especial.

0: Acabem d'escoltar una versió molt bonica i molt original del Can't Buy Me Love dels Beatles, amb Nito Figueres en el piano, acompanyant a la cantant Anna Luna. Un altre concert imprescindible que queda en el Festival de Jazz Terrassa és el de la Sant Andreu Jazz Band, que, com sabeu, dirigeix en Joan Chamorro i es troba actualment celebrant el seu 20è aniversari. El propi Joan Chamorro ens presenta aquest concert.
1: El concert del pròxim 27 de març a la Nova Iascava, celebrant el nostre 20è aniversari i coincidint amb els 45 anys del Festival de Jazz de Terrassa, és molt important per a nosaltres. La Sant Andreu Jazz Band va fer els seus primers concerts a la Iascava l'any 2007, quan encara no érem una big band. A partir d'aquell any hi hem anat tornant sovint, tant com Sant Andreu Jazz Band com amb projectes sorgits de la banda. El concert serà una barreja de repertori que van gravar al Palau de la Música el novembre passat, amb música de Duke Ellington i també alguns temes nous que gravarem ben aviat. I podrem escoltar les veus de Coldo Moner, Irina Fernández i el convidat especial Edu Ferrer. Us esperem!

0: Hola, sóc el Sergi Vergés i esteu escoltant Jàcid.
1: Esteu escoltant Jàcid a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. La setmana passada, amb un puntet d'ironia, parlàvem dels saxofonistes bascos que fa molts anys es van instal·lar a Catalunya i tenim la sort que encara són amb nosaltres. Avui us en portem un dels històrics, perquè també està presentant el seu disc nou. És en Víctor de Diego, que l'any 1996 va editar amb la barcelonina Fresh Sound el seu segon disc, que es titula Amaia. Amb aquest disc va guanyar el premi al millor disc de l'any de l'Associació de Músics de Jazz de Catalunya. Comencem els minuts que li dediquem amb aquest disc. Aquí teniu Vámonos.

0: La cançó Vámonos, el quintet del saxofonista Víctor de Diego, l'any 1996. I ja us ho hem dit, en Víctor té nou disc gravat a quartet i també li hem demanat que ens el presenti ell mateix.
1: Hola, sóc Víctor de Diego i m'agradaria presentar-vos el meu darrer treball discogràfic que es diu Aizeberriak. Aizeberriak vol dir vents nous en euskera. I és un disc que vam gravar el passat mes de desembre, que ha sortit fa molt poquet, i vaig gravar-ho amb Roger Mas al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Andreu Pitarc a la bateria i jo mateix al saxo. El disc comença amb un tema meu que es diu El tigre de Recalde, que és un tema dedicat al meu pare, que és d'un barri obrer de Bilbao que es diu Recalde. I després el segon tema és a Machu, que està dedicat a la meva mare, que ens va deixar fa un any i mig, a la que li devo moltes coses, l'educació que vaig rebre, la inculcació de valors, d'aquests valors que avui en dia doncs sembla que flaquegin una mica.

0: Amatxo, el tema preciós que Víctor de Diego ha dedicat a la memòria de la seva mare i que podem trobar en el seu darrer disc, Aize Berriak, Vents de canvi. Li hem demanat a en Víctor que ens defineixi el disc en conjunt i ens ha dit això.
1: Aquest disc és, en realitat, com tots els demés que he fet abans, tots els discos, i aquest és una mica un reflex del que he estat treballant, estudiant, rumiant en els últims anys a nivell musical. I bé, és una, diguéssim, plasmació d'aquest treball, no? Idees musicals, maneres d'improvisar que he anat aprenent i millorant.
0: Ara que tenim el problema de la pesta porcina africana i que l'accés a determinats espais naturals està prohibit, ens hem fixat que hi ha una cançó en aquest disc nou de Víctor de Diego, Aize Berriak, una cançó titulada Collserola, i li hem demanat quina relació té amb aquest espai.
1: Collserola, que és el lloc on jo acostumo a andar en bici, que per mi és un bàlsam i una és el meu psicòleg, diguéssim, i li volia dedicar un tema també a aquest lloc meravellós que tenim els barcelonins al costat de casa.

Arribem al bloc final de Jàsit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, d'un programa protagonitzat exclusivament per músics de casa. Continuem amb un altre saxofonista gairebé basc. És en Miguel Fernández, que és navarro, i que fa poc ens explicava que va acabar els seus estudis als Estats Units, on va tenir, a més, l'oportunitat de gravar discos amb el que podríem anomenar el seu quartet americà. Aquesta denominació és com han fet altres músics cèlebres al llarg de la història quan tenien un grup estable a cada costat de l'Atlàntic. El disc que tenim, signat per en Miguel Fernández, es titula African Blues, i la revista Downbeat, un referent jazzístic a nivell mundial, li va donar 4 estrelles de 5 possibles, és a dir, un disc qualificat d'excel·lent. Escoltem Fuga.

I acabem com hem començat, amb Tete Montoliu en solitari i una altra peça dedicada a la Montse. Ara es diu, inequívocament, Montserrat. I amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jàsit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla. Jaume Tauler, fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el cru continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Murcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestar. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també es talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda. Hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras. Una altra vegada, de fet, al llarg d'aquest matí, els núvols han de ser molt escassos, només alguns que estem tenint cap a l'Ebre, núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir, 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
4: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
5: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
4: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
1: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
7: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
8: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
7: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
9: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que ens omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
6: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
11: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions al petroli i al gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extra.

0: Ens ho explica la Maite Polo.
1: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
2: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
1: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I encara més denúncies, en aquest cas, la que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demanar 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarol és el director del Gremi de Restauració.
3: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
0: Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
4: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
5: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
4: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
6: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
7: Una parcel·la en la qual hi concentra

0: tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
1: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
2: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policia s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
3: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
5: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
3: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
2: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
6: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
2: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. Hi han actuat en total 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matheus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada d'aquesta darrera jornada són el de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Ethan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Ethan González. Un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar a un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada a Segona Divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vestit blau del Girona. Ara, Ethan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Ethan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'elit.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. Minuts i arribarem a 8:15. Obrim Plana Cultural explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestar. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
4: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
5: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kerat Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, amb Paranoia, Kerat Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones agènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulisses Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Didac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona. I una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem suara en el sumari. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
8: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
6: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
9: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
6: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
10: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
11: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa per recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
10: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
6: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
12: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca, de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
6: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Molt bon dia.
6: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què és la diferència d'un centre de dades convencional?
13: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos, que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está. O sea, que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
6: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen. I d'aquests perfils, quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora?
13: ¿Qué procesos? Bueno, como son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco.
6: Muy, muy brevemente, señor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
13: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador. Tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero que ya están apostando por esto. Y finalmente, yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí que es una apuesta segura. La cuestión es para una grande o una pequeña, pero esto es ya otra historia.
6: Molt bé, Ulisses Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
13: Gràcies, hasta luego.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
6: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident del presum per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar, justament dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
2: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
9: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
2: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
14: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
6: Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
15: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
7: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
6: Un apunt de successos, un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Ha estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final que es decideix el millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
16: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
6: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
17: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renovar per ser importants la darrera campanya.
18: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no? de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
17: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
18: y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro, que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras, eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
17: Per ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamin Yabi i Sule han marxat cap a la Lliga Andorrana, mentre que Moro Sidibé i Dauda Coné tampoc tornaran al club l'any vinent.
6: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie el millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
19: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
6: L'Espart Girona es queda sense la millor jugadora de la temporada, Mariam Koulibaly. El club ha anunciat la sortida de l'MVP de la Lliga Femenina. Després d'un curs en què s'ha coronat com la màxima anotadora de la competició, amb una mitjana de 17 punts i un 21 de valoració. La marxa de la Meliana s'afegeix a la de la capitana, Marta Canella, després de 3 temporades a l'Uni. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
20: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
21: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
20: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
6: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
22: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
23: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
22: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
6: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari, Estopa, hi va oferir el primer concert amb banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Quan es compleixen 3 anys de la investidura d'Albiol com a alcalde de Badalona el 17 de juny del 2023, l'alcalde assegura que arribarà a finals del mandat havent complert prop del 90% dels seus compromisos electorals. Atribueix algunes demores a la lentitud de l'administració i lamenta que li hagi quedat al tinter la reforma del passeig marítim entre la Donzella i el barri del Manresà. Posa en valor altres projectes impulsats durant aquests 3 anys, diu, com la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan o l'aprovació del nou contracte de neteja. És dimecres 17 de juny de 2026. Repassem altres titulars del dia.
0: Badalona Matí.
1: Badalona rebrà 26 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat per als laterals de l'autopista, el seu pas per Sant Crist i per la reforma i ampliació del campus de Can Roti. Tuti García, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Aquests 26 milions formen part dels 1.586 que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats el 2023. El pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de la UPC.
1: I Badalona farà controls a les estacions de Rodalies i també de metro i a la platja durant la revetlla de Sant Joan per detectar persones que portin drogues i alcohol.
2: I aquest dispositiu de seguretat se li sumarà la incorporació de 2 gossos policia que també ajudaran a vetllar per prevenir el consum i venda de substàncies durant la nit del 23 de juny. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial.
1: Els venedors de petards diuen que hi ha hagut un canvi de tendència per aquesta revetlla.
2: Sí, els compradors es decanten per la llum i el color i no tant pel soroll que fan els petards, com les clàssiques bengales, bombetes o les fonts, un indicador de la consciència sobre la contaminació acústica.
1: I els agents immobiliaris reivindiquen la necessitat de constituir un pacte transversal per abordar la problemàtica de l'habitatge.
2: De fet, asseguren que l'àrea metropolitana de Barcelona pateix una pressió alta perquè l'oferta no és suficient, tot i que en l'actualitat el preu puja a un ritme més moderat.
1: Els representants sindicals de la CGT i de Comissions Obreres del grup La Pau lamenten els 8 acomiadaments que preveuen que patirà la cooperativa després de la compra de la unitat productiva de l'empresa per part de Direxis, encara pendent de confirmar.
2: L'adquisició també tindria afectacions econòmiques encara pendents de resoldre, com les pagues dobles d'estiu i Nadal i el cobrament d'un plus del mes de setembre de 2025. La impossibilitat de pagar uns deutes per part del grup La Pau ha ocasionat la liquidació de la cooperativa.
1: I l'Institut Goodman implementa l'ús de la realitat virtual i de la intel·ligència artificial per ajudar a la rehabilitació.
2: Per fer-ho, s'ha equipat una habitació amb sensors i unes ulleres que generen aquest entorn digital immersiu per simular el tractament com si fos un videojoc. També es vol crear una base de dades amb intel·ligència artificial per monitorar el desenvolupament dels pacients i recopilar dades de cara a futurs tractaments.
1: I el Centre d'Atenció Intermèdia, el Carme, inicia una nova etapa amb l'actualització del seu nom.
2: Sí, un canvi que vol reflectir l'evolució del dispositiu i el nou model d'assistència que impulsa. Per formalitzar aquest canvi, el centre organitza un acte institucional per tothom el 16 de juliol amb una jornada de portes obertes.
1: En plena cultural, la ruta escrita per la dramaturga badalonina Lluïsa Cuniller dona el tret de sortida del Festival Grec avui dimecres.
2: I pel Grec també hi passaran els actors badalonins Oriol Genís amb Factory, Rosa Gàmiz amb La primera llei de Newton i també Marta Marco amb l'obra No miris.
1: I la Societat Coral a Badalonense, també destaquem en plana cultural, busca noves veus.
2: Ho fan amb els assajos oberts a tothom, on només cal, diuen, il·lusió i ganes. El grup assaja pels diversos concerts que tenen programats a Badalona, un assaig setmanal on s'hi deixen la pell.
1: En esports, el Badalona es troba immers en la setmana més important d'ençà que va començar la temporada.
2: I és que el club sabrà diumenge si la temporada vinent jugarà a segona o tercera federació i, d'altra banda, el club presenta avui la nova imatge corporativa. La finalitat és que la marca Club Futbol Badalona pugui arribar cada cop més lluny a nous consumidors.
1: I la reestructuració del Badalona Women de cara a la temporada que ve també està en marxa.
2: Després de comunicar 6 baixes, el club ja ha anunciat les 4 primeres renovacions i ja sonen els noms dels que podrien ser els primers fitxatges. Tot i així, l'afició segueix pendent de la continuïtat de jugadores importants com la capitana Sonia Majarín, Elena Julve, a porteria Maria López Valenzuela, Berta Pujadas i Paula Sánchez.
1: I fora de Badalona, avui és notícia que els metges de la sanitat pública fan l'última vaga avui abans de l'estiu, però mantenen la pressió al Departament de Salut amb la crida a no fer hores extra amb la campanya Ni un minut més. El sindicat convocant Metges de Catalunya ha instat el govern català a negociar en un context de mobilitzacions del col·lectiu a tot l'estat espanyol.
2: La mesa del Congrés dels Diputats ha vetat aquest dimarts una iniciativa de Junts que forçava Pedro Sánchez a convocar eleccions. L'argument és que l'avançament dels comicis només és competència del govern espanyol i no de les Corts. El debat s'acabarà fent avui, però sense votació.
1: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, compareix avui davant de l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i per les joies també trobades al seu despatx per part de l'UCO. El jutge Calama l'interrogarà, serà a partir de les 9 del matí, després de denegar la petició de la defensa de l'expresident d'ajornar una part d'aquesta declaració. Un interrogatori que es podria fins i tot allargar demà.
2: I els països del G7 pressionen Vladimir Putin perquè accepti negociar la pau a Ucraïna. Donald Trump s'ha reunit amb Zelensky a la cimera que se celebra a França i ha amenaçat l'Iran de patir conseqüències que ni s'imaginen, diu, si aconsegueix armes nuclears.
0: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als seus projectes de reforma, els ofereix l'estat del trànsit.
1: Quan passen 6 minuts a les 8 del matí, segurament molts de vosaltres esteu davant del volant o a punt també de sortir a les carreteres. Ens interessem per quin és el seu estat i ho fem de la mà del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Hores d'ara a l'autopista del Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, a la Pota Nord, a la B24, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, a la C58 i a l'Amplitud i aturades de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona, en sentit sud, i de Montcada a Ripollet, en sentit nord, a la C33, retencions de Montcada a Barcelona, en sentit sud, i a Montcada, en sentit nord, a la C17 i a Quart de Parets de Mollet, en sentit sud, i a Parets, en sentit nord, a la P7, hi ha retencions de Granollers a Parets i de Mollet a Barberà, en sentit sud, i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet, en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal, en sentit Llobregat, d'Esplugues a Sarrià i a Horta, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Bonpastor a la Barceloneta, en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port, en sentit Besòs, i de Sant Adrià al Nus de Trinitat, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
4: Ai, professional. Sense un bon manteniment, en aquest país hi hauria més piscines amb aigua verda que no pas blau cristal·lí. I perquè continueu fent-ho possible, a Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional. On compren els professionals? Obramat.
1: I anem ara també a donar un repàs a la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia. Una situació força suau ja a aquesta hora a totes les comarques metropolitanes i és especialment arran de mar on l'ambient és molt xafogós ja i on costa dormir, especialment a tota la conurbació de Barcelona. Moltes temperatures actuals que ja volten els 22, 24 graus. On més ha pujat aquesta temperatura mínima és el Barcelonès i el Maresme. I ja unes temperatures que una altra vegada tornaran a ser de ple estiu aquesta tarda. Arran de mar cap als 27, 28 graus, però amb una mica més d'humitat que ahir i, per tant, un palet també més de xafogós. I cap a les comarques interiors, per tant, els dos Vallesos, cap a l'Alt Penedès, la comarca del Baix Llobregat Nord, arribarem fàcilment als 33-34 graus. Per tant, un ambient força càlid, haurem de buscar l'ombra, perquè a més el sol serà completíssimament dominant. Molt pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí, les notícies de les 8 amb Tuti García.
2: I amb Roger Cuixart a les vies de so, a Ràdio Ciutat, i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització a Televisió de Badalona. Bon dia. Avui dimecres es compleixen 3 anys des que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Quan Xavier García Albiol va aixecar la vara d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els que ho hauran de valorar. Albiol feia aquest balanç del seu mandat a una entrevista al Badalona 360.
6: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat el mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
2: Precisament un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre, la Generalitat va suspendre temporalment el planejament urbanístic per la falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'han endarrerit més del previst, però ha assegurat que passat l'estiu ja començaran a fer-se avenços.
6: Allà hi ha una sèrie d'equipaments amb aquelles naus. Passat l'estiu, els equipaments ja van fora, ja es comença a tirar les naus i es comencen a fer fonaments del que és el tema dels terrenys, que no ens surti res estrany, que no ens surtin romans, que no hi hagi cap tipus de problema, i paral·lelament ja estarà avançant la licitació del projecte i de les obres.
2: L'alcalde ha destacat l'inici de la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la seva alcaldia, alhora que ha assenyalat l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions. Segons ha reconegut, un dels projectes que li quedarà pendent serà la reforma del passeig marítim, que preveia allargar-lo en el tram des de la Donzella fins al barri del Manresà i que està encallat perquè de moment no es compta amb el permís del govern espanyol.
7: Badalona Matí.

0: Són les 8 i 12 minuts. Badalona rebrà 26 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat per als laterals de l'autopista al seu pas per Sant Cris i també per la reforma i l'ampliació del campus de Can Ruti. Formen part dels 1.586 milions que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els últims comptes aprovats al 2023. Ens ho amplia la Neus Aragall.
1: En una trobada amb periodistes de les cinc comarques de la vegueria, la delegada del govern de Barcelona, Pilar Díaz, ha assegurat que l'aprovació dels pressupostos, els primers del govern de Salvador Illa, oferirà certesa i estabilitat, ja que agilitzarà molts dels tràmits necessaris per tirar endavant projectes. Dels 1.586 milions d'euros destinats al barcelonès, Maresme, Baix Llobregat i els dos Vallès, tres quartes parts es destinaran a polítiques dirigides a les persones. Destaquen les actuacions en infraestructures ferroviàries, equipaments educatius, salut, promoció del comerç i gestió de l'aigua. En aquest últim

0: 3 milions d'euros i de l'Estrella, amb una inversió de 2,5 milions d'euros. Bona part del pressupost es destinarà a la construcció dels laterals de l'autopista. Segons ha explicat la delegada del govern, el pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de la UPC.
1: Gràcies, Neus. I també us expliquem que Badalona farà controls a les estacions de Rodalies i del metro i també a la platja durant la revetlla de Sant Joan per detectar persones que portin drogues i alcohol. L'alcalde Xavier García Albiol assegura que es vol evitar així que es produeixin comportaments incívics després que l'any passat es produís un augment d'incidents. A aquest dispositiu de seguretat se li sumarà la incorporació de dos gossos policia que també ajudaran a vetllar per prevenir el consum i venda de substàncies durant la nit del 23 de juny. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons anunciat al govern. En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla, dèiem. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
2: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
1: La presència de la unitat canina aquí a Badalona és possible gràcies a un acord amb l'Associació de Guies Canins de Policies Locals de Catalunya que aportarà tant els gossos com els instructors. Els dos gossos han rebut formació específica en obediència canina i també en la detecció de drogues. En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents. N'ha parlat el president de l'entitat, Òscar Pérez.
3: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada, una característica de molècules odoríferes. I d'una droga a una altra, encara que sigui un derivat, canvia la fórmula, per tant ja és un altre tipus de droga. 14 tenen associades.
1: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre droga a Badalona.
4: Badalona Matí.
1: I com dèiem, queda poc perquè els focs artificials siguin els grans protagonistes de la revetlla. Per això ja hi ha qui no ha esperat a comprar les clàssiques bengales, bombetes o fonts per celebrar l'inici d'estiu d'enguany. Una celebració en què, segons els venedors de petards, la preferència per la llum i el color ha començat a superar a la del soroll. Un indicador de la consciència sobre la contaminació acústica i les conseqüències en l'entorn que obre pas a iniciatives com l'horari de calma. Així ho explica en Jesús, en gerent general de Petardos CM.
5: Nosaltres des de CM hem proposat aquest any un horari de calma, que són unes hores en les quals, sobretot el dia 22 i 23, de 8 del matí a 10 del matí i de 3 a 5, que no es llencin petards sorollosos, que la gent pugui treure les seves mascotes, que la gent pugui també disfrutar sense que hi hagi soroll, però sobretot això ho batem, entre cometes, els petards grossos. La resta no cal, perquè és que no fa soroll.
1: Doncs alguns clients com en Jaime, l'Urián o la Laia no han esperat a última hora per comprar els clàssics artefactes de la revetlla.
6: Són bombetes i bengales i coses d'aquestes. Són per ells, que són petits, no són res que exploten ni res.
7: A mi els ous de grac m'agraden perquè són molt bonics i pot ser de colors vermell, blanc...
8: Jo crec que el que més s'agrada a tothom és els ous de drac i les fonts, que són maques.
1: I d'altres, com la Montse, s'han avançat per fer-se amb les innovacions d'aquest any.
8: Aquest any, per exemple, hem comprat aquest...

0: aquestes bateries, la Coliseum i la Petra, que les he vist que vaig venir ahir al 2x1 i vam aprofitar i vam comprar-les.
1: I deixem la Revetlla per una estona perquè els agents immobiliaris reivindiquen la necessitat de constituir un pacte transversal per abordar la problemàtica de l'habitatge. De fet, asseguren que l'àrea metropolitana de Barcelona pateix una pressió alta perquè l'oferta no és suficient, tot i que en l'actualitat el preu puja a un ritme més moderat. En una entrevista al Badalona Matí, la Montserrat Junyent, presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya i del Col·legi d'APIs de Barcelona, ha indicat que és l'administració qui té l'obligació de crear condicions adequades perquè els ciutadans puguin accedir a un habitatge digne. Considera que les mesures que s'estan duent a terme, com els topalls del lloguer, tenen un resultat invers al que es desitja i no faciliten l'accés dels col·lectius més vulnerables. Per això explica que la solució per desbloquejar aquesta problemàtica estructural és crear un pacte entre totes les parts implicades. Afegeix que per constituir-lo cal proactivitat i col·laboració.
2: Reivindiquem la màxima transversalitat i hem de ser tots. I tots són, pues, evidentment, el sector privat, el sector públic. I dintre del sector privat entenem que hi pot haver tots els àmbits que considerin que tenen quelcom a dir en el món de l'habitatge. També les entitats que defensen, evidentment, els habitatges socials, les forces, el tercer sector, tots hi hem de ser.
1: A l'àrea metropolitana de Barcelona, on s'inclou Badalona, assenyala la falta d'oferta com a principal repte. Assegura que en els últims anys no s'ha construït prou, un fet que, sumat al creixement demogràfic, ha propiciat la situació actual.
3: Barcelona i la seva àrea metropolitana pateixen una pressió molt important en quant a la demanda d'habitatge. I realment, doncs, tenim un problema d'oferta d'habitatge i sobretot d'oferta d'habitatge assequible. I no hem construït i no hi ha rotació en aquells que estan en aquests moments amb lloguer i es mantenen i no hi ha, no en tenim, doncs, òbviament això fa que no tinguem oferta suficient per donar resposta a aquesta necessitat habitacional de tota la població a tots els nivells.
1: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, durant els primers 3 mesos de l'any hi ha hagut un 2,5% menys de vendes d'habitatges que en el mateix període de l'any passat. Tot i això, destaquen que l'any 2025 va ser excepcional a tots els nivells i es va arribar a unes xifres de vendes que no se superaven des del 2007. I 22 minuts. Els representants sindicals de la CGT i Comissions Obreres del grup La Pau lamenten els 8 acomiadaments que preveuen que patirà la cooperativa. Una situació que es dona perquè l'empresa ha entrat en un concurs de creditors i es preveu que sigui absorbida per Direxis. L'adquisició també tindria afectacions econòmiques encara pendents de resoldre, com les pagues dobles d'estiu i Nadal i el cobrament d'un plus del mes de setembre de 2025. La impossibilitat de pagar uns deutes per part del grup La Pau ha ocasionat la liquidació de la cooperativa. Això fa que l'empresa pugui passar a mans de Direxis, segons indiquen els treballadors del grup La Pau. Una situació que podria provocar l'acomiadament de 8 treballadors dels gairebé 500 de la plantilla, a més de quedar pendents les pagues extraordinàries que dèiem, entre altres. Tot i això, Direxis sí que hauria garantit la subrogació de la resta del personal amb les mateixes condicions que tenien fins ara. Ho ha explicat el responsable de Comissions Obreres del grup La Pau, Santi Padrino.
4: Sí, en principi sí. En principi, a més, bueno, en el concurs, doncs, bueno, hi ha més ambulàncies, hi ha ambulàncies que han ampliat també les seves hores, amb la qual cosa, bueno, hi ha una manca de personal. Per això tampoc entenem que hi hagi 8 persones que es quedin fora, perquè l'empresa està, bueno, una mica justeta de personal pel nou concurs. Mm-hmm. Però, en principi, sí, tota la resta passarem amb les mateixes condicions que tenim.
1: Les dues companyies, a través d'una UTE, havien aconseguit, a través d'un concurs, l'adjudicació del contracte de transport sanitari de Catalunya. La situació de La Pau, però, amb la pèrdua d'altres adjudicacions, van situar-la en un estat crític que no ha aconseguit superar, segons els treballadors. Així ho ha narrat el responsable de la CGT del grup La Pau, David Fernández.
5: Tot això ja ve una mica d'arrossegant de del que va passar al País Basc, al concurs que van van tindre allà, amb unes pèrdues que venien arrastrades allà, i tot això s'ha afectat pues, a tota la cooperativa.
1: Els treballadors apunten que l'ambient està enrarit i que hi ha incertesa davant del que pugui passar a partir del dia 25. Aquest traspàs serà la fase prèvia a la liquidació de la cooperativa badalonina després de 43 anys de servei.
6: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
1: I en plana sanitària us expliquem que l'Institut Goodman implementa l'ús de la realitat virtual i la IA per ajudar a la rehabilitació. Per fer-ho, s'ha equipat una habitació amb sensors i unes ulleres que generen aquest entorn digital immersiu per simular el tractament com si fos un videojoc. També es vol crear una base de dades amb intel·ligència artificial per monitorar el desenvolupament dels pacients i recopilar dades de cara a futurs tractaments. Ens ho explica en Sergi Crusells.
7: Les ulleres de realitat virtual es poden utilitzar tot tipus de pacients que estan en el procés de rehabilitació de la Goodman, des de convalescents amb lesions medulars, sense alguna extremitat o si van en cadira de rodes. Cadascú fa les proves que necessita segons el seu procés. Els més comuns són jocs d'equilibri, agafar objectes flotants o caminar fins a un objectiu. Escoltem el fisioterapeuta de l'Institut Goodman, Miquel Sarrió, i un pacient, en Lluís Martínez.
8: Equilibri, de caminar, d'agafar coses amb les dues mans o no. Llavors, per exemple, en pacients que només poden moure un braç, mitjançant aquest sistema podem fer que aparegui l'altre braç perquè el cervell reconegui les dues mans i que així tinguin més informació del moviment.
9: Són coses molt fines, també, no es noten d'un dia per l'altre, però hi ha coses que a vegades no fas i que al cap d'un mes o així dius, ai, doncs mira, això no ho podia fer i ara sí que ho puc fer, o ja estic més estable, o... O sigui, no és una qüestió de notar, no és immediat en el moment que acabes. O sigui, tens ulleres i estàs igual, però sí que es nota al llarg del temps.
7: A través de tots els exercicis que els pacients fan a l'Institut Goodman, es recullen dades seleccionades amb intel·ligència artificial per crear models predictius, una base que servirà per conèixer millor les lesions, quin és el tractament més efectiu i com respon el pacient al llarg de la rehabilitació. Aquestes dades es podran utilitzar per fer una rehabilitació més efectiva a futurs pacients que passin per l'institut. Tornem a escoltar Sarrió.
8: Poder saber quin és el seu millor tractament o com evolucionarà aquesta persona. Ens ajuda molt més a organitzar el seu tractament el seu dia a dia i també planificar l'alta quan ja vinguin a casa seu ambulatori i el retorn a la comunitat.
7: Sarrió assegura que les noves tecnologies com la IA o la realitat virtual són eines molt útils per millorar el tracte amb els pacients i conèixer millor què necessita cada persona, però també per les persones en rehabilitació, perquè els ajuda a abstraure's de tot el que hi ha al seu voltant i a concentrar-se més en l'exercici.
1: Gràcies, Sergi. Tres minuts i arribarem a 9:15 del matí. Repassem ara d'altres notícies en format més breu. El Centre d'Atenció Intermèdia, el Carme, comença una nova etapa amb l'actualització del seu nom, un canvi que vol reflectir l'evolució del dispositiu i el nou model d'assistència que impulsa. Per formalitzar aquest canvi, el centre organitza un acte institucional per tothom el 16 de juliol amb una jornada de portes obertes en dos torns, un de matí i un de tarda. L'objectiu és donar a conèixer a la ciutadania tant les actualitzacions del centre com el recinte i també l'equip. Durant la jornada també s'estrenarà l'himne del centre, creat conjuntament amb usuaris i professionals de l'Hospital de Dia per marcar el ritme del dispositiu de referència territorial. I cada any la Fundació Lluita contra les Infeccions impulsa un concert solidari per recaptar fons destinats a la recerca científica. Enguany, sota el títol Mare Mundi, un nou horitzó per l'Alzheimer i l'envelliment, l'Auditori de Barcelona acollirà el pròxim 13 d'octubre aquest espectacle format per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Una cita única que combina música i solidaritat per avançar en aquesta edició en la investigació de l'Alzheimer i l'envelliment. I la Diputació de Barcelona desplegarà 89 professionals sobre prop de 621.000 hectàrees agroforestals de la província per prevenir contra els incendis forestals. Aquest increment s'aplica des d'avui dimecres i fins al 31 d'agost. Es tracta del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, un dispositiu que té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc.

0: I ja en plana cultural, La Ruta, escrita per la dramaturga badalonina Lluïsa Cuniller i dirigida per Carlota Subirós, dona el tret de sortida al Festival Grec 2026 avui dimecres a les 8 del vespre al Teatre Acadèmia. El certamen, que enguany celebra el seu 50 aniversari, tornarà a omplir la capital catalana d'arts escèniques del 29 de juny al 31 de juliol. Un esdeveniment consolidat als estius de la ciutat que comptarà amb propostes internacionals i molt talent local, també badaloní. Ens en dona més detalls la Sílvia Villarroel.
1: L'actor badaloní Oriol Genís és un dels intèrprets de Factory, el somni d'una nit d'estiu d'Àlex Rigola, una adaptació de la peça teatral de William Shakespeare traslladada a la factoria esbojarrada d'Andy Warhol. L'obra es podrà veure del 30 de juny al 31 de juliol al Heartbreak Hotel. A la Villarroel hi trobarem una altra badalonina. Rosa Gàmiz és una de les actrius de la primera llei de Newton, Déu Manzanares i Nelson Valente. L'espectacle teatral tindrà lloc de l'1 de juliol al 2 d'agost. I sota la direcció del badaloní Joan Arquer, No miris mostra una ficció basada en fets reals, on el joc i l'experimentació hi tenen un paper destacat.
2: És un thriller basat en una vida real, plena d'aventures, plena de girs.
3: Per mi,
1: els intèrprets Pep Cruz, la badalonina Marta Marco i Arol Ileri es veuran atrapats en un thriller sobre les zones grises de la condició humana. L'obra es podrà veure el 9 i 10 de juliol a la Sala Teatre del CCCB, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En total, en aquesta nova edició hi ha 43 espectacles de teatre, 22 de dansa, 19 de música, 7 de circ i 4 de cinema.
4: Que me quiten lo que tengo, que me arranquen la visión.
1: La Sagrada Família i el Grec Festival Barcelona impulsen el projecte Rels de Llum amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El 17 de juliol a la mateixa basílica, l'espectacle lumínic musical reunirà les veus del cor Sararols amb les de les cantautores Lídia Pujol i la badalonina Maria Arnal. També la sala de projeccions més fresca de la ciutat torna a Montjuïc en 4 nits de música i cinema. Una d'elles serà el dilluns 20 de juliol amb el concert de Maria Pasqual Quartet, seguida de la projecció de la pel·lícula Tres Adioses, de l'adrianenca Isabel Coixet.
5: Me refiero a evitar hacer las cosas que no te gusta hacer.
6: Basta con pedalear. Adiós. Antonio me ha dejado porque me ha dejado.
1: També el mateix dilluns, la cançó d'autor, la nova cançó, el flamenc, el jazz i altres formes contemporànies es retrobaran al Teatre Grec en una nit d'estiu de música, ponts i mestissatge, interpretades totes elles per Estrella Morente, Maria del Mar Bonet i la cantautora de Sant Adrià de Besòs, Maite Martín, entre d'altres.

0: Gràcies, Sílvia, per aquest repàs del grec i també us expliquem que la societat coral, la Badalonense, busca noves veus. Ho fan amb els assajos oberts a tothom o només cal, diuen, il·lusió i ganes. Ens ho explica la Susana Soldado.
1: La veu és un instrument únic i molts l'utilitzen per cantar o taralejar algunes de les cançons preferides. Per la Societat Coral de Badalonense, les veus dels cantaires són la seva ànima i tenir diverses tessitures és essencial per donar color a la música. És per això que l'entitat obre les portes dels seus assajos a noves veus. Els requisits, ganes i molta il·lusió. La Roser Sabater és la presidenta de la Societat Coral La Badalonense.
2: És molt senzill, simplement que tinguis ganes de formar part d'un col·lectiu i que t'agradi cantar i ja està, aquestes petites coses que ja poc o molt et va donant el fet d'estar aquí.
1: El ritme de La vida és vella, el grup assaja pels diversos concerts que ja tenen programats a Badalona i és que tot i ser un assaig setmanal, el cor treballa de valent per mostrar la seva feina més enllà de la ciutat. Escoltem el seu director, Josep Costa.
3: I sempre intentem anar a algun lloc, algun cop a l'any anar una mica a fer una mica de viatge. I sí, no? Nosaltres ens dediquem a fer bastants concerts, sí, perquè al final treballem per nosaltres, però també per ensenyar-ho a la gent que ens escolti.
1: La passió per la música és el nexe d'unió i compartir el mateix entusiasme en aquest espai ha ajudat la Montserrat a sortir d'una època complicada per gaudir del cant.
4: I és ser part d'un projecte que fa 175 anys que es va començar, aleshores... Sí, m'agrada. Li tinc molt de carinyo, molt, molt, molt de carinyo.
1: Una experiència que ha cridat l'atenció de l'Eleonor, que amb molta il·lusió vol formar part d'aquest grup.
5: Espero pues, quedar bé, estar con, llevarme bien con las compañeras, aprender de la música y saber más de la música. Y todo esto es cultura, ¿no? Es un poco más de cultura.
1: Els assajos de la Societat Coral La Badalonense estan oberts a tothom cada dimarts de 7 a 9 del vespre.
0: Gràcies, Susana. Anem als esports. Ramon Duran, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
7: Badalona Matí, esports.
0: Ramon, setmana important pel Badalona.
6: La més important de l'any.
0: Sí, sí, no?
6: De fet, la més important de l'any, perquè serà caixa o faixa, serà cara o creu el diumenge, en el sentit esportiu, aquest partit contra el Compostela, difícil que dos cops consecutius en 15 dies es produeixin dues proeses, no? Dos reptes que es puguin superar d'aquesta magnitud i realment doncs és molt difícil, no? Hem de ser realistes, però sí que és cert que jo crec que ja des d'ahir mateix pràcticament doncs s'està ja intentant generar l'ambient per poder aconseguir que el camp s'ompli i que si fa molta calor, per exemple, sí, segur que farà molta calor dos quarts
0: d'hora. Això diuen, sí.
6: Doncs que els jugadors tinguin un impuls extra per part de la gent, no? I que això es noti en el terreny de joc i ho puguin deixar tot, no? Per intentar, almenys, doncs, posar contra les cordes el Compostela. A veure en què passa. El cert és que tot plegat en una setmana on també avui, a partir de dos quarts d'onze, a les 11 aproximadament, a l'hotel Badalona Tower, que hi haurà la presentació d'aquest rebranding on es donarà a conèixer doncs una mica tot el procés de màrqueting i tot aquest impuls que el Badalona vol acabar de potenciar de cara a curt termini, no? Ja a partir de la pròxima temporada. Segurament doncs, la principal novetat serà l'escut, no? Ahir el CEO del Badalona, el Marc Serra, que tampoc ens volia donar masses pistes, però que sí que realment doncs, hi haurà algun petit canvi, algun retoc, també adaptat als temps moderns, però potser recuperant una mica el que és l'hegemonia més històrica del Badalona. Escoltem el Marc Serra, el CEO del Badalona, que ens explicava una mica en què consistirà aquest acte d'avui.
8: Més enllà de l'escut, no, doncs també ven uns altres elements de marca que en aquest cas ha creat l'agència i patrocinador del club, no, Vibrus, com a tal. Però no només això, també presentarem el projecte social i com treballarem, no, tots els projectes socials envers la ciutat i des de la Fundació, en aquest cas, i després també l'estratègia que tenim pel teixit empresarial. Aleshores, nosaltres sempre hem entès el Badalona i també ens hem decidit pel club perquè creiem que va molt més enllà de la pilota, òbviament.
6: Doncs tot un procés que s'haurà de veure aquest diumenge si començarà a aplicar-se a partir de l'ascens de categoria, segona o a tercera federació. Paral·lelament, com dèiem, l'equip que avui començarà a preparar ja aquesta operació remuntada contra el Compostela, i com t'explicava abans, l'objectiu sí. és omplir l'estadi municipal aquest diumenge.
0: Doncs a veure si aconseguim omplir el camp aquest diumenge. I parlem del Badalona Women, Ramon, perquè també està en plena reestructuració ja de cara a la temporada vinent.
6: Sí, pràcticament anem a comunicat per dia. De fet, ja hi ha
0: hagut... comptagotes, això. Sí. És que és l'època de l'any.
6: Sí, sí, sí. Ara jo crec que d'aquí ja no res, ja començaran també els fitxatges. Vull dir que ja... Alguns d'ells estarien ja pràcticament, sí, a manca d'assignatura, o estarien ja molt
0: avançats.
6: Molt avançat, correcte. De moment, quatre renovacions, la d'Itzi Pinillos, Irina Uribe, Cristina Covedo i Maria Llompar. S'està pendent de la renovació de la capitana, de Sònia Majarín, també Elena Julve, que ha estat una de les escollides a l'11 ideal de la Lliga F, i una jugadora molt vertical i explosiva en l'aspecte ofensiu. També a la porteria s'espera la renovació de la portera Maria López Valenzuela, que ha completat una notable temporada sota pals, malgrat els problemes físics arrossegats en el tram final, en una posició que ha donat molt a parlar aquesta temporada. Berta Pujades, absent bona part del curs per lesió, però amb experiència i maduresa, també és una jugadora molt valorada per Marc Ballester. I també pendents de una jugadora de la casa, no?, de Paula Sánchez, jugadora formada a la base del club, que s'ha guanyat minuts al primer equip en treball i exigència. Per tant, estarem pendents també d'aquestes renovacions, i les properes setmanes, com deien, seran decisives per conèixer l'abast de la reestructuració i la forma definitiva del projecte esportiu del Badalona Women, un mercat d'estiu molt mogut a la Lliga F davant de moltes baixes en la majoria dels equips de primera divisió. Moviments que segur que el Badalona Women aprofitarà per reforçar la plantilla amb noms que ja sonen, com el de Shell Font, com el sí. que estàvem explicant, la portera que ha estat entrenant tota la temporada amb el primer equip del Barça, portera del filial, i també la de Vicky Lozada, dues exblaugranes de gran nivell.
0: Ens ho aniràs explicant. Ramon, gràcies.
6: A tu.
0: Neus Aragall, bon dia.
9: Bon dia.
7: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: Comencem, Neus, com sempre, aquest repàs de premsa amb la imatge del dia. Quina has triat?
9: He triat a Zapatero perquè serà el primer expresident espanyol que declararà com a investigat davant d'un jutge. Això és perquè surt investigat pel clas del Plus Ultra i les joies de la seva caixa forta. Pel primer, se l'acusa d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, i pel segon, de frau fiscal i contraband. Inicialment, Zapatero havia de declarar el dia 2 de juny, però va demanar ajornar l'interrogatori quan es va aixecar el secret sobre els més de 4.000 folis de sumari. Arribarà amb un cotxe a la porta principal de l'audiència i accedirà a peu per les instal·lacions per on habitualment entren els jutges, fiscals i funcionaris, ja que al ser el primer expresident que es jutja volen fer-ho d'una manera diferent.
0: Ja em permetreu, però aquesta fotografia a mi em recorda el Rowan Atkinson, una mica Mr. Bean, vull dir, no?
9: Això és cert, la fotografia que han triat.
0: No sé si és la més encertada, però bé, és la que deuen haver trobat. Sí. Què més és notícia avui? Doncs que la directora de la Guàrdia Civil, sobre el cas Leire Díez, diu que no ha participat ni que ha interferit mai en una trama contra l'UCO.
9: Doncs Mercedes González ha negat haver participat en cap trama per aturar causes judicials o haver interferit en les investigacions al cos, i González ha aparegut aquest dimarts al Senat per respondre a les preguntes dels partits polítics relacionades amb les reunions que va mantenir amb Leire Díez. La màxima dirigent de l'Institut Armat ha reconegut que almenys dues trobades va tenir amb Leire Díez i que després, així ho ha fet constar l'UCO, en els informes enviats al jutge de l'Audiència Nacional, de Santiago Pedraz. En acabar la intervenció, González ha demanat disculpes al conjunt de la Guàrdia Civil per la situació que ha generat les revelacions de sumari del cas de Leire Díez.
0: I també trobareu avui a la premsa que la mesa del Congrés ha impedit que es votin les esmenes de Junts i del Partit Popular per demanar eleccions.
9: El grup parlamentari de Junts al Congrés ha registrat aquest dimarts una esmena a la moció del PP perquè la cambra instés a Pedro Sánchez a avançar a les eleccions. La mesa del Congrés, amb els vots del PSOE i Sumar, ha decidit poc després de l'anunci de Junts que no admetrà aquesta esmena ni tampoc una altra presentada pel paper en el mateix sentit. Segons han dit, el motiu d'aquest rebuig és precisament que la prerrogativa de dissoldre les Corts i avançar les eleccions correspon en exclusiva al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordena que la bandera espanyola onegi sempre a la façana del Parlament de Catalunya.
9: Des de 1981, en compliment de la Llei de Banderes i per un costum ratificat en l'acord de la Mesa del 2009, les banderes només s'hissen en els dies en què celebra ple a la cambra, però a partir d'aquest dimarts passaran a fer-ho de forma permanent, que fins ara i la resta de dies només hi onejava la catalana. El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya va ordenar el mes de març que la bandera espanyola onegi sempre la façana de l'edifici com a mesura cautelar mentre resol al fons el requeriment presentat per la entitat Impulso Ciudadano.
0: I també era notícia ahir a la tarda, i us ho diem avui, aquest pacte per a pujar fins a 30 euros la taxa als creueristes que fan escala a Barcelona.
9: Els grups del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns al Parlament han acordat aquest dimarts una reforma de la taxa turística perquè l'Ajuntament pugui apujar el recàrrec municipal fins als 24 euros per dia als creueristes. D'aquesta manera acabarien pagant 30 euros per passar el dia a Barcelona després de sumar-hi el 6 de tribut del govern. La modificació de la llei que regula la taxa turística tirarà endavant a través d'una esmena conjunta a la llei d'acompanyament als pressupostos que es votarà el pròxim 2 de juliol.
0: I els metges Neus, que fan l'últim dia de vaga abans de l'estiu i mantenen la crida a no fer hores extres.
9: És la 12a jornada d'aturada que convoca el Sindicat de Metges de Catalunya des de la tardor i és l'última abans de l'estiu. Aquesta vegada s'han organitzat protestes simultànies a les 11 del matí a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Els facultatius reclamen un conveni propi, l'eliminació de les guàrdies de 24 hores, la planificació d'agendes amb límits de pacients, entre altres. Aquestes mobilitzacions seran les últimes d'aturada abans d'estiu, però el comitè de vaga, format per sindicats mèdics, ja ha anunciat que planteja una vaga indefinida a la tornada.
0: I ha mort un excursionista francès a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal.
9: Ha mort aquest dimarts, en caure per un canal a la zona del llac de la Restanca, i segons han informat les autoritats de l'Aran, els serveis d'emergències del govern aranès han rebut l'avís de l'incident cap a les 6:45 a través del telèfon 112. Una dotació de dos membres de bombers d'Aran s'ha desplaçat en helicòpter fins a l'indret i en arribar-hi han localitzat l'accidentat i s'ha determinat el decés i finalment han traslladat el cos a Viella.
0: I també us hem d'explicar que ha acabat sense acord la reunió al Consorci de Biblioteques i els treballadors demanaran la intervenció de treball.
9: El comitè d'empresa ha informat a l'administració que en aquest context sol·licitarà una mediació al Departament de Treball. En el marc de la trobada, el consistori ha anunciat la voluntat de contractar 25 persones més, però el comitè d'empresa ha criticat que no es retira la jornada d'11 hores diàries, fet que considera una línia vermella. A més, també critica que els treballadors de caps de setmana se'ls proposa un pla d'absentisme per mantenir el sou que, segons els sindicats, a la pràctica vol dir que cobrar el mateix no et pots posar malalt o agafar un permís per acompanyar un familiar al metge.
0: I una d'aquelles notícies que et deixen una mica sense paraules, no? Detingut un home a València per matar el logopeda del seu fill.
9: La Policia Nacional ha detingut un jove de 24 anys que es va presentar dilluns a la comissaria de Brossajor, a València, amb les mans tacades de sang. L'home es va autoconfessar haver apunyalat i matat un altre home que, suposadament, era el logopeda que tractava el seu fill. Segons el diari El Levante, el jove hauria matat el professional en sospitar que estava abusant del seu fill, un nen de 2 anys, ja que a l'entrar a la consulta de l'especialista s'hauria trobat l'infant amb els pantalons abaixats i sense bolquers. Sobre qual cosa, el pare hauria demanat explicacions al logopeda i hauria acabat apunyalant-lo fins a la mort.
0: I la Guàrdia Civil ha recuperat la creu de la Neto, desapareguda des del mes d'abril.
9: Cap a un quart de cinc de la tarda, els efectius del grup de rescat i intervenció en la muntanya, de Benasc i la unitat aèria d'Osca, anaven a fer un rescat quan van observar des de l'aire una peça mig enterrada de neu al peu d'una paret de 200 metres de desnivell. Els agents l'han vist després de sobrevolar la cara nord respecte al cim de la Neto i un cop van acabar el rescat, van tornar al lloc i van certificar que era la creu desapareguda que ha reaparegut arran del desgel. I un cop l'han recuperat, han confirmat que es tractava d'un acte de vandalisme i que aquesta era la principal hipòtesi amb la que es treballava, ja que es creu que havia estat tallada des de la base amb un esmail, una eina que habitualment s'utilitza per tallar metalls.
0: Aquí la teniu a la imatge, eh? En internacional, Neus, el G7, que acorda augmentar la pressió a Rússia per forçar Putin a negociar la pau amb Ucraïna.
9: Zelensky ha aprofitat la conversa amb Trump i espera una segona trobada per tornar a demanar llicència per fabricar els sistemes antimissils que els permetien defensar-se dels atacs russos i també ha sol·licitat més suport del G7 en la resolució del conflicte. Una petició a la qual els líders del G7, reunits a França, ha donat resposta amb un acord per augmentar la pressió sobre Rússia i a més sancions al petroli i al gas per forçar Putin a negociar la pau i que s'arribi a un acord del tu al foc amb Ucraïna. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha viatjat a França després d'haver demanat a Putin trobar-se cara a cara per acabar la guerra, una proposta que el president de Rússia ha anat rebutjant. De fet, el Kremlin insisteix que si Zelensky vol renegociar amb Putin, serà benvingut a Moscou.
0: I Londres investiga uns trets d'advertència russos al canal de la Mànega.
9: Mariners a bord d'un vaixell de guerra rus han disparat aquest dimarts 13 advertència contra un iot de propietat civil registrat al Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials. El Ministeri de Defensa rus ha confirmat els trets i ha assegurat que han disparat després d'observar que el iot seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i d'intentar establir contacte per ràdio sense èxit. Per la seva part, el Ministeri de Defensa del Regne Unit ha confirmat que investiga l'incident sense aportar més detalls.
0: Fem un repàs ràpid a les xarxes socials. Què hi tenim avui?
9: Doncs treballadors pel lloguer turístic, que segons diuen, el Consorci del Besòs, presidit per Sílvia Penèquia, aprova la construcció de més hotels en un sol que es podria dedicar exclusivament a l'habitatge. Però segons el seu departament, s'han eliminat els pisos turístics que a Badalona només representen el 0,2% del parc d'habitatge. Això també, o sigui, això ve d'un repost d'una notícia
0: nostra,
9: que és això que diem que dos hotels es construiran amb l'arribada al Catalunya de Media City.
0: Què més tenim?
9: També tenim el restaurant Tarik de Badalona, que els nostres companys del Badalona 360, la Laia Martí, van a fer un reportatge Laia perquè Martí, abaixaran...
0: Sí.
9: I abaixaran la persiana després el 28 de juny, després sí. De més de 16 anys de...
0: S'emociona, l'Edgar Tejada s'emociona. Podem escoltar, companys?
10: 3 hores després em vaig treure de la via de l'hospital i vaig dir que tinc d'anar a treballar. O sigui, haig d'anar a treballar, ho sento molt, ja m'ho miraré més endavant, no? Vam estar fent totes les proves i la salut estava perfecta. I com pot ser? Estrès. I aquí ja vaig dir, hòstia, com es talla, no? I sí que és veritat que des d'aquell moment que la família...
0: Explica, no?, el que l'ha dut una mica, doncs, aquest tancament del restaurant. Doncs és que a vegades la vida et fa aturar, no?
9: Sí.
0: I també, doncs, té molt bona edat per fer un canvi de rumb a la seva vida.
9: Exacte.
0: Molta sort a l'Edgar. Què més?
9: L'alcalde Xavier García Albiol doncs, explica als veïns de Llefià, la Salut i de Pomar la Morera per què s'han aturat de forma temporal les obres de les rampes mecàniques de Juan Valera i del nou parc de la Riera, que és principalment perquè ha fet fallida l'empresa de construcció i ara estan buscant una nova.
0: I també doncs, posen aquest tros, no?, de l'entrevista que li feia ahir a en Carles Tornero, l'alcalde, al Badalona 360.
9: Sí.
0: Anem a la proposta cultural.
7: Què no et pots perdre?
0: On ens portes, Neus?
9: Doncs anem al Port Vell de Barcelona, pel Festival Blau Marí arriba Andrés Reyes, el cantant, la veu principal dels Gypsy Kings, que juntament amb la seva família pujarà a l'escenari per reviure grans himnes com Bamboleo, Digis Jehovà, Volaré, o la celebrada versió de l'Hotel California. Serà una nit de ritme, rumbera, rumbera, alegria, i tot amb les vistes del port, enfront del mar.

0: Doncs ja ho sabeu, avui a 9:45 de la nit teniu el Gypsy Kings al Port de Barcelona, aquest festival blau marí. Gràcies, Neus.
1: A tu.
0: Que vagi bé. Adiós.

0: Badalona Matí.
1: I a aquesta hora anem al resum de les principals notícies que us hem explicat a l'informatiu. Quan es compleixen 3 anys de la investidura d'Albiol com a alcalde de Badalona el 17 de juny del 2023, l'alcalde assegura que arribarà a finals del mandat havent complert prop del 90% dels seus compromisos electorals.
2: Atribueix algunes demores a la lentitud de l'administració i lamenta que li hagi quedat al tinter la reforma del passeig marítim entre la Donzella i el barri del Manresà. Posa en valor, però, altres projectes impulsats durant aquests 3 anys, com la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan o l'aprovació del nou contracte de neteja.
1: I Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat pels laterals de l'autopista, el seu pas per Sant Cris i per la reforma i ampliació del campus de Can Rutier.
2: Aquests 30 milions formen part dels 1.586 que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els últims comptes aprovats el 2023.
1: Badalona farà controls a les estacions de Rodalí i també de metro i a la platja durant la revetlla de Sant Joan per detectar persones que portin drogues i alcohol.
2: I aquest dispositiu de seguretat se li sumarà la incorporació de 2 gossos policia que també ajudaran a vetllar per prevenir el consum i venda de substàncies durant la nit del 23 de juny.
1: Els venedors de petards, per cert, diuen que hi ha hagut un canvi de tendència també de cara a aquesta revetlla.
2: Sí, els compradors es decanten per la llum i el color i no tant pel soroll que fan els petards, com les clàssiques bengales, bombetes o les fonts, un indicador de la consciència sobre la contaminació acústica.
1: I els agents immobiliaris reivindiquen la necessitat de constituir un pacte transversal per poder abordar la problemàtica de l'habitatge.
2: De fet, asseguren que l'àrea metropolitana de Barcelona pateix una pressió alta perquè l'oferta no és suficient, tot i que en l'actualitat el preu puja a un ritme més moderat.
1: Els representants sindicals de la CGT i de Comissions del grup La Pau lamenten els 8 acomiadaments que preveuen que patirà la cooperativa després de la compra de la unitat productiva de l'empresa per part de Direxis, encara pendent de confirmar.
2: L'adquisició també tindria afectacions econòmiques encara pendents de resoldre, com les pagues dobles d'estiu i Nadal i el cobrament d'un plus del mes de setembre de 2025.
1: L'Institut Gutmann, amb què avui també tindrem ocasió de parlar en el transcurs del Badalona de matí, implementa l'ús de la realitat virtual i de la intel·ligència artificial per ajudar a la rehabilitació.
2: I per fer-ho s'ha equipat una habitació amb sensors i unes ulleres que generen aquest entorn digital immersiu per simular el tractament com si fos un videojoc.
1: I en plana cultural destaquem la ruta escrita per la dramaturgia badalonina Lluïsa Cuniller, que dona el tret de sortida del Festival Grec avui dimecres.
2: Pel Grec també hi passaran els actors badalonins Oriol Genís amb Factory, Rosa Gàmiz amb la primera llei de Newton i també Marta Marco amb l'obra No miris.
1: I en esports, el Badalona es troba immers en la setmana més important d'ençà que va començar la temporada.
2: Sí, el club sabrà diumenge si la temporada vinent jugarà segona o tercera federació i també avui presenta la nova imatge corporativa.
1: Serà el Badalona Tower on hi anirem també pels vols de les 11 del matí per conèixer de primera mà, de la mà de fet del nostre company Ramon Durant, quina és aquesta nova imatge, el nou escut del club i la reestructuració del Badalona Women de cara a la temporada que ve també està ja en marxa.
2: Sí, després de comunicar 6 baixes, el club ja ha anunciat les 4 primeres renovacions i ja sonen els noms dels que podrien ser els primers fitxatges.
1: Gràcies, Tuti.
2: Fins després.
1: I repassem avui amb la Susana Soldado, editora dels informatius, què serà notícia a la nostra ciutat i ens explicaran els companys a Ràdio Ciutat i a Televisió de Badalona.
3: Bon dia, Núria. Doncs mira, avui ens acostarem fins a Projecte Home Catalunya, fins a la seu de la delegació que té Baja a Montgat per conèixer les dades anuals d'atenció a persones amb addiccions. Són unes dades que Projecte Home presenta demà dijous, per tant, fins demà no les publicarem, però de moment ja us avanço que podrem parlar amb la coordinadora del centre de dia que Projecte Home té a Montgat, així com algun dels usuaris, per conèixer quines són les addiccions més comuns i quin és una mica el perfil dels usuaris que s'hi acosta
1: precisament
3: fins a aquest...
1: En qüestió de res, d'uns minutets, parlem també d'addiccions amb motiu també d'aquest cicle d'aules de salut que fa, en aquest cas, Badalona Serveis Assistencials.
3: Doncs demà coneixerem aquestes dades de Projecte Home. També anirem fins a l'Hospital Germans Trias i Pujol, perquè ja ho vam explicar fa uns dies que l'Organització Mundial de la Salut ha impulsat un estudi internacional sobre el brot de l'antivirus dels Andes, que és aquest brot que va sorgir en un creuer i que va provocar diverses morts, i aquest estudi estarà coordinat per professionals de l'Hospital Germans Trias, però avui ens quedem sobretot amb el debat de grup de Televisió de Badalona. S'emet a les 10 de la nit. Us recollirem també des dels informatius per explicar-vos de què es parlarà en aquest debat de grups.
1: Segona edició serà de torn de paraula.
3: Correcte.
1: Gràcies, Susana, que vagi molt bé.
3: Bon dia.
0: Badalona, les 9 del matí.

0: I ho explicava justament ara. L'Hospital Municipal de Badalona acull aquesta mateixa tarda una nova sessió del cicle Aules de Salut i en aquest cas s'intentarà desmuntar els mites que planen sobre les addiccions com l'alcohol, per exemple, o el joc, l'addicció als jocs. Un espai obert a tothom, amb una xerrada que també abordarà les tendències actuals pel que fa a consum. Una de les ponents és la psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, la Cira Díaz, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I ens acompanya també en Pol Vergara de l'associació SAUPAM. Què tal, Pol?
2: Molt bon dia.
0: Comencem.
3: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Desmuntar mites, aquest és una mica l'objectiu. Quins són aquests mites que hi ha a l'entorn de l'alcohol, del joc, de les benzodiazepines, del tabac, per exemple?
1: Doncs, per exemple, que a partir dels 30 anys no hi ha problema. Que, per exemple, prendre de manera regular no hi ha cap problema. Que la droga legal o la droga receptada no hi ha problema, per exemple. Que el joc és més en adolescents, joc patològic és més en adolescents que no passa d'adults, que tampoc.
0: Mm-hmm. Pues... Per tant, l'addicció al joc afecta tant joves com adults.
1: Sí, exacte.
0: Mm-hmm. Coincideixen les addiccions, ara que tractàvem aquesta qüestió, no? Pel que fa doncs, a les diferents franges d'edat, no? A les diferents generacions, solen ser les mateixes entre joves i adults o són diferents?
2: Bé, al final també el que estem veient nosaltres que no és que siguin també més o menys, sinó que també que estan transformant-se, és a dir, les noves maneres de consum que estem trobant en joves són diferents a les quals podíem veure'ns potser fa 5-10 anys. Per exemple, abans un exemple és el tema del tabac, ara no és el tabac, sinó que també és el vàper. És a dir, no és potser la mateixa substància que es replica i llavors podem fer una comparació, perquè també un dels mites que també volem desmuntar a l'aula de salut d'aquesta tarda és que, no, és que els joves ara com que consumeixen pitjor, com que consumeixen malament, jo crec que més bé hem d'anar a la línia de transformació. No és sigui replicar perquè el context també canvia, per tant, les substàncies també canvien.
0: Mm-hmm. Com per exemple la introducció dels vàpers, també amb aquests dissenys, diguéssim, tan doncs, acolorits, llampants, que criden l'atenció, no? I que sembla que sigui inocu.
2: I que si olores i... inclús el teu cos activa una sensació de plaer, com que diu, escolta, no cal tenir un sistema d'alarma perquè no té pinta que això sigui
0: perjudicial, no? per la salut. Aquesta sessió dins del cicle Aules de Salut de BCA, la novena ja, està pensada des d'un enfocament de la prevenció i de la detecció, no? De les addiccions. Com es pot prevenir una addicció?
1: Bueno, hi ha diferents tipus de prevenció. Hi ha diferents tipus d'atenció a la població per poder detectar factors de risc, poblacions de risc, llavors fer una prevenció indicada a les persones que estan ja en sota senyals d'alarma. Uh-huh. És molt important detectar senyals d'alarma sutils perquè l'adult, la conducta addictiva és molt emmascarada, és com una gran mentira, és com una doble vida. Uh-huh. Llavors, clar, és molt important detectar senyals d'alarma molt sutils, però que en si mateix són molt importants.
0: Uh-huh. Quins són aquests factors de risc que deia?
1: Que,
0: hi ha una població més vulnerable o una altra a l'hora de patir una addicció?
1: Sí, però això també és un mite. Perquè, clar, l'addicció és una patologia mental, i això és important deixar-ho clar, perquè no tothom que consumeix drogues té addicció. Llavors, clar, a partir d'aquell llindar, parlant de població adulta a partir de 30 als 40 anys, que tenim factors de risc relacionats amb l'edat adulta, amb la responsabilitat dels adults,
0: amb les preocupacions,
1: exacte,
0: no, d'aquesta etapa vital.
1: Exacte,
0: també.
1: Amb els també canvis, la vida és canvi, és continu canvi, el que passa és que clar, aquests canvis de l'adolescència que porten l'adult jove i l'adult madur cada cop se van fent un gruix que quasi la persona no té un creixement intern profund, no ho podrà sostenir. Uh-huh. Aquesta maduresa emocional, si no fa un creixement madur, no podrà sostenir un matrimoni o una parella estable, sana, perquè no és el mateix sa que tòxic, clar, un acompanyament als fills, una guia als fills, una bona guia als fills, uh-huh, un desenvolupament de la feina, un entrebanc a la feina, un estrès laboral, una sobrecàrrega, uns pares que se van envellint i, i se tornen dependents, i ara què faig amb tot això? Uh-huh. Amb els fills, que pues, a vegades pues, que ser mare i ser pare és molt, molt, molt difícil.
0: Per tant, una mica podem concloure que en les addiccions, diguéssim, l'origen d'una addicció en etapa jove pot anar associada a l'oci, no? A lleure, i en canvi en una etapa doncs, ja més adulta, a la preocupació.
1: Bueno, com deia...
0: Aquesta necessitat d'esvair-se de la realitat.
2: Multifactorial. O sigui, jo també veuria que l'origen... Perdó, és era... L'origen del focus ens podem trobar amb joves que venen a consulta de l'espai d'assessorament que tenim. Multifactorial des d'una pressió de grup, emmascarada, indirecta, sutil, de que no tot... fiquen la substància directament a la boca, però sí que hi ha dinàmiques darrere que poden preocupar. Pot haver-hi un esdeveniment familiar, de parella, amb aquesta falta d'habilitats socials per poder ser assertiu, per poder saber dir no, que al final també és una mica el treball que fem també darrere, que no és només bàsicament consum sí, consum no, perquè una mica, perdó, amb la línia que abans estaves comentant, fer prevenció també és en els centres educatius i poder fer psicoeducació. Al final la prevenció no és que sigui fer una única acció, sinó que en funció de com sigui la persona, quina situació estigui la persona, fer accions perquè així no esdevinguin situacions més problemàtiques.
0: Mm-hmm. Pol, abans posava molt el focus també en la necessitat de prevenció, no? I en els diferents tipus de prevenció que hi ha. Com es pot prevenir una addicció? Com fer doncs, que tot el món no giri entorn d'una copa o d'un porro, per exemple, no? Quan aquesta és la realitat potser d'algunes persones que es troben patint aquest trastorn.
2: Clar, és això, la prevenció, en funció de quin punt estigui la persona, si va a fer un taller a primer batxillerat o formació professional que estan experimentant, es parla més de reducció de riscos, de vale, perquè és important el fet de beure aigua, perquè és important el fet de fer abstèmia, si et ve de gust una nit. És molt diferent a, per exemple, algun cas que es pot trobar en adult, on ja hi ha una preparació, és potser un ús diari. En joves potser no ens trobem tant amb el tema de l'ús de l'alcohol d'aquesta manera, aquesta dinàmica, ens trobem més al que és conegut com les botellades, com les formes canvien.
0: Una borratxera més explosiva, no?
2: Sí, sí, sí.
0: O de més
2: sí.
0: Quantitat. Quins comportaments ens poden posar en alerta de que podem estar patint una possible addicció o algú que tenim a la vora doncs, pot ser addicte, no? I per tant cal prestar atenció.
1: Mira, a partir de l'adultesa, els senyals d'alarma, per exemple, la persona comença a aïllar-se. Però no aïllar-se d'una manera exclusiva, com deia el company, de la intensitat de l'adolescència, sinó que mica en mica deixa d'anar als jocs d'abans o ja comença a anar als mateixos jocs amb les mateixes persones entorn al consum. Clar, moltes persones pensen que no passa res per aquesta copa, per aquestes copes. Cada divendres faig això, que la importància és l'ús. Quan comença a canviar el fet de prendre alguna cosa pel gust de prendre-ho, pel gust del sabor, no? A prendre alguna cosa perquè ja és el premi de la setmana, perquè ja no suporto el dia a dia, però que aquests no suporto el dia a dia no ho veuen. Mm-hmm. Per exemple, una mica de deixadesa, però és molt sutil, és un avanç progressiu, de, bueno, cuida-t'ho els nens, bueno, jo me'n vaig a fer esport, bueno, jo, una escapada de la realitat, progressiva. Cada cop estic menys amb la família, cada cop tolero menys els, per exemple, rifirrafes a la parella, cada cop estic menys d'escolta, no faig una escolta activa, puc tenir una actitud de defensa, d'irritabilitat, que els i baixos bruscos que dius, ostres, no entenc per què ha saltat d'aquesta manera, perquè no és per tant.
0: Quin tractament oferiu a una persona que pateix una addicció? No? Imagino que són molt diferents i també adaptats a cada individu.
2: Clar, en el cas en el que jo estic a l'espai de consulta és gent que ve des de moments angoixants de que creu que el consum se li ha de les mans en algunes situacions i l'enfocament és més psicoeducatiu i de fer un pla de treball conjunt i fins aquí es va veient com ja qualitat, o sigui, incorporar qualitat de vida, perquè sempre diem que nosaltres no ens fixem en el consum sí, consum no, sinó incorporar hàbits de salut. O sigui, el seu canvi no ha de venir únicament amb què deixi de consumir, perquè si el causant, el detonant, segueix perpetuant-se d'alguna manera, acabar sortint d'alguna altra manera.
0: És molt difícil sortir d'allà, no?
2: Pot passar del... O sigui, m'he trobat amb casos que van dir, no, va deixar de consumir, però ha passat al joc online, a les apostes, precisament. Clar, com ja no és un consum, sembla que és menys problemàtic, i a la problemàtica que pot haver-hi amb les addiccions i substàncies, pot ser al mateix nivell, perquè altera el sistema de recompensa, pot haver-hi les mateixes complicacions. Aleshores, és anar des de l'arrel, anar fent psicoeducació, i en els casos que siguin més complicats, per exemple, en coordinació amb el cas, que tenim alguns casos, que el tractament ja és més clínic, que, però nosaltres fem potser la part més psicoeducativa.
1: A partir de 18 anys ja comencen a venir el cas, tot i que aquesta franja dels 18 molt joves és una franja complicada i que costa d'agafar, perquè encara no tenen
0: aquesta percepció.
1: Clar,
0: no?
1: Clar, encara tenen molt cartutxos a cremar. I aquest és el problema, no? Llavors, arriba en el cas, això, a partir de 30, 40, 50, fins i tot, amb ja moltes davallades. Clar, llavors, el tractament és multidisciplinar, és un tractament de quatre potes, dintre del cas, però en coordinació amb fora. Les quatre potes són treball social, és essencial, el mèdic, psiquiàtric, el psicològic, evidentment, i a l'infermeria. El sostre de l'infermeria és vital.
0: I quin paper juga la família o el cercle més íntim del pacient? Ho dic perquè no sé si es fan també teràpies conjuntes, no? Entenc que a vegades pot ser doncs, la clau també, aquella mà estesa que es necessita.
2: Bueno, nosaltres també fem un espai d'acompanyament a les famílies, perquè al final també no només és poder sostenir i parlar de temàtica, sinó que també són persones afectades de manera indirecta, o sigui, no tenen l'afectació de la relació de dependència que pot haver-hi possible amb la substància o amb el joc, sinó que hi ha moltes preguntes, hi ha moltes coses, moltes incerteses, i a vegades també, en alguns casos, la família pot ser part del causant de les dinàmiques que poden haver-hi, i aleshores és una mica fer aquesta pota entre la mediació, entre la informació, entre quines aconsellaments es pot fer, però el més important és que si veiem que la dinàmica es troba mitjanament complexa, com poder anar justament treballar a l'arrel del problema. És el que he dit, si no sortirà, per una altra, la conducta manifesta no serà el consum, però poden ser les autolesions, poden ser altres coses, però clar, no és únicament consum sí, consum no, sinó com tinc jo el malestar, com l'afronto i quines són les eines que puc tenir o em poden donar.
0: Abans, Cira, parlaves de mentida, no? L'addicte sovint no es creu que és l'addicte, no? L'addicció és una malaltia, se li diu també així, de la mentida. Menteixen sovint a famílies, amics i fins i tot hi ha aquest autoengany, no? Aquesta automentida. Com s'aconsegueix una mica treure el vel, no? I guanyar autoconsciència de la problemàtica que es té.
1: Mira, precisament a la part... En totes les potes se parla del vel d'una manera directa o indirecta, però a la part psicològica... hem de tenir en compte que la patologia mental, en aquest cas l'addicció, afecta a les tres dimensions, a la part conductual, a la part d'interpretació de la realitat i al món emocional. A la part d'interpretació de la realitat és on se generen distorsions cognitives, distorsions que tenim tots, però en un potencial, amb una amplificació que fa que generi aquest món virtual. Clar. Des de la psicologia s'intenta que la persona comenci a detectar aquests vels sense, amb indicacions de no jutjar-se.

0: No sé si estan molt més camuflades del que pensaríem.
1: Doncs jo ara, és que hem vingut aquí sense dades, i que justament això, nosaltres volem desmentir això de que la prevalença amb joves, per exemple, que enfoquem molt diferent a l'exacte, de que el percentatge potser està baixant, amb el tema del consum d'alcohol, amb el tema dels benzos sí que hi ha una tendència en augment, podem veure diferències de gènere, és molt diferent la prescripció de benzos, per exemple, o l'ús en dones que no en homes, i això també
0: és
1: un valor important, sí, però perquè també les dones manifesten abans quan hi ha un malestar, els homes tendeixen a no manifestar-ho, aleshores també quan venen en l'espai d'acompanyament, les dones solen venir sense un gruix tan problemàtic, però perquè hi ha hagut una barbarització abans. Sí que és que hi ha una medicalització més en temes de benzodiazepines, per exemple, que també són substàncies que no hem d'obviar que tenen un potencial addictiu. I sí que veiem més el patró de tendència. Sí que, perdó, perquè no tinc aquí els números, però...
2: Mira, és curiós el que comentaves de l'evolució, perquè, per exemple, un podria pensar que anem millor. I en algunes sí, en algunes no.
0: En quines sí, per exemple?
2: Per exemple, tabac, anem a millor. Tot i que encara...
0: Tot incloure el consum de vàper, eh?
2: Bueno, tabac tradicional, digamos, cigarreta industrial, per exemple, Tenim que encara, pic de... Parlem d'adults, madurs. 45 a 64 anys, 32-35% de la població. Bueno, estamos ahí. Llavors, però clar, si parlem de l'alcohol, parlem dels sedants, dels tranquil·litzants, dels calmants, que aquesta podria ser una de les grans addiccions...
0: En l'etapa adulta.
2: Sí, silencioses. Vull dir, cuidado, perquè no se'n parla molt, i amb el perfil de dona, per exemple, és molt, molt greu.
0: Quina prevalença té, en aquest cas?
2: Clar, en el cas de les... clar, un pot pensar que és un mite, que si ho recepta un metge no hi ha problema. Clar que no hi ha problema si ho recepta un metge...
0: Però també s'imagina una adherència.
2: Clar, no? I s'aprèn el que és la pauta de prescripció. Clar, el problema és com se continua. Clar, llavors, clar, tenim el doble de consum en dones, més enllà de la prescripció, que ja és addicció. Edat inici tardana, 34 i mig. Pic màxim de 55 a 64. Clar, ús regular, llarg plaç, cronificat. Que aquest és el problema. El problema no és la persona que fa un ús explosiu, perquè això s'adonarà compte molt més abans, perquè tindrà problemes molt més abans.
0: És quan es cronifica.
2: Exacte, quan és molt més sutil, perquè és gota a gota, pastilla a pastilla, sento si soc molt clara, no? Molt visual, però és que dia a dia la persona no veu que va escurant la muntanya d'aquest problema i llavors arriba un moment que no hi ha muntanya.
0: Doncs, Sira Pol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet un tas del que pot ser aquesta nova sessió del cicle Aules de Salut, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda. Entrada lliure, oberta, per tota la ciutadania que s'hi vulgui adreçar?
2: Sí, exacte.
0: Sí? Doncs ja ho sabeu, ja esteu també vosaltres convidats. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
3: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
4: La sequera ens ha portat de corcoll en els últims temps. Ja sabem com les gastem i com les gasta el canvi climàtic. Avui, 17 de juny, se celebra el Dia de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera. Un problema present i que també ho serà en un futur, si no li posem remei. I és que en general es produeix per les diverses activitats econòmiques que porta a terme l'home a diferents parts del món.
3: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
5: 93 399 37 37.
3: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
5: 93 399 37 37.
3: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
6: Acceptem totes les targetes de crèdit.
7: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
8: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétolo i el Port de Badalona.
7: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
8: Organitzat pel Club Nàutic Bétolo.
9: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
10: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: Avui es compleixen 3 anys des que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals.
3: Quan Xavier García Albiol va aixecar la barra d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els qui ho hauran de valorar. Albiol feia balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
4: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat al mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
2: Precisament un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre, la Generalitat en va suspendre temporalment el planejament urbanístic per la falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'han endarrerit més del previst, però ha assegurat que passat l'estiu començaran ja a fer-se avenços.
4: Allà hi ha una sèrie d'equipaments amb aquelles naus. Passat l'estiu els equipaments ja van fora, ja es comença a tirar les naus i es comencen a fer fonaments del que és el tema dels terrenys, que no ens surti res estrany, que no ens surtin romans, que no hi hagi cap tipus de problema, i paral·lelament ja estarà avançant la licitació del projecte i de les obres.
3: L'alcalde ha destacat l'inici de la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la seva alcaldia, alhora també que ha assenyalat l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions.
2: Segons ha reconegut, un dels projectes que li quedarà pendent serà la reforma del passeig marítim, que preveia allargar-lo en el tram des de la Donzella fins al barri del Manresà i que està encallat perquè de moment no es compta amb el permís del govern espanyol.
0: Badalona Matí.
2: I Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat pels laterals de l'autopista al seu pas per Sant Cris i per la reforma i ampliació del campus de Can Ruti.
3: Aquests 30 milions formen part dels 1.586 que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els últims comptes aprovats el 2023. El pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de la UPC.
2: I Badalona farà controls a les estacions de Rodalies i també del metro i als accessos a la platja durant la revetlla de Sant Joan per detectar persones que portin drogues i alcohol.
3: Aquest dispositiu de seguretat se li sumarà la incorporació de 2 gossos policia que també ajudaran a vetllar per prevenir el consum i venda de substàncies durant la nit del 23 de juny. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern.
2: L'objectiu, segons assenyala l'alcalde Xavier García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests 3 punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
2: I els venedors de petards diuen que hi ha hagut un canvi de tendència per aquesta revetlla.
3: Sí, els compradors es decanten per la llum i el color i no tant pel soroll que fan els petards, com les clàssiques bengales, bombetes o les fonts.
2: Un indicador de la consciència sobre la contaminació acústica i sobre les conseqüències en l'entorn que obre pas a iniciatives com l'horari de calma. Així ho explica en Jesús, que és gerent general de Petardos CM.
5: Nosaltres des de CM hem proposat aquest any un horari de calma, que són unes hores en les quals, sobretot el dia 22 i 23, de 8 del matí a 10 del matí i de 3 a 5 que no es llencin petards sorollosos, que la gent pugui treure les seves mascotes, que la gent pugui també disfrutar sense que hi hagi soroll, però sobretot això ho batem, entre cometes, els patats grossos, la resta no cal, perquè és que no fa soroll.
2: I els agents immobiliaris reivindiquen la necessitat de constituir un pacte transversal per abordar la problemàtica de l'habitatge.
3: De fet, asseguren que l'àrea metropolitana de Barcelona pateix una pressió alta perquè l'oferta no és suficient, tot i que en l'actualitat el preu puja a un ritme més moderat. En una entrevista al Badalona Matí, Montserrat Junyent, presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya i del Col·legi d'Apis de Barcelona, ha indicat que és l'administració qui té l'obligació de crear condicions adequades perquè els ciutadans puguin accedir a un habitatge digne.
2: Considera que les mesures que s'estan duent a terme, com els topalls del lloguer, tenen un resultat invers al desitjat i no faciliten l'accés dels col·lectius més vulnerables.
6: Reivindiquem la màxima transversalitat i hem de ser tots. I tots són, doncs, evidentment, el sector privat, el sector públic. I dintre del sector privat entenem que hi pot haver tots els àmbits que considerin que tenen quelcom a dir en el món de l'habitatge. També les entitats que defensen, evidentment, els habitatges socials, les forces, el tercer sector, tots hi hem de ser.
2: I els representants sindicals de la CGT i també de Comissions del grup La Pau lamenten els 8 acomiadaments que preveuen, diuen, que patirà la cooperativa després de la compra de la unitat productiva de l'empresa per part de Direxis. Encara una informació pendent de confirmar per la companyia.
3: Si l'adquisició també tindria afectacions econòmiques encara pendents de resoldre, com les pagues dobles d'estiu i Nadal i el cobrament d'un plus del mes de setembre de 2025. La impossibilitat de pagar uns deutes per part del grup La Pau ha ocasionat la liquidació de la cooperativa. Això fa que l'empresa pugui passar a mans de Direxis, segons indiquen els treballadors del grup La Pau.
2: Tot i això, Direxis sí que hauria garantit la subrogació de la resta del personal amb les mateixes condicions que tenien fins ara. Ho explica el responsable de Comissions del grup La Pau, Santi Padrino.
7: Sí, en principi sí. En principi, a més, bueno, en el concurs doncs, bueno, hi ha més ambulàncies, hi ha ambulàncies que han ampliat també les seves hores, amb la qual cosa, bueno, hi ha una manca de personal. Per això tampoc entenem que hi hagi 8 persones que es quedin fora, perquè l'empresa està, bueno, una mica justeta de personal pel nou concurs. Però, en principi, sí, tota la resta passarem amb les mateixes condicions que tenim.
2: I l'Institut Goodman implementa l'ús de la realitat virtual i de la intel·ligència artificial per ajudar a la rehabilitació.
3: Per fer-ho, s'ha equipat una habitació amb sensors i unes ulleres que generen aquest entorn digital immersiu per simular el tractament com si fos un videojoc. També es vol crear una base de dades amb intel·ligència artificial per monitorar el desenvolupament dels pacients i recopilar dades de cara a futurs tractaments.
2: Els més comuns són jocs d'equilibri, com expliquen el fisioterapeuta de l'Institut Goodman, Miquel Sarrió, i també un pacient, en Lluís Martínez.
8: Equilibri, de caminar, d'agafar coses amb les dues mans o no. Llavors, per exemple, hi ha pacients que només poden moure un braç, mitjançant aquest sistema podem fer que aparegui l'altre braç perquè el cervell reconegui les dues mans i que així tinguin més informació del moviment.
9: Són coses molt fines, també, no es noten d'un dia per l'altre, però hi ha coses que a vegades no fas i que al cap d'un mes o així dius, ai, pues mira, això no ho podia fer i ara sí que ho puc fer, o ja estic més estable, o... O sigui, no és una qüestió de notar, no és immediat en el moment que acabes. O sigui, tres ulleres i estàs igual, però sí que es nota al llarg del temps.
2: I el Centre d'Atenció Intermèdia El Carme inicia una nova etapa amb l'actualització del seu nom, un canvi que vol reflectir l'evolució del dispositiu i també el nou model assistencial que l'impulsa.
3: Per formalitzar aquest canvi, el centre organitza un acte institucional per tothom el 16 de juliol amb una jornada de portes obertes. L'objectiu és fer conèixer a la ciutadania tant les actualitzacions del centre com el recinte i l'equip.
2: I en plana cultural, la ruta escrita per la dramaturga badalonina Lluïsa Cuniller dona el tret de sortida del Festival Grec avui dimecres.
3: Pel Grec també hi passaran els actors badalonins Oriol Genís amb Factory, Rosa Gàmiz amb La primera llei de Newton i també Marta Marco amb l'obra No miris.
2: I la Societat Coral La Badalonense, que busca noves veus, també és notícia.
3: Sí, ho fan amb els assajos oberts a tothom o només cal diuen il·lusió i ganes. El grup assaja pels diversos concerts que tenen programats a Badalona.
2: Un assaig setmanal on s'hi deixen la pell, ho ha explicat el seu director, en Josep Costa.
10: I sempre intentem anar a algun lloc, algun cop a l'any anar una mica a fer una mica de viatge. I sí, no? Nosaltres ens dediquem a fer bastants concerts, sí, perquè al final treballem per nosaltres, però també per ensenyar-ho a la gent que ens escolti.
2: I en esports, el Badalona es troba immers en la setmana més important d'ençà que va començar la temporada.
3: Sí, el club sabrà diumenge si la temporada vinent jugarà a segona o tercera federació i també avui presenta la nova imatge corporativa.
2: La finalitat és que la marca Club Futbol Badalona pugui arribar cada cop més lluny a nous consumidors. Escoltem en Marc Serra, que és CEO del Club de Futbol Badalona.
11: Més enllà de l'escut, no, doncs també ven uns altres elements de marca que en aquest cas ha creat l'agència i patrocinador del club, no, Vibrus, com a tal. Però no només això, també presentarem el projecte social i com treballarem, no, tots els projectes socials envers la ciutat i des de la Fundació, en aquest cas, i després també l'estratègia que tenim pel teixit empresarial. Aleshores, nosaltres sempre hem entès el Badalona i també ens hem decidit pel club perquè creiem que va molt més enllà de la pilota, òbviament.
2: I la reestructuració del Badalona Women de cara a la temporada que ve també està en marxa.
3: Després de comunicar 6 baixes, el club ja ha anunciat les 4 primeres en renovacions i ja sonen els noms dels que podrien ser els primers fitxatges. Tot i així, l'afició segueix pendent de la continuïtat de jugadores importants com la capitana Sònia Majarín, Elena Julve, a porteria Maria López Valenzuela, Berta Pujadas i Paula Sánchez.
2: I fora de Badalona, avui és notícia que els metges de la sanitat pública fan avui l'última vaga abans de l'estiu, però que mantenen la pressió al Departament de Salut amb la crida no fer hores extra amb la campanya Ni un minut més. El sindicat convocant, Metges de Catalunya, ha instat el govern a negociar en un context de mobilitzacions del col·lectiu a tot l'estat espanyol.
3: La mesa del Congrés dels Diputats ha vetat aquest dimarts una iniciativa de Junts que forçava Pedro Sánchez a convocar eleccions. L'argument és que l'avançament dels comicis només és competència del govern espanyol i no de les Corts. El debat s'acabarà fent avui, però sense votació.
2: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, compareix avui davant de l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx per part de l'UCO. El jutge Calama l'interrogarà a partir d'aquest mateix matí, després de denegar la petició de la defensa de l'expresident d'ajornar una part de la declaració. Un interrogatori que es podria allargar fins i tot a demà.
3: I els països del G7 pressionen Vladimir Putin perquè accepti negociar la pau a Ucraïna. Donald Trump s'ha reunit amb Zelensky a la cimera que se celebra a França i ha amenaçat l'Iran de patir conseqüències que ni s'imaginen, ha dit, si aconsegueix armes nuclears.
2: Gràcies, Tuti.
3: Bon dia.
2: I obrem ara plana de serveis. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, a la C31 i a l'Antitud i a Torredes a Badalona per anar cap a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 i retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a l'AP7 i a l'Antitud i a Torredes de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt, la B20 i retencions entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i a la ronda litoral i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I anem ara a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, què tal?
13: Bon dia. Una situació força suau ja a aquesta hora a totes les comarques metropolitanes i és especialment arran de mar on l'ambient és molt xafogós ja i on costa dormir, especialment a tota la conurbació de Barcelona. Moltes temperatures actuals que ja volten als 22, 24 graus. On més ha pujat aquesta temperatura mínima és el Barcelonès i el Maresme. I ja unes temperatures que una altra vegada tornaran a ser de ple estiu aquesta tarda. Arran de mar cap als 27, 28 graus, però amb una mica més d'humitat que ahir i, per tant, un palet també més de xafogó, i cap a les comarques interiors, per tant, els dos Vallesos, cap a l'Alt Penedès, la comarca del Baix Llobregat Nord, arribarem fàcilment als 33-34 graus. Per tant, un ambient força càlid, haurem de buscar l'ombra, perquè, a més, el sol serà completíssimament dominant. Molt pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
14: Avui, 17 de juny, celebrem Sant Ismael.
15: El sant del dia amb Joan Baltar.
14: Sant Ismael va néixer a Pèrsia, al segle III, fill d'un pare gentil i d'una mare cristiana. La rectitud de Sant Ismael va fer que un rei persa l'enviés per tal de pactar la pau amb l'emperador romà, Julià l'Apòstata. Aquest emperador va intentar enviar a Sant Ismael a fer un sacrifici pagà. En negar-se a anar-hi, va ser torturat i finalment fou decapitat. Feliciteu els Ismael que conegueu.
16: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem.

0: Autònoma de Barcelona i de l'Institut Josep Carreras de Badalona ha revelat un mecanisme que ajuda a explicar la pèrdua de qualitat dels espermatozoides amb l'edat. Aquests dos centres han estudiat com els mecanismes epigenètics, aquells que regulen quins gens s'activen o no en funció de l'edat, però també doncs, de factors com l'alimentació, l'ambient o fins i tot l'estrès, influeixen en la capacitat reproductiva masculina. I té molt a veure una proteïna que és clau en l'envelliment, ara no sortia aquesta paraula, l'envelliment reproductiu masculí. Aquesta proteïna s'anomena la sirtuïna 7. Avui ens acompanya l'Anna Guitart. Ella és investigadora del Laboratori de Biologia de Cromatina de l'Institut Josep Carreras. Què tal? Molt bon
1: Hola,
0: dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda, i amb ella intentarem entendre doncs, el rerefons d'aquest estudi. Ets primera autora també d'aquest estudi sobre la proteïna sirtuïna 7 i sobre la fertilitat. Què heu descobert exactament, Anna?
1: Sí, doncs com molt bé has explicat tu, hem descobert que aquesta proteïna, la sirtuïna 7, que nosaltres li diem sirte-7 per anar una mica més ràpid, doncs és molt important per mantenir la fertilitat masculina al llarg del temps. En concret, el que hem vist és que la sirtuïna 7 ajuda a preservar les cèl·lules germinals, que són aquelles que estan al testicle i acabaran donant lloc als espermatozoides, i a mantenir la qualitat del seu material genètic doncs a mesura que els individus envelleixen.
0: Això què representa per la fertilitat masculina?
1: Clar, doncs aquest estudi ens ajuda a entendre millor quins mecanismes moleculars hi ha darrere d'aquest envelliment reproductiu masculí. El que hem vist és que SIRT-7 contribueix a mantenir, com ja he dit, la producció d'aquests espermatozoides al llarg del temps i la seva qualitat, i entendre com funciona aquesta proteïna ens podria ajudar en el futur a pensar estratègies per preservar millor la fertilitat masculina amb l'edat.
0: Cada cop és més habitual que, de fet, es retardi la paternitat, no?, per factors com una estabilitat econòmica, laboral, per exemple, però també perquè els espermatozoides a vegades perden aquesta qualitat amb el pas dels anys i també retarda doncs, aquesta edat, diguéssim, fèrtil, és així?
1: Clar, sí, aquí hi ha dues coses que xoquen entre si, no? Per una banda, la part socioeconòmica que ens està portant a que les famílies tinguin els fills més tard, i això xoca amb la part de biologia, que el que fa és que a mesura que envellim, doncs, les cèl·lules germinals perden qualitat. Llavors, clar, sovint es parla molt de l'edat materna, no?, perquè l'impacte sobre la fertilitat femenina de l'edat és com molt evident, però en els homes també hi ha un envelliment reproductiu. Llavors, no és tan brusc, però amb l'edat doncs, pot ser que la qualitat dels espermatozoides disminueixi i augmenta el dany en el seu ADN, i llavors això acaba afectant també o donant lloc a una infertilitat.
0: Clar, quina funció té aquesta SIRT-7, no?, que li dieu la sirtuïna 7, aquesta proteïna? És com una escorta una mica pel genoma? Si no hi és, o està en poca quantitat, què és el que passa?
1: Teixits en més o menys mesura. Llavors, independentment del sexe. Ja s'havia estudiat en altres contextos, com és el càncer o és l'envelliment, però és veritat que en la part reproductiva només havia estat estudiada en gàmetes femenins, diguem, en òvuls. Llavors, aquest estudi és el primer que demostra una funció també en la part de reproducció masculina, en el desenvolupament dels espermatozoides.
0: I passa el mateix en homes i en dones, que diguéssim tenen com una producció minvada d'aquesta proteïna?
1: Clar, el que hem vist és que potser els mecanismes moleculars que es donen lloc en òvuls i en espermatozoides potser no són iguals. Això encara necessitem una mica més d'investigació per entendre exactament com està protegint aquests gàmetes, tant masculins com femenins, i veure si les estratègies futures que es poguessin derivar d'aquests estudis podrien ser les mateixes o no.
0: En aquest sentit, en l'estudi destaqueu el paper de l'epigenètica, no? Quin paper desenvolupa aquí?
1: Sí, doncs l'epigenètica, si per entendre'ns, no?, si l'ADN és el que conté els nostres gens, és el que conté tota la nostra informació, això es podria equiparar a un llibre d'instruccions, no? I l'epigenètica seria com una capa de regulació que controlaria com s'organitza i com s'utilitza aquesta informació. Per tant, seria en l'equivalent al llibre com tenir una pàgina més oberta o menys accessible, no? Això és el que faria l'epigenètica. Llavors, la sirtuïna 7 forma part d'aquesta regulació epigenètica, controla una mica aquesta organització de la cromatina i fa que gens estiguin més o menys accessibles o que l'organització en general canviï, sí.
0: Es podran estudiar noves estratègies per protegir aquesta funció reproductiva també en tractaments de càncer, abans n'has parlat també.
1: Clar, aquí hi ha dues coses, no? Nosaltres, per una banda, hem estudiat tota la part molecular més bàsica, llavors, en el context d'envelliment. el que també hem vist és que quan falta aquesta sirtuïna 7,

0: també veiem que les cèl·lules germinals masculines són més susceptibles al dany que causen certs agents gonadotòxics, com podrien ser els agents de quimioteràpia que es fan servir, que en molts casos doncs, causen la infertilitat en alguns pacients.
1: I no? Això passa, no? Que moltes persones que se sotmeten, no moltes, però hi ha el cas també de persones que se sotmeten a quimioteràpia i acaben perdent aquesta capacitat reproductiva.
0: Exacte, llavors per això el nostre estudi doncs, té aquesta part molt important o molt interessant en l'aplicació en el camp de l'oncofertilitat, perquè es podria, o una de les coses que estem intentant veure si es podria utilitzar aquesta sirtuïna com a protecció enfront a aquests estressos que causa la quimioteràpia a les cèl·lules germinals. Sí.
1: Quina és l'edat de vida fèrtil d'un home, de mitjana?
0: A veure, els homes poden ser fèrtils fins molt avançada edat. Altra cosa és que no envelleixi el seu sistema reproductiu, que sí que ho fa, és a dir, poden tenir més problemes en la concepció, o inclús s'ha vist que l'edat paterna està associada a un increment de malalties neurològiques en la descendència. O sigui, no és només la fertilitat, sinó els efectes que pugui tenir després en la descendència.
1: Com us heu organitzat aquests dos equips, no? A l'inici parlava d'aquesta col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i també doncs, el vostre, l'Institut Josep Carreras, no? De quina manera heu treballat i com va començar aquest treball cooperatiu?
0: Clar, aquests estudis d'aquest nivell al final requereixen col·laboració entre molts grups diferents perquè necessitem d'experiències molt diverses per posar-ho tot en conjunt i que sigui un estudi més complet. Llavors, aquest estudi es va començar a desenvolupar a l'Institut Josep Carreras, on hem dut a terme la major part de el desenvolupament de la investigació, perquè tenim els models animals, tenim els models cel·lulars i teníem l'experiència a nivell molecular. Llavors, una part del nostre grup va passar a l'Autònoma i des d'allà va ser molt important també tot el suport que ens han donat a nivell de biologia reproductiva, perquè ells són molt experts, i no només allà, sinó que també hem col·laborat amb un grup diversos grups d'Estats Units, de fet, que ens han donat també un input molt important amb el seu expertise, no?, que diem, amb la seva experiència.
1: Fins ara s'han fet treballs amb ratolins?
0: Sí, nosaltres tot el que hem fet ha estat treballar en ratolí i en models cel·lulars. Per això dic que nosaltres el que hem fet és una part de la ciència bàsica que es fa, no?, en la recerca biomèdica. Tot comença des de la ciència bàsica, descobreixes o determines quin és el paper o un procés molecular que passa en les cèl·lules. Llavors, perquè això pugui arribar a ser traslladat a la clínica o als pacients, doncs calen molts altres passos, no? Calen models més propers a la biologia humana, calen tastar-ho amb mostres humanes i finalment veure que això realment es pot traslladar a la clínica i pot tenir una aplicació. No et puc donar una data de quan això serà possible en l'altre camp.
1: Aquesta és la pregunta, que m'havia al cap. Quin és el termini per tot plegat?
0: No et podria dir una data. Nosaltres, això també m'agrada dir-ho perquè...
1: És imprevisible, és... no?
0: Bueno, calen moltes coses. De fet, aquest estudi portem 5 anys per publicar-lo.
1: No?
0: Caldrà finançament, exacte. No sempre el trasllat de la part més bàsica a la més aplicada en humans és tan fàcil. No una cosa que es veu en ratolins es trasllada 100% igual als humans. Llavors calen encara anys.
1: El tastat en persones, no sé si ja s'està començant a treballar o una mica a estudiar aquesta fase, no? Quants individus caldrien?
0: Ostres, això dependria molt del tipus d'estudi que es volgués fer. En el nostre cas, l'únic que et puc dir és que en el nostre estudi el que hem determinat és que aquesta sirtuïna 7 també està expressada no només en les cèl·lules germinals masculines, sinó també en les cèl·lules germinals humanes. Ai, perdona, no cèl·lules germinals masculines. Cèl·lules germinals masculines en ratolí, sinó que també està expressada en cèl·lules germinals masculines humanes. Llavors, aquest és el primer pas, no?, veure que aquesta proteïna s'expressa igual. Ara s'hauria de veure si funciona igual, si tots els mecanismes moleculars coincideixen, per veure si es podria traslladar.
1: I l'objectiu és poder potenciar aquesta proteïna.
0: Sí, és una de les coses que estem intentant. De moment encara no tenim un activador que pugui activar aquesta funció d'aquesta proteïna i és una de les altres coses que estem treballant en el nostre grup, intentar veure com es podria fer això. Però en aquest context, si veiem que SIRT7 podria tenir un paper protector, doncs sí, podria ser una estratègia a desenvolupar.
1: Doncs Anna Guitart, investigadora del Laboratori de Biologia de la Cromatina de l'Institut Josep Carreras, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
0: Moltes gràcies.

0: Badalona Matí, al 94.4.
1: Truco a Radio Taxi Catalana?
2: 93 399 37 37.
1: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
2: 93 399 37 37.
1: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
3: Acceptem totes les targetes de crèdit.
4: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
5: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétulo i el Port de Badalona.
4: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
5: Organitzat pel Club Nàutic Bétulo.
6: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
0: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.

0: I en plena temporada de bany, quan els termòmetres s'enfilen i les platges de Badalona s'omplen de gom a gom, de fet semblen ja alguns dies, sobretot en cap de setmana, que estiguem en ple mes d'agost, ens preguntem des del Badalona Matí per com es garanteix la seguretat en aquest espai, no? Després d'un 2025 que ha estat marcat per l'augment dels ofegaments a Catalunya. Què li preocupa més de cara a aquest estiu a les platges de Badalona a l'Ajuntament? Avui en parlem amb l'Eduard Aguayo, ell és cap del Servei de Protecció Civil a l'Ajuntament. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Acabem d'entrar en una nova temporada de bany. Amb quins recursos afronta Badalona l'estiu d'aquest 2026 pel que fa a salvament marítim, a socorrisme?
1: Bé, doncs, cal dir que ha canviat molt el servei de socorrisme l'any passat i aquest, respecte als anteriors. S'ha incrementat molt més el pressupost, s'ha adequat més a la realitat i tenim 21 socorristes treballant cada dia a la platja. Uh-huh. A més, a diferència de l'any passat, com deia, aquests dos anys ha canviat molt, però aquest any també hi ha una novetat, que és que el servei als mesos de juliol i agost hi haurà també un servei no preventiu, si reactiu, ara t'explico si vols aquest detall, en 13 persones de 7 a 9 del vespre o 9 nit, podríem dir gairebé, perquè el cert és que...
0: De 7 del matí, eh?
1: Fins no, no, del...
0: del vespre.
1: Tarda, sí, perquè la realitat que... Bé, és públic i notori que qualsevol que estigui a, no sé, a la platja, a l'estació, per exemple, el mes de juliol a les 7 de la tarda, que és quan acaba formalment el servei, i així és a la majoria de platges de Catalunya, a les 7:30 continua havent-hi la mateixa gent, i a les 8 també. Per tant, hem cregut convenient, i ha estat voluntat també de l'Ajuntament i els tècnics així ho van aconsellar, doncs poder perllongar. Reactiu vull dir que no hi haurà gent a les torres de vigilància, a les cadires, que també puc comentar una novetat d'aquest any al respecte, de les cadires, sinó que hi haurà gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost, també de 7 a 9. Aquesta és la novetat més important. I la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. És cert que anem una
0: les
1: mica...
0: Les cadires amfíbies, pel bany adaptat.
1: No, perdona, em refereixo a les cadires de vigilància.
0: Les torres, clàssiques torres, són, no? Que diríem que són cadires elevades, exacte.
1: Sí. S'aniran substituint, el que passa que aquest any ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes torres de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit, que serveixen també perquè socorristes doncs, estiguin...
0: Amb una mica més de superfície?
1: Tenen una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps, d'estar en unes condicions...
0: Home, doncs sí, perquè has de vigilar la platja, això està bé, però potser no cal insular-te, no?, en aquestes hores de vigilància, també.
1: Hi ha protecció...
0: Sí que és veritat que disposen de tendalls, no?, sí, d'alguna mena de parasols, fins ara. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les novetats. Ens explicaves, Eduard, que de 7 a 9, els mesos de juliol i agost, ho dic per concretar també amb aquesta mesura, hi haurà aquests 13 efectius, has dit que seran 13, que estaran doncs, també ubicats en aquestes casetes, no?, de vigilància, en aquestes torres de vigilància, en aquests mòduls, perdó, d'assistència. I quin perfil és? Es tracta de socorristes també o no?
1: Sí, sí, són socorristes.
0: Són socorristes també.
1: Durant, al llarg del dia, des de, recordem que el servei comença a les 10 del matí, de dilluns a diumenge, als 107 dies de temporada de platja, va començar el 30 de maig i s'allarga fins al 14 de setembre, si no vaig errat, que és diumenge. Aquests 107 dies, el servei són 19 socorristes, un coordinador, 18 socorristes, un coordinador i dos patrons. Hi ha una embarcació i una moto aquàtica, també, que podem veure per la costa. I es dona servei totes les platges que tenim a Badalona, la de la Marina, que actualment hi ha un servei discontinu, és aquella que està tocada al port, al cantó Barcelona. Hi ha un servei discontinu perquè s'estan fent obres i no està oberta tots els dies. Allà hi ha un mòdul d'assistència i una torre de vigilància. La platja del Coco, ja quan passem al port i anem venint cap aquí.
0: Quan està oberta la platja de la Marina?
1: La informació que et donaré no sé si és la correcta a dia d'avui. Els caps de setmana s'obre.
0: Caps de setmana s'obre.
1: Actualment, però no sé quin dia s'engesteixen les obres. Això t'ho puc consultar i si cal ho...
0: Que quins són els treballs?
1: Ho podem difondre, vale? Però ja et dic que els treballs s'estan fent, uns treballs de Marina Badalona a la mateixa platja, i la pols que s'aixeca i causa molèstia als usuaris i per aquest
0: motiu no és compatible amb estar-se allà amb la
1: tovallada. A l'estar allà prenent el sol.
0: Si traspassem, diguéssim, al port...
1: Si passem al port, com et deia, tenim el Coco, l'estació... pescadors, pont d'embotifadeta, Cristall, que també tenim una incidència davant de l'últim temporal, el Harbin, sembla que es deia, del
0: mes de... el mes de gener.
1: Sí, gener-febrer. Hi ha allà una zona...
0: Sobretot la zona de la Barca Maria, no?, que és on s'estan fent les obres.
1: Sí, i aquí sí que hem d'alertar que per la Davella aquell tram doncs, estarà avallat, perquè no, és una zona d'obres, per tant no s'ha d'accedir.
0: Les obres, per tant, entenc que afectaran també la temporada de bany.
1: Les obres, l'únic que puc dir és que les actuals, la part del col·lector ja es va fer, que la d'ara les està fent a DIF, i desconec la previsió de la resta, que és aquell tros de llosa que ha quedat una mica malmès.
0: De totes maneres, veiem doncs, que el passeig, cap al passeig, evidentment, és recomanat doncs, no passejar-s'hi, perquè està encara trencat.
1: Perdó, recomanat, està prohibit. S'indica expressament. A la sorra.
0: A la sorra sí que hi veiem gent que hi passa.
1: Correcte. A veure, és materialment impossible doncs, impedir que la gent, i a més, l'amplada de sorra en aquella zona és important.
0: S'han recuperat, no?
1: Però és la nostra obligació, també, com a Ajuntament, indicar que per allà no es pot passar, és una zona d'obres, per tant, no és d'accés públic. Volia comentar també una altra detall en quant a... que me l'havia deixat abans. Estem fent una prova pilot durant aquests 3 mesos d'estiu d'un sistema amb intel·ligència artificial, en concret a la platja de l'estació, que es diu sistema LIFE, L-A-I-F, i que consisteix en una càmera, és un projecte que ha desenvolupat la UPC en col·laboració amb una altra empresa, i que és una càmera que està constantment, diguem, mapejant la gent que està a l'aigua per si algú té un patró de comportament d'ofegament. Si és així, ho detecta, li envia a una sala que hi ha amb un operador, que això és de l'empresa i de l'OPC, li envia una alerta allà i aquesta persona valida si allò és correcte, si és un positiu o és un negatiu, i automàticament genera una alerta que ens arriba a l'Ajuntament. Però, evidentment, primer els socorristes, vale, però també el servei de seguretat per saber que s'està actuant allà o que cal actuar. És una prova pilot que estem fent, que ja porta 2 anys provant-se a Castelldefels, no conec cap altre lloc on s'hagi fet, i ja et dic que està en marxa des d'aquest mes. No veiem
0: des d'aquest mes ja, eh? Sí, ho estarà també juliol i agost.
1: Juny, juliol i agost. La prova són aquests 3 mesos. Com a prova pilot...
0: De moment, sortosament, no s'ha detectat cap comportament, diguéssim, de res, no?
1: Bueno, sí que hi ha hagut algun rescat, hi ha hagut rescats, però rescats, evidentment, parlaves abans de molts ofegaments a Catalunya, rècord. Cal dir, jo crec que la gent del sector i del servei de seguretat sempre dient el mateix. No és el mateix. O sigui, el medi aquàtic és un lloc més perillós, per exemple, doncs, si no estàs en condicions de salut, no sé, per ingestar d'alcohol, per el que sigui.
0: Si hi ha canalla no supervisada. No?
1: Si hi ha canalla no supervisada, és un medi... Què vull dir amb això? Que la majoria de gent que s'ofega, perquè ofegar vol dir que es mor ofegat, si no t'has ofegat, en tot cas estàs quasi ofegat perquè t'han rescatat, però la majoria de gent que s'ofega i mor per això no és per ofegament pròpiament dit, sinó perquè potser té un infart, per dir alguna cosa...
0: I està dins l'aigua.
1: Per tant, aquestes patologies prèvies, de vegades dels usuaris, que fan que m'està en aquell lloc, que té doncs, més risc que a terra ferma, doncs que desencadenin certes conseqüències fatals, no? Però no és tant el que la gent s'ofega, sinó que a la gent li passa el mateix que li passa
0: coses
1: a terra, però a dins de l'aigua i acaba així.
0: El servei, que deies que respon a un concurs que, diguéssim, cobreix l'any 2025 i aquest 2026, no? Ofer prestat per Proactiva.
1: En aquest cas, sí.
0: I que s'eleva, què, als 400.000 euros, aproximadament?
1: Més. Era un contracte, com deia, una de les novetats va ser que l'any passat venien d'un contracte de 4 anys i l'any passat es va licitar de nou i vam elevar, doncs estàvem parlant, per la memòria, uns 330.000 euros pels aquests 107 dies de temporada, amb 14 socorristes, en tenim 21, comptant coordinador i patrons.
0: Més els 13, no? Que hi haurà de 7 a...
1: Són, correcte, són 13.
0: Són els que s'han incorporat.
1: De 21 ens quedem en 13, de 7 a 9, reduïm. Aquest concurs, el pressupost de sortida, no és el d'adjudicació, 700.000 euros. És a dir,
0: per aquests 2 anys, eh?
1: Per any.
0: Per any.
1: L'Ajuntament ha doblat l'aportació per poder prestar un servei més en condicions. I l'any que ve anirem amb aquesta mateixa línia.
0: És prorrogable aquest concurs? O de cara a l'any que ve s'ha de fer un nou concurs?
1: De cara a l'any que ve hem de fer un nou concurs.
0: S'ha de tornar a licitar, eh?
1: Bueno, més que res perquè tècnicament hem de veure, com et deia, el tema de torres i polir algunes coses. És el segon any també que el bany assistit està separat del salvament i socorrisme, i té entitat pròpia, amb una dotació també de 100.000 euros.
0: Amb un altre servei, no?, que és el, diguéssim, el que presta aquest...
1: Està diferenciat. Hi ha dos punts, hi ha la platja de pescadors, a baix del carrer de Mar, i un altre pont de Motifarreta, allà on estava l'antiga caseta de Guàrdia Urbana, al carrer Torre Badal, allà és pont de Motifarreta, allà hi ha el segon punt.
0: Pel que fa a la perora de sorra de les platges del litoral, això suposa un repte afegit pel que fa a l'organització de tot aquest dispositiu de socorrisme, de salvament?
1: Respecte al socorrisme, el que provoca és que haguem de preveure, i pels tècnics ens és complicat, modificacions del contracte. Per què? Perquè aquest anar i venir de sorra que ens hem trobat amb els temporals pot fer canviar l'orografia de la platja de cop i fer, pues, com passa ara, que el cristall, tot i que mantenim allà hi ha una cadira encara, platja de cristall, o barca maria, com en deies, però haver de canviar, de distribuir serveis. Això ja es preveu, perquè és un fet que no depèn de nosaltres, i més amb un contracte que duri més d'un any, doncs és molt important adaptar-se als canvis de l'orografia de la costa.
0: Estem a les portes de la Revetlla de Sant Joan, seran poc menys d'una setmana. Normalment la gran part de l'activitat per la Revetlla es concentra a la platja, per això ahir mateix l'alcalde explicava a Televisió de Badalona que reforçaran també els controls policials, i pel que fa al socorrisme, hi haurà un servei especial de reforç aquella nit? Es mantindrà la vigilància fins a les 9 del vespre?
1: La vigilància fins a les 9 és els mesos de juliol i agost. La Revetlla ja fa alguns anys que no fem un dispositiu específic de salvament i socorrisme a la nit, perquè seria molt complicat de dimensionar, i l'experiència que tenim de l'últim més de 10 anys
0: s'havia fet... Aquí seny,
1: Seny.
0: Cal apel·lar aquest seny català, no?
1: Seny, perquè el que no podem fer és tenir un servei de socorrisme desplegat tan gran, és a dir... el seny. Pensem que el futur, com et deia, hem parlat de la intel·ligència artificial aplicada a això, al final el socorrista haurà d'estar. Però avui dia, quants mòbils hi ha a la platja un dissabte d'agost, un diumenge d'agost? Hi ha desenes o desenes de milers, anava a dir, milers de mòbils segur. Per tant, té sentit, si ens hem de plantejar futur, com ha de funcionar, com han de funcionar a tot arreu, a serveis de salvament i socorrisme, que sempre farà falta el socorrista, aquesta intervenció física, però avui dia s'estan fent moltes coses en drons, com dèiem, en càmeres a mia, per gestionar alertes i evitar, com deies, doncs, tenir una persona aturant-se al sol i convertir-lo en una persona reactiva i que pugui acudir quan realment hi ha un servei.
0: Que per aquí passa, també la logística futura i l'atenció al final al ciutadà, del futur.
1: Correcte.
0: Sobre, ja que hem parlat de Sant Joan, molt breument, sobre els petards, no? Aquest atractiu, no? Hi ha qui enamora i hi ha qui detesta els petards, també val la pena recordar-ho, però de fet, quines són les recomanacions que feu des de Protecció Civil sobre la manipulació dels petards, no? On encendre'ls, on convé encendre'ls, on no?
1: Bé, bàsicament sempre, jo crec que són molt, molt recidivants, com diguem, sempre diuen el mateix. Sí que aquest any hi ha alguna novetat respecte al tema de revetlles inclusives per part de la Generalitat, però sempre és el mateix. Jo crec que la gent, primera i la més important, estem en plena campanya forestal, per tant, a menys de 500 metres, o sigui, no anar a la Vallençana a tirar petards, no és el lloc indicat. Vale? Per tant, evitar fer foc, per sort les fogueres ja no es porten com quan érem petits, però evitar fer foc a menys de 500 metres de la zona forestal. Això vol dir també molta cura i recomanable no tirar petards en aquesta zona. Evidentment, doncs la canalla compta. Hi ha petards i cada cop és més fàcil comprar artificis potents per ús domèstic, quan antigament certs petards només els manipulaven professionals. Per tant, anar en compte de que sigui adequat el petard, doncs, per l'edat de la persona que l'ha d'utilitzar. No fiar-se, evidentment, d'aquells que no peten, no acostar-se fins que no hagi passat una estona...
0: I vigileu amb la repesca, l'endemà, que hi ha molta gent que va repescar aquells petards que no han suposadament petat, però que potser són fallits, i que poden suposar un risc.
1: I sobretot pel jovent, no introduir petards en llocs on realment, em refereixo, no sé, ampolles, papereres, a llocs on realment...
0: No destrosseu el mobiliari urbà,
1: per favor. No destrossar, perquè al final l'estem pagant tots.
0: Vinga, tornem al tema del socorrisme. Quin van ser, no sé si tens presents les dades, una mica, amb quin balanç es tancava la temporada de platges del 2025 pel que fa a actuacions de salvament? Doncs, o incidències registrades?
1: De memòria, clar, incidència, hi ha una estadística, no la tinc aquí ara mateix.
0: Clar, aquí inclou des de picades de medusa, sí. No? He perdut el nen i no el trobo.
1: Correcte.
0: Fins i tot, doncs, hi ha algú que s'està ofegant.
1: Sí. La veritat és que morts, ofegats, que allò recordi l'any passat només va haver-hi un servei important en rescat i de més, que a més va ser reanimat pels socorristes i va sobreviure uns quants dies a l'hospital. Mm-hmm. Per tant, com l'actuació va ser una actuació d'èxit, malauradament el destí, perquè era una persona ja amb pluripatologies al respecte, i finalment va morir.
0: I no va acabar superant.
1: Però la resta, què és l'habitual? Doncs això, picades de medusa, picades de peix aranya, nens perduts, per això tenim un sistema de megafonia a totes les platges, que cal també estar atent, no només s'informa de l'obertura, el tancament del servei, canvis de bandera, també es podem fer servir, si cal, si tenim algun nen perdut. Bàsicament, ja et dic, les assistències van en aquesta línia, per sort.
0: El perfil de banyista que acaba requerint més assistència a les platges és molt divers?
1: Sí, depèn de l'horari. A més, ens estem convertint en una platja ja fa uns quants anys, molt turística.
0: Molt concorreguda.
1: Molt concorreguda, desenes de milers de persones, ja et dic, a l'estiu, i molt turista. I molt turista europeu també, que està acostumat a uns serveis com el que prestem aquí, amb aquesta línia, no?, de tenir llocs d'assistència, tenir socorristes a la vista. Jo crec que la platja de Badalona, realment, mirant una banda o l'altra, no et pots sentir desatès si necessites que algú t'ajudi. Uh-huh. Si veuràs un socorrista, veuràs un guàrdia urbà, veuràs... Vaja, crec que és una platja que té uns serveis...
0: Bandera blava, em penso que són quatre, no? Les platges de Badalona que tenen...
1: Saps què passa? Que la gestió de la platja, hi ha unes preguntes com aquesta, o la sorda que et deies, la compartim per la banda de seguretat, medi ambient, que són les que dominen més aquest tema... i via pública en una part també, no?
0: Pel que fa, tornant a seguretat, els corrents són un problema? Hi ha corrents significatius aquí? Podem abaixar la guàrdia o no?
1: No hi ha cap zona especialment destacada que puguem dir com a d'altres zones de Catalunya, però sí que és cert que alguns llocs on és més fàcil que es generi algun corrent, aquí els consells, com sempre, són no intentar nedar per sortir en direcció contrària a la corrent, sinó escapar-te per un lateral de la mateixa, si pots, els que ho han patit alguna vegada, o jo mateix també quan treballava com a socorrista.
0: També tenim una platja que cada vegada està més utilitzat al seu mar, no? Gent que neda mar obert, gent que fa paddle surf, gent que fa patir de vela.
1: I això és excel·lent, que hi hagi realment que ens bolquem a la façana marítima, cosa que la gent que tenim ja certa edat doncs trobem a faltar quan érem petits, no? És cert, i com deia, el perfil de l'usuari de la platja és molt divers, per la part esportista, la gent gran que va cada matí molt d'hora...
0: Matiners,
1: Sí, hi ha molts, i cadascú també, diguem que té el seu sector, la seva zona, no es pot generalitzar, però sí que és cert que el perfil és molt divers.
0: Molt bé. Hi ha algun tram de costa que sigui especialment sensible des del punt de vista de la seguretat? Estic pensant en espigons. Aquest any el pont del petroli estarà en obres i per tant, entenc que no s'hi pot entrar, però tot i així, sempre s'ha de remarcar la necessitat de no saltar des d'aquest tipus d'infraestructures.
1: És molt important, perquè per molts elements que posem des de l'Ajuntament per evitar els salts, cal recordar, jo crec que s'ha de repetir i s'ha d'emmarcar en majúscules. Tenim casos de nens que encara adolescents que encara té tetraplègics per saltar al carrer del mar. Em refereixo a l'espigó que hi ha al carrer del mar.
0: Sí.
1: Realment no és necessari. De veritat, ni el pont del petroli ni el carrer del mar, a part que està prohibit, estan posant en risc la seva vida. I, ostres, jo veure adolescents, i parlo d'un parell de casos concrets, d'acord, d'un de 14 anys tetraplègic, per saltar des d'allà no és necessari, de veritat.
0: Clar, és que a més enganya, perquè a priori podríem pensar que és un espigó petit, no?
1: De
0: poca fundària, però abans ho deies, que amb aquests corrents marins, amb aquest moviment, no? de la sorra també, doncs la barimetria del mar canvia, i el que era doncs una situació de l'any passat potser ha canviat amb
1: però
0: aquest any.
1: No només en la batimetria, com deia, en la profunditat que hi hagi, perquè potser un metre per saltar de tres, doncs depèn com no és la dia, sinó la proximitat al formigó, inclòs la resta de nanos que també estan a sota, no? Perquè va haver-hi un cas que va caure un damunt de l'altre. O sigui, ja no era donar-se contra el fons o la poca profunditat, sinó donar-se un cop entre ells. De veritat, insistim, està prohibit, socorristes estan desesperats, recordar-li a la gent. Sí que és cert que la bona notícia és que no cada dia veus gent infringint això, però recordar-ho, que no està prohibit i que és molt perillós.
0: I recordar també la necessitat de fer cas a les banderes, perquè cert. Encara hi ha gent que entra a l'aigua amb bandera groga o amb bandera vermella sense ser conscient del risc, o potser no conscients i els hi és igual, no? Però aquí hi ha una alerta, evident.
1: Sí, i a més, a veure, bandera verda jo crec que tothom, com un semàfor, no? Tothom ho pot entendre. La groga, doncs, el bany no està recomanat, perquè és perillós, no hi vaig amb precaució, però vermella...
0: De fet, si entreu al web municipal, al web de l'Ajuntament de Badalona, cada dia teniu indicacions, en temporada de bany també, de quin és l'estat de l'aigua de cada platja, més sectorialitzat, de la ciutat de Badalona, de quina és la temperatura de l'aigua, de quin és el color de la bandera que oneja, i per tant, no hi ha excuses aquí.
1: I s'actualitza per, Twitter, anava a dir, per l'X, també. S'actualitza periòdicament durant el dia si hi ha algun canvi.
0: Em penso que ho hem repassat pràcticament tot, Eduard, excepte els cops de calor, que cada vegada són més freqüents, perquè déu-n'hi-do la calorada que fa ja en aquesta època de l'any.
1: I aquest cap de setmana tenim una alerta de moment del Servei Meteorològic de Catalunya al respecte.
0: Doncs molta alerta també d'aquesta calor, anar ben hidratats, passar temps a l'ombra també, per tant aquí el parasol és altament recomanable, i mirar de gaudir d'aquest entorn natural que tenim, l'espai públic, diguéssim, no?, de lleure democràtic que tenim a la ciutat de Badalona, i per tant s'ha de preservar, però alhora també se n'ha de fer un bon ús. Gràcies, Eduard, que vagi bé.
1: A vosaltres.
0: Adéu. Gràcies.
2: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
3: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
4: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétulo i el Port de Badalona.
3: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
4: Organitzat pel Club Nàutic Bétulo.
5: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
6: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
5: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
7: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
8: 93 399 37 37.
7: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
8: 93 399 37 37.
7: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
9: Acceptem totes les targetes de crèdit.

0: 8 minuts i ens plantem a les 11 del matí. És moment de repassar les tendències i les notícies curioses del dia. Edu, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia, què tal?
2: Bon dia.
0: Som a dimecres ja, comencem parlant de la visita del Papa un altre cop. Avui em sorpreneu, eh? Una setmana després de la visita del Sant Pare, encara és motiu de notícia.
1: Sí, poso aquí la música del Dia de la Marmota perquè, bueno, un altre cop parlem de la visita del Papa, però un girito, i és que ara Lleó XIV no és el protagonista de la notícia, i resulta que ara diverses persones han decidit treure profit de la visita, de la situació, i estan posant a la venda a Wallapop les espelmes de l'acte a la Sagrada Família. Aquestes espelmes electròniques, que van ser part del joc de llums durant l'acte d'inauguració de la Torre de Jesús, i destaquen, bueno, pel disseny inspirat en l'obra de Gaudí i la base amb detalls vermells i la frase de primer l'amor, després la tècnica. I, Núria, tu què pagaries per una espelma?
0: Què pagaria per una espelma? Una espelma que és que no ha estat ni beneïda, aquesta espelma.
1: Una espelma de llum.
0: Una espelma random, pagaria, no sé...
1: Un euro.
0: No? Si és molt bonica, 5 euros, posa-li.
1: Va, doncs mira, just fa una estona he revisat l'aplicació.
0: Ja no hi ha res que valgui un euro.
1: Ja no. Però això tampoc. Mira, fa una estona he revisat l'aplicació i les he arribat a trobar fins a 500 euros d'espelma. Això sí.
0: Parlem d'un tros d'espelma?
1: Parlem d'un tros
0: de plàstic. No les visualitzo.
1: Parlem d'un tros de plàstic que fa llum. Amb un logo i d'una forma bonica i tal, que dius, si les venguessin per 20 euros, potser encara t'ho planteges,
0: no,
1: però 500
0: cera,
1: euros
0: eh?
1: No és una espelma de cera.
0: Ah, d'acord. Molt bé. Doncs vinga, anem a una altra notícia, encara lligada a Gaudí i a la història de Barcelona. Júlia.
2: Sí, perquè s'han posat a subhasta tres peces úniques vinculades a Antoni Gaudí i a la Sagrada Família, i els experts les consideren autèntiques joies pel seu valor històric. La peça que més crida l'atenció és probablement la fotografia més antiga que es conserva de la Sagrada Família, feta l'any 1892, quan el temple tot just començava a aixecar-se. A la imatge es poden veure elements que avui ja no existeixen i una Barcelona completament diferent a l'actual. També a subhasta un projecte en guix d'un finestral dissenyat pel mateix Gaudí cap a l'any 1900 i té un valor especial perquè moltes de les maquetes i documents originals de l'arquitecte es van perdre durant la Guerra Civil. I la tercera peça és un retrat de Gaudí pintat pel seu amic Ricard Opisso, que va treballar amb ell a les obres de la Sagrada Família quan era molt jove. I el dibuix mostra a l'arquitecte Gaudí concentrat treballant en els plànols del temple.
0: I ara deixem de banda Gaudí i parlem d'una de les històries més inesperades d'aquest Mundial.
2: Sí, es tracta de Bosinha, és el porter de Cap Verd. Ell té 40 anys i fa uns dies era pràcticament un desconegut fora del seu país, però tot va canviar després del partit contra Espanya, en què va ser el gran protagonista en diverses aturades decisives i va aconseguir un empat històric per a la seva selecció. El més sorprenent, doncs, que després d'aquell partit va passar a tenir uns 50.000 seguidors a Instagram i a hores d'ara, és a dir, quasi 3 dies més tard del partit, ja porta 11,3 milions de seguidors. Això ha fet que molts mitjans diguin que ha nascut un influencer.
0: Home, s'ha revaloritzat aquest porter.
2: Deu tenir el mòbil ple de notificacions ara mateix. I de fet, avui dia té més seguidors que algunes de les grans estrelles de l'esport i del futbol, tot i que fins fa poc jugava lluny dels grans focus i fins i tot es trobava sense equip. I la seva història encara és més especial perquè amb 40 anys s'ha convertit en el debutant més veterà a jugar un Mundial, demostrant que mai és tard per viure un moment tan important en la teva carrera.
0: Doncs un bon exemple també de la mà d'aquest Mundial, en plan esportiva. Ahir parlàvem del Shrekking i ara del seu nou tràiler, que va sortir just ahir. També.
3: Once upon a time, a hideous ogre and a delusional donkey embarked on a journey to the magical city of further, further away.
1: Doncs sí, després de molts anys d'espera ja s'ha publicat el primer tràiler oficial de Shrek 5, que marcarà el retorn de la saga als cinemes 17 anys després de l'última pel·lícula. Al tràiler hi tornen els personatges de sempre, l'Shrek, la Fiona i el burro, amb les veus originals de Mike Myers, Cameron Diaz i Eddie Murphy, Però una de les grans novetats és l'aparició dels fills de la parella, que ja són adolescents i tindran molt més protagonisme a la història. De fet, s'incorpora Zendaya a aquest repartiment de veus que donarà veu a Felicia, la filla de Shrek, i serà una de les, és una de les inspiracions més comentades, és una de les incorporacions més comentades pels fans. Ara bé, el tràiler també ha generat força debat a les xarxes, on molts espectadors han celebrat el retorn de la franquícia, però d'altres han criticat el nou estil d'animació i l'aspecte renovat d'alguns dels personatges, que consideren massa diferents a l'aspecte de les pel·lícules originals.
0: Molt bé, anem a altres qüestions. Parlem d'un festival al Regne Unit que de ben segur pot interessar aquells que us agradi la fantasia, però també el menjar, i El Senyor dels Anells, i és que s'ha anunciat el primer festival Hobbit. Anem cap a la Terra Mitja.
1: Anem cap a la Terra Mitja amb la raça d'homenets menuts, panxuts i de peus peluts dels llibres i pel·lícules del Senyor dels Anells. Doncs han inspirat aquest festival on es preveu aplegar a més de 2.000 persones que faran un rol en viu comportant-se com el Frodo i els seus amics. No és la primera vegada que hi ha un festival d'aquest tipus, però sí que és el primer que es fa al Regne Unit, en concret a la zona de les West Midlands, on va viure Tolkien de jove. El festival promet diversos tallers temàtics, música i ball, jocs populars hobbits, i no podia faltar-hi el menjar. Molt de menjar, ja que els llibres, els hobbits en fan 6 al dia.
0: No?
1: Sí, sí. I si us hi voleu apuntar, doncs encara hi esteu a temps, que les dates seran del 9 al 13 de setembre.
0: Si haguéssiu de triar entre un d'aquests, sobretot 4, no?, personatges simpàtics de la Terra Mitja, quin seria?
1: Jo sempre sóc fan de... Jo sóc Sam.
0: Sam.
1: Sam.
0: L'etern amic.
1: L'etern amic és l'heroi total.
0: Seguidora del Senyor dels Anells?
4: No l'has vist mai.
0: Júlia, no? En Roger potser sí, a l'altra banda de la peixera, sí? A tu et veig una mica més de Frodo, aventurero. Frodo, diu que sí. Doncs apa, vinga, parlem d'una iniciativa que també és curiosa i que uneix festa i llengua. I de fer el bailoteo, cada nit ben
4: junts ballant el son del salseo, ens agrada ballar. Sí, Lleida ha posat en marxa una iniciativa pionera anomenada Que soni el català, que vol portar més català als espais d'oci nocturn. I no parlem només de la música, sinó també de la comunicació amb els clients i del dia a dia dins dels locals. En total, 18 discoteques, pubs i sales de concerts de la ciutat s'han sumat a la campanya. El compromís és utilitzar més el català a les xarxes socials, als cartells, a l'atenció al públic i també incorporar més música en català a les seves sessions habituals. La iniciativa és impulsada per Òmnium Cultural, que defensa que si durant anys s'ha treballat per fomentar el català a l'escola, ara també cal que sigui present en espais de socialització com les discoteques i els locals de nit, especialment entre els joves.
0: Doncs amb aquest bailoteo dels tiets, nosaltres arribem a les 11 del matí. Júlia, Edu, gràcies.
4: Gràcies
0: per aquest repàs. I de seguida tornem amb més Badalona Matí, però abans toca fer un repàs també a l'actualitat local amb la Sílvia Villarroel. Fins ara. Oh.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
0: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Avui es compleixen 3 anys des de que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Quan Xavier García Albiol va aixecar la vara d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els qui ho hauran de valorar. Albiol ha fet balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
3: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat al mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
0: Precisament un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre, la Generalitat en va suspendre temporalment el planejament urbanístic per la falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'han endarrerit més del previst, però ha assegurat que passat l'estiu ja començaran a fer-se avenços. L'alcalde ha destacat també l'inici de la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la seva alcaldia. Alhora que ha assenyalat l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions. I Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pels laterals de l'autopista, el seu pas per Sant Crist i per la reforma i ampliació del campus de Can Ruti. Aquests 30 milions formen part dels 1.586 que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats al 2023. El pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de l'UPC. I els agents immobiliaris reivindiquen la necessitat de constituir un pacte transversal per abordar la problemàtica de l'habitatge. De fet, asseguren que l'àrea metropolitana de Barcelona pateix una pressió alta perquè l'oferta no és suficient, tot i que en l'actualitat el preu puja a un ritme més moderat. En una entrevista al Badalona Matí, Montserrat Junyent, presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya i del Col·legi de Pis de Barcelona, ha indicat que és l'administració qui té l'obligació de crear condicions adequades perquè els ciutadans puguin accedir a un habitatge digne. Considera que les mesures que s'estan duent a terme, com els topalls del lloguer, tenen un resultat invers al desitjat i no faciliten l'accés dels col·lectius més vulnerables.
4: Reivindiquem la màxima transversalitat i hem de ser tots. I tots són, doncs, evidentment, el sector privat, el sector públic. I dintre del sector privat entenem que hi pot haver tots els àmbits que considerin que tenen quelcom a dir en el món de l'habitatge. També les entitats que defensen, evidentment, els habitatges socials, les forces, el tercer sector, tots hi hem de ser.
0: I els venedors de petards diuen que hi ha hagut un canvi de tendència per aquesta revetlla de Sant Joan. Els compradors es decanten per la llum i el color i noten pel soroll que fan els petards com les clàssiques bengales, bombetes o les fonts. Un indicador de la consciència sobre la contaminació acústica i les conseqüències en l'entorn que obre pas a iniciatives com l'horari de calma. Així ho explica en Jesús, gerent general de Petardos SACM.
5: Nosaltres des de CM hem proposat aquest any un horari de calma, que són unes hores en les quals, sobretot el dia 22 i 23, de 8 del matí a 10 del matí i de 3 a 5, que no es llencin petards sorollosos, que la gent pugui treure les seves mascotes, que la gent pugui també disfrutar sense que hi hagi soroll, però sobretot això ho batem, entre cometes, els petards grossos, la resta no cal, perquè és que no fa soroll.
0: I en esports, la reestructuració del Badalona Women de cara a la temporada que ve ja està en marxa. Després de comunicar 6 baixes, el club ja ha anunciat les 4 primeres renovacions i ja sonen els noms dels que podrien ser els primers fitxatges. Tot i així, l'afició badalonina segueix pendent de la continuïtat de jugadores importants com la capitana, volíem dir Sònia Majarín, Elena Julve, aportaria Maria López Valenzuela, Berta Pujadas i Paula Sánchez. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
8: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétulo i el Port de Badalona.
7: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
8: Organitzat pel Club Nàutic Bétulo.
2: Badalona Matí. Periodisme de proximitat.
0: I el Badalona es troba immers en la setmana més important d'ençà que va començar la temporada, i és que el club de futbol sabrà diumenge si la temporada vinent jugarà a segona o bé ho farà a tercera federació. I per altra banda, el club també avui té una cita important perquè presenta la nova imatge corporativa a partir del següent curs. De fet, la presentació es du a terme a aquesta mateixa hora a l'hotel Badalona Tower, on es troba el nostre company, en Ramon Duran. Ramon, què tal? Què està passant? Com es viu el moment?
9: Bon dia, Núria, què tal? Doncs aquí estem a l'hotel Badalona Tower, parlant de proximitat, molt a prop vostra, i s'està duent a terme aquesta presentació, aquest rebranding del Club Futbol Badalona, doncs amb la presència doncs, de tots els patrocinadors, de les empreses que col·laboren, de personatges històrics del club, doncs, que han volgut viure una mica doncs, aquest anunci de procés de transformació, és a dir, recuperar una mica l'essència del passat del Badalona, però també caminant cap al futur. Per entendre una mica tot això, tenim amb nosaltres l'Albert Freixa, que és un dels responsables de l'empresa Vibrus, que és la que s'ha encarregat de fer tot aquest estudi i tot aquest procés de transformació per poder aportar doncs, dades que avui doncs, es donen a conèixer en aquest acte que s'està duent a terme aquí al Badalona Tower. Albert Freixa, molt bon dia, com estàs?
10: Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
9: Ha costat moltíssim recopilar aquestes dades, fer aquest tipus de treball d'investigació. Vosaltres sou una empresa que ja us dediqueu a aquest tipus de situacions, no?
10: Sí, doncs la veritat és que ha sigut un procés molt llarg des de l'inici que vam plantejar aquest projecte, amb una col·laboració amb el club i amb una reunió que va començar amb el Marc, doncs ens va agradar molt el projecte que estàvem duent a terme a nivell estratègic per fer créixer el club i juntament és un projecte també de ciutat, i realment el projecte va començar al setembre de 2025, farà gairebé doncs, un any, i sí, som una empresa que estem acostumats a fer aquest tipus de projectes amb altres clubs, institucions, marques, empreses, i molt content d'haver fet aquest projecte.
9: Perquè avui en dia hi ha moltes maneres d'arribar a la gent, no? Però com es pot fer per potenciar una marca com el Club Futbol Badalona perquè encara arribi més lluny?
10: Doncs, primer de tot, és una marca que té més de 123 anys d'història, i el que hem fet és conèixer una mica, no?, d'on ve aquesta història, no? I hem fet entrevistes doncs, amb diferents parts vinculades al club, des d'afició, amb ciutadania, amb l'Ajuntament, patrocinadors, jugadors, exjugadors, amb moltíssima gent. Aquest procés de recaptar tota aquesta informació històrica i d'entendre una mica d'on ve el club va durar aproximadament uns 3 mesos, i a partir d'aquí doncs, fem una anàlisi de la situació actual, d'on vol anar el club, d'on ve, i a partir d'aquí doncs, fem unes reflexions estratègiques per construir un posicionament que estigui vinculat en el passat però també reflecteixi el que necessita reflectir de cara al futur, no?, i poder-se construir cap endavant.
9: Això no només es tracta d'un canvi de forma de l'escut.
10: No, exactament. Es tracta doncs, d'un posicionament de marca que construeixi doncs, aquesta narrativa per arribar doncs, a noves generacions, per connectar amb les anteriors i que el club doncs, tingui una coherència per poder seguir endavant i transmetre doncs, realment el que ha de transmetre, que ha sigut un club que ha patit molts canvis a la història i segurament doncs, hi havia coses que malauradament s'havien perdut, i el que hem intentat doncs, és construir a partir de les coses més importants, perquè sobretot el futbol a Badalona torni a connectar doncs, amb la ciutat.
9: Doncs felicitats per la feina, Albert, i gràcies per fer-nos entendre una mica millor tot aquest procés.
10: Moltes gràcies.
9: Doncs amb l'Albert Freixa, Núria, doncs espero que hagi pogut quedar més clara una mica la idea aquesta de l'acte que s'està duent a terme avui aquí al Badalona Tower, no? On el Badalona doncs, ha hagut de fer un cop d'ull al passat per caminar cap al futur i veurem, sobretot el més important, diumenge, doncs, si serà a la segona federació o si continuarà sent a la tercera federació, en el sentit més estrictament esportiu.
11: Una reinversió en positiu. Moltíssimes gràcies, Ramon, que vagi bé.
9: A vosaltres.
2: El matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
12: El Festival Dogs Barcelona presenta Gen.
13: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
12: Gen. El dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
14: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
15: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
14: Més clar, més ràpid, més Badalona.
15: bdn.com.cat.
14: Badalona passa aquí.
2: Badalona Matí, al 94.4.
11: I a aquesta hora del matí ens volem centrar també en la salut. Avui ens visita de nou la col·laboradora del Badalona Matí, Sònia Ruiz. Ella, ja sabeu que és doctora nutricionista. Què tal, Sònia, com estàs?
16: Molt bé, i vosaltres?
11: Doncs bé, avui ens proposaves fer referència al Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments.
16: Correcte.
11: I amb aquesta excusa, que se celebrava aquesta jornada doncs, ara recentment, també parlar, per exemple, de quin és l'aliment que provoca més intoxicacions alimentàries, no? Si és la carn, si és el peix, si les verdures, si són les verdures, perquè segurament aquí hi ha molt fals mite, no?
16: Sí, de fet molta gent pensa que les intoxicacions alimentàries com a tal estan causades sobretot per la carn o el peix, no? Dels grups que has dit, carn, peix o verdures, però la realitat també és una mica complexa, perquè les fruites i les verdures que es consumeixen crues també estan implicades en molts brots de malalties transmeses pels aliments. Això passa perquè, a diferència de la carn o el peix cuinats, aquests aliments, clar, no passen per un procés de cocció que pugui eliminar possibles microorganismes que estan presents doncs, en el propi aliment, i la contaminació pot produir-se a molts llocs, durant el cultiu, el reg, la collita, el transport o fins i tot la pròpia manipulació. Ara bé, això no vol dir que les verdures siguin perilloses ni que hàgim d'excloure-les, ni molt menys. Tot el contrari, són una part essencial per la nostra alimentació, però sí que va bé recordar que hi ha una importància vital en rentar-les bé i manipular-les correctament abans de consumir-les.
11: I la cocció sempre, diguéssim, és un valor afegit? Si hi ha dubte de possible que sigui un aliment que no té totes les garanties?
16: Exacte. Al final la cocció és una primera línia de defensa, per així dir.
11: Si un aliment fa bona olor o té bon aspecte, podem ja d'entrada estar tranquils?
16: No necessàriament. Això també és molt típic, no? Que anem a la nevera i
11: ens sumem.
16: Sí, té bona pinta, no? Doncs vinga,
11: va. Fa tres dies, però pot passar.
16: Exacte. Aleshores, clar, aquest és un dels mites més estesos i molts microorganismes responsables d'aquestes intoxicacions alimentàries no alteren ni l'olor, ni el gust, ni l'aspecte, no?, dels aliments. Aleshores, això significa que un producte pot semblar fresc i tot i així contenir bacteris capaços de provocar descomposicions, vòmits, febre, i el nostre nas és molt útil per detectar aliments clarament deteriorats, però no és una eina fiable per garantir la seguretat microbiològica, no? De fet, alguns dels bacteris més freqüents en intoxicacions alimentàries poden estar presents en aliment aparentment que estan impecables i perfectes, amb la qual amb això hem de ser molt curosos.
11: I quin és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa? Jo estic pensant, per exemple, en la taula on tallem moltes vegades els aliments, no?
16: Sí, probablement.
11: I que tenir poses un peix, com després l'enciam, com el que sigui, l'embotit de l'entrepà.
16: Sí. Tal qual, probablement la contaminació creuada és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa, no? És a dir, transferir microorganismes d'un aliment a un altre a través de les mans, els ganivets, les taules de tallar que deies, o superfícies vàries de treball. Un exemple molt habitual és preparar pollastre cru i després utilitzar la mateixa taula per tallar una amanida sense rentar-la adequadament. I clar, en aquests casos el problema no és tant l'aliment en si, sinó la manera com el manipulem. Per això, rentar-se també les mans sovint, utilitzar també utensilis nets, separar els aliments cru dels cuinats, són mesures molt més importants de les que pensem, en veritat.
11: Anem a la carnisseria, sí, a la xarcuteria o a la peixateria, no? I comprem peix, carn... Cal rentar-la després, tot i que ja ens hagin preparat, diguéssim, aquell tall, o no?
16: La resposta és que no. Tot i que moltes persones ho continuem

0: i manipular-los amb una bona higiene.
1: Ara que les temperatures van cap amunt, i de quina manera? Quant temps podem deixar un aliment cuinat fora de la nevera?
0: Aviam, com a norma general...
1: Jo aquest és un mantra que ja et dic que m'emporto cap a casa.
0: Com a norma general, es recomana només de 2 hores. I a l'estiu, que ara comencen les altes temperatures, com deies, o quan la temperatura ambiental és elevada, aquest temps encara es redueix més. Hem de pensar que els microorganismes es multipliquen especialment bé
1: amb altes temperatures, no?
0: Ahà, i és el que els experts enumeren com la zona de perill, que se situa a aprox entre els 5 i els 60 graus centígrads. Això significa que un plat cuinat que deixem sobre el marbre tota una tarda pot convertir-se en un medi ideal perquè els bacteris es multipliquin. De vegades pensem que el risc només apareix quan l'aliment està visiblement fet malbé, no? El que dèiem abans, però el creixement microbià pot produir-se moltíssim abans. Per tant, hem de tenir també alerta en això.
1: També és veritat que just després de cuinar sí que convé, no? O estic equivocada, esperar-se una miqueta i no guardar, no desar un aliment
0: en calent, exacte.
1: Però sí, no ens passem d'aquestes 2 hores de recomanació. La congelació, una altra pregunta.
0: Sí.
1: Elimina bacteris i paràsits?
0: No exactament. Aviam, la congelació no elimina la majoria de bacteris, simplement natura el creixement, que això és superimportant, de diferenciar. Correcte. Això significa que quan descongelem l'aliment, aquests microorganismes poden tornar a multiplicar-se si les condicions són favorables. Ara bé, hi ha una excepció molt interessant, que has comentat el tema dels paràsits, i són també els anisakis, no?, que són el típic paràsit dels peixos crus, etc. Aleshores, en aquest cas, la congelació sí que és una eina fonamental de prevenció, i quan consumirem aquest peix cru o poc cuinat, com ara el sushi, sashimi, ceviche, carpaccio, seitons amb vinagre, la congelació prèvia d'aquests aliments és necessària per destruir les larves d'aquest paràsit. Ens el mengem igualment, però almenys estan morts, això és important. Per tant, congelar no serveix per netejar un aliment contaminat per bacteris, però sí que és una de les mesures més efectives per prevenir també el risc d'anisakis en determinades preparacions.
1: I per reincorporar-los al teu organisme vius, que puguin proliferar.
0: Correcte, correcte. Això ens recorda al final que una idea molt important, no?, que la congelació no és només una manera d'allargar la vida dels aliments, sinó en alguns casos també una eina de seguretat alimentària imprescindible. Això també és un pensament que hem de tenir en compte.
1: Quina diferència hi ha, Sònia, entre data de caducitat i data de consum preferent? I no sé si això canvia també en època d'estiu.
0: Sí, mira, de fet, és una diferència molt important i que sovint genera moltíssima confusió, La data de caducitat està relacionada amb la seguretat alimentària. És a dir, quan se supera, el fabricant no garanteix que el producte sigui segur per al consum. En canvi, la data de consum preferent fa referència principalment a la qualitat, no?, de l'aliment, el sabor, la textura, l'aroma, les propietats organolèptiques en general. Això significa que molts aliments poden continuar sent segurs després de la data de consum, preferentment si s'han conservat sempre correctament. I, de fet, una gran part del malbaratament alimentari actual es deu a la confusió entre aquests dos conceptes, O sigui que és important també saber-los distingir.
1: Per donar més vida, aquests aliments.
0: Sí.
1: I ja per acabar, potser ens sorprendràs amb aquesta resposta, però quin és el lloc més contaminat d'una cuina?
0: Moltes persones responen que l'aigüera, però en realitat...
1: Estava pensant, l'aigüera, que és una mica un oxímoron, perquè és on rentes, però no és que estigui massa net.
0: Però en realitat solen ser els fregalls, les típiques balletes o els traps de cuina, Pensem que aquests objectes acumulen humitat, restes de menjar que anem netejant, temperatures ideals perquè els bacteris proliferin, i alguns estudis han observat concentracions de microorganismes sorprenentment elevades en fregalls domèstics d'ús habitual, o sigui que hem d'intentar, sobretot, canviar-los sovint.
1: Renovar-los.
0: Correcte. Rentar-los a altes temperatures o desinfectar-los regularment. I de vegades ens preocupem molt, no?, pels aliments i oblidem que els estris amb els que manipulem també formen part d'aquesta seguretat alimentària.
1: Clar, el fregall sí que és veritat que el vas reposant, no?
0: Sí.
1: El que és el drap de cuina aquest que absorbeix, no?
0: Sí.
1: Potser sí que a vegades s'allarga més del compte i caldria potser posar-lo una miqueta amb llegir
0: o estendre-lo
1: al sol, anar-lo canviant.
0: Sí, sí.
1: Exactament. Doncs, Sònia, moltíssimes gràcies per tots aquests
0: consells
1: tan oportuns també en aquesta època de l'any.
0: Sí,
1: que vagi molt bé, gràcies per la teva col·laboració
0: durant
1: tota la temporada. Adéu.
0: Adéu.
2: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.

0: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
1: 93 399 37 37.
0: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
1: 93 399 37 37.
0: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
2: Acceptem totes les targetes de crèdit.
3: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
4: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bètolo i el Port de Badalona.
3: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
4: Organitzat pel Club Nàutic Bètolo.

0: Badalona Matí, al 94.4.
1: I canviem radicalment de tema perquè s'apropa Sant Joan i aquests dies els petards tornen, de fet tornaran, encara de moment van de manera lenta incorporant-se en el nostre dia a dia, encara no ressonen als carrers de la ciutat, però sí que ho faran, tornaran a omplir els nostres carrers. Però us heu preguntat mai quina física s'amaga al darrere dels petards? Perquè n'hi ha, I què tenen a veure els petards amb els coets que enviem a l'espai? Avui de tot plegat en parlem amb la Mercè Cuixart, ella és enginyera de sistemes aeroespacials, i amb tu, Mercè, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
1: Hem tractat moltes qüestions també al llarg d'aquesta temporada del Badalona Matí, i potser doncs aquesta és la més agosarada en el sentit de que no parlem tant de l'espai, sinó també d'una cosa que fem a terra i que ja està, doncs, estreta lligada, no?, a través de la física. Què tenen a veure els petards amb els coets espacials? Hi haurà qui pensi que se'ns han anat al cap?
2: No, doncs, més del que sembla. O sigui, hi ha darrere la mateixa física. De fet, o sigui, tant els petards com els coets espacials funcionen gràcies al mateix principi físic, que és es genera una reacció química molt energètica que genera grans quantitats de gas. I clar, aquest gas està ocupant molt més volum que els materials originals i llavors intenta expandir-se, intenta marxar. Llavors li deixem una sortida que és, per on surten els gasos. Uh-huh. I llavors aquest gas surt disparat a una gran velocitat. I aquí és on entra en joc una de les lleis més importants de la física, no?, que és la famosa tercera llei de Newton, que diu, és la típica... llei d'acció i reacció, no? Que si el coet empenya els gasos cap avall, doncs els gasos empenyen el coet cap amunt. I això tant funciona igual amb els petards com amb els coets espacials. És, de fet, el mateix principi que notem quan saltem d'una barca, no?, i la barca es mou en sentit contrari. Nosaltres estem empenyant la barca ens empenya a nosaltres. O quan deixem anar un globus inflat i el globus tira cap amunt. Llavors, aquí la diferència és que un petard busca crear llum, color, soroll, mentre que el coet busca generar empenta de forma controlada per enlairar-se i deixar el que hagi de deixar en òrbita.
1: Per tant, és el mateix funcionament, però més extrem,
2: Exacte.
1: Sempre sentim a dir que el foc necessita oxigen, no? Com poden funcionar els petards quan exploten tan ràpid?
2: Doncs precisament perquè no depenen de l'oxigen de l'aire. I això és una cosa que comparteixen amb els coets espacials. Tant la pólvora dels petards com els propel·lents que porten els coets porten incorporat un oxidant, és a dir, una substància que és rica en oxigen que permet que la combustió continuï encara que no hi hagi aire. I això és important perquè encara és comú pensar que els coets no poden funcionar a l'espai perquè ja no hi ha oxigen, però és just al revés, perquè incorporen el seu propi oxidant a bord.
1: Mm-hmm. Per tant, els petards i els coets comparteixen aquest mateix principi físic, no?, d'aquest oxigen a bord que deies tu, i també la idea de portar el seu propi oxidant, no? Aquesta combustió és igual a tots els coets o no?
2: És a dir, quan parlem de motors de coets, i enfatitzo de coets, perquè en satèl·lits tenim molta més diversitat, hi ha dos grans tipus, els de combustible sòlid i els de combustible líquid. I la pirotècnia, els petards, funcionen amb combustible sòlid. En un motor sòlid, el combustible i l'oxidant, no?, són els dos elements que necessites per fer la combustió, estan barrejats en una mateixa massa sòlida. Llavors, quan s'encén, necessites encendre aquesta reacció perquè passi, si no estaríem petant els nostres petards.
1: Necessites la flama, no?
2: Exacte. La combustió avança progressivament i ja no es pot aturar. Llavors, això què té de bo? Doncs que és molt simple i es pot emmagatzemar durant molts anys. Però, en canvi, és exactament com un petard, és a dir, quan l'encens ja no hi ha marxa enrere. Tampoc pots regular la potència de com avança aquesta combustió i, evidentment, tampoc ni pots ni apagar-lo ni tornar-lo a encendre. Uh-huh. I llavors, per això, per aquestes característiques, s'utilitza molt amb missils, llançadors militars, tot aquest aspecte així de guerra.
1: Uh-huh. I els motors de combustible líquid com són?
2: Clar, és l'altra cara de la moneda. En lloc de tenir combustible i oxidant barrejats, els tenim amb dipòsits separats. És a dir, també en aquest cas també portem l'oxidant a bord, l'únic aquí no està barrejat com dintre la mateixa massa. Ho tenim en dos dipòsits separats. I llavors s'injecten dintre la cambra de combustió. I això permet regular la quantitat de combustible que estem deixant entrar al motor. I aquí podem veure que justament els avantatges i inconvenients són contraris als del combustible sòlid que dèiem abans. Aquí sí que pots augmentar o disminuir la potència, pots apagar el motor, pots tornar-lo a encendre, però la cara dolenta és que, per tant, no són tan simples. O sigui, molts dels combustibles i els oxidants que s'utilitzen en motors líquids s'han de mantenir a temperatures extremadament baixes, que són els que es coneixen com a combustibles criogènics. Estem parlant de l'oxigen líquid, per exemple, que és l'oxidant, que es manté a uns menys 188 graus Celsius, o l'hidrogen líquid, que fa de combustible, de propel·lent, que necessita estar a menys 253
1: graus. Les característiques molt extremes, també.
2: Exacte, és que estem, o sigui, només 20 graus per sobre del zero absolut, que és la temperatura més freda que existeix.
1: Això deu complicar també molt el llançament de coets, no?
2: Sí, moltíssim. O sigui, de fet, l'aïllament i l'aterratge són les dues parts més crítiques per definició d'un llançament. De fet, quan veiem les típiques imatges dels coets que es llencen, veiem que quan el coet està a la plataforma està envoltat de núvols blancs i molta gent pensa que és fum, però normalment el que passa és el mateix vapor d'aigua que es produeix entre el contacte entre l'aire i les superfícies extremadament fredes d'aquests dipòsits de combustible.
1: Fa com un núvol, no? Més aviat. Exacte. I avui dia quins combustibles s'utilitzen pels grans coets?
2: Doncs tenim una mica de tot. El coet del programa Artemis, que n'hem parlat també en aquest programa, combina els dos tipus. De fet, els dos enormes acceleradors laterals, els boosters, són de combustible sòlid. Aquests dos boosters, és el primer que s'encén, duren 2 minuts i proporcionen el 75% de l'empenta d'aquesta primera fase de llançament. En canvi, a l'etapa central...
1: Per tant, es combinen.
2: Exacte. Aquí ja tenim un motor de combustible líquid que combina hidrogen líquid i oxigen líquid. En canvi, si anem a mirar l'Starship, que és el coet que està desenvolupant SpaceX, utilitza, en lloc d'hidrogen líquid, utilitza metà líquid. I es considera que és una tecnologia que podria ser especialment interessant per futures missions a Mart, no? Que és, de fet, dels grans objectius d'Elon Musk. Primer de tot, perquè el metà produeix menys residus dins dels motors i això facilita la reutilització. Però és que, per altra banda, sobre paper, sembla que aquest combustible es podria fabricar a Mart, perquè l'atmosfera de Mart és principalment diòxid de carboni. Llavors, combinant aquest CO2 amb hidrogen, es podria obtenir metà. I això permetria produir combustible per al viatge a tornada sense haver-lo de transportar directament des de la Terra.
1: I alleugerir pesos, que també vam estar parlant
2: és el gran tema,
1: del pes, també. Doncs així que aquest Sant Joan Mercè ens dius que podem aprofitar per aprendre també una mica de física com hem fet en aquesta estoneta. Darrere dels petards, ja ho heu escoltat, hi ha els mateixos principis que fan possible que puguin llançar satèl·lits, enviar astronautes a la Lluna o bé plantejar-nos viatges futurs, fins i tot a Mart. I així tanquem aquesta temporada de diferents episodis sobre el sector espacial amb la Mercè, aquest curs que esperem, malgrat a vegades la dificultat, no?, de la matèria, però alhora també l'interès per conèixer-la, no?, i per aprendre més, ens hagis posat una... Com a mínim que haguem aprovat l'assignatura, Mercè.
2: I tant, i tant.
1: Hem parlat dels orígens de l'exploració espacial aquests últims mesos, de les missions a la Lluna, de satèl·lits, de noves empreses del sector, fins i tot de la tecnologia que acaba arribant al nostre dia a dia, a nivell domèstic, i doncs també hem parlat de Sant Joan, per què no?, i dels petards. Quina idea t'agradaria que els oients es quedessin, Mercè?
2: Doncs... crec que així, a mode de conclusió de la temporada, crec que sovint pensem en l'espai com una cosa molt llunyana, molt Star Wars, molt de ciència-ficció, però espero haver aconseguit aquesta temporada explicar que està molt més a prop del que ens pensem. L'espai és el nostre mòbil quan utilitzem el Google Maps, és els satèl·lits que ens permeten predir el temps que farà, és a moltes de les tecnologies mèdiques i industrials que inicialment van néixer per resoldre problemes espacials, però avui en dia la tenim com l'escoma viscoelàstica dels nostres matalassos. És també a moltes empreses i centres tecnològics que tenim aquí a Catalunya i que tenen professionals de perfils professionals molt diversos, però que som gent de carn i ossos, que parlem de física com qualsevol altre sector. I avui fins i tot també hem vist que a la Revetlla de Sant Joan també tenim una mica d'espai. Llavors, volia quedar amb la idea de que, al final, l'espai no comença a centenars de quilòmetres d'altura, sinó que comença aquí, quan ens fem grans preguntes.
1: Doncs, Mercè Cuixart, moltíssimes gràcies per aquesta col·laboració, per haver-nos permès conèixer una miqueta més aquest espai, no?, que sovint se'ns fa immens, però que hem intentat reduir en 15 minuts, més a més, aquí a l'estudi del Badalona Matí, a Radio Ciutat de Badalona. Que vagi molt bé.
2: Gràcies, bon estiu. 7,
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Badalona Matí.
3: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
4: 93 399 37 37.
3: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
4: 93 399 37 37.
3: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
5: Acceptem totes les targetes de crèdit.
6: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
7: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétolo i el Port de Badalona.
6: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
7: Organitzat pel Club Nàutic Bétolo.
8: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
9: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
8: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
0: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
1: I ara toquem de peus a terra, eh? I mai millor dit, perquè de la terra parlarem, ho farem amb la Sílvia Cassi, de Flors Cassi. Què tal, com estàs,
10: Hola,
1: Sílvia?
10: Bon dia. Gràcies.
1: Perquè, doncs, amb aquest flaire ja d'estiu, que s'ensuma, volem començar a pensar també, perquè si no anirem tard, en com mantenir en bones condicions el nostre jardinet, el nostre balcó, el part terra que tenim a casa, o, senzillament, doncs, les plantes que hi tenim, tant a l'interior com també a l'exterior, perquè molts de vosaltres segurament ja esteu pensant o fins i tot heu decidit on marxar de vacances, però acostumem a deixar pel final qui tindrà cura de les plantes durant les vacances, no?
10: Sí.
1: Com podem pensar en el rec que els hi cal?
10: A veure, primer hauríem de repensar quin tipus de plantes tenim i a on les tenim ubicades, i també pensar quant de temps serà la nostra absència. Si tenim en compte quin tipus de planta tenim, on està ubicada a l'exterior, si li toca més el sol o l'ombra, i nosaltres hi som absents molt de temps, crec que hauríem de reubicar aquestes plantes en zones de més ombra, si pot ser, bàsicament perquè, si no, tenir poc rec o escàs rec a ple sol, la planta tindria...
1: Patirà.
10: Sí, dificultats per seguir endavant. Jo la reubicaria més a l'ombra i intentar mantenir un rec el més constant possible, i, si és impossible, aconseguir algun mètode de goteig o la reubicació de les plantes totes juntes perquè creïn com un
1: clima...
10: Una
1: mica d'atmosfera, no?
10: Exacte.
1: Un ecosistema més ombrívol.
10: Sí, que entre elles també es donen l'energia que necessiten si hi ha escàs rec, això sí.
1: Clar, què passa si després de 3 dies de molta calor, com per exemple hem tingut ara, no? De cop i volta mires les plantes que tens a casa i dius, mare meva, estan molt seques, no? Tens alguna tomaquera i dius, ai, les fulles estan totes pansides. Doncs com ho revifem, això? Amb molta quantitat d'aigua o pot ser contraproduent? Ho dic perquè ara deies un rec continuat.
10: Sí, de fet, potser el rec abundant de cop i volta no li aniria bé, perquè el substracte està molt sec, segurament, i si li tirem molta aigua de cop, a l'estar tan sec, l'expulsa. Aleshores, si el pot anar regant...
1: millor poc i de manera continuada,
10: sí,
1: no?
10: Sí, exacte. Així la terra va absorbint millor el que és l'aigua. I jo faria això. Si fos continuat, molt millor, i en zones d'ombra.
1: Zones d'ombra. Si no en tenim, una utilització de... Encara que sigui un tendal, un parasol a les mares.
10: Sí, zones d'ombra, si pot ser sota un tendal. I si no hi hagués cap possibilitat, a l'interior, al voltant d'una finestra, que tampoc li toqués el sol directe, però sí que tingués algun raig de claror que la planta pogués necessitar.
1: Molt bé. Parlem ara de quines són les principals plantes de jardí per aquest estiu.
10: Sí, de cara a estiu es consumeix molt tipus de planta de llavor, planta que dura només la temporada d'estiu, de colors com molt llampants, tipus vermells, grocs, roses. És planta que fa la floreta, diguéssim, aquesta temporada, i permet molt de sol. Aleshores, és ideal per exteriors, a ple sol, i si no hi ha gaire sol, entre sol i ombra, encara és millor perquè el verd el manté més bonic, més verd.
1: Com quines, per exemple?
10: La surfínia, per exemple, és una planta de llavor que fa una campana molt maca, i aquesta té com una mena de caient, penja una mica. Hi ha l'alternativa, que és molt similar, que es diu petúnia, que no penja gaire. Hi ha les fúcsies, que també són unes campanetes que pengen. Totes aquestes estan pensades per cobrir, diguéssim, l'estació d'estiu, diguéssim, perquè són...
1: En flor.
10: Exacte.
1: Després la planta, però, en sobreviurà de cara a l'any que ve, o serà complicat
10: que
1: sobrevisqui l'hivern?
10: És complicat, sí. Bàsicament perquè de cop ja ve l'hivern i aquestes plantes de llavor, les floracions, no són gaire continuades.
1: Clar, ara estava pensant també, flor tallada, fullatges, per les decoracions d'estiu,
10: sí.
1: Més de cara a l'interior, o per què no, també, ara que passem més temps al balcó o a la terrasseta,
10: sí.
1: Doncs ens poden anar bé una mica també per ambientar i decorar la casa.
10: Sí, per decorar l'interior, per exemple, o exteriors, si volem posar un ram a l'exterior, el que s'oscil·la molt ara és flor seca. També perquè... com que hi ha molta absència també d'estar a casa i ens agrada més sortir l'estiu o marxar uns dies de vacances, aquell ram sec o preservat...
1: Ens en podem despreocupar.
10: Exactament. El podem deixar sense aigua i al tornar doncs estarà més o menys igual. I el que s'utilitza més són eucaliptus, paniculata de colors, que hi ha molts colors diferents ara, roses, grocs, taronges, blaus... I combinacions de flor seca. I preservada.
1: De més petita, de més grossa,
10: sí.
1: No? Abans pensava, sí que és veritat que l'exigència del rec doncs, suposa un cert sacrifici, mirar-te les plantes, no? I hi ha qui potser doncs, no hi pensa gaire i es decanta per una planta crassa, per cactus, per exemple. És una bona alternativa.
10: Sí, és una bona alternativa, tot i que el volum no creix d'immediat, sí que pot anar creixent, però és molt lent. És una planta que pot estar tan fora a l'exterior o a l'interior, amb baix rec. És un punt natural que et permet tenir una planta...
1: En hivern, no?
10: Exacte, més temps i amb poc manteniment.
1: Clar, no tindràs la floració, tot i que hi ha alguns cactus que sí que floreixen,
10: sí.
1: També, no?
10: Sí, sí, sí. Normalment són plantes que tenen una floració força continuada durant tot l'any, els cactus, però sí que són ideals per aquest aspecte, perquè no requereixen gaire manteniment.
1: I abans ens deies que hi ha molta, diguéssim, dèria per la flor preservada, no? La flor seca també,
10: sí.
1: Sobretot en interiors. Es combinen també elements orgànics amb flor tallada?
10: Sí, sí que es combinen, per exemple, algun tipus de tronc, fusta, materials més naturals, sí que es poden combinar en centres. També ens hem trobat amb fruita, que volen combinar algun tipus de fruita que fa com algun caient, com el raïm, com algunes taronges tallades que les posen dins del gerro, amb aigua, i queda un punt decoratiu també molt estiuenc, per fer les taules de Sant Joan, ara també.
1: Clar,
10: per
1: fer-ho
10: diferent.
1: La gent decora la taula de Sant Joan?
10: Sí, la gent decora, sí. Normalment, si són taules grans a l'exterior, posen algun punt floral més aviat sec, també, perquè així els hi dura més. I si no, ens demanen tons molt neutres, molt blanc, verd, groc, però molt suau.
1: Que ho pots mantenir durant tot l'estiu i que et queda bé amb qualsevol ocasió.
10: Exacte.
1: Eh? Per tant, aquests serien els tons més demanats, tons o de colors?
10: Sí.
1: Propis de l'estiu o també
10: sí.
1: Aquests neutres? Variat. Altres centres que demanin per Sant Joan?
10: Ens poden demanar alguns centres més d'estil tropical, amb fullatges, que predominen els fullatges, tipus estil palmera, fulles de monstera, amb poca flor, alguna pinya, fullatges que, bueno, rams que predominin la fulla, mm-hmm, més aviat. Aquest també és un altre estil que comença ara, a partir d'ara, amb la calor.
1: Sílvia, i hi ha qui tria. Hi ha dues dates que són molt triades, crec, pels catalans i les catalanes a l'hora de casar-se.
10: Sí.
1: N'hi ha tres, potser, eh? Una és Sant Jordi, normal.
10: Sí.
1: L'altra és a Diada, l'11 de setembre. I l'altra és la nit de Sant Joan, el dia de Sant Joan.
10: El dia de Sant Joan.
1: No sé si ara que estem en època de casaments, perquè sí que és veritat, sí, que es concentren sobretot a la primavera i estiu, pel bon, sí, temps, i per la major disponibilitat, no, dels convidats, doncs quina és la línia de decoració floral que et demanen per casaments?
10: Clar, o
1: sigui, quina és la tendència?
10: L'ideal, quan ens demanen més volum de casaments, és més a la primavera, en el nostre cas. I al cas de l'estiu sí que hi ha menys varietat de flor a l'hora de fer decoracions o fer un ram de núvia. Aleshores sí que tenen menys possibilitats de trobar el que realment demanen. Sí que hi ha opcions, però, per exemple, les peònies, que són com la flor com a estrella, ara amb la calor comença com a baixar la producció i n'hi ha menys quantitat. I clar, l'ideal seria...
1: Això pel que fa natural, la poden trobar, sí, preservada?
10: Sí,
1: o no,
10: segurament.
1: Tant per casaments?
10: No, jo no en faig gaires de preservats, molt més natural. Segurament, uh-huh, jo crec que hi seria, però el que és natural ara ja començaria a anar a la baixa.
1: Uh-huh. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia, per haver-nos acompanyat.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Al llarg també d'aquests últims mesos. Que vagi molt bé.
10: Gràcies.
1: I a gaudir del Sant Joan.
10: Igualment. I bon estiu.
1: Adéu.
0: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
3: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
4: 93 399 37 37.
3: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
4: 93 399 37 37.
3: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
5: Acceptem totes les targetes de crèdit.
11: El Festival Docs Barcelona presenta... Gen.
9: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
11: Gen. El dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
12: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
13: La ciutat no s'atura. Tampoc ho fa la vostra ràdio.
14: Ràdio Ciutat de Badalona.
15: Treballem per fer-te arribar a l'actualitat local.
13: Allò que passa al teu costat.
15: Fent periodisme rigorós i de proximitat.
0: Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.

0: I avui acabarem el Badalona Matí parlant, entre d'altres, d'intel·ligència artificial, i ho fem amb en Xavi Vinaixa. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Expert, també investigador en aquesta matèria. Venim d'algunes notícies que ens ha deixat aquest cap de setmana, no?, i que fan pensar en qui ha de tenir la sobirania de la intel·ligència artificial, no?, si ha d'estar en mans de privats, o si bé, doncs, els estats han de moure fitxa en aquest sentit. I qui, no sé si ha mogut fitxa o no, però com a mínim, doncs, ha premut, no?, el pedal de fre, ha estat Donald Trump pel que fa a intel·ligència artificial aquest cap de setmana.
1: Això, bueno, hi ha Anthropic, no?, que és una de les, dels grans laboratoris d'intel·ligència artificial, que té un dels models més utilitzats per programació a tot el món i tal. Van, ja fa temps que van començar a parlar del seu model Mythos, no?, que deien que era un model que era capaç de trobar errors, de trobar falles de seguretat a sistemes i tal, i que estaven mirant a veure com el publicaven perquè no fos perillós. Això també ho veiem, o ho hem vist com una maniobra de màrqueting, eh? Parlar tant d'això, fer-ho tan gran, fer tan gran la pilota, què els ha passat? Que han fet tan gran la pilota que s'han passat de frenada. Total, que van publicar aquest model amb un altre nom, el van fer una mica més petit, van retallar aquestes funcions, diguem, que podrien ser un perill per la seguretat mundial, deien ells, no? Perquè al final... I el van publicar amb el nom de Fable, Fable, i el vam començar a provar, jo el vaig poder provar, el vam poder provar aquí a Europa, i el que va passar és que el dia 12 de juny bueno, Donald Trump va dir això fa entrar en risc el meu país si la gent d'altres països té aquest model, per tant va enviar un avís a Anthropic i els va dir teniu 90 minuts per bloquejar aquest model a tot a ciutadà no nord-americà.
0: No nord-americà, eh? Per tant, continua permès als Estats Units.
1: Als Estats Units, sí. El problema que van tenir va ser no sabem com tancar ràpidament en 90 minuts a uns sí i els altres no, i directament el van tancar a tothom. Què passa amb això? Que les empreses que ja ho havien implementat a Europa i tal, automatismes, no?, dins de fluxes empresarials i així, es van quedar bueno, sense poder fer servir el model. I els contractes que signa aquesta empresa, Anthropic i tal, tenen una clàusula que és que per força major, que pot ser un requeriment del govern, no han de fer-se càrrec. Per tant, tots els problemes que ha ocasionat aquesta parada d'aquest model les han hagut de pagar els clients. I és un problema. Llavors això... com que sempre parlem de sobirania, quasi sempre, perquè és un tema molt recurrent quan jo parlo...
0: Anthropic cotitza borsa?
1: Pues mira, bona pregunta, no ho sé. Ho podem buscar.
0: Ho buscarem.
1: Sí.
0: Mira, em diuen que no.
1: No, vale, doncs no. Bueno, també hi ha la paradoxa de que OpenAI, que és el de ChatGPT, sembla que estava oferint, diuen ells, perquè al final també és tot, diuen ells, eh? És tot màrqueting. Capacitats similars i a ells no els van tancar. Llavors també hi ha com allò de, no sé si ho hem... Bueno, crec que ho vam comentar aquí, que Anthropic es va negar a col·laborar amb el Pentàgon pel tema de desenvolupament d'armes automàtiques, bueno, d'automatismes de defensa i tal. Es va negar a col·laborar amb el Pentàgon per motius ètics i hi ha les dues coses, no?
0: Per tant, hi podria haver aquí també, diguéssim, una preferència.
1: Clar.
0: Per un model i no per un altre.
1: Clar, i a més, pensem que aquestes empreses estan perdent diners. Vale, perquè ens cobren, això ho hem parlat moltes vegades, però no només això, sinó que han fet
0: perquè no ens cobren el cost real,
1: no ens cobren el cost real perquè ens volen crear una dependència, no?
0: I ja ho faran.
1: El tema és que, clar, tu ets una empresa com Anthropic que s'ha gastat milions i milions per desenvolupar això i ve el govern del teu país i et fa tallar l'aixeta, no? És com... Bueno, el cas és que això és lliga amb tot el tema que parlem sempre de sobirania. Clar, ens estem creant una dependència de les IAs nord-americanes, a part de tot el que comporta, el viatge cap allà, el maltractament de les nostres llengües i tot això, i aquí a Europa pues, no estem fent res, i aquí ens hem de posar les piles. Aquí, de moment, el que estem fent... I
0: estem
1: no està...
0: d'espectadors.
1: Estem d'espectadors i estem regulant, que no està malament, perquè, de fet, també van presentar Apple la setmana passada, és que ha passat tot aquesta setmana, va presentar el nou Siri, que si sabeu què és l'assistent aquest que té l'iPhone, no?
0: Reinventat, no? Reinventat. El Siri tradicional reinventat.
1: Que, bueno, si l'heu fet servir, pues era una mica, bueno, una mica tonto, una mica com l'Alexa, no? Que sí, li dones ordres i la respon i ja està, però no era capaç de fer res que sortís d'aquí.
0: Avui en diem una mica tonto i fa 5 anys
1: era la bomba. Sí.
0: Com canvien les coses?
1: Doncs el nou Siri que han presentat és capaç de, bueno, accedir a tot el teu telèfon i, per tant, tu li pots dir, llegeix-me els meus correus i... o, no sé, llegeix-me... m'han enviat un correu sobre un viatge que he de fer. Doncs busca'm quin temps farà la ciutat de destí,
0: mira'm no sé què,
1: busca'm un restaurant per quan surti de la reunió i tal, i ell pot accedir al telèfon i tal. I ja van dir que aquí a Europa no estaria disponible perquè regulem massa. Però no està malament, perquè la DMA europea, que és la norma que té, el que vol és protegir-nos contra els monopolis. Llavors, li diuen a Apple, vale, tu pots fer això, però has de donar la possibilitat a altres models i altres empreses a que també tinguin accés a tot el telèfon del client, per no ser tu l'únic que ho facis. Per tant, ens estan protegint d'aquests monopolis. Aquestes empreses com Apple, això ho venen com Europa, tal, i aquí hi ha molt criptobro que diu Europa és una merda perquè regula i tal. No, ojo, que ens estan protegint. I, de fet, és impensable algú com el que ha passat amb Anthropic del govern dels Estats Units, una decisió molt 90 segons tanca, és impensable aquí a Europa, perquè tenim una sèrie de normes perquè aquestes coses no passin, no? I, bueno, el problema que tenim aquí és que, clar, necessitem laboratoris d'IA o una IA pública per poder-ho tirar endavant, no?
0: De fet, abans responc una mica més a la pregunta que jo mateixa em formulava, si és que cotitza borsa Anthropic i no ho fa, ens assenyalava el tècnic del Badalona Matins, en Roger Cuixart, però sí que hi ha previsió que ho faci a partir del 2026, de la tardor del 2026, vale. Per tant, això podria estar a tocar, o veurem si es retarda aquesta cotització també.
1: Arrel d'això. Podria ser que passés i hem de veure, també. Bueno, també poden passar moltes coses, perquè al final Donald Trump estarà 4 anys, però no crec que es torni a estar, per tant... Jo parlo molt de Donald Trump perquè a Donald Trump l'hem vist fer...
0: No posaria la mà al foc, Acaba bueno, de fer 80.
1: Bueno, no ho sé, però... Però li hem vist fer coses que no ens imaginem que veuríem fer, per tant... I com que sembla que és un tio que quan agafa mania a algú i Anthropic ha dit no vull treballar pel Pentàgon i això ha fet mal als Estats Units, no? De tot això ja hi ha precedents. Jo me'n recordo més quan estudiava. Als anys 90 va haver tot el tema de la criptografia. Què és la criptografia? Són els algoritmes que serveixen per encriptar dades, no? Bueno, de fet, sense anar més lluny, nosaltres estem en contacte amb la criptografia cada dia. Vull dir, quan entrem una web, no sé si us en recordeu que abans les webs començaven HTTP, i ara són HTTPS. L'S aquest és vol dir de segur. És perquè van encriptades. Viatgen encriptades entre el servidor i tu perquè ningú ho pugui xuclar. Vale? Això es fa amb un sistema criptogràfic. Als anys 90, l'administració dels Estats Units va tractar els algoritmes criptogràfics com si fossin armes a nivell legislatiu. I es va donar el cas d'un algoritme que va haver de sortir en paper, en una maleta, cap a Europa perquè, bueno, era... O sigui, tenir un algoritme volia dir que tenies armes. I va haver un judici on un matemàtic va haver de defensar que un algoritme no era una arma. Però ens estem tornant a trobar ara amb això. Vull dir que al final també hem d'aprendre del passat i anar-ho fent, no? I...
0: És que tinc la sensació que anem aprenent una mica a marxes forçades.
1: Sí. Bueno, hem de estar per davant del que passarà, no? Tota l'estona. I a mi el que em preocupa també és que el debat que s'està fent a Europa no, jo crec que no és el que toca. O sigui,
0: ara, quin és el que toca?
1: El que toca és anem a fer...
0: La nostra pròpia...
1: Sí, perquè
0: ara... El nostre propi model d'intel·ligència artificial.
1: El nostre propi model. Ara que estem fent...
0: Nivell europeu no tenen capacitat els estats membres en solidari d'anar-los desenvolupant o l'estratègia, diguéssim, més oportuna creus que seria una de comuna?
1: L'estratègia ha de ser comuna, però, clar, si mirem també els estudis, és que ja per començar no tenim prou energia a Europa. O sigui, hi ha un estudi que diu que a Alemanya l'energia està com als anys 80, la capacitat energètica per alimentar. O sigui, ja comencem per aquí. Que ara, de fet, ahir llegia la notícia que aquí a Móra d'Ebre obren un centre de dades, però també s'ha de veure. No me l'he llegit bé, uh-huh. M'ho podria haver preparat, però s'haurà de veure perquè servirà aquest centre de dades, perquè probablement serveixi per un tercer que no serem contra per nosaltres, no?
0: I s'ha de posar en aquesta balança, quin és el consum, no? Energètic, clar, també, que suposen doncs, aquests centres de superordinadors, com el que tenim aquí també al Besòs.
1: Llavors, el futur... sembla que passa per... Bueno, sembla que passa, no, ho tenim claríssim, passa per tenir models de pesos oberts que fem servir al local. En comptes d'estar desplegats a grans infraestructures, són petits models que serveixen per fer coses concretes. I aquí a Europa el que estem fent és adoptant els models xinesos. Com que el que passa és que als Estats Units ens estalla, doncs anem a Xina el que fa és obrir-los i donar-los. És una altra política completament diferent, que també podria ser una política lligada a anar contra els Estats Units. No? Els Estats Units tanca les coses i et cobra i tal, i la Xina crea nous models molt bons i els dona lliurement. Però seguim tenint el mateix problema. No tracta bé les nostres llengües, té biaix... Hi ha investigacions que, bueno, que ja va passar, no?, fa uns mesos, el model DeepSeek, que es li preguntaves per Tiananmen, tirava pilotes fora... Clar, és que són coses... Ui, perdó.
0: Estàs connectadíssim a tots els nivells.
1: Estic superconnectat i no he posat el no molestar. El tema és que ens hem de protegir i... Perdó, que m'he distret. El tema de la sobirania passa per aquí, també, no? Que no ens la colin, no? Que no ens la colin amb els biaixos de cada país.
0: Allò de sin prisa, però sin pausa, eh?
1: Sí.
0: Anar buscant aquest model propi, sí, no? Un model sobirà, com insisteix en Xavi, sempre que permeti doncs, garantir els drets de la ciutadania al màxim possible, sense quedar-se enrere de la cursa de la intel·ligència
1: artificial. I no oblidem que aquí tenim capacitat, eh? Tenim capacitat, o sigui, tenim talent per fer-ho.
0: I introduint al debat també la qüestió de la sostenibilitat. De quina manera es poden fer sostenibles, clar, també aquests grans superoperadors, no? Aquests grans centres de dades que són necessaris també per la intel·ligència artificial i aprendre-la a utilitzar d'una manera sostenible, perquè segurament ho podem fer molt millor.
1: Clar,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs, Xavi, moltíssimes gràcies
1: a vosaltres
0: per haver-nos acompanyat un dia més. Nosaltres posem música a aquesta hora del matí perquè, com us dèiem, amb accés gratuït pels més joves, amb el carnet jove, el Clotilde Fes, al Palau Robert, dona el seu tret de sortida aquesta setmana i ho fa amb actuacions com la de la Maria Jaume. Sona Madesplom.

Quina veu tan bonica, la de Maria Jaume. Dia 18 de juny, aquest dijous, al Palau Robert. Gràcies a tots vosaltres per haver-nos acompanyat un cop més al Badalona Matí. Demà hi tornem, amb moltes ganes. Adeu.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Avui es compleixen 3 anys des de que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Quan Xavier García Albiol va aixecar la vara d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els qui ho hauran de valorar. Precisament, un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre, la Generalitat en va suspendre temporalment el plantejament urbanístic per falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'han endarrerit més del previst, però ha assegurat que passat l'estiu ja començaran a fer-se avenços.
4: Allà hi ha una sèrie d'equipaments amb aquelles naus. Passat l'estiu, els equipaments ja van fora, ja es comença a tirar les naus, i es comencen a fer fonaments del que és el tema dels terrenys, que no ens surti res estrany, que no ens surtin romans, que no hi hagi cap tipus de problema, i paral·lelament ja estarà avançant la licitació del projecte i de les obres.
3: L'alcalde ho ha explicat al Badalona Matí i també ha destacat l'inici de la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la seva alcaldia. Alhora que ha assenyalat l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions. I els representants sindicals de la CGT i Comissions Obreres del grup La Pau lamenten els 8 acomiadaments que preveuen que patirà la cooperativa després de la compra de la unitat productiva de l'empresa per part de Direxis, encara pendent de confirmar. L'adquisició també tindria afectacions econòmiques encara pendents de resoldre, com les pagues dobles d'estiu i de Nadal i el cobrament d'un plus del mes de setembre de 2025. La impossibilitat de pagar uns deutes per part del grup La Pau ha ocasionat la liquidació de la cooperativa. Això fa que l'empresa pugui passar a mans de Direxis, segons s'indiquen els treballadors del grup La Pau. Tot i això, Direxis sí que hauria garantit la subrogació de la resta del personal amb les mateixes condicions que tenien fins ara. Ho explica el responsable de Comissions Obreres del grup La Pau, Santi Padrino.
5: Sí, en principi sí. En principi, a més, bueno, en el concurs doncs, bueno, hi ha més ambulàncies, hi ha ambulàncies que han ampliat també les seves hores, amb la qual bueno, hi ha una manca de personal. Per això tampoc entenem que hi hagi 8 persones que es quedin fora, perquè l'empresa està bueno, una mica justeta de personal pel nou concurs. Uh-huh. Però en principi sí, tota la resta passarem amb les mateixes condicions que tenim.
3: I l'Institut Goodman implementa l'ús de la realitat virtual i la IA per ajudar a la rehabilitació. Per fer-ho, s'ha equipat una habitació amb sensors i unes ulleres que generen aquest entorn digital immersiu per simular el tractament com si fos un videojoc. També es vol crear una base de dades amb intel·ligència artificial per monitorar el desenvolupament dels pacients i recopilar dades de cara a futurs tractaments. Els més comuns són jocs d'equilibri, com expliquen el fisioterapeuta de l'Institut Goodman, Miquel Sarrió, i un pacient, en Lluís Martínez.
6: Equilibri, de caminar, d'agafar coses amb les dues mans o no. Llavors, per exemple, hi ha pacients que només poden moure un braç, mitjançant aquest sistema podem fer que aparegui l'altre braç perquè el cervell reconegui les dues mans i que així tinguin més informació del moviment.
7: Són coses molt fines, també, no es noten d'un dia per l'altre, però hi ha coses que a vegades no fas i que al cap d'un mes o així dius, ai, pues mira, això no ho podia fer i ara sí ho puc fer, o ja estic més estable, o... O sigui, no és una qüestió de notar, no és immediat en el moment que acabes. O sigui, tres ulleres i estàs igual, però sí que es nota al llarg del temps.
3: I en esports, el Badalona es troba immersa en la setmana més important d'ençà que va començar la temporada. El club sabrà diumenge si la temporada vinent jugarà a segona o tercera federació i, per altra banda, el club presentarà avui la nova imatge corporativa. La finalitat és que la marca Club Futbol Badalona pugui arribar cada cop més lluny i a nous consumidors. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Hi ha temporades que s'acaben amb un títol, d'altres amb una decepció, i després n'hi ha algunes que s'acaben amb la sensació que s'ha construït alguna cosa. La penya dita deu als play-offs davant d'un València superior. El 3-0 és contundent i la realitat és que els valencians han estat un equip més profund, més físic i més regular, però això no ha d'esborrar tot el que s'ha fet durant aquests mesos. Perquè el Joventut ha tornat a unes semifinals de la CB, perquè ha competit contra els millors, perquè ha fet créixer jugadors com Rússic, perquè ha recuperat un Ricky Rubio que ha tornat a il·lusionar una ciutat sencera i perquè, malgrat els obstacles, s'ha tornat a demostrar que la penya sempre troba la manera de ser protagonista. Ara, però, s'obre una nova partida. Les imatges del final del partit van deixar més preguntes que respostes. Les abraçades, els gestos, els aplaudiments, eren simples mostres d'agraïment o l'inici d'alguns comiats. Què passarà amb Ricky i amb Hanga i Hunty Parker? Avui tanquem una temporada, però també comencem a mirar la següent. Ho analitzem tot amb en Xavi Ballesteros. Benvinguts una setmana més al nostre Terreny de Joc.
1: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Oriol Mañé.
0: Però no només parlarem de la penya, perquè el Badalona torna a caure per 3-0 i haurà d'advocar l'èpica per remuntar el municipal si vols equip de segona federació. D'endavant, mitja hora d'Esport Badaloní.
3: Joc interior, el bàsquet badaloní.
0: La penya cau eliminada, però cau amb un bon regust final. Tot i el 3-0 contra el València, la penya tanca l'any com a tercer a la Lliga i classificat a la Supercopa de la pròxima temporada, que serà a Badalona. Xavi Ballesteros, què tal?
4: Molt bones.
0: I Dex Angil també per aquí.
5: Molt bé, Uri.
0: La penya cau eliminada, 3-0, però dona una sensació una mica diferent, no?
4: Jo crec que sí. El que passa és que també és cert que jo, aquí seré una mica crític, que jo esperava que hi hagués quart partit. No dic de guanyar el tercer, però guanyar a València era molt difícil, vam desaprofitar l'oportunitat en el primer, però sí que pensava, home, el tercer l'hem de guanyar amb l'ambient que hi havia, amb les ganes que hi havia, amb l'equip que tenim, però també després fas un cop de realitat i dius, no, és que, o sigui, no és que no hàgim volgut guanyar, és que no han pogut. Sí. O sigui, és que el rival està més fresc, que quan fas 4 de 25 en triples, potser no és perquè no estiguin del dia, és perquè no estàs molt cansat i quan estàs cansat falles més. Si t'agafen 18 rebots ofensius, potser és que el rival és més físic, que està més millor. Quan perds tantes pilotes, potser és perquè vas al límit, no? I llavors, quan fas aquesta reflexió, te'n dones compte que has de dir semifinals, tercer de la Lliga CB, doncs crec que és una bona temporada en aquest sentit, no per Europa, però crec que era autoenganyar-nos intentant anar més tal com ha arribat l'equip.
5: Jo estic d'acord, perquè ja ho vam parlar la setmana passada, anem a intentar allargar-ho fins dimarts, però és que jo crec que els dos partits de després el que han demostrat és que el primer partit va ser un miratge, perquè no li pots aguantar el ritme a aquest València, quan la majoria dels seus tirs, si us poseu a mirar-ho, tiren que falten 18 segons de possessió i la penya no pot jugar a aquest ritme. Es va demostrar i jo crec que ho veurem després de les dades, però el València està molts passos per davant.
4: Clar, pensa que el primer partit perds fent rècord de triples de la història. O sigui, això és increïble, no? Sí. Hosti, quin partidàs que ve la penya? Ha perdut. Ostres.
5: Sí. Bueno. Que va fer el partit de la dècada i realment en les últimes jugades el perd la penya.
4: Sí.
5: El partit.
0: Dona una mica aquesta sensació, no? De que, si bé és cert que no és una sèrie tan curta com el major de 3, tot i així es podia donar la sorpresa, no? Perquè si guanyes aquest primer partit ja et plantes en un quart aquí a l'Olímpic, que hagués sigut també diferent, no? Et quedes una mica amb aquest regust.
4: Sí, el que passa és que hi ha tants condicionants. Dius, bueno, hem de sortir bé, 3-11. 3 triples de Montero.
5: Sí.
4: Dius, home, que la penya no ho sabia que Montero feia. Sí que ho sabia. Sí, sí. Que la penya no sabia que havia sortit fort. Sí, però és que... Per això dic que moltes vegades està molt bé el que vols i el que has treballat, però és que a vegades no t'arriben les cames, no? I també hem de ser conscients que la penya no està acostumada. El València va demostrar tota la temporada, però contra el Panathinaikos també ho va demostrar... Sí. Que va sobrat en el sentit del físic, no? La penya no està acostumada a jugar cada dos dies a aquest nivell, i és més, hi ha jugadors que són determinants de la penya que tenen una edat ja també, no? Llavors això jo crec que està clau.
5: És que jo crec que no hi ha res més enllà de que a la penya no li donava, perquè els millors minuts de la penya en el tercer partit es maixava a Rússic i et poses a 4 i és que ja no podien més, i el València fent poca cosa només, sí, tirant els triples amb la zona que havia posat Miret, se't posen ells a 10. O sigui, era molt complicat, i jo crec que també això evidencia el... Ja està bé així el format, jo crec, de partits, perquè la gent es queixava d'això de primera ronda, només has de guanyar un partit fora, mm-hmm. però jo crec que s'ha quedat demostrat que si ets un millor equip era pràcticament impossible guanyar-li 3 partits a València.
4: No, i a més, bueno, és que fixa't això que deies, aquest detall jo també vaig veure, de que es posen 4 punts amunt, tercer quart, i reps un 0-16. Mm-hmm. 0-16, o sigui, quan teòricament tens més contra les cordes de València, fa un 0-16, sense capacitat de reacció, de dir, no, no, és que volem, volem, però... És com ara que feien aquest combat, no? Que diu, no, aquest no vol que el peguin, però és que estàs grogui, no? Doncs sí. Això és el que li passava.
5: Jo crec, Xavi, perdona, Uri,
2: sí, sí, no, no, fes.
5: Que aquest partit, el tercer, també et salva una mica l'Olímpic, perquè jo crec que la imatge que es va veure, jugues així al roig, i jo crec que sí que ja no hi ha cap manera de fer res.
2: Partit amb un final de comiats, no? Segurament, primer va ser una ovació per Hanga, després també vam veure la de Ricky, la de Hand, la de Jabari... bueno, després en parlarem, no? Però un partit amb comiats, semblen clars.
4: Sí, sí, sí, clar. Quan acaba una temporada hi ha moltes... Hi ha etapes, no?, de jugadors. Alguns ja ho havien fet públic, com era el cas de l'Adam, mm-hmm. que ja va dir que ell no continuaria a Badalona. I jo crec que va estar bastant bé, perquè, ostres, realment va ser molt sentit i crec que la gent ho va entendre, no?, també. I després la situació aquesta de situacions contractuals, de que s'ha de veure què passa... Doncs tu deies Jabari o Han, bueno, són dos casos bastant, bastant singulars, no?
2: No sé si ho has fet encara aquesta temporada, però anem amb les notes de la temporada. Tinc la llista de la plantilla i d'alguna cosa més. Us aniré dient els noms, em dius tu primer, Xavi, després tu, Didac, si voleu justificar amb alguna frase, podeu fer-ho. Comencem amb Guillem Vives.
4: Jo crec que un 7.
5: Anava a dir que exactament el mateix, un 7.
2: Lude Hackenson.
4: Un 7, també.
5: Jo aquí és dels que més inflaré, només perquè és el que ha passat més les meves expectatives. Mm-hmm. Jo li posaré un 8.
2: Henry Redell.
4: Un 5.
5: 5 i mig.
2: Difícil, eh? Yannick Crack.
4: Un 5.
5: Jo un 4, ha de donar el pas endavant. Si realment s'acabarà quedant, jo crec mm-hmm. que ja és hora.
2: Aquesta t'agradarà, Xavi. Sam Dekker.
4: Qui? Menys 2.
5: És que pot ser que sigui negatiu, eh? De fet.
2: Jabari Parker.
4: Doncs Jabari Parker, mira, al final et posaré un 7, perquè l'hagués posat un 5, però el tio realment ha estat sí. bé al final, amb actitud, sobretot.
2: Sí, sobretot.
5: És que portava pitjor percentatge que Dedeker i acaba tirant un 30 llarg percent de triples, jo, un 7,5 també.
2: Miguel Allen.
4: Un 5.
5: Un 3.
2: Michael Rusic.
4: Un 10.
5: Jo no el posaré encara, però un 9, molt, molt bé, Michael.
2: Yanis Morin.
4: Qui?
2: Yanis Morin.
4: Jo un 4, no he entrat.
5: Un 2.
2: Adam Hanga?
4: Doncs un 7.
5: Em sembla les notes més difícils, eh? Mm-hmm. Perquè hi ha dies que és un 10 i hi ha dies que sí. se'm queda molt curt.
2: Sí, sí.
4: Però sempre, d'actitud té un 10 sempre, sí. però fent una mitjana del que he portat en quant a experiència, qualitat, punts, jo poso un 7.
5: Sí, un 6 i mig.
2: Cameron Hunt?
4: Un 10.
5: 9 i mig.
2: Te l'estàs guardant, eh? Te l'estàs guardant, eh? Simon Birgander.
4: Un 7.
5: Sí, jo crec que s'ha sigut molt dur en alguns trams de la temporada amb ell. Jo crec que un notable, també.
2: Antetomich.
4: Un 7, també.
5: Un 7 i mig.
2: Ricky Rubio.
4: Un 12.
5: El 10. És que...
2: Dani Miret.
4: Home, doncs no ho ha tingut fàcil, eh? Jo li posaria un 8 perquè gestionar tot aquest vestidor amb sí. canvis de jugadors sí, sí. i tal com ha arribat al final, la imatge de l'equip és molt bona, no?
2: Digues.
5: Bueno, anava a dir un 8 i mig també perquè a mi m'ha sorprès també en la seva intensitat, com ja sigui en rodes de premsa, a l'hora de parlar amb els àrbits, i jo no el feia un entrenador així, la veritat que això m'ha agradat.
4: També era un rookie, no? Vull dir, estem parlant del seu segon any.
2: Sí, sí, sí.
4: Per tant, no ens també s'ha de donar temps.
2: I les dues últimes, l'afició.
4: Home, aquí està molt bé, l'afició, eh? Molt.
2: Hi ha hagut un canvi aquest any,
4: sí,
2: no?
4: Sí, sí, molt. Bueno, l'any passat ja hi era, però m'ha agradat moltíssim, sobretot des de les penyes, no? Jo crec que aquí han estat determinants. Si no hi fossin les penyes, seria diferent, però han arrencat, han enganxat, i vull reivindicar-ho perquè hem estat parlant durant molts anys, ostres, que hi hagi una gran animació, i això se'ls ha de donar tot el mèrit a ells. Mm-hmm.
5: I jo crec que aquest any excel·lent també, i també és un altre punt de per què Ricky té el 10, no? Al final tampoc no tot és el que hi ha a la pista, sinó que també gran part de la culpa d'això té el seu fitxatge.
2: I l'última és la temporada de la penya en si. L'any passat també me la vas donar, que va haver-hi una mica de decepció europea. Aquest any la Lliga ha anat millor.
4: Jo poso un 7, perquè és veritat que ens quedem amb el tercer de la CB, però Europa hi ha vingut una decepció important. I a la Copa hi vam ser, però no hi vam competir, per les circumstàncies que siguin, no?
5: Clar, és que últimament la penya juga millor als play-offs i rendeix més als play-offs, però clar, als play-offs és pràcticament impossible arribar a guanyar. En canvi, una copa pots donar la campanada i a Europa tornes a quedar curt, jo també li posaré un 7.
2: Molt bé, doncs tenim les notes de la temporada. Us diria que la que només m'ha sorprès, perquè s'ha de ser, sobretot, és dels jugadors amb els que s'ha de ser més crític, és la Yannick Crack.
4: Bueno, és que a Yannick Crack li van donar l'equip, la titularitat en la posició de 3. Van fer fora Pep Busquets, recordem. Sí, sí. I ha de fer un pas. No és el primer any que està la penya, ni el segon, ni el tercer. Vull dir que té un contracte bo, diguem, 2 anys. Havia sonava per marxar i amb el tema de l'Egible i al final jo crec que això no li sortirà. Per tant, torna a tenir una nova oportunitat de fer un pas més.
5: És que farà 24 anys a aquest mateix any. És el jugador que més minuts juga, que jo en algun moment no ho he entès, també perquè...
4: Bueno, el primer és Han, no?
5: Bueno, sí, Cameron sí, però també suposo que és per la posició de 3, que tampoc tens... Et pots jugar Han allà, és la posició potser una mica més descoberta.

0: any més.
1: Jo crec que després de tot el que ha passat aquest any amb la Final Four i... És que era impossible, jo crec. Mm-hmm. Sí, tenien l'opció d'Eurocup. Crec que l'Eurocup li interessa a la penya. La penya crec que també li interessa l'Eurocup. La portes endins, però la portes enfora. No podies apostar per la FIBA. Ha fet tot el que has fet. I... Bueno, no, ara me'n vaig perquè no hi confio, home. És que has fet la Final Four aquí. Mm-hmm.
2: Però jo també crec que és un motiu pel qual aquesta següent temporada ens sigalarà una mica menys, perquè no sé si sabia on serà la Final Four, però clar, el no ser a Badalona. També, per mi, per l'efecte de si guanyes l'Eurocup, s'hauria de veure si es pot, però jugues Eurolliga, que per mi això sempre és un plus pel qual optar abans per Eurocup que per BCL. Però clar, això també es pot veure de la manera de l'Eurocup ha perdut a molts equips i el primer any que ha vist que la BCL ja tenia bastanta més tirada, doncs ha reaccionat, no? Però jo crec que a la llarga la penya haurà de tornar a Eurocup.
0: A més, jo crec que no hi ha millor manera de començar la pròxima temporada que amb la Supercopa, no? 2026, que serà aquí a Badalona, ja no només jugant-la com a anfitrió, sinó també per mèrits esportius.
1: Sí, València, Baskonia, Barça, són tres equips. No hi ha allò de... Ostres, no, és que juga el Múrcia i el Tenerife, que dius, ostres, cansen una mica, no? Crec que és un atractiu important a Badalona, una manera bona de començar la temporada i una manera de tornar a enganxar la gent, no crec?
2: I definitivament jo crec que hi ha Badalona en la rotació de ciutats principals per posar els esdeveniments, no? Sí. Després de les Copes del Rei de València veurem si torna un aquí.
0: I tanquem la tertúlia parlant una mica del futur, parlant una mica del mercat, perquè el que està clar de moment és que Rosic, Allen, Hanga i Drell marxaran i de moment està una mica tot encara sobre la taula, no? Jo diria els temes més, no controversials, sinó els quals la gent està més pendent és ara mateix el futur de Jabari i de Hunt, que tots s'han parlat que era molt complicat, però ara mateix no sembla una barbaritat dir que poden seguir la penya, no, Xavi?
1: Bueno, de Jabari jo crec que depèn més de Jabari, uh-huh. No? De dir, què vols cobrar? Tens firmats 2,5 milions a Partizan, que arribarà a un record de rescisió, però quan et paguen i quan vols deixar de guanyar, com si diguéssim, no?
0: Sí.
1: Això dependrà d'ell, perquè si realment és amb xifres com les d'aquest any, del que ha pagat la penya, sí que pot comptar-hi, però si no, no. I jo crec que ell també s'ha trobat, no? Aquí a Badalona s'ha trobat, amb portada 2 anys
0: sí.
1: Passejant-se i crec que no tocava. I amb el tema de Hunt, aquí també crec que és ell que vol Eurolliga o vol ser important, no? Eurolliga tindrà plaça segur i crec que potser és el seu moment, no?, perquè ho provi. Però també hi ha jugadors que diuen, bueno, em puc esperar un altre any. Doncs, bueno, sí. Mirem-ho, no?
0: Amb tants equips a l'Eurolliga, no?
1: Té contracte, eh? Té contracte amb la penya i té un contracte per amb sortida d'alta. O sigui que realment ha de ser un equip d'Eurolliga a dir el vull perquè has de pagar la clàusula i li has de pagar un molt bon contracte, no?
0: Un altre tema és el de Guillem Vives, que se li ha ofert una renovació, no?, com a possible tercer base, si no també està sonant el nom de Ferran Bassas.
1: Bueno, jo crec que aquí el que volen és un perfil de jugador que conegui el club, que conegui la dinàmica i clar, el Guillem té aquesta oferta, però té altres propostes, no? Llavors, què vol? Vol acabar aquí a la penya o vol acabar la seva carrera doncs amb un bon contracte fora, no? Això també depèn... Jo no ho veig, jo ho veig lluny.
0: El tema de la setmana, però, Xavi, és segurament, ho has confirmat tu a l'Esportiu, és Àlex Reyes, que sembla que està ja tancat, ho donaves ja com exjugador del Baxi Manresa. És un gran fitxatge, no?
1: Per
0: que
1: mi, sí.
0: Que la penya s'hagi adelantat equips com Unicaja, com molts altres, i
1: però
0: més amb el valor dels cupos.
1: Però fixa-t'hi, Uri, que torna a ser mateix que et deia. Perquè Àlex Reyes vol venir. Perquè Àlex Reyes vol venir. No és oficial, seu fitxatge, però vindrà i 40% en triples. Vull dir, necessitem això. La penya aquest any anà molt fluix en triples.
2: És que jo, si s'hagués anat Hunt, la plaça d'extracomunitària hagués buscat un jugador d'aquest estil que pugui ficar triples, que no necessiti tant la bola, i l'has trobat en Àlex Reyes, a més 100 cupos. O sigui, jo crec que sí. L'operació és rodona.
0: Xavi, després també estan sonant els noms de Virgander i Hackenson. Es queden tots dos?
1: Tenen contracte. Tenen contracte. Jo crec que Simon té un... Encara li queda l'any que ve i una opció d'un segon. L'Ude fins al dia 30 de juny. També hem de ser justos amb l'Ude, que ha jugat els últims partits lesionat i ha volgut jugar. Crec que hi ha molts partits que, pel seu estil de joc, ha fet un pas endavant. Sí. I a mi m'agrada. A mi m'agrada. Una altra cosa és que el perfil que vulguis que busquin sigui un altre, però jo crec que continuarà.
0: I finalment, què busca la penya ara? Hi ha noms sobre la taula? La Provitola? Isaac Nogués, he arribat a llegir... hi ha noms sobre la taula, ara mateix?
1: Home, que n'hi ha segur, però

0: que hagin anat a dir, vinga, va, anem a tancar aquest, de moment ja el de Reyes, no? Perquè crec que primer s'ha de definir molt què et queda, no? Què et queda, quan dic Ricky, jo crec que continuem segur, però ho ha de dir, o els ha de dir dins, perquè no és el mateix tenir-lo que no tenir-lo, què passa amb Tomic, jugarà o no jugarà, com arribarà, és que clar, hi ha moltes peces. Llavors, depenent del que tu tinguis, em mous cap a un costat d'un altre, no? L'Isaac jo crec que és un jugador amb un perfil que pot estar a la penya perfectament, però té contracte amb el València. Té un molt bon contracte amb el València, per tant, si ell ha de venir aquí, ha de ser un contracte més baix.
1: Doncs veurem què acaba passant, veurem, no? Perquè respecte a fa un parell de setmanes, sembla que es poden quedar molts més jugadors dels que semblava en aquell moment, i jo crec que això és important de cara a construir un bloc i una identitat, no? Pel projecte de la penya. Així que seguirem veient la setmana que ve. Xavi Ballesteros, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, com sempre, bon estiu.
1: I anem a la secció on les dades cobren vida. Anem amb les dades de l'eliminatòria contra el València, Didac.
2: Dades que al cap i a la fi demostren que València és un equip molt més fet i que la penya no ha estat a prop de guanyar aquesta eliminatòria. I és que tu no li pots guanyar 3 partits de València si t'agafen 51 rebots ofensius en únicament 3 partits. I tampoc si comences tan bé des del triple a l'eliminatòria, com hem comentat en el primer partit, 18 triples amb un 49% d'encert, i després ja baixes a 13 sumant els dos següents partits. I a més amb un 4-25 en el tercer i definitiu. Però clar, si sumem els 51 rebots ofensius del València amb el ritme de joc que tenen, amb molts tirs per sota 7 segons de possessió, et surt que València ha tirat 30 cops més que la penya en general. Al final això també demostra que si tires més, acabes anotant més, no? I per últim, com no, ja t'he de destacar una més normal, he de destacar-te un jugador, i és que Montero, en el que són probablement els últims partits com a taronja del dominicà, que tot apunta a guanyar Olympiacos, ha sigut el millor en diferència a l'eliminatòria, amb 20,6 punts i 27,3 de valoració per partit.
1: El millor de l'eliminatòria i de la Lliga, no? Segurament. Juntament, bueno, va, anem a tirar una mica de Ricky, anem a tirar una mica de Ricky, però al final es veuen les diferències i dona la sensació també que la penya s'ho va deixar tot en aquell primer partit, el Roig Arena.

0: tiramos el partido a la basura.
1: Una mentalitat molt, molt guanyadora.
2: El Badalona perd per 3-0 contra la Compos i haurà de tornar a remuntar el municipal. Ramon Durant, què tal?
3: Hola, què tal?
2: Explica'ns com va anar el partit.
3: Doncs jo crec que, per ser molt pràctics, direm que el gol al minut 4 penso que va condicionar ja la resta del maig. No sé quin plantejament tenia el Compostela amb el marcador 0-0. No vaig tenir temps de poder-ho comprovar perquè el gol va ser minut 4. I aleshores sí que van tenir molt clar els gallecs que era deixar la pilota al Badalona, que no els hi fes mal, vull dir, tapar bé a partir de mig del camp i darrere, i amb la col·laboració dels davanters intentar robar per mirar de sorprendre. I ho van aconseguir. Ho van aconseguir, jo diria que almenys 5 o 6 cops de manera clara, i van fer dos gols més, van ser molt contundents, una pilota al travesser, dues accions que haguessin pogut acabar també en gol, i el Badalona, la veritat és que amb l'1-0 i els últims 15 minuts de la primera part i amb el 2-0 del minut 10, diríem, de la segona part fins a que va arribar el tercer, penso que va estar bé, però li va mancar punys. No va haver-hi una última passada, no va haver-hi una última rematada, no va haver-hi cap acció que digui, ostres, és perquè el Badalona almenys hagués pogut aconseguir un gol. No sabem com atura el porter del Compostela, no ho sabem. Ens hem quedat amb aquesta mancança, no?
2: Clar, doncs diries que va ser més un problema d'efectivitat de cara a porta, no? Algo que li ha faltat al Badalona durant gran part de la temporada.
3: A veure, li ha faltat, sí, però és que la primera volta amb Doller l'equip era molt consistent defensivament. Jo penso, i és molt fàcil dir-ho després, no?, que segurament pel mateix preu el Badalona hagués pogut intentar fer un partit ultradefensiu i potser no reps 3 gols. Vull dir, sense portar tu la iniciativa, de dir, tu me la dones a mi, jo no la vull. Vull dir, jo reforço amb 3 centrals, reforço amb 5 darrere, i a partir d'aquí, si vols, fes-me gols, no? Però és molt fàcil, perquè potser el Badalona no està habituat a aquest tipus de joc, i clar, fer-ho de cop i volta, quan no ho tens plantejat, és molt difícil.
2: Ara el Badalona torna a afrontar una setmana dura, no? Una setmana de tornar a advocar a l'èpica, a pensar en la remuntada, a remuntar aquests 3 gols. Quina confiança hi ha ara mateix dins teu, Ramon, que jo sé que vas creixent durant la setmana.
3: Sí, avui ja ha crescut un centímetre. No. El que està clar és que, per una banda, fer-ho dos cops sembla impossible, que no són 3 gols sinó 4, però vaja, ja signaríem tots la tanda de penals en aquesta ocasió, ja la signaríem, i que després del partit semblava que no podia ser. Ara mateix tot fa preveure que tornarà a ser missió impossible, però també hem de dir, doncs, que a mesura que vagin passant les hores, com bé explicàveu, doncs el partit s'acostarà i s'ha de jugar. I ja que s'ha de jugar, doncs, home, no l'anem a entregar, no? Anem a intentar, com a mínim, que passin coses. I si jo crec que si hi ha algun moment que el Compostela veu que pateix, doncs potser allà és on estan les possibilitats, no? Un partit que jugarà a 2:15, amb molta calor, que el Compostela no volia jugar a aquesta hora, que a la tarda la federació no permetia jugar perquè juga a Espanya, Aràbia Saudita al Mundial, que el Compostela volia jugar a partir de les 8, que el Badalona deia, no, és que si juguem a les 8, 8:15, la segona part és que no hi ha llum suficient. I per tant, doncs, el Badalona, doncs, pel matí. I si pot ser que el camp estigui el més sec possible, encara que tampoc beneficiï el Badalona, però que els hi pesin les cames als jugadors del Compostela. Jo crec que una de les mínimes opcions del Badalona ha de passar per aquí.
2: Quins jugadors creus que han de donar una passa endavant perquè el Badalona pugui apretar per aquest 3-0?
3: Primera, que tornem a veure el Josu del dia al Cornellà, que el recupera perquè estava sancionat i no va poder jugar. Això és fonamental. No sé si serà titular o no, però que Josu ens pugui mostrar aquella versió.
2: Sí, estigui tan inspirat.
3: I que, sobretot, doncs, també doncs, trobem la resolució de que per fi Pime pugui marcar algun golet, que tingui alguna oportunitat per finalitzar, que la Rosa tingui un partit molt constant i que les bandes siguin autèntics punyals, cosa que no van ser al camp del Compostela, no?
2: Ramon, vam veure la setmana passada al bany, de fet, amb en Jon Garcia, que li enviem des d'aquí una abraçada a tots. Toca fer alguna promesa ara, no?
3: S'està madurant. S'està madurant, però igualment vaig dir que seria molt hermètic. El que passa m'han dit, no, és que si ets hermètic hi haurà malestrugança i llavors no es complirà. No, o sigui,
2: no
3: és molt
2: canviar,
3: fàcil.
2: No?
3: Jo dic, bueno, convido a tota l'empresa a alguna cosa, però clar, algú ja s'ho agafa com una paella, no sé què, i tal. Convidar alguna cosa és convidar uns croissanets, convidar un canapé, però clar, vull dir...
2: Bueno, Ramon... Tu, no,
3: si jo pogués, vaja, vull dir, tots aniríeu a sopar a un bon lloc, home.
2: Bueno, jo m'apunto que...
3: Sí, home, sí, que, un parell de peces per tu hi haurà.
2: No, jo m'apunto que tornaràs aquí la setmana que ve i ja en parlarem.
3: Amb això ja hi pots comptar.
2: Ramon Durán, moltíssimes gràcies.
3: Apa, adéu.
1: L'altre joc, el poliesportiu badaloní.
2: I abans d'acabar, com sempre, fem una mirada ràpida a l'actualitat poliesportiva de la ciutat, perquè Badalona continua acumulant bones notícies en molts esports.
4: Exacte, Uri, comencem per al futbol femení, perquè el Badalona Women continua construint la plantilla de la temporada vinent. Aquesta setmana ja s'ha anunciat, s'ha fet oficial, la renovació de Maria Llompart, una de les grans referents de l'equip i del vestidor. Una jugadora que amb només 25 anys ja acumula gairebé 200 partits a primera divisió i una trajectòria espectacular.
2: Una renovació importantíssima, d'aquelles que no fan gaire soroll però que donen estabilitat i sentit a qualsevol projecte.
4: I una renovació que no és l'única, perquè també continuarà Irene Uribe, una de les referències ofensives de l'equip, que aquesta temporada ha portat gols, assistències i molta feina en atac. Amb ella, Llompart, Cubedo i Itzi Pinillos, el club ja va perfilant el bloc de cara al curs vinent.
2: I sense marxar al futbol femení, també tenim una gran notícia del futur.
4: Doncs sí, perquè el Sigul s'ha proclamat campió de Catalunya benjamí femení per segon any consecutiu. Les badalonines van superar el Fontsanta Fatjó per 1-4 a la final disputada a Vilafranca del Penedès. Una nova mostra de la bona salut del futbol base del club, que continua formant jugadores i competint al màxim nivell.
2: És d'aquelles notícies que fan il·lusió. Potser parlem de nenes de 9 o 10 anys, però és aquí, no?, on comença tot. I parlant de futur, també hem de destacar l'èxit de l'Alavi, de l'Ona Badalona.
4: Com no, que s'han proclamat campiones de la primera edició de la Lliga Futura Moeve després de superar l'Atlético de Madrid als penals de la final. Han complert un torneig espectacular, sense perdre cap partit i eliminant equips com el Sevilla, Levante o el mateix Atlético que comentàvem. I a més, amb Amàlia com a màxim golejadora del campionat amb 6 gols.
2: Canviem ara completament d'esport perquè aquest cap de setmana també hi havia molt moviment a les pistes de tenis, Didac.
4: El Tenis Club Badalona ha acollit la quarta prova de la Copa Catalunya Juvenil, una de les cites importants del calendari català, i han participat, atenció, 336 jugadors i jugadores, rècord absolut de participació, de categoria benjamí fins a júnior de 17 anys. Durant el cap de setmana s'han disputat semifinals, finals, molt bon nivell en general, i una valoració doncs, molt positiva tant de la federació com del mateix club.
2: Una altra demostració que Badalona continua sent una ciutat capaç d'organitzar grans esdeveniments esportius. I acabem amb una història diferent però molt inspiradora, la del Sergio García.
4: Exacte, el caminador badaloní ha completat un nou repte solidari, superar els 100.000 passos en menys de 24 hores per recaptar fons per la Fundació Contigo, dedicada a la investigació del càncer de mama. Després de reptes com anar caminant fins a Andorra o coronar els 11 cims de Badalona, ara ha aconseguit una fita que ja us dic jo que, per exemple, l'Uri no podria.
2: I a més, Didac, amb un missatge molt potent, no, al darrere?
4: Doncs sí, perquè ell mateix explica que caminar també l'ajuda a conviure amb la distímia que pateix, no? Per tant, hi ha una base en solidària, però també una història de superació personal molt important.
2: Doncs amb aquesta història tan inspiradora, tanquem el bloc de poliesportiu del dia d'avui, perquè més enllà del bàsquet, Badalona continua demostrant setmana rere setmana que és una ciutat d'esport. I qui és el jugador o jugadora de la setmana?
4: Avui li toca el senglar, Jabari Parker, el millor diumenge a l'Olímpic.
2: Didac Sengil, moltíssimes gràcies.
4: A tu, Uri.
2: I a tots els equips de Badalona, desitjar-vos un bon estiu. I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més esport badaloní, més terreny de joc. Fins la propera.
1: Terreny de joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Amb Oriol Mañé. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui tenim intenció d'apropar-vos la figura de l'administratiu i l'administrativa en salut. I per parlar-ne d'aquestes figures, que millor que una persona que s'hi dedica, que és administrativa en salut, és la Patrícia Rodríguez, és del Centre d'Atenció Primària Plana Lladó de Mollet del Vallès i, per tant, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Patrícia Rodríguez, administrativa en salut, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en salut, i voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu o administrativa en salut.
2: Doncs els professionals administratius en salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents, i avui dia actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, o sigui, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
0: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
2: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
0: En el dia a dia, de fet, estava pensant, l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges, allò sempre es deia, ui, no?, l'escriptura del metge no l'entens.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Ara, com a mínim, allò amb el tema de la digitalització, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
2: Exacte, sí. S'entén més, la veritat.
0: Com us organitzeu, Patrícia?
2: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip. O sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui, pues, sobtar o alguna
0: cosa. Una UB3, que és unitat...
2: Sí, és la... És la unitat bàsica d'atenció.
0: Sí.
2: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu. Uh-huh. I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
0: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
2: ens ajuntem,
0: setmanal?
2: O sigui, ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana, i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
0: Mm-hmm. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no? Accedeixes,
2: exacte,
0: al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
2: Sí.
0: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demana?
2: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de, també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes altes,
0: sí,
2: derivacions, visites amb els metges especialistes, el que necessitin.
0: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres? Sí?
2: Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim, que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a el que és el centre.
0: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?
2: Sí.
0: De la meva salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administratiu o administrativa.
2: Exacte. Sí? Sí, sí, sí.
0: Explica'ns allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no?, i cada vegada té més recursos.
2: Exacte, sí, la veritat que que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments. I això, doncs, és dintre de l'aplicació, és entrar a la e-consulta i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
0: Uh-huh. I llavors, això que comentaves, no? Si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes o renovació de la recepta de crònics...
2: Sí.
0: Això també es pot fer a través de, no?, de l'aplicatiu... No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu o administrativa en salut.
2: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui.
0: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administratiu o administrativa.
2: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota el que és el metge, llavors.
0: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com a enllaç.
2: Exacte, sí.
0: No?
2: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, és com una... Som com una peça clau, nosaltres. O sigui, amb ells... És com que formem... Pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells, uh-huh, els professionals.
0: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Mm-hmm. Si un usuari diu, no sé, davant allò, no m'acabo de en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò, als administratius, administratives?
2: Sí, si no hi ha problema. Nosaltres des de llavors, els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem visites o des de nosaltres mateixos els hi ajudem.
0: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar.
2: Exacte.
0: I llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administratiu o administrativa.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Uh-huh. Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les, dels serveis, de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
2: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment, i també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
0: Uh-huh. El tema de visites, refereix-se sobretot a allò, Patrícia, a especialistes? Ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?,
2: sí,
0: visita amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista segurament
2: sí,
0: ens han de derivar, no?, ho tenim allò més complicat.
2: Exacte, per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem gestionar i li donem visites nosaltres. Però, per exemple, si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o alguna cosa, sí que és veritat que s'ha de derivar el que és metge, llavors ells ja fan la derivació.
0: Uh-huh. Deies allò que us havia ajudat molt, no?, el tema d'aquestes trobades conjuntes que de forma habitual feu un cop a la setmana, també el tema de la digitalització.
2: Uh-huh.
0: No sé si vosaltres en aquest dia a dia trobeu que faltaria quelcom més per implementar o que trobeu allò que hi ha com una demanda creixent per part de la ciutadania, allò de dir, aquest és un servei que encara no oferim però que estem treballant en implementar-ho.
2: Doncs...
0: O ara mateix dius, doncs ara mateix no se m'acut.
2: Ara mateix no se m'acut, la
0: ara mateix no
2: sí, perquè en principi la veritat que funciona molt bé. Sí que pot ser que hi hagi alguna cosa que potser s'hauria de millorar, però de moment... Ara no caic, la veritat.
0: Escolta'm una cosa, Patrícia, recordem allò als nostres oients que avui la nostra convidada en el Fem Salut és Patrícia Rodríguez, que és administrativa en salut del Centre d'Atenció Primària de Planellador, i que precisament el que volem és saber-ne una maqueta, doncs conèixer aquestes figures i com funciona. D'elles tenim aquest contacte, no?, amb aquests equips, que hi ha el metge, hi ha també la infermera. Quina mena de gestions, no sé si podem diferenciar, no?, et trobes allò en aquestes trobades setmanals, quines peticions us fan des d'infermeria, quines peticions us fan des de medicina?
2: Sobretot quan, o sigui, quan ens ajuntem, el que més ens demanen és gestionar agendes. Per exemple, amb el metge és, pues, per control, seguiments, de baixes. Amb infermeria potser és més temes de control de salut, per exemple, controls d'atenció, controls de diabetes o... diverses cosetes.
0: És a dir, el que ens està dient la Patrícia és que, de fet, nosaltres no ho sabíem, però l'alerta aquella que li surt al metge de dir, escolta'm, has de contactar amb aquest usuari perquè s'ha d'allargar o decidir si té l'alta o manté la baixa,
2: sí.
0: Aquesta alerta a l'agenda, sou els administratius, administratives, els que us encarregueu, allò de...
2: Moltes vegades sí. Ells, de fet, ja també els hi surt com una alarma, que també, però sempre també estem nosaltres per recolzar aquesta part.
0: I això mateix passaria en infermeria, no?
2: Exactament.
0: Que també tindrien aquesta alerta, no?, a l'ordinador, però que vosaltres esteu allò, doncs, també amatents.
2: Exacte. Normalment, infermeria ja... potser el tema de controls ho gestionen i són ells els que a nosaltres ens diuen aviseu a aquest pacient que li hem de fer un control. Però sí que amb el tema de baixes, medicació o de més, tenim potser més avisos per part dels metges.
0: I al igual que tenim un metge o metgessa o infermer, infermera de referència, tenim un administratiu en salut de referència o no? O esteu allò per tota la població?
2: No, si cadascú té el seu administratiu. Igual que té el seu metge, té la seva infermera, també té el seu administratiu. I el que passa que això no fa que no atenguem a altres
0: usuaris.
2: O sigui, quan venen ja estem, o sigui, som per tots. L'únic que sí que és veritat que quan tenim aquestes alertes dels metges o de la infermera, programa-li aquest control, doncs cadascú s'ocupa del seu pacient.
0: És a dir, vosaltres a nivell intern sí que teniu, no?, repartida la població, per així dir-ho.
2: Exacte.
0: Però, evidentment, quan t'arriba allò al taulell, no feu aquesta diferència de dir, escolti, més que vostè no em pertany a mi.
2: Exacte. Cadascú té els seus pacients, però, la veritat, quan venen són de tots.
0: I jo deia que una de les qüestions és, sempre des de sanitat, no?, es mira que tots aquests canvis organitzatius acabin revertint en benefici de la ciutadania i també, evidentment, dels propis professionals. Quins beneficis heu notat? No sé si sou conscients, no?, o si la gent us diu, escolta'm, doncs ara molt millor.
2: Doncs aquesta manera de treballar aporta molts avantatges als usuaris del sistema sanitari, ja que millora l'accessibilitat, les persones poden resoldre molts dubtes i tràmit sense haver d'esperar una visita mèdica. I aquests beneficis, per exemple, és reduir el temps d'espera per a consultes, també s'agilitza les funcions, també es millora la comunicació amb el centre de salut i també, per exemple, es facilita una atenció més propera i personalitzada. I també es resolen consultes via telefònica o eines digitals.
0: I tot això, no sé si després hi ha... Ara, a moltes empreses, crec que també en salut, s'aplica allò de grau de satisfacció. Es fa arribar, no? No sé si...
2: Bueno, en principi els hi envien després de... No a tots, però es sol enviar un missatge, un SMS, doncs com ha sigut l'atenció i tot.
0: Nosaltres ho preguntem perquè ho hem tingut també com a experiència personal sí. I llavors no sé si després aquestes enquestes, aquests qüestionaris es comparteixen amb els professionals, si vosaltres teniu referenciat allò.
2: Sí que és, veritat que després ens envien o ens fan saber el grau de satisfacció dels, usuaris. Sí, sí.
0: I en aquest moment tenim una nota elevada, Patrícia?
2: En principi, jo diria que sí.
0: no sé si també a nivell personal has viscut tu aquests canvis, no? Entenc, també des que vas començar a treballar en l'àmbit de, la salut, si també vosaltres com a professionals us sentiu més reconeguts també amb aquesta manera de treballar.
2: Sí que és veritat que a la vegada com nosaltres empatitzem, o sigui, som la primera línia que es troba als usuaris, sí que és veritat que ja moltes vegades tu emportes de cada persona que ve. Ja ho notes amb la seva manera de com et tracta, o si tornen a vindre i et coneixen, i la veritat que quan tot això va bé, et sents bé, la veritat.
0: Em referia també en el sentit de si vosaltres també us sentiu com més reconegudes per el resta de professionals, no?
2: Sí.
0: És a dir, d'una banda per la ciutadania, evidentment el ciutadà, jo quan se sent ben atès, acostuma a ser agraït, no?
2: Sí.
0: Entenc que vosaltres també, en l'àmbit allò de la resta de professionals, no sé si també us heu sentit allò
2: sí.
0: com més reconeguts, no? Perquè
2: sí, no,
0: tu la... deies, som la primera porta d'entrada, no? Som allò al fre o la porta allò d'accés per que sigui molt més amable.
2: Sí, no, la veritat que sí. Amb el tema, per exemple, de metges, infermeres, moltes vegades quan ens venen i ens diuen que no han pogut localitzar algun pacient o algo i després et venen i pues, la veritat que sí que es nota que també estem com reconegudes, no només per això, sinó pel tema de gestionar tot el que fem, que són moltes coses. I ells també, pues, suposo que també ho agraeixen, la veritat.
0: Imagino, Patrícia, ara que has dit, no?, allò localitzar un pacient. Escolta'm, he de parlar... Aquesta gestió la feu vosaltres? Allò de... S'ho gestiona el propi professional o us diu... Escolta'm, he de parlar amb aquesta...
2: Sí, normalment aquests... a vegades pot ser que ho facin ells, però a vegades si no els localitzen o la veritat que tenen massa feina, doncs sí que ens ho deixen a nosaltres com una gestió. Llavors és deixar-nos com una nota i nosaltres això ja ho es truquem, els localitzem i els hi programem les visites o el que calgui.
0: És cert que la població també està canviant, no? I també doncs, cada cop teniu allò usuaris d'una banda o molt més grans
2: sí.
0: o usuaris molt joves que amb aquesta nova tecnologia potser ni trepitgen el centre de salut perquè
2: sí.
0: ho gestionen tot, no? Pel mòbil.
2: Exacte. Això es nota molt amb el tema de la digitalització. Veus que els joves doncs, ja ho fan més i sí que les persones grans doncs, necessiten potser un recolzament per part dels fills o nets o... Sí.
0: Mm-hmm. O no sé si fins i tot allò... clar, igual hi ha una persona gran que diu sí, tinc instal·lada el mòbil, no? L'aplicació, però no me n'en surto,
2: exacte.
0: No?
2: I vull... Pues allà estem nosaltres. Allà estem nosaltres, la veritat, sí, sí.
0: Sí, també allò a través de l'aplicació li feu directament allò en el taulell o totes dues coses perquè la gent cada vegada es vagi acostumant.
2: Sí, moltes vegades... ells no saben gestionar, per exemple, per demanar consulta, i llavors, en el moment, tu li estàs donant la consulta perquè ja que estan allà, doncs ja evites que... Però també els expliquem com funciona.
0: Clar, i no és només allò la demanda, sinó també que pots consultar informes, no?
2: Exacte.
0: O analítiques.
2: Va molt bé,
0: llavors...
2: la veritat.
0: Va molt bé, però el problema és, no?, quan parlaven d'aquest col·lectiu de persones grans. No, si ja ho té vostè, no? I diu, ja, però no sé com descarregar-m'ho.
2: No,
0: quan
2: vegades...
0: necessito imprimir-ho, vull veure-ho.
2: Clar, i a vegades passa també que l'any caduca la contrasenya. Llavors, és una de les coses que nosaltres també gestionem perquè ells tampoc saben gestionar com fer-ho.
0: Mm-hmm. Llavors... també esteu a nivell d'informatiu,
2: sí,
0: no només
2: exacte.
0: Allò de gestió de serveis, sinó a nivell de dir, escolta'm, no me n'acabo d'en sortir,
2: exacte,
0: no?, en aquesta
2: sí.
0: situació.
2: Estem, la veritat, que donant un suport també de procediments administratius com d'oferir informació, gestionar demandes, resoldre consultes digitals...
0: Mm. És a dir, que cada vegada aneu ampliant allò el ventall,
2: exacte,
0: no? De serveis i també de responsabilitat que assumeu com a administratius en salut.
2: Exactament, sí. Sí, sí.
0: Jo no sé si la Patrícia ens pot parlar en nom del col·lectiu, allò si això doncs els empodera, no? Allò de dir, escolta'm, em sento molt més... Abans ho comentàvem, sí, no? Per part de la ciutadania i dels propis companys. Com...
2: La veritat que és una feina que com va creixent, sí que és veritat que hi ha molta feina, que ara que potser no se sap o no es veu, però és molta feina, en veritat. Hem de gestionar moltes coses i també, doncs... pues estem reforçant sempre tot el que ens vingui i...
0: La veritat és que potser la Patrícia no és conscient, però és molt important la conversa que estem tenint, perquè segurament allò, doncs, la gran majoria de la ciutadania, no?, pensem, bé, la persona que està al taulell, no?, i no som conscients de tota aquesta tasca que desenvolupeu, que queda més en l'anonimat, però que ens faciliteu molt, no?
2: Sí, principalment sí que és veritat que es veu com, no?, quan vas al metge, vas al metge, o vas a la infermera. Però sí que és veritat que no sempre es veu la feina que assolim. Llavors, nosaltres, jo moltes vegades ho comento, dic, nosaltres ens ve molta gent, però ens ve molta gent de tots els metges, ens ve molta gent de tots els infermers, ens ve molta gent de tots els especialistes que n'hi ha. O sigui, tenim molta demanda en aquest cas perquè és molta població i també és molta feina. Però sí que és veritat que és un treball que cada vegada, bueno, jo almenys em sento molt realitzada i estic, sí. És un treball maco, la veritat, sí.
0: Com ha anat allò evolucionant i jo crec que Patrícia encara evolucionarà més.
2: Segurament,
0: segurament,
2: sí.
0: En tot cas, no sé si voldries allò aprofitar els micròfons per llançar un missatge, per dir, escolta'm, a la ciutadania, no?, els administratius i administratives en salut, esteu per?
2: Nosaltres estem per ajudar, sempre. Ja com he dit abans, som la primera línia i moltes vegades, a part d'ajudar, o sigui, és fer d'escolta, no? O sigui, és una feina molt empatitzadora i que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa, que nosaltres estem allà i és una... Estem allà per ajudar, la veritat.
0: Ho ha dit molt bé la Patrícia, no? Allò, el tema d'escolta, de vegades allò, no? Per atenció, les persones, quan venen una mica allò neguitós, escoltant, no me n'ensurto, no?
2: Exacte.
0: És que necessito això urgent, trobar una persona que t'escolti, que digui tranquil·la. No?
2: Exacte, al final és empatitzar amb la gent, perquè cadascú tenim les nostres coses, però estem nosaltres allà i... El que hem de fer és donar el nostre treball i fer-ho el millor possible, i és això, empatitzar i ajudar.
0: Doncs esperem allò que a través d'aquesta conversa també la ciutadania aprenguem a valorar, no?, i a reconèixer la tasca que realitzen administratius i administratives en salut. Li donem les gràcies a Patrícia Rodríguez, que, com dèiem, és una de les administratives. En aquest cas, la trobareu al Centre d'Atenció Primària de Plana Lladó i, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Fins una altra ocasió. I
2: moltes
0: bona feina.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Igualment.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Badalona compta enguany amb 21 socorristes, una embarcació i moto aquàtica que vigilaran els usuaris aquesta temporada de bany des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. Per primera vegada, 15 socorristes s'ubicaran als 7 mòduls d'assistència repartits al llarg dels 5 quilòmetres del litoral badaloní de 7 a 9 del vespre els mesos de juliol i agost. Fins al 14 de setembre, els usuaris de les Platges de Badalona comptaran amb més d'una vintena de socorristes que enguany estrenaran noves torres de vigilància que substituiran les actuals cadires elevades per salvaguardar els banyistes. Un dispositiu que amplia l'horari fins a les 9 del vespre per atendre qualsevol incidència des dels mòduls d'assistència, no des de les cadires de vigilància. Ho ha explicat el cap de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, Eduard Aguayo.
4: Hi haurà gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost, també, de 7 a 9. I la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. Ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes torres de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit. Té una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps.
3: Una altra de les novetats d'aquest any, expliquen, és la prova pilot que ja està en marxa a la platja de l'estació per prevenir ofegaments. El projecte de l'UPC compta amb una càmera que a través d'IA és capaç d'identificar comportaments d'ofec i alerta al Servei de Salvament i Socorrisme. I Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat pels laterals de l'autopista al seu pas per Sant Crist i per la reforma i ampliació del campus de Can Ruti. Aquests 30 milions formen part dels 1.586 que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats al 2023. El pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de l'UPC. I en esports, la reestructuració del Badalona Women de cara a la temporada que ve ja està en marxa. Després de comunicar 6 baixes, el club ja ha anunciat les primeres 4 renovacions i ja sonen els noms dels que podrien ser els primers fitxatges. Tot i així, l'afició badalonina segueix pendent de la continuïtat de jugadores importants, com la capitana Sonia Majarín, Elena Julve, a porteria María López Valenzuela, Berta Pujadas i Paula Sánchez. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Bon dia i bon dimecres 17 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
7: Enjoc. Martí González.

Dimecres 17 de juny, avui parlem de la gesta de Leo Messi. Una més, amb gairebé 39 anys, l'argentí ha fet els 3 gols del seu equip avui al debut d'Argentina al Mundial Masculí de Futbol, que es disputa als Estats Units, Mèxic i Canadà. Argentina ha guanyat 3-0, com dèiem, amb aquest hat-trick de Messi, que ha batut uns quants rècords contra Algèria. Parlem també d'aquest Mundial i el debut de la selecció de Portugal, entrenada per un català, el balaguerí, en aquest cas Robert Martínez. Molt futbol i també bàsquet, ja parlant de la final de la CB que comença demà entre Barça i València, i també futbol sala, en aquest cas amb la gran remuntada èpica del Barça ahir en el primer partit de la final de futbol sala del playoff contra el Pozo de Múrcia. Perdia 0-3 i 1-4 el conjunt blaugrana de Javi Rodríguez i va acabar empatant a 5 i després guanyant els penals, aquest primer punt de la final. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Tina Forestina. Bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, Leo Messi fa un hat-trick en l'estrena de l'Argentina al Mundial masculí.
1: L'ex blaugrana ha batut diversos rècords en aquesta matinada. S'ha convertit fent els 3 gols en la victòria de l'Argentina 3-0 contra Algèria en el màxim golejador de la història dels Mundials. Amb 16 gols, el que més contribucions de gol ha tingut, 24, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial, amb gairebé 39 anys, en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6, comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 Mundials.
0: Aquest últim rècord avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo en Portugal. Ara en parlem. Argentina, que suma per tant els 3 primers punts per liderar el grup J.
1: També ha guanyat aquest matí Àustria en l'altre partit del grup J, 3-1 contra Jordània. Ahir es van jugar els dos primers partits del grup I amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del blaugrana Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Iraq, amb 2 gols de Haaland.
0: Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits dels dos partits del grup K i L.
1: Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez, que debuta contra la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda, hora catalana. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment, al grup L, a les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà, per tancar tots els primers partits de les 48 seleccions.
0: En competició de clubs, el Real Madrid ha fet oficial avui el fitxatge d'un altre jugador que debuta també avui al Mundial.
1: Després d'anunciar la incorporació de lateral maresmenc Marco Corella dilluns, avui el club blanc ha comunicat l'arribada del migcampista portuguès procedent del Manchester City, Pep Guardiola, que havia sonat per reforçar el Barça aquest mateix estiu.
0: Bernardo Silva, que converteix en el fitxatge del Madrid, també és oficial ja també l'arribada de, en aquest cas, Ethan González del Girona.
1: El migcampista nascut a Blanes és la segona incorporació del nou projecte gironí, que competirà el curs vinent a segona divisió després de l'arribada del davanter ucraïnès Oleksandr Sikur. El Girona encara ha de confirmar qui serà l'entrenador encarregat de tornar al primer equip masculí a primera divisió.
0: Qui sembla que sí que ja en té entrenador, tot i que encara no és oficial, és un altre dels equips que ha baixat aquest any a segona, el Mallorca.
1: El tècnic català Luis Carrión dirigirà el conjunt balear després de deixar l'Oviedo, l'altre equip que ha perdut la categoria. Carrión substituirà Martín de Michelis, que, tot i anunciar la seva continuïtat com a entrenador del Mallorca, finalment acceptarà l'oferta del Leipzig alemany, que pagarà la seva clàusula.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta el Barça i el València.
1: Un projecte del Barça que tancarà cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla, que ho vol fer amb un títol. Els dos primers partits es jugaran al Roig Arena demà i dissabte, tots dos a les 8 del vespre, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: En categoria femenina, també en bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu.
1: Es tracta de l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys i d'1,80 m d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa Lliga Femenina. L'Uni, que ahir, per cert, confirmava també la sortida de l'MVP de la Lliga d'aquesta temporada, la pivot maliana Mariam Koulibaly.
0: Per cert, ja tenim confirmat el seleccionador català per a l'amistós que disputarà el combinat masculí absolut de bàsquet diumenge de la setmana vinent a Manresa.
1: El targarí Jaume Ponsarnau, tècnic del Bilbao Bàsquet i un dels entrenadors catalans amb més títols a la història, serà l'encarregat de dirigir la selecció catalana en el partit contra Gran Bretanya del pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost de Manresa. Serà el retorn del combinat català absolut després de 3 anys sense jugar. Ponsarnau serà presentat dilluns vinent i s'espera que ja es donin alguns dels noms dels jugadors que formaran part de la llista.
0: En futbol sala, el Barça suma el primer punt de la final de Lliga, la primera masculina, després d'una remuntada èpica.
1: Els blaugranes van aixecar un 0-3 i un 1-4 ahir al Palau contra el Pozo de Múrcia, empatant el partit a 5 i aconseguint el primer punt de la sèrie, el millor de 5 a la tanda de penals. Demà, de nou, el Palau Blaugrana jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En handbol, el Barça ha anunciat fa només uns minuts, aquest mes de migdia, la renovació de Tim Engesan.
1: El lateral francès allarga el seu vincle amb el club blaugrana fins al juny del 2029. El segon capità de l'equip complirà, per tant, 13 temporades al Barça després d'haver-hi arribat l'estiu del 2016. Engesan ja ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 4 Mundials de clubs, entre d'altres títols.
0: L'última Champions, recordem, aquest cap de setmana passat a Colònia. En hoquei patins, el Barça prescindeix de Ferran Font de cara a la temporada vinent.
1: Malgrat que tenia contracte fins al 2027, el davanter usó madrileny de 29 anys, màxim golejador blaugrana aquest curs amb 24 gols, no seguirà el Barça l'any vinent. Serà la tercera baixa del conjunt de Ricard Ares després de les retirades del porter Sergi Fernández i del davanter argentí Pablo Álvarez.
0: I un últim apunt, també d'hoquei patins, acabem perquè l'igualadí Jordi Méndez afegeix un nou títol del seu palmarès amb la Lliga italiana, guanyada com el Tricino.
1: El conjunt italià va superar per 3-1 en el global el Bassano a la final, malgrat haver perdut a casa el primer partit. Méndez ha estat amb 42 gols, el màxim golejador del seu equip i el tercer del campionat italià en la seva sisena temporada al Tricino, que també ha aixecat aquest curs la Copa i la Supercopa.

0: Dimecres 17 de juny, 11 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí que ens ha deixat aquesta matinada encara en els primers partits de la fase de grups, els primers grans rècords històrics i qui, si no, l'encarregat de batre els estats, Leo Messi. L'ex-Barcelona s'ha convertit fent un hat-trick en la victòria de l'Argentina 3-0 contra Algèria, en el màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols, el que més contribucions de gol ha tingut, 24, comptant les 8 assistències, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial amb gairebé 39 anys, que ara els farà la setmana vinent, en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6 en comptant els dos d'ahir, i en el primer disputar 6 mundials. En aquest últim, avui mateix, el pot igualar Cristiano Ronaldo, si juga en Portugal, ara en parlarem. En qualsevol cas, Messi continua fent història en un Mundial que ja que fa 4 anys ni ell s'imaginava que jugaria. En parlava ell mateix, Leo Messi, després del partit.
1: No, no me imaginaba ni eso ni todo lo que me tocó vivir, ¿no? Como yo digo, todo lo que estoy viviendo ahora es chapa, ¿no? Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel o más de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal. Hoy estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso, de sentirme bien, por suerte, para poder disfrutarlo dentro de la cancha como siempre me gustó a mí. Y nada, la verdad que todo lo que viví es mucho más lo que hubiese podido imaginar cuando era chico.
0: Tots els companys es tornaven a rendir a la figura de Messi, inclòs el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
2: Lo de Leo, bueno, es difícil de explicarlo. A nosotros nos sorprende porque lo vemos diariamente y bueno, hasta que él quiera será el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos y bueno, es emocionante verlo, la verdad. Creo que no solo nosotros los argentinos, cualquier persona que le guste el fútbol después de ver lo que hizo hoy con 38, es algo difícil de explicar.
0: Argentina, que suma els tres primers punts al grup J d'aquest Mundial, els mateixos que Àustria, que ha guanyat també aquest matí 3-1 a Jordània. Ahir es van jugar els dos primers partits del grup I, amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb dos gols d'Mbappé i 90 minuts del Barona Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Iraq, amb dos gols d'Erling Haaland. Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits dels grups K i L. Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez. L'escoltem a la prèvia.
3: Un sueño comanda vida. Para todos nos. Para nos a selección.
4: El somni mou la vida per tothom. Per nosaltres, la selecció portuguesa, el somni mou el Mundial. Totes les persones que estimen la selecció tenen opinió i és molt, molt respectable. Com a seleccionador, la meva responsabilitat és com podem assolir el somni. És difícil. Què és guanyar? Com es guanya? El seleccionador ha de mostrar com guanyar contra el Congo, donar claredat. El seleccionador és el més pesat que ha de dividir el Mundial en dos Mundials. Un, els tres partits de la fase de grups, després hem de créixer i mostrar que estem preparats per continuar.
3: Precisamos de crecer y mostrar que estamos preparados para continuar.
0: Avui a les 7 de la tarda, hora catalana, aquest Portugal, República Democràtica del Congo. A les 4 de la matina es disputarà l'altre partit del grup, aquest K, entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment, el grup L, a les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà, per tancar tots els primers partits que queden de les 48 seleccions. I més enllà del Mundial, més futbol, el Girona ha fet oficial en les últimes hores el segon fitxatge de cara al curs vinent, encara recordem sense entrenador confirmat per dirigir l'equip l'any vinent a segona divisió, però amb l'arribada ja sabuda des de fa setmanes del migcampista nascut a Blanes, que ahir va ser oficial i que ha destacat a l'Europa i a Granada aquesta última temporada, seguit pel Cornellà, Izan González. Girona FM, Pavull Afanye.
5: El jugador de 21 anys i nascut a Blanes signa amb el club fins al 2029. Izan tenia un acord amb el Girona des del gener, quan els gironins van pactar amb el Cornellà el seu traspàs per una clàusula de 300.000 euros. Aquesta temporada havia jugat cedit primer a l'Europa, a Primera Federació i després al Granada, segona divisió, equip amb qui ha disputat 18 partits, 13 com a titular i ha marcat un gol. González és un migcampista i ell mateix es defineix com un migcentre box-to-box, és a dir, un jugador capaç tant de defensar com de sumar-se a l'atac.
6: Bueno, per mi és un somni, estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
5: Amb aquesta incorporació, el Girona continua construint la plantilla per la temporada que ve, de moment amb dos fitxatges confirmats.
0: Gràcies, Pau. Ja tenim el sold out confirmat també per al decisiu partit d'aquest divendres de la nova Creu Alta entre el Centre Esport Sabadell i el Zamora, tornada de la final del playoff d'ascens a aquesta segona divisió. Veurem si tenim dos equips catalans l'any vinent a segona. Recordem que el conjunt arlequinat ha de remuntar l'1-0 en contra de l'anada. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
7: Ja no queden entrades pel Sabadell-Zamora d'aquest divendres a les 9 de la nit. El termini reservat pels socis va finalitzar ahir a les 8 del vespre, moment en el qual el públic general podia comprar localitats i en qüestió de res pocs minuts les van esgotar amb més de 3.000 persones en cua virtual per adquirir-ne. És el tercer cop consecutiu que es penja el cartell de tot venut i l'ambientàs està garantit a la nova Creu Alta. Al davant, el Zamora d'Òscar Cano en aquesta tornada de la final dels play-off a segona divisió que arribarà a la nova Creu Alta Sabadell amb un gol d'avantatge del partit d'anada amb l'1 a 0, obra de Losada. L'exarlequinat va parlar ahir al programa oficial de la Primera Federació, entre d'altres coses d'aquest ambient hostil que li espera al Zamora demà passat aquí a Sabadell.
8: Es normal que igual que nosotros, ¿no?, generamos un ambiente muy favorable el pasado partido aquí para jugar contra ellos, pues es normal, ¿no?

0: apareix d'aquí a uns minuts el capità arlequinat Rubén Martínez.
1: Gràcies, Adrián. Més coses al Viladecans, ho hem anat explicant. És l'últim equip que ha aconseguit l'ascens a Lliga Elite després de superar aquest cap de setmana passat a l'Igualada a la pròrroga en la tornada de la final del play-off. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb el seu entrenador, Andrés González.
2: Després d'alguna altra situació ha sigut una mica dubtosa, per dir-ho d'alguna manera, vam reconduir la situació i vam fer un molt bon final de temporada i amb l'afegit del play-off, que evidentment sempre es recorda després, també una mica per experiència, es recorda, no sé per què, però es recorda com amb més il·lusió, amb més gràcia quan van passar els anys, no? I te'n recordes?
1: Un Andrés González que ja pensant en el curs vinent assegurava que la intenció era mantenir el bloc, però comptar també amb algun reforç que pugui pujar al nivell de la nova categoria.
2: Clar, nosaltres hem estat totalment centrats en el play-off. Jo no he volgut ni dir mitja paraula, no?, de la temporada següent. No he parlat amb jugadors de fora, no he parlat amb els de dins. Llavors sí que ja ahir vam començar a parlar amb els nanos. La intenció és mantenir el grup. Això és un esport d'equip. Nosaltres hem aconseguit fer un bon equip, de veritat. És veritat també que anem a una categoria superior i que si no aconseguim donar-li una mica més, donar-nos a nosaltres mateixos una mica més de nivell futbolístic, doncs potser ho podem després pagar a la categoria, no? Llavors, bueno, intentarem fer algun retoc, evidentment.
1: El Viladecans, que és un dels quatre equips que ha pujat aquest any a la Lliga Elite, juntament amb el Martorell, el Singerlin i l'Argentona, qui finalment no competirà en aquesta Lliga Elite després de confirmar-se la seva desaparició, és el Lleida. Serà, per tant, l'Atlètic Lleida, la tercera federació, després de baixar, recordem, de segona, el principal representant del futbol a les Terres de Ponent. Ens parla de les bases d'aquest nou projecte de l'Atlètic Lleida des de UAU Lleida Ràdio, el Sergi Guiu.
3: La setmana començava amb l'anunci de l'arribada de Juan Carlos Beltrán a l'Atlètic Lleida i aquest passat dimarts va ser el torn del director esportiu Alberto Monsalvo de perfilar el full de ruta de les properes setmanes i mesos. Monsalvo deixava clar que Beltrán és la primera peça d'un projecte que necessita saber què i qui vol ser.
4: Es que queremos ser y un poco qué vehículo vamos a coger, ¿no?, para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, yo ahora mismo sí que podría decir que me gustaría que Athletic Lleida se viese un poco desde fuera como un proyecto estable, ordenado, organizado, que se nos vea con unas competencias claras en lo que a mí respecta, que es el ámbito deportivo, y que se nos vea un club estructurado.
3: En aquest sentit, Monsalvo diu que hi haurà diversos jugadors de la temporada passada que no continuaran, com Sule i Lamin. Tot apunta que d'altres com Dauda i Moró tampoc ho faran i que configuraran una plantilla ambiciosa formada per jugadors que coneixen la categoria, que han jugat en superiors i que també tenen una base de dades de jugadors lleidatans que voldrien tenir a l'Atlètic Lleida. Sobre noms propis com Juan Agüero i Joan Campins, Monsalvo no tancava la porta a la seva continuïtat amb el projecte. Aquest dijous, el nou entrenador Juan Carlos Beltrán serà presentat davant els mitjans de comunicació.
1: Gràcies, Sergi. En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta Barça i València, un projecte del Barça que canvia de cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part també de la plantilla, i que ho vol fer amb el títol. En les últimes hores hem pogut escoltar el jugador blaugrana Darío Brizuela, que reconeixia que després d'una temporada complicada i molt irregular, ara tocava gaudir i competir aquesta final.
5: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
1: I per part de València, Pedro Martínez, escoltem també el joveníssim Álvaro Cárdenas, que està agafant força protagonisme aquest curs amb l'equip taronja, amb tants i tants partits acumulats en totes les competicions. L'andalús parlava de la importància del factor pista.
6: Súper importante. Desde que estoy aquí, la verdad que el rollo ha sido una pasada. Y cuando la gente de Valencia se pone apretada, pues se nota muchísimo en la pista, notan ese extra de energía que es tan necesario, sobre todo en una final.
1: I també compareixia davant la premsa d'una peça clau d'aquest potent València, el nord-americà, amb passaport macedoni Omar Imur.
7: Crec que el Barça és un club amb molt de talent. Tenen molt bons jugadors i penso que passen per un bon moment. Van jugar molt bé la primera eliminatòria contra el Murcia i també la ronda anterior contra el Tenerife. Crec que per nosaltres frenar el seu atac serà clau. Així que cal intentar frenar-los i fer el nostre joc. El factor pista és molt important i crec que la nostra afició farà una gran feina fent que el Barça senti aquest ambient. Com sabeu, volem intentar anar partit a partit i mantenir el factor pista. Veurem on som després d'això.
1: Demà a les 8, aquest primer València-Barça, primer partit de la sèrie, el millor de 5. Dissabte també el Roig Arena, el segon, abans que l'eliminatòria vingui cap al Palau Blaugrana. Més enllà d'això, en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge. El quart de l'estiu, l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys, 1,80 d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa

0: aquesta lliga femenina. Tot això, l'Uni ahir també ha confirmat la sortida de l'MVP d'aquesta lliga a la pivot maliana, Mariam Koulibaly. Girona FM, Pavo Llafanye.
1: La pivot de Mali tanca així una etapa a Fontejau marcada per haver-se convertit en l'MVP de la lliga femenina. Koulibaly ha estat aquesta temporada la segona màxima anotadora de la competició domèstica amb una mitjana de 17,4 punts per partit, la millor jugadora en valoració amb 21,9 i la tercera en rebots, amb 7,5 de mitjana. A l'Eurolliga, els seus números també han estat destacats amb 15,8 punts de mitjana per partit. En un comunicat, l'Espart Girona ha agraït a la jugadora el compromís, l'entrega i la professionalitat mostrats durant la temporada en què ha format part del projecte. La pivot de Mali acabava contracte amb el club gironí i ha descartat renovar després d'una temporada que l'ha consolidat com una de les millors jugadores de la Lliga i que ara li obre les portes a noves destinacions.
0: Gràcies, Pau. I un últim apunt de bàsquet, en aquest cas del Premi Bàsquet Girls, que s'ha endut al projecte de salut mental del Club Esportiu Bàsquet Sant Jordi de Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara García.
2: La iniciativa Continua Jugant, impulsada pel CEP Sant Jordi de Rubí, ha estat la guanyadora d'aquesta segona edició dels Premis Bàsquet Girls. Es tracta d'una idea a través de la qual el club vol donar suport emocional i psicològic a les jugadores adolescents en un moment complicat per a elles i tal com ens explica la Débora Valdivia, qui va impulsar aquesta proposta dins de l'entitat rubinenca.
3: La vessant de la salut mental de les jugadores, perquè entre tots els motius d'abandonament, que un el principal són els estudis, hi ha d'altres que són doncs, la motivació, no? La gestió emocional, també, bueno, i les edats adolescents, en aquest sentit, és una etapa crítica, perquè bueno, hi ha uns canvis físics, hi ha uns canvis psíquics, moltes coses, són moltes decisions i moltes coses que passen. Llavors doncs, hem de fer una formació integral també en aquestes coses, en emocions, en prendre decisions.
2: Dins del club s'instaurarà una zona zero d'acompanyament emocional per a aquestes jugadores, una proposta que s'enceta ara amb el suport econòmic que ha suposat aquest premi, amb una dotació de 10.000 euros, a més d'una primera formació que s'ha tingut amb la psicòloga esportiva Mar Rovira. En definitiva, un camí que s'enceta a través de l'entitat rubinenca per tal d'ajudar totes les joves del bàsquet un cop arribar una edat en la qual els estudis indiquen que 4 de cada 10 jugadores de bàsquet abandonen la pràctica esportiva un cop arribades a aquesta edat adolescent.
0: Gràcies, Cisco. I en futbol sala, abans d'acabar, el Barça va acabar sumant ahir el primer punt del final del play-off de Lliga, la primera masculina, després de remuntar una remuntada èpica. Va aixecar un 0-3 i un 1-4, i després també el 3-5, empatant a 5 i guanyant el duel als penals. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Hoy ha sido algo increíble. Hoy hemos levantado un 0-3, hemos levantado un 1-4. Cuando mejor estábamos, nos ha llegado el 3-5, hemos empatado. Y fíjate cómo estaría el equipo, que me pedían de seguir haciendo portero jugador porque queríamos ganar. Pero yo les he dicho, mira, hemos hecho lo más complicado, hemos hecho lo más difícil. Vamos a ir a la prórroga, que ahí tenemos más opciones que ellos, creía yo en ese momento, ¿vale? Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho, mister, no te preocupes que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau, que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
0: El Barça, que s'avança a l'eliminatòria i manté el factor pista, demà mateix jugarà el segon partit d'aquesta final, de nou al Palau, a les 9 del vespre, abans que la sèrie viatgi cap a Múrcia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Badalona compta enguany amb 21 socorristes, una embarcació i moto aquàtica que vigilaran els usuaris aquesta temporada de bany des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. Per primera vegada, 15 socorristes s'ubicaran als 7 mòduls d'assistència repartits al llarg dels 5 quilòmetres del litoral badaloní de 7 a 9 del vespre els mesos de juliol i agost. Fins al 14 de setembre, els usuaris de les Platges de Badalona comptaran amb més d'una vintena de socorristes que enguany estrenaran noves torres de vigilància que substituiran les actuals cadires elevades per salvaguardar els banyistes. Un dispositiu que amplia l'horari fins a les 9 del vespre per atendre qualsevol incidència des dels mòduls d'assistència, no des de les cadires de vigilància. Ho ha explicat el cap de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, Eduard Aguayo.
3: Hi haurà gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost, també de 7 a 9. I la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. Ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes todes de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit. Té una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps.
2: Una altra de les novetats d'aquest any, expliquen, és la prova pilot que ja està en marxa a la platja de l'estació per prevenir ofegaments. El projecte de l'UPC compta amb una càmera que a través d'IA és capaç d'identificar comportaments d'ofec i alerta al Servei de Salvament i Socorrisme. I Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat pels laterals de l'autopista al seu pas per Sant Crist i per la reforma i ampliació del campus de Can Ruti. Aquests 30 milions formen part dels 1.586 que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats al 2023. El pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de l'UPC. I en esports, la reestructuració del Badalona Women de cara a la temporada que ve ja està en marxa. Després de comunicar 6 baixes, el club ja ha anunciat les primeres 4 renovacions i ja sonen els noms dels que podrien ser els primers fitxatges. Tot i així, l'afició badalonina segueix pendent de la continuïtat de jugadores importants, com la capitana Sonia Majarín, Elena Julve, a porteria María López Valenzuela, Berta Pujadas i Paula Sánchez. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Bon dia i bon dimecres 17 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
6: Enjoc. Martí González.

Dimecres 17 de juny, avui amb el repàs diari que fem al Mundial Masculí de Futbol, que s'està disputant als Estats Units, Mèxic i Canadà. També parlem amb Andrés González, un clàssic del futbol de casa nostra, ara mateix entrenador del Viladecans, que aquest cap de setmana passat aconseguia l'ascens a la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català. I també tindrem bàsquet, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Tina Forestina. Bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, Leo Messi fa un hat-trick en l'estrena de l'Argentina al Mundial masculí.
1: L'ex-blaugrana ha batut diversos rècords aquesta matinada. S'ha convertit fent els 3 gols en la victòria de l'Argentina 3 contra Algèria 0 en el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols. També és el que més contribucions a gol ha fet, 24. El jugador de més edat en fer un hat-trick en el Mundial amb gairebé 39 anys i en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6 comptant els dos d'ahir. A més, també ha estat el primer en disputar 6 Mundials.
0: Aquest últim rècord avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo en Portugal, ara en parlem. Argentina que suma, per tant, 3 punts, els 3 primers punts del per liderar el grup J.
1: També ha guanyat aquest matí Àustria en l'altre partit del grup J, 3-1 contra Jordània. Ahir es van jugar els dos primers partits del grup I, amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb 2 gols de Mbappé i 90 minuts del blaugrana Koundé, I de Noruega, 4-1 contra Iraq, amb 2 gols de Haaland.
0: Avui es completaran tots els debuts amb els partits del grup dels grups K i L.
1: Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal dirigida pel tècnic català Robert Martínez, que debuta contra la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda hora catalana. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia i finalment el grup L. A les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà per tancar tots els primers partits de les 48 seleccions.
0: En competició de clubs, el Madrid ha fet oficial avui mateix un fitxatge, el fitxatge d'un altre jugador que debuta també avui al Mundial.
1: Després d'anunciar la incorporació del lateral maresmenc Marco Corella el dilluns, avui el club blanc ha comunicat l'arribada del migcampista portuguès procedent del Manchester City, Bernardo Silva, que avui havia sonat per reforçar el Barça aquest mateix estiu.
0: També és oficial ja l'arribada, en aquest cas, d'Izan González al Girona.
1: El migcampista nascut a Blanes és la segona incorporació del nou projecte gironí que competirà el curs vinent a segona divisió després de l'arribada del davanter ucraïnès Oleksandr Piscur. El Girona encara ha de confirmar qui serà l'entrenador encarregat de tornar al primer equip masculí a primera divisió.
0: N'estarem pendents, evidentment, qui sembla que sí que ja té entrenador, tot i que encara no és oficial, és un altre dels equips que ha baixat a segon aquest any, el Mallorca.
1: El tècnic català Luis Carrión dirigirà el conjunt balear després de deixar l'Oviedo, l'altre equip que ha perdut la categoria. Carrión substituirà Martín de Michelis, que tot i anunciar la seva continuïtat com a entrenador del Mallorca, finalment acceptarà l'oferta del Leipzig alemany, que pagarà la seva clàusula.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB que enfronta el Barça i el València.
1: Un projecte del Barça que tancarà cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla que ho vol fer amb un títol. Els dos primers partits es jugaran al Roig Arena demà i dissabte, tots dos a les 8 del vespre, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu.
1: Es tracta de l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys i d'un metre 80 d'alçada, que arriba de l'Estepona de la mateixa Lliga Femenina. L'únic, ahir per cert, confirmava també la sortida de l'MVP de la Lliga d'aquesta temporada, la pivot maliana Màriam Koulibaly.
0: Tot apunta que Koulibaly anirà a parar al València. Per cert, ja tenim confirmat el seleccionador català, en aquest cas també de bàsquet, per a l'amistós que disputarà el combinat masculí absolut diumenge de la setmana vinent a Manresa.
1: El targarí Jaume Pons Arnau, tècnic del Bilbao Bàsquet i un dels entrenadors catalans amb més títols de la història, serà l'encarregat de dirigir la selecció catalana en el partit contra Gran Bretanya del pròxim diumenge 28 de juny al nou Congost de Manresa. Serà el retorn del combinat català absolut després de 3 anys sense jugar. Pons Arnau serà presentat dilluns vinent i s'espera que ja es donin alguns dels noms dels jugadors que formaran part de la llista.
0: En futbol sala, el Barça suma el primer punt de la final de Lliga, la primera masculina, després d'una remuntada èpica.
1: Els blaugranes van aixecar un 0-3 i un 1-4 ahir al Palau contra el Pozo de Múrcia, empatant el partit a 5 i aconseguint el primer punt de la sèrie, el millor de 5 a la tanda de penals. Demà de nou al Palau Blaugrana es jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En handbol, també del Barça, en aquest cas ha anunciat la renovació de Tim Engessan.
1: El lateral francès allarga el seu vincle amb el club blaugrana fins al juny del 2029. El segon capità de l'equip complirà, per tant, 13 temporades al Barça després d'haver-hi arribat l'estiu del 2016. Engessan ja ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 4 Mundials de clubs, entre d'altres títols.
0: En hoquei patins, el Barça prescindirà de Ferran Font de cara a la temporada vinent.
1: Malgrat que tenia contracte fins al 2027, el davanter usonenc de 29 anys, màxim golejador blaugrana aquest curs amb 24 gols, no seguirà el Barça l'any vinent. Serà la tercera baixa del conjunt de Ricard Ares després de les retirades del porter Sergi Fernández i del davanter argentí Pablo Álvarez.
0: I un últim apunt també d'hoquei patins, perquè l'igualadí Jordi Méndez afegeix un nou títol al seu palmarès amb la Lliga Italiana, guanyada ahir amb el Tricino.
1: El conjunt italià va superar per 3-1 en el global el Bassano a la final, malgrat haver perdut a casa el primer partit. Méndez ha estat amb 42 gols, el màxim golejador del seu equip i el tercer del campionat italià en la seva sisena temporada al Tricino, que també ha aixecat aquest curs la Copa i la Supercopa.

0: Dimecres 17 de juny, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol i del Mundial masculí que ens deixa d'aquesta matinada, encara en els primers partits de la fase de grups, els primers grans rècords històrics i qui, si no, l'encarregat de batre's ha estat Leo Messi. L'exblaugrana s'ha convertit fent un hat-trick en la victòria de l'Argentina 3-0 contra l'Algèria en el primer, en el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols, empatat amb Miroslav Klose, el que més contribucions de gol ha fet, 24, comptant les 8 assistències, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial, amb gairebé 39 anys, que els fa la setmana vinent, en el que ha fet més gols des de fora d'àrea, 6 comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 Mundials. Aquest últim record avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo, si juga amb Portugal, ara en parlarem. En qualsevol cas, Messi continua fent història en un Mundial, que fa 4 anys ni ell mateix s'imaginava que jugaria. En parlava ell mateix després del partit.
1: A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito, y cuando estoy así, bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ayudaremos.
0: L'Argentina de Messi, que suma els 3 primers punts del grup J, els mateixos que Àustria, que ha guanyat 3-1 aquest matí a Jordània. Ahir es van jugar els 2 primers partits del grup I, amb victòries clares de França 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del Borna Koundé, i de Noruega 4-1 contra Iraq, amb 2 gols de Haaland. Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits dels grups K i L. Al K hi tenim un altre dels candidats, a Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez. L'escoltem a la prèvia.
2: Llegar al Mundial per a nos són 40 jogos, un proceso ten sido muy...
3: Arribar al Mundial per nosaltres ha estat 40 partits. És un procés que ha estat molt, molt meticulós, que no es pot fer sense estar centrat, avaluar o analitzar tot allò que tenim i tot allò que podem necessitar durant el Mundial. Molt content, molt feliç amb els jugadors, amb l'actitud, amb la feina feta, amb allò que tenim, el que percebo durant l'entrenament, no només al nivell de qualitat individual, sinó al nivell de grup, l'esperit d'equip i la responsabilitat que mostren. És un equilibri molt bo.
0: Avui a les 7 de la tarda hora catalana, aquest Portugal República Democràtica del Congo. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment el grup L, a les 10 de la nit, també avui, tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà. Tancarà tots els partits, primers partits que queden de les 48 seleccions. I més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha fet oficial en les últimes hores el segon fitxatge de cara al curs vinent, encara recordem sense entrenador confirmat per dirigir l'equip l'any vinent a segona divisió, però amb l'arribada ja sabuda des de fa setmanes del migcampista nascut a Blanes, que ha destacat a l'Europa i Granada aquesta última temporada, seguit pel Cornellà, Izan González, de 21 anys. L'escoltem en declaracions dels mitjans del club.
4: Bueno, per mi és un somni, estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i... superfeliç. Segurament serà molt bo el projecte i també que sóc d'aquí, de Girona, i això em crida molt. I ara, per sort, doncs, he tingut l'oportunitat d'estar aquí i tinc que aprofitar-la. Em definiria box to box, un mig centre box to box. Els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
0: Izan, que se suma a la incorporació del davanter ucraïnès Alexander Pichur, qui l'any vinent vol ser també a segona divisió, és el Sabadell, que ja ha fet el sold out per la decisió partida aquest dia en divendres a la nova Creu Alta contra el Zamora, en què els arrequinats han de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada per pujar a segona. També hi haurà de remuntar aquest cap setmana, aquest cas diumenge, al Badalona, que rep el municipal al Compostela en la final del playoff d'ascens a segona federació masculina amb un 3-0 de l'anada. I en aquesta segona federació continua confeccionant un projecte ambiciós al Terrassa, que ha anunciat en les últimes hores el fitxatge del davanter procedent del Sant Andreu, Marcos Méndez. Ràdio Moció de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Fa uns dies comentàvem que el Terrassa esperava un súper nou. El seu director esportiu, Antoni Santoniu, deia que arribaria un jugador de qualitat. Doncs bé, ja tenim el nom i ja el tenim amb la samarreta del Terrassa Futbol Club. Es tracta de Marcos Méndez, que arriba procedent de la Unió Esportiva Sant Andreu, un jugador de 33 anys, peça clau en l'ascens de l'equip de Nacho González. Un Marcos Méndez que, recordem, al llarg de la seva carrera ha jugat equips com el Peñasport, Osasuna Promeses, Algeciras, el Murcia, Navalcarnero, Tarazona, Hércules i, com dèiem, aquesta darrera etapa al Sant Andreu. Marcos Méndez, a més de tenir una relació molt estreta amb el gol, també amb els ascensos. Va aconseguir un històric ascens a primera federació amb el Tarazona i també un segon ascens consecutiu amb l'Hércules. L'any passat va fer el mateix amb el Sant Andreu. Les xifres de Marcos Méndez són a tenir en compte: 170 partits i 50 gols en les darreres 6 temporades. Un dels problemes que espera el Terrassa poder erradicar, i és que va condicionar la passada temporada aquest aspecte realitzador.
0: Gràcies, Miqui. I encara en futbol, el Viladecans, ho hem anat explicant, és l'últim equip que ha aconseguit l'ascens aquest any a la Lliga Elite, després de superar aquest cap de setmana passat a l'Igualada la pròrroga en la tornada de la final del play-off. Per parlar tenim al telèfon el seu entrenador, un clàssic d'aquestes instàncies, com és Andrés González. Andrés, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: I enhorabona per aquest ascens.
6: Merci.
0: Com senta guanyar ja després d'uns dies, no sé si ho heu paït, i aconseguir un ascens d'aquesta manera també, pel camí llarg, amb el play-off, a la pròrroga, a casa, més de 2.000 persones al camp, i amb aquest final feliç amb el gol de Carlos Cano?
6: Doncs la veritat que si ho penses així una mica ja amb distància, és difícil imaginar-te una història millor, no? Perquè és veritat que, bueno, vam aterrar aquest any a Viladecans, vam aconseguir fer un molt bon grup, per lo que ja majoritàriament per el grup que ja hi havia, no, de la temporada passada i els que es van afegir. Tot l'any ha anat força bé, no ha sigut tot perfecte, no? No hem pogut quedar campions i això se'ns va escapar, però després d'alguna altra situació ha sigut una mica dubtosa, per dir-ho d'alguna manera, vam reconduir la situació i vam fer un molt bon final de temporada i amb l'afegit del play-off, que evidentment sempre es recorda després, també una mica per experiència, es recorda, amb, no sé per què, però es recorda com amb més il·lusió, amb més gràcia quan van passar els anys, no? I te'n recordes?
0: En l'àmbit personal, ara ho deies, un any a Viladecans i ascens, aconseguit aquesta mateixa temporada la màxima categoria del futbol català. No sé si era l'objectiu quan agafes l'equip a principi de temporada.
6: Bueno, la veritat és que a mi, quan parlo amb la gent del Viladecans per anar-hi, ningú m'exigeix, ningú em diu que s'ha de pujar. S'ha parlat amb el pres i amb el director esportiu. No, home, sé que s'ha d'intentar estar més a dalt, no? Lo típic, d'intentar estar més a dalt. Ells són conscients que el Viladecans tampoc, a primera catalana, doncs som un equip segurament dels potents, no? I que hem d'estar dalt, lluitar per aconseguir o per apropar-nos a aconseguir aquest objectiu. Però tampoc és una cosa que sigui obligada perquè el pressupost és el millor del grup, no? Per exemple. Llavors, bueno, comencem a treballar. Jo crec que també ha estat una de les... És veritat que tot ha anat bé, no hem donat gaire motiu de queixa, no? a ningú en quant a resultats i en quant a bueno, treball de dia a dia. També és veritat que ens han deixat fer i de manera totalment perfecta i bueno, al final doncs, la cosa, per sort, ha acabat bé.
0: Ja tens experiència personalment a la Lliga Elite, sense anar més lluny amb l'anterior equip que vas entrenar, el Castelldefels, amb qui gairebé, de fet, us coleu al play-off en mitja temporada. No sé com es presenta també l'any vinent.
6: Bueno, doncs, jo crec que aquí hem de ser tots ambiciosos, no? Després la realitat i el futbol et col·loca bastant a prop del que has merescut, no? En la temporada. Altres persones aquest any, doncs, bueno, ens ha sortit bé. La Lliga Elite, totes les lligues són complicades, són molt igualades, cada cop més, perquè cada cop tot està més igualat, tot és més semblant, els entrenadors doncs estem més preparats, els jugadors es cuiden una mica més, està tot molt igualat, passa a totes les categories, però el de la Lliga Elite és una mica especial, ¿vale? Perquè ja porta, és veritat que no hi ha un gran recorregut, no sé si són 3 o 4 temporades, ara si ho hagués d'assegurar t'enganyaria, però que en aquestes 3 o 4 temporades la igualtat ha estat fins l'última jornada impressionant. Llavors sí que és veritat que és una mica exagerat, però bueno, això vol dir també que és molt, molt, molt igualat i que l'equip, bueno, nouvinguts com nosaltres, que venim de baix, bueno, si fas bé les coses i si aconseguim que el grup funcioni com ha funcionat aquest any, segurament, bueno, si la peloteta vol, intentarem estar pues, el millor possible, no? El més del possible, perquè també un dels avantatges i dels atractius de la categoria de la Lliga Elite és que fins al 6è pots tenir premi.
0: De fet, és el que ha passat aquest any una mica, que el que comentaves, que entre el descens i el play-off diríem que hi havia molt pocs punts de diferència, hi havia molts equips allà implicats i això, ha estat una lliga evidentment molt, molt igualada, especialment també aquest any. Acabo. Ara, evidentment, toca descansar, toca que vingui l'estiu, però no sé si ja plantegeu molts canvis de cara a l'equip de l'any vinent, per aquest ascens de categoria, o es mantindrà el bloc d'aquest any?
6: Un descans, espero que arribi, però de moment aquesta setmana, clar, nosaltres hem estat totalment centrats en el play-off. Jo no he volgut ni dir mitja paraula, no?, de la temporada següent. No he parlat amb jugadors de fora, no he parlat amb massa dins. Llavors sí que ja ahir vam començar a parlar amb els nanos. La intenció és mantenir el grup. Això és un esport d'equip. Nosaltres hem aconseguit fer un bon equip de veritat. I la intenció és mantenir aquesta estructura, mantenir el grup amb la majoria de les posicions, no? És veritat també que anem a una categoria superior i que si no aconseguim donar-nos a nosaltres mateixos una mica més de nivell futbolístic, doncs potser ho podem després pagar a la categoria, no? Llavors, bueno, intentarem fer algun retoc, evidentment, mantenint la majoria del grup, intentar que vingui algun jugador que ens faci pujar una mica al nostre nivell i treballar tots junts i anar tots junts com hem fet aquest any.
0: Doncs el Viladecans, que és un dels equips que ha pujat aquest any a la màxima categoria de futbol català, aquesta Lliga Elite, a més del Martorell, que ha estat líder d'aquest grup 3, el Singuerlín i l'Argentona. Evidentment, seguirem la temporada vinent també aquí l'enjoc a la xarxa un any més aquesta Lliga Elite. De la promoció hem parlat amb Andrés González, entrenador del Viladecans. Andrés, enhorabona de nou i moltes gràcies per atendre l'enjoc i molt bon estiu.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga ACB, que enfronta el Barça i el València, un projecte del Barça que canviarà de cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla i que ho vol fer amb un títol. En les últimes hores hem pogut escoltar el jugador blaugrana Darío Brizuela, que reconeixia que després d'una temporada complicada i irregular ara tocava gaudir i competir d'aquesta final.
7: Hay que ver las cosas de mejor forma posible, no es... No, tenemos el factor cancha, pero bueno, del mismo modo, si somos capaces de sacar uno o los dos partidos allí, bueno, podemos cerrar aquí la final en casa, que sería muy especial. Entonces, bueno, nos hemos centrado en esa perspectiva. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
0: Demà a les 8 del vespre aquest primer València-Barça, primer partit de la sèrie al millor de 5, al Roig Arena, dissabte també a les 8 i també en el mateix escenari jugarà el segon, abans que l'eliminatòria vingui cap al Palau Blaugrana. Més enllà d'això, en categoria femenina, l'Espargiró ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu, amb l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys, 1,80 d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa lliga femenina. Girona FM, Pau Villafañe.
8: L'escorta nord-americana, de 22 anys i 1,80 d'alçada, arriba procedent de l'Estepona, un dels equips revelació de la lliga aquesta temporada. Conner ha disputat 29 partits aquest curs amb una mitjana de 14,7 punts i 11,5 de valoració per partit, amb un 47,4% d'encert en tirs de 2 i un 40% en triples. La jugadora té a més el rècord absolut de triples en un sol partit de la Lliga Femenina Endesa després d'anotar-ne 12 en un enfrontament contra l'Espark Gran Canària. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
9: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3 amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella, i segur que ens donarà grans alegries.
8: Amb aquesta incorporació, l'Espar Girona suma la quarta peça del nou projecte esportiu després dels fitxatges d'Illana Martín, Juana Camilion i Tilbe Senyorec.
0: Gràcies, Pau. En hoquei patins, ahir us ho explicàvem, el nou Noia, dirigit per Aleix Esteller, es continua reforçant per fer un projecte que pugui competir per ser a la part alta de l'hoquei lliga masculina. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
10: Després de fer oficial Aleix Esteller com a nou entrenador, el Noia Freixenet ja ha començat també a confeccionar el terreny de joc per la pròxima temporada. Després d'acomiadar Pablo Nájera i Jan Curtielles, l'equip que vista, ha renovat a Pau Andreu, jove jugador sadurninenc en dinàmica del primer equip, que fa una setmana va aconseguir la sense amb el Noia B a plata. Per la 26-27 també hi haurà retorns a la pista de l'Ateneu amb la incorporació del ja ex d'alcaldes Humberto Méndez. L'internacional angolès iniciarà la seva tercera etapa amb els cabistes. El darrer fitxatge ha estat el de Marc Zanon, també provinent d'alcaldes. Escoltem-lo.
11: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre. Penso que sóc un jugador que m'agrada fer-ho tot, m'agrada atacar, m'agrada defensar, penso que en aquest sentit sóc bastant equilibrat. És un lloc que hi ha exigència des de tots els punts, des del club, des de l'afició, però bueno, per això estic aquí, per això estem aquí.
10: El jugador de Terrassa arriba amb només 19 anys a l'Ateneu i amb un ampli recorregut formatiu i a les categories inferiors de la selecció espanyola.
0: Gràcies, Miquel. El noi que s'ha entrenat aquesta última temporada, Carlos Cortijo, que ja ha estat presentat com a nou entrenador del Pons Lleida. UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
12: Des d'aquest dimarts, el Pons Lleida comença una nova era amb l'arribada de Carlos Cortijo al capdavant del primer equip. Després d'Albert Folguera i el relleu d'Edu Amat, comença el torn del tècnic madrileny amb experiència a les seleccions inferiors d'Espanya. El Ribas i el Noia, Carlos Cortijo, aterra la capital del Segrià amb il·lusió i tenint clar, així ho deia ell, que l'únic que pot prometre és treballar al màxim.
13: Tenemos un club histórico, 75 años de vida, recientemente campeón de la Copa CES, por lo tanto, un club para mí muy ilusionante, muy apasionante poder estar aquí y desde el minuto uno, segundo uno, lo voy a dar todo, voy a meter toda mi energía, toda mi fuerza, todo mi trabajo y como dice el presidente de deporte, pueden pasar muchas cosas, pero nadie nos va a echar en cara que no trabajamos y lo damos todo.
12: Cortijo ha explicat que el seu cos tècnic estarà format per David Carrasco com a segon entrenador, de preparador físic David Ballestero i Marc Bonilla com a fisioterapeuta. El Pons Lleida ja ha confirmat les baixes de Sergi Duc, que retiren, de Nico Ojeda, que s'incorpora al Barça després de la sessió al club llistat, i de Javi Sánchez, que fitxa per l'Alcoi.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, un apunt d'hoquei herba, perquè aquest cap de setmana passat va tenir lloc a Terrassa l'acte de cloenda del Hockey Plus, per tancar la temporada un cop més amb aquesta aposta per la inclusió en aquest esport. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
5: Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa, Les Pedritxes, han acollit la cloenda de la 20a edició de la Lliga Mi Clínica Tres Torres Hockey Plus. Una competició on la inclusió està per sobre dels punts. Tot i que, ara ho repassarem, també tenim un quadre d'honor amb equips que han aconseguit el títol de Lliga. Com dèiem, és una competició inclusiva i mixta, amb diferents nivells, el grup top, el grup mèdium i el grup bàsic. En el grup top, l'Atlètic Terrassa Eure Rusc ha aixecat el títol. En segona posició ha acabat el Barcelona Hockey Club, en tercera posició l'Atlètic Eure Vallès i a la quarta posició ha acabat el CHC Blau. El grup mèdium, en línia 22, ha aconseguit el títol per davant del Egar Alafact, el Júnior, el Polo i el Club Deportiu Terrassa. I al grup bàsic, l'Atlètic Eure 1952 ha aixecat el títol per davant de Matadepera, CHC Taronja, Egara 1935 la FAC i l'Iluro. I fa uns dies, en el Festival del Hockey Català, la cloenda de la temporada que celebra la Federació Catalana de Hockey, el Vapor Prodis, un guanyador, però que representa a molts i moltes jugadores d'aquesta Lliga Hockey Plus, com és el Marc Campabadal.
14: Aquest premi és el gran triomf de l'equip i de l'espai, directament. Són els surts dels entrenaments que he fet directament, dels sacrificis, tota la sudor, el que he aconseguit, i quan me enteré que me darien el premi al millor jugador, pues no tuve ninguna palabra.
5: I una altra de les passes importants d'aquesta temporada i de les darreres temporades és que podem veure molts dels jugadors de la Lliga Hockey Plus entrenar amb equips de la Divisió d'Honor. Un altre pas important de cara a la inclusió.

history. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport que tal a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: Quan es compleixen 3 anys de la investidura d'Albiol com a alcalde de Badalona el 17 de juny de 2023, l'alcalde assegura que arribarà fins a finals de mandat havent complert prop del 90% dels seus compromisos electorals. Atribueix algunes demores a la lentitud de l'administració i lamenta que li hagi quedat al tinter la reforma del passeig marítim entre la Donzella i el barri del Manresà. Posa en valor altres projectes impulsats durant aquests 3 anys com la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan o l'aprovació del nou contracte de neteja. Molt bona tarda, som dimecres 17 de juny, de seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però, com sempre, fem un breu repàs d'altres notícies també destacades en titulars.
2: Badalona migdia.
1: Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pels laterals de l'autopista, el seu pas per Sant Cris i la reforma i ampliació del campus de Can Ruti. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Badalona amplia l'horari fins a les 9 del vespre. Ho fa per atendre qualsevol incidència des dels mòduls d'assistència i no des de les cadires de vigilància. I en cultura, la Societat Coral La Badalonense busca noves veus i ho fa amb els assajos oberts a tothom.
0: Badalona migdia, les notícies de les 2.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de so i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, avui es compleixen 3 anys des de que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Quan Xavier García Albiol va aixecar la vara d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els qui ho hauran de valorar. Albiol ha fet un balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
3: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat al mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
1: Precisament un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre la Generalitat en va suspendre temporalment el planejament urbanístic per la falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'han endarrerit més del previst, però ha assegurat que passat l'estiu ja començaran a fer-se avenços.
3: Allà hi ha una sèrie d'equipaments amb aquelles naus. Passat l'estiu els equipaments ja van fora, ja es comença a tirar les naus i es comencen a fer fonaments del que és el tema dels terrenys, que no ens surti res estrany, que no ens surtin romans, que no hi hagi cap tipus de problema, i paral·lelament ja estarà avançant la licitació del projecte i de les obres.
1: L'alcalde ha destacat l'inici de pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la seva alcaldia. Alhora també ha assenyalat l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions. Segons ha reconegut, un dels projectes que li quedarà pendent, com dèiem, serà la reforma del passeig marítim, que preveia allargar-lo en el tram des de la Donzella fins al barri del Manresà i que està encallat perquè de moment no es compta amb el permís del govern espanyol.
2: Badalona migdia.
1: I us ho avançàvem amb titulars. Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pels laterals de l'autopista, el seu pas de Sant Cris i la reforma i ampliació del campus de Can Ruti. També serviran per ampliar els serveis de l'Institut Català d'Oncologia dels Germans Trias, així com el seu campus. formen part dels 1.586 milions que el govern català destinarà aquest 2026 a la Vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats el 2023. El pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur del Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de l'UPC. I us ho avançàvem amb titulars. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Badalona amplia l'horari fins a les 9 del vespre. Ho fa per atendre qualsevol incidència des dels mòduls d'assistència i no des de les cadires de vigilància. Fins al 14 de setembre, els usuaris comptaran amb més d'una vintena de socorristes que enguany estrenaran noves torres de vigilància que substituiran les actuals cadires elevades per salvaguardar els banyistes. El servei compta amb 21 socorristes, una embarcació i moto aquàtica que vigilaran els usuaris des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. Per primera vegada, els 13 socorristes s'ubicaran als 7 mòduls d'assistència repartits al llarg dels 5 quilòmetres del litoral badaloní de 7 a 9 del vespre, als mesos de juliol i agost. També s'instal·laran noves torres de vigilància per facilitar les tasques dels professionals i protegir-los encara més de les altes temperatures. Ho ha explicat el cap de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, Eduard Aguayo.
4: Veure gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost, també de 7 a 9. I la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. Ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes torres de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit. Té una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps.
1: Una altra de les novetats d'aquest any, expliquen, és la prova pilot que ja està en marxa a la platja de l'estació per prevenir ofegaments. El projecte de l'UPC disposa d'una càmera que a través d'IA és capaç d'identificar comportaments d'ofec i alerta al Servei de Salvament i Socorrisme. Pel que fa a l'ús de les platges durant la revetlla de Sant Joan, des de Protecció Civil recomanen fer-ne un bon ús de l'espai públic, no malmetre el mobiliari urbà amb els petards i tenir cura a l'hora d'encendre'ls, especialment amb la canalla per evitar cremades.
2: Badalona migdia.
1: I Badalona farà controls a les estacions de Rodalies i del metro, també a la platja durant la revetlla de Sant Joan, per detectar persones que portin drogues i alcohol. El govern assegura que es vol evitar així que es produeixin comportaments incívics després que l'any passat es produís un augment d'incidents. Pel que fa a l'ús de les platges durant la revetlla, com dèiem, des de Protecció Civil recomanen fer un bon ús de l'espai públic, no malmetre el mobiliari urbà amb els petards i tenir cura també a l'hora d'encendre'ls. I ja queda poc perquè els focs artificials siguin els grans protagonistes de la revetlla de Sant Joan, i per això hi ha qui no ha esperat a comprar les clàssiques bengales, bombetes o fons per celebrar l'inici d'estiu d'enguany. Una celebració en què, segons els venedors de petards, la preferència pel llum i pel color ha començat a superar a la del soroll. Enguany, les vendes assenyalen que la preferència pels artefactes enlluernadors ha crescut davant dels sorollosos, un indicador de la consciència sobre la contaminació acústica i les conseqüències en l'entorn que obre pas a iniciatives com l'horari de la calma. Ho explica en Jesús, el gerent general de Petardos CM.
5: Nosaltres des de CM hem proposat aquest any un horari de calma, que són unes hores en les quals, sobretot el dia 22 i 23, de 8 del matí a 10 del matí i de 3 a 5, que no es llencin petards sorollosos, que la gent pugui treure les seves mascotes, que la gent pugui també disfrutar sense que hi hagi soroll, però sobretot això ho batem, entre cometes, els petards grossos. La resta no cal, perquè és que no fa soroll.
1: Alguns clients, com el Jaime i la Laia, no han esperat a l'última hora per comprar els clàssics artefactes de la revetlla. Els escoltem.
6: Són bombetes i bengales i coses d'aquestes. Són parells, que són petits, no són res que explota ni res.
7: Jo crec que el que més s'agrada a tothom és els ous de drac i les fonts, que són maques.
1: Tot plegat per celebrar una de les nits més esperades de l'any, de la millor forma i en família. I més qüestions. Els representants sindicals de la CGT i Comissions Obreres del grup La Pau lamenten els 8 acomiadaments que preveuen que patirà la cooperativa. Una situació que es dona perquè l'empresa ha entrat en un concurs de creditors i es preveu que sigui absorbida per Direxis. L'adquisició també tindria afectacions econòmiques encara pendents de resoldre, com les pagues dobles d'estiu i de Nadal i el cobrament d'un plus del mes de setembre de 2025. La impossibilitat de pagar uns deutes per part del grup La Pau ha ocasionat la liquidació de la cooperativa. Això fa que l'empresa pugui passar a mans de Direxis, segons indiquen els treballadors del grup La Pau. Una situació que podria provocar l'acomiadament de 8 treballadors dels gairebé 500 de la plantilla, a més de quedar pendents les pagues extraordinàries, entre d'altres. Tot i això, Direxis sí que hauria garantit la subrogació de la resta del personal amb les mateixes condicions que tenien fins ara. Ho explica el responsable de comissions del grup La Pau, Santi Padrino.
8: Sí, en principi sí. En principi, a més, bueno, en el concurs doncs, bueno, hi ha més ambulàncies, hi ha ambulàncies que han ampliat també les seves hores, amb la qual bueno, hi ha una manca de personal. Per això tampoc entenem que hi hagi 8 persones que es quedin fora, perquè l'empresa està bueno, una mica justeta de personal pel nou concurs. Uh-huh. Però, en principi, sí, tota la resta passarem amb les mateixes condicions que tenim.
1: Els treballadors apunten que l'ambient està enrarit i que hi ha incertesa davant del que pot passar a partir del dia 25. Aquest traspàs serà la fase prèvia a la liquidació de la cooperativa badalonina després de 43 anys de servei. I anem a Plana Cultural. La Societat Coral La Badalonense busca noves veus. Ho fan amb els assajos oberts a tothom, on només cal, diuen, il·lusió i ganes. Ens ho explica la nostra companya Susana Soldado.
9: La veu és un instrument únic i molts l'utilitzen per cantar o taralejar algunes de les cançons preferides. Per la Societat Coral La Badalonense, les veus dels cantaires són la seva ànima. I tenir diverses tessitures és essencial per donar color a la música. És per això que l'entitat obre les portes dels seus assajos a noves veus, els requisits, ganes i molta il·lusió. La Roser Sabater és la presidenta de la Societat Coral La Badalonense.
10: És molt senzill, simplement que tinguis ganes de formar part d'un col·lectiu i que t'agradi cantar i ja està. Aquestes petites coses que ja poc o molt et va donant el fet d'estar aquí.
9: El ritme de La vida és vella el grup assaja pels diversos concerts que ja tenen programats a Badalona, i és que, tot i ser un assaig setmanal, el cor treballa de valent per mostrar la seva feina més enllà de la ciutat. La passió per la música és el nexe d'unió, i compartir el mateix entusiasme en aquest espai ha ajudat la Montserrat a sortir d'una època complicada per gaudir del cant.
11: I és ser part d'un projecte que fa 175 anys que es va començar. Aleshores, sí, m'agrada. Li tinc molt de carinyo, molt, molt, molt de carinyo.
9: Els assajos de la Societat Coral La Badalonense estan oberts a tothom cada dimarts de 7 a 9 del vespre.
2: Badalona migdia.
1: I fins aquí el repàs de l'actualitat local. Ara els deixem amb els esports, amb en Ramon Duran. Abans, però, la previsió del temps, sempre amb Lluïsmi Pérez. Bon dia. Ja saben que poden seguir informats als nostres perfils, a les xarxes socials i també al nostre portal de notícies, bdncom.cat. Ara sí, escoltem en Lluïsmi Pérez amb la previsió del temps.
12: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
13: Ai, professional, sense un bon manteniment, en aquest país hi hauria més piscines amb aigua verda que no pas blau cristal·lí. I perquè continueu fent-ho possible, a Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional. On compren els professionals? Obramat.
14: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
15: Els esports amb Ramon Duran.
16: El Club Futbol Badalona ha presentat aquest matí la seva nova imatge corporativa, a més del projecte de ciutat, que pretén que tothom se senti identificat amb la marca escapulada. En parlarem d'aquest acte que s'ha dut a terme al Hotel Badalona Tower. En la qüestió estrictament esportiva, l'equip s'ha entrenat avui pensant ja en el duel de diumenge de tornada contra el Compostela. I a més continuen les renovacions en el Badalona Women, perquè també en les últimes hores hem conegut la de la portera María López Valenzuela. I en tot aquest contingut comencem aquesta informació esportiva avui dimecres, perquè dèiem que és una setmana importantíssima pel Badalona, un Badalona doncs, que a través de l'empresa Vibrus, en el seu moment ja ho vam explicar, doncs aquesta empresa ha estat l'encarregada d'intentar d'alguna forma doncs, donar cabuda o, sobretot, treure a la llum detalls que ara mateix no és que no es coneguessin, però sí que segurament haurien passat desapercebuts i que són necessaris per pensar en el futur. És a dir, mirar cap enrere o fer una passa enrere per poder després pensar que n'has de fer algunes més cap endavant, no? Això és el que està fent el Badalona en l'aspecte social. Un Badalona que, per una banda, està pendent de saber en quina categoria jugarà la pròxima temporada. Això, entre cometes, condiciona planificar la campanya 26-27, perquè, per exemple, per determinats fitxatges no és el mateix jugar a segona federació que sí que a tercera federació. En canvi, sí que hi ha altres components, altres possibilitats que en aquest cas poden ser vàlides tant per tercera com a segona federació. Ja sabem doncs, que això va en funció dels interessos de cada jugador, de cada esportista i també del club que els vol incorporar. Avui, a l'Hotel Badalona Tower, amb la presència doncs, de regidors de l'Ajuntament de Badalona, de Rosa del Amo, la tercera tinent alcalde, del regidor d'Esports, el

0: Vibrus, no? Que ha fet un recopilatori, s'ha dedicat a parlar amb gent que ha viscut les últimes dècades del Badalona, aficionats, socis, investigar una mica doncs, tot aquest procés de 123 anys d'història per poder, doncs, d'alguna forma, fer un plantejament d'innovació i pensar en el futur. Per tant, doncs, avui, com dèiem, s'ha presentat el que serà a partir d'ara el nou escut del Club Futbol Badalona, una nova imatge corporativa, intentar arrelar-se a la ciutat, intentar arrelar-se més enllà de les fronteres badalonines i que la marca Club de Futbol Badalona sigui una realitat més que evident. N'ha parlat el CEO del Club Futbol Badalona, n'ha parlat el Marc Serra, que ha explicat que es tracta de recuperar l'essència del Badalona per continuar pensant en el futur del projecte que en principi doncs, fa dos anys que va començar amb aquests nous propietaris.
1: És el que hem, crec que és el discurs que hem mantingut sempre, no? El transformar el club en un club de ciutat, recuperar la nostra essència, la nostra història, i aquest canvi, no, de oneteja, més ben dit, d'escut i la marca que hi va darrere i els projectes socials que hem presentat, bueno, van en aquesta direcció, no? En fer que el club no només sigui club, sinó també sigui ciutat.
0: Doncs recuperar aquesta essència, sobretot arrelar-se a la ciutat, però també més enllà, no? Perquè el procés ha estat de transició en aquests últims anys, també en l'àmbit esportiu, poder fer cada cop més un pas endavant, perquè tot plegat doncs, té una relació molt estricta amb el tema esportiu. Un esforç, diu Marc Serra, que volen mantenir en el temps, que no és qüestió d'haver arribat fins aquí i que això continuï sol, sinó que s'ha d'estar en el dia a dia per continuar que això sigui encara o per continuar donant-li més potencialitat.
1: No són coses que surten de la nit al dia, com hem dit, és un any de treball, d'entrevistes, de buscar, no?, què opina la gent, per què la gent s'ha desvinculat, per què segueix vinculada, i a partir d'aquí doncs, donar-li forma al que creiem que és una marca i una identitat que representa molt bé tant el club, com deia, com la ciutat.
0: I tot plegat dins d'un organigrama esportiu que passa per un juvenil que ha ascendit a la divisió d'honor, per un primer equip que lluita per pujar a segona federació, ho té difícil, però no impossible, s'intentarà el diumenge, i assegura Marc Serra que en aquests dos, tres últims anys, en aquest sentit, s'ha fet un pas endavant.
1: Bueno, més que cada cop apunta, jo crec que han apuntat, és a dir, l'any passat vam arribar a nivell futbolístic a la final autonòmica, aquest any estem a la final nacional, diumenge farem tot el possible per ser a segona ref, i després fora de l'estadi, doncs, tant els patrocinadors que ens acompanyen, com la fundació, com la imatge del club, crec que ha donat un salt important aquests dos anys i seguirem treballant en aquesta direcció.
0: Doncs, precisament ahir ens visitava el programa Minut 91 el Marc Serra, el CEO del Badalona, que acabem d'escoltar, i vaja, amb un convenciment absolut que l'equip donaria la volta a l'eliminatòria contra el Compostela. La veritat és que l'optimisme de Marc Serra és pràcticament superior al 100%.
1: Els jugadors estan convençuts del que han de fer. Si arriba el gol al minut 10, doncs collonut. Si arriba el 15, collonut. Si arriba el 90, el 91, el 92, collonut també. La idea és sortir amb ambició, amb ganes i sobretot molt convençuts, i així ho dic i així ho sento, de que obrirem la volta.
0: Tant de bo sigui així i que el diumenge estiguem explicant una nova proesa davant d'un equip amb ofici com és aquest Compostela, i que entre demà i demà passat continuarem analitzant, partint sobretot de la base del primer partit. En aquest acte de rebranding que s'ha dut a terme a l'hotel Badalona Tower també hi ha estat present una de les precursores, en aquest cas, de l'àrea social del Badalona, com és la Mònica Suárez, que ha parlat també d'aquest procés de transformació del club.
2: És complex, però s'ha de construir d'una manera conscient. La directora del Badalona ho té molt clar. Anem amb la mateixa línia i crec que és un recorregut molt bonic i que es aconseguirà moltes coses, sobretot per la ciutat.
0: Més enllà de la categoria en la que jugui el primer equip, diu que això tira endavant sí o sí.
2: Tot va relacionat amb l'esport, perquè, com he comentat, l'esport té uns

0: Valors que impacten directament a l'individu, a la societat, i que volem explotar aquests valors, com és la gestió emocional a través de l'esport, la cohesió d'equips, etc. I tot, evidentment, va des de l'esport i impulsat pel Club de Futbol Badalona, però per deixar un impacte a la ciutat.
1: Una nova imatge corporativa del Club Futbol Badalona, un exemple de tenir molt present la història del club, però mirant cap al futur. I en el sentit estrictament esportiu, el Badalona avui s'ha entrenat, no?, preparant aquest compromís de tornada contra el Compostela. Avui, igual que ahir, doncs, l'optimisme en relació al diumenge a la nit, al dilluns, ha anat creixent, no? Segurament hi ha una dada que és la que ens ha aportat l'entrenador Miquel Azparren, que ho diu absolutament tot, que per exemple després del partit contra el Cornellà ell detectava que l'optimisme va trigar a aparèixer. Aquesta vegada considera que després de la derrota contundent 3-0 al camp del Compostela, la situació va ser una altra i que, mica en mica, el pensament ha estat més ràpid de pensar en positiu per poder capgirar la situació. No ens podem enganyar, evidentment. És difícil, però assegura Miquel Azparren que les sensacions són diferents.
2: A ver, ¿cómo puedo transmitir lo que veo y lo que siento? Los paralelismos con Cornellá los entiendo totalmente porque es playoff, porque es reciente y porque era la diferencia de 3 goles. Pero ya el público no esperó a mandarnos mensajes a los 2, 3 días, 4 o 5, ¿no? Esperó al pitido final, o sea, fue increíble, de verdad. Esa energía que nos trasladaron la semana del Cornellá nos costó a todos. Toda la semana tuvimos que ir, bueno, un poco a poco, ganándonos la mentalidad de los jugadores, poco a poco ganándonos el creer. Después de lo del público el otro día, después de los mensajes que nos llegan y después de ver hoy la cara a los jugadores, la verdad que esta semana no tiene nada que ver con la de Cornellá en cuanto a los convencimientos, no tiene nada que ver.
1: Tothom que s'ho proposi pot assistir a aquest partit. Diumenge a 1:15 el Badalona rebrà el Compostela, en el que s'espera. L'objectiu número 1 és omplir les graderies de l'estadi municipal. I ja ho deia ahir l'alcalde de Badalona, el Xavier García Albiol. Si teniu calor, doncs una gorra i endavant cap a la graderia, perquè segurament un crit és poc. I parlem del Badalona Women, que també està clar que cada dia ens porta notícies. S'està configurant a marxes forçades, ja aquesta plantilla per la pròxima temporada. Hi ha moltes coses que estan tancades, el club les està entregant en comptagotes, però és cert, doncs, que també és una manera important de donar-li atractiu a aquesta actualitat, no? Dèiem que una de les jugadores que encara no havia renovat, o almenys el club encara no havia fet oficial la seva renovació, era la portera María López Valenzuela, que si bé aquesta temporada l'ha acabat amb alguns problemes físics, sí que és cert que en els partits que ha jugat, que ha disputat, Mar Ballester alternava amb l'altra portera en el club, que també es va lesionar. En tot cas, com dèiem, María López Valenzuela, que s'ha guanyat amb escreix aquesta renovació. La jugadora andalusa que ha dut a terme grans actuacions, sense anar més lluny, en l'eliminatòria de Copa de la Reina contra el Barça. Per tant, estem ja parlant de la cinquena renovació en el Badalona Women, María López Valenzuela, que, diguem-ne, completa una mica aquest eix vertebral, no? També recordem Cristina Cubedo, Itziar Pinillos, Irina Uribe i María Llompar havien ja assegurat la seva continuïtat en el conjunt badaloní. Per tant, doncs, cada cop anem coneixent ja més dades d'aquest Badalona Women, que ara, avui, de cara a la porteria, doncs, ha fet oficial aquesta renovació de María López Valenzuela. Escoltem les valoracions de la portera un cop confirmada la seva continuïtat.
3: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero, Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
1: Doncs un Badalona Women que, com dèiem, cada cop ja pren més forma, encara no està clar, o de fet encara no s'ha anunciat la renovació de la capitana Sònia Majarín, tampoc d'Helena Julve, segurament podrien ser de les següents en continuar i que el club també ho fes oficial. També, evidentment, una altra jugadora important és Berta Pujadas i també Paula Sánchez, no? Una jugadora de la casa molt estimada, doncs, que s'ha guanyat minuts amb escreix a la primera divisió després de passar per les categories inferiors. Pel que fa a fitxatges, encara no hi ha hagut cap fitxatge de manera oficial, però sonen molt fort l'exinternacional espanyola Vicky Losada i també la portera, que ja ha rescindit contracte amb el Barça, Txell Font, que ha entrenat pràcticament tota la temporada amb el primer equip blaugrana, sent portera del filial. Amb aquestes novetats del Badalona Women, deixem aquí la informació esportiva. Això sí, demà hi tornem amb més qüestions. Adéu-siau!
4: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijó i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
0: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
3: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que esclaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apela al president de la Generalitat.
4: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
3: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
3: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
0: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
5: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
0: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraban per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge que Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Alega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Carina, el mateix expresident, ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
7: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell. I els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
0: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
3: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
3: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presentar pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
9: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
10: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
11: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
10: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
12: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
13: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en la erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina, doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
12: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
15: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
14: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
16: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos a hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
14: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
3: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
17: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti, doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
3: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
0: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds, Joan Herrera, pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
0: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou. Ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
18: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
3: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
0: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
20: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
19: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
0: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
3: I, per tant, defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
21: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
3: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
0: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
0: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
4: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
5: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
4: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas en detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
0: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
23: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
22: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en altres literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero. Ona la Torre, Josep Sánchez.
24: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
25: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
24: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
0: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
3: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal i el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
2: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
6: Un dia especial perquè la primera vegada hacer 3 gols en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugar.
2: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
7: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
8: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
2: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Avui es compleixen 3 anys des de que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Quan Xavier García Albiol va aixecar la vara d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els qui ho hauran de valorar. Albiol ha fet balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
4: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat al mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dotar a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
3: Precisament un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre, la Generalitat en va suspendre temporalment el planejament urbanístic per la falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'ha endarrerit més del previst, però ha assegurat que passat l'estiu ja començaran a fer-se avenços. L'alcalde també ha destacat l'inici de la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la seva alcaldia. Alhora que ha assenyalat també l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions. I Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pels laterals de l'autopista al seu pas per Sant Cris i també per la reforma i l'ampliació del campus de Can Ruti. També serviran per ampliar els serveis de l'Institut Català d'Oncologia dels Germans Trias, així com el seu campus. Formen part dels 1.586 milions que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats el 2023. El pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de l'UPC. I el Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Badalona amplia l'horari fins a les 9 del vespre. Ho fa per atendre qualsevol incidència des dels mòduls d'assistència i no des de les cadires de vigilància. Fins al 14 de setembre, els usuaris comptaran amb més d'una vintena de socorristes que enguany estrenaran noves torres de vigilància que substituiran les actuals cadires elevades per salvaguardar els banyistes. El servei compta amb 21 socorristes, una embarcació i moto aquàtica que vigilaran els usuaris des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. Per primera vegada, 13 socorristes s'ubicaran als 7 mòduls d'assistència repartits al llarg dels 5 quilòmetres de litoral badaloní de 7 a 9 del vespre, els mesos de juliol i agost. També s'instal·laran noves torres de vigilància per facilitar les tasques dels professionals i protegir-los encara més de les altes temperatures. Ho ha explicat el cap de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, Eduard Aguayo.
5: Hi haurà gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost, també de 7 a 9. I la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. Ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes torres de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit. Tenen una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps.
3: Pel que fa a l'ús de les platges durant la revetlla de Sant Joan, des de Protecció Civil recomanen fer un bon ús de l'espai públic, no malmetre el mobiliari urbà amb els petards i tenir cura a l'hora d'encendre'ls, especialment amb la canalla per evitar cremades. I en esports, el Badalona es troba immers en la setmana més important d'ençà que va començar la temporada. El club sabrà diumenge si la temporada vinent jugarà a segona o tercera federació i, per altra banda, el club presenta avui la nova imatge corporativa. La finalitat és que la marca Club Futbol Badalona pugui arribar cada cop més lluny i a nous consumidors. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
6: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
7: home,
6: no? Nosaltres hi treballem, perquè així sigui.
7: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
6: Sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent doncs, valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I, de fet, avui el que volem fer amb ell doncs, és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit doncs, en una eina per ajudar les generacions, no? I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants s'hi doncs, puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també doncs, un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
7: Totalment.
6: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també doncs, que juguin un paper actiu, no? Per ajudar doncs, a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
7: sempre
6: moment.
7: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
6: un cercle
7: de gent que potser permet o sense actuar,
6: total,
7: no?
6: Total.
7: Deixa que les coses passin.
6: Doncs anem per feina.
7: Vinga, va.
6: Va, avui al Col·lectius en xarxa,
7: Brian Giner.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13
7: clar,
6: és important.
7: És amb el format de l'escola pública, no? No sé que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes...
6: T'anava a dir, canvien de grups, també.
7: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
6: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no?, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
7: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els hi diem les mestres de primària...
6: Sí.
7: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui. Nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
6: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua doncs, quan estan doncs, en el seu temps de lleure, i també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els
7: alumnes.
6: A tothom,
7: també als que presencien un assetjament, i tant. Sí, sí.
6: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i i també els testimonis, doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
6: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
8: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, la veritat.
6: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
8: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Mm-hmm. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
6: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també, doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context, de per on has acabat passant.
8: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents. I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus. Sí, coses molt greus.
6: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
8: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural i d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra és, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedava com molt fred, no?, dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen, i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul, i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? De, que, això del A, B, C, D, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
7: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
8: A veure, sí que, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. Aquest és un problema molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
7: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
8: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs a lo millor aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I,

0: vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, a... i m'hi deu ara, no? O sigui, també això de manera positiva, és a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no? que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. Mm. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan... jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que estan parlant
1: cap a tu, no? Clar.
0: Sí, sí, sí, de manera no intencionada, yeah. Interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut, hi ha una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació... per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir... mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
2: I fas d'integrador llavors al centre?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
2: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
0: Sí, de fet anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a... futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. O sigui que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
2: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
0: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, s'estan implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona, no? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i

0: els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús, i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
1: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa, sí, una mica del paper que juguen doncs la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes, doncs que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinat, no? I formar part d'un grup guai, no? I per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no? Del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
0: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
1: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor, vale, d'aquestes circumstàncies.
0: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying, perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no, als alumnes quan parlo a les xerrades, de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o estan fent mal a un nen o a una nena. No, estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla... Yeah. Clar, aquí també tenim establert que la societat evidentment està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència i a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
1: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no? I parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent doncs canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
0: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per supressió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito, no? I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en serio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? De, no sé, com que l'educació és una altra, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
2: Bueno, jo crec que, jo insiste, crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? En els claustres de que la problemàtica és real, que deies a l'inici, que et passava a tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
0: Jo et diré que, jo pensava que abans el... Ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents, i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. No? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula, a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi ha d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
1: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
2: Marxem amb l'Alanis Morissette.
1: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't de Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM. Els micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, preparades per acompanyar-vos una estoneta més amb històries que toquen, que fan somriure i que d'alguna manera sempre ens mouen per dins.
1: Hi ha dies en què l'aire canvia i avui és un d'aquests dies. Ha arribat la calor, aquella que et fa afluixar el ritme, respirar més fondo i mirar la vida amb una mica més de calma. Anem a inspirar-nos.

0: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
1: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétolo i el Port de Badalona.
0: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
1: Organitzat pel Club Nàutic Bétolo.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdncom.cat.
2: Badalona passa aquí.
4: Són les 4.
5: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
6: Notícies Badalona.
7: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat per als laterals de l'autopista al seu pas de Sant Crist i reforma i ampliació del campus de Can Ruti. També serviran per ampliar els serveis de l'Institut Català d'Oncologia dels Germans Trias, així com al seu campus. Formen part dels 1.586 milions que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats el 2023. El pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de la UPC. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Badalona amplia l'horari fins a les 9 del vespre. Ho fa per atendre qualsevol incidència des dels mòduls d'assistència i no des de les cadires de vigilància. Fins al 14 de setembre, els usuaris comptaran amb més d'una vintena de socorristes que enguany estrenaran noves torres de vigilància que substituiran les actuals cadires elevades per salvaguardar els banyistes. El servei compta amb 21 socorristes, una embarcació i moto aquàtica que vigilaran els usuaris des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. Per primera vegada, 13 socorristes s'ubicaran als 7 mòduls d'assistència repartits al llarg dels 5 quilòmetres del litoral badaloní de 7 a 9 del vespre als mesos de juliol i agost. També s'instal·laran noves torres de vigilància per facilitar les tasques dels professionals i protegir-los encara més de les altes temperatures. Ho ha explicat el cap de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, Eduard Aguayo.
8: Hi haurà gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost, també de 7 a 9. I la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. Ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes torres de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit. Té una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps.
7: Una altra de les novetats d'aquest any, expliquen, és la prova pilot que ja està en marxa a la platja de l'estació per prevenir ofegaments. El projecte de la UPC disposa d'una càmera que a través d'intel·ligència artificial és capaç d'identificar comportaments d'ofec i alerta al Servei de Salvament i Socorrisme. Badalona farà controls a les estacions de Rodalies i del metro i també a la platja durant la revetlla de Sant Joan per detectar persones que portin drogues i alcohol. El govern assegura que es vol evitar així que es produeixin comportaments incívics després que l'any passat es produís un augment d'incidents. Pel que fa a l'ús de les platges durant la revetlla, des de Protecció Civil recomanen fer un bon ús de l'espai públic, no malmetre el mobiliari urbà amb els petards i tenir cura a l'hora d'encendre'ls, especialment amb la canalla, per evitar cremades. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
9: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 17 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats insistim en l'arribada de la calor. Per això parlarem avui de la importància de la protecció solar. Entrevistarem Eugènia Canyada, de la farmàcia Casanova de Castellar del Vallès. I acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui per analitzar la polèmica entorn al projecte de Mossos d'Esquadra a les escoles i les noves obligacions per a les aerolínies amb la normativa, la reforma de la normativa per part de la Unió Europea. A partir de les 5 coneixerem la cooperativa L'Olivera, que presenta el nou vi Arraona, de la mà de la Clara Griera, responsable del celler i presidenta de L'Olivera. Continuarem amb gastronomia per descobrir el restaurant L'Esmolet de Badalona amb els seus tres socis i chefs. Acabarem amb cultura i la recomanació des de Sabadell d'alguns llibres curts per passar l'estiu. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda, en el marc de l'edició número 29 del Premi Joves X Terrassa del Rotary Club d'aquesta ciutat, es va reconèixer la tasca del grup de colònies de Can Anglada. El seu projecte, Colònies d'Estiu, va rebre un import de 3.000 euros i en el mateix acte també es va premiar com a accessi del projecte Creixem Junts, Construint Futurs de l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida a Cau. En aquest cas, l'import és de 1.500 euros. I el projecte guanyador, el jurat del Rotary, va voler destacar que és un model d'integració, d'igualtat i de transmissió de valors positius liderat per joves voluntaris i dirigit a infants que, gràcies a aquestes beques, poden gaudir d'unes colònies en què es fomenta la companyonia i l'estimació per la natura. Per la seva banda, Rafa Cazorla, representant de CaixaBank, va valorar la participació dels joves en el projecte guanyador i va destacar la importància de l'obra social de la Caixa pel fet de donar suport a projectes com el de Rotary Terrassa i d'altres que han suposat un ajut d'uns 150.000 euros en el darrer any només a Terrassa.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres del nou tanatori de Torra a Sabadell ja estan en marxa. Aquest matí s'ha escenificat la col·locació de la primera pedra in situ al carrer Raimon Casellas, que és on antigament hi havia el Solar dels Gats o el polígon sud-oest. Es tracta d'un moment molt important per a la funerària, ja que amb aquest nou equipament no només començaran una nova etapa, sinó que també han volgut aprofitar per actualitzar-se. Alejandra Izard, consellera delegada de Torra, ho ha explicat així.
3: Aquesta evolució s'hi suma també la finalització de la concessió de l'actual tanatori, un fet que ens ha portat a impulsar un nou equipament privat, propi, pensat des de zero i orientat al futur.
2: La previsió és que els treballs acabin el setembre que ve i el nou tanatori pugui entrar en funcionament a principis del 2028, just quan es tancarà l'actual perquè acaba la concessió el 31 de desembre del 27.
0: Gràcies, Júlia. I ara, des del litoral, comencem per Badalona. Ens informa Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui es compleixen 3 anys des que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per a les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Quan Xavier García Albiol va aixecar la vara d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els qui ho hauran de valorar. Albiol ha fet el balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
5: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat al mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
4: Precisament un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre, la Generalitat en va suspendre temporalment el planejament urbanístic per la falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'han endarrerit més del previst, però ha assegurat que, passat l'estiu, ja començaran a fer-se avenços. L'alcalde ha destacat també l'inici de la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la seva alcaldia, alhora que ha assenyalat l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Noelia Aguilar.
6: Bona tarda. La taxa de reciclatge serà un 15% més barat al Prat. Així ho ha confirmat avui el tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Acció Ambiental i Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé, que també ha indicat que la rebaixa serà de caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener de 2026. La mesura es va posar en marxa l'1 d'abril de 2025, quan tots els municipis amb més de 5.000 habitants van haver d'introduir per llei una taxa que cobrís el cost del servei de recollida de residus. A començaments del mateix any es va desplegar el sistema de contenidors intel·ligents amb mecanisme d'obertura, amb identificació a través de l'aplicació mòbil, la targeta o el clauer que s'havia distribuït des de l'Ajuntament. Segons el consistori, els contenidors intel·ligents que permeten la bonificació de fins a un 40%, juntament amb altres reduccions, han fet possible aquesta rebaixa. Escoltem Joaquim Bartolomé, tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció ambiental i serveis urbans.
7: Dintre d'aquesta millora amb el reciclatge, dintre de les subvencions que hem tingut de l'Agència de Residus i dintre també del concepte de que demanem, o sigui, farem una pròrroga dintre del servei, doncs tot això, aquesta suma, ens fa de que puguem rebaixar la taxa.
6: El sistema de contenidors intel·ligents ha permès que la recollida selectiva hagi passat del 39% al 54% interanual i la fracció orgànica hagi crescut també un 71%. Pel que fa als envasos, han augmentat un 113%, mentre que el paper ho ha fet en un 34%, i la fracció resta s'ha reduït un 21%.
0: Gràcies, Noelia. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà inaugura la nova piscina municipal de Colobrers aquest dissabte 20 de juny, amb un acte que tindrà lloc de 3 quarts de 10 a 2 quarts d'11 del matí i que comptarà amb la participació de la xaranga Bufant Fort Street Band i dels representants del Consell d'Infants de Castellà del Vallès. L'estrena del nou equipament inclourà dues jornades de bany gratuït, dissabte 20 i diumenge 21 de juny, en diverses franges horàries. L'aforament és limitat i per participar-hi caldrà reservar entrada prèviament amb registre previ a www.castellavallès.cat a partir d'avui dimecres. Les reserves estan adreçades només a persones empadronades a Castellà del Vallès i cada persona podrà reservar entrada per una única franja horària, incloure-hi una persona acompanyant que no caldrà que estigui empadronada al municipi. Per tant, la nova piscina municipal de Colobrers iniciarà la temporada ordinària de bany el dilluns 22 de juny i estarà oberta fins al 14 de setembre, de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 20 hores del vespre.
0: Gràcies, Albert. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix ha emès una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació. Segons l'informe emès pels inspectors, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació total del risc. A més, segons exposa l'EMD a través de la nota, l'informe tècnic detecta diversos incompliments de la normativa vigent i que s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment.
10: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
11: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: Aquest diumenge donarem la benvinguda a l'estiu i ho farem de manera oficial, tot i que ja portem diverses setmanes patint una intensa exposició solar. Avui parlem de com evitar problemes amb el sol. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. El sol és vida, però una exposició sense protecció pot provocar cremades, al·lèrgies, fotoenvelliment, taques i un major risc de càncer de pell. En els últims temps hem escoltat de gurús, tals com a futbolistes o polítics, que recomanen una exposició solar sense protecció, que han posat en el focus mediàtic aquesta causa. Per tal d'evitar errors, parlem amb Eugènia Canyada, farmacèutica de la farmàcia Casanovas. Benvinguda, Eugènia.
2: Hola, bon dia.
1: Per començar una mica directes al gra, què s'ha de fer davant del sol? Com ens hem de protegir, no? Perquè últimament hem estat escoltant moltes tonteries, crec.
2: Sí, últimament per xarxes s'han vist moltíssimes coses i fins i tot en algun programa de tele crec que han dit, doncs, bueno, que no calia protegir-se del sol i així. Automàticament ja van sortir per xarxes socials també, doncs, l'associació de dermatòlegs i tot de metges explicant, doncs, que això que deien eren barbaritats. Ens hem de protegir enfront del sol, tant si el sol hi és sempre, tant si està plovent com si està núvol, el sol hi és. Per tant, encara més ímpetu, perquè molts cops quan no hi ha molt de sol, que està ennuvolat, tenim la sensació de que no ens estem cremant perquè no tenim tanta calor i ens cremem exactament igual. Cremes i protecció física, barrets, samarretes, parasols, el que necessitem, doncs, per protegir-nos d'aquest sol.
1: Dèiem això, no?, de les tonteries que s'han dit. Quins efectes pot tenir, perquè tothom ho entengui, una exposició excessiva al sol?
2: Mira, una exposició excessiva a la llarga acabaràs desenvolupant un càncer de pell i, clar, immediatament la pell té memòria. Potser el primer any no el tindràs, el càncer de pell, et t'hauràs cremat i prou, però és el que et dic, la pell té memòria i a la llarga, doncs, t'acaben apareixent taques, hi haurà més envelliment i acabarem la gran majoria de gent acabaria desenvolupant un càncer de pell. No tinc color, vaja.
1: Què penses de tota aquesta gent que diu totes aquestes bajanades que s'estan dient? Perquè, com deies ara, apuntaves que ja s'havia rectificat tot això, no? Però, clar, són gent amb molt poder mediàtic, no?, que al final acaben convencent a molts d'això, no?, del tema de que no s'ha de fer servir perquè porten, bueno, fins i tot s'ha dit últimament que porten químics i coses que afecten a la salut i a la sang i totes aquestes coses.
2: Bueno, jo crec que el que s'hauria de dir, primerament el que s'hauria de controlar és una miqueta el que són les xarxes socials, que es poguessin controlar, i després fins i tot la programació que s'emet per televisió, perquè crec que una d'aquestes polèmiques va ser en un programa més per

0: producte, doncs, amb samarretes, amb el que vulguem, protegir la nostra pell.
1: Per entrar una mica en matèria més tècnica, què és el factor de protecció solar i com funciona? Perquè veiem amb les cremes i amb tot allò, no? El factor 50, factor 20, factor... Què és? Com funciona tot això?
0: Bueno, hem de buscar un factor de protecció alt. Actualment ja sempre estem treballant amb factors de protecció 50. I el que és molt important que vigilem quan el comprem és que ens protegeixi amb tot el ventall de radiacions que hi ha, la UVA, la UVB, la llum infraroja i la llum blava, que molts cops no ho tenim en compte, però el que són, hi ha gent que et diu, no, és que jo treballo a l'interior, però bueno, les pantalles, les llums, tot això ens produeix una radiació, i aquesta radiació també és perjudicial pel nostre cos. Llavors, l'important és això, que veiem que està, doncs, les quatre radiacions estan cobertes. I el que també últimament és molt, bueno, últimament, ara ja fa anys, que també el que estem fent és via oral protegir-nos per aquest sol. O sigui, estem protegint, quan ens posem un fotoprotector, estem actuant a nivell d'epidermis, però la UVA, per exemple, penetra fins a dermis, produint-nos un dany celular. Llavors, via oral el que fem és millorar aquestes cèl·lules per intentar minimitzar el possible aquest dany que ens produeix el sol a nivell ja de dermis, en el que són taques, el que són arrugues i el que són al·lèrgies solars.
1: Per tant, contra més alt, no, el factor, més protecció, i és el més recomanable, entenc.
0: Sí, en principi, per molt alt que sigui, en principi, tenim com la idea de com més alt és el factor, més temps podem estar sense posar-nos el factor de protecció, però actualment jo recomanaria cada 2 hores, si es pot, reaplicar el factor de protecció. Sempre faig una mica recordatori, sempre és important posar-lo 30 minuts abans de l'exposició al sol. Per tant, jo que sé, si tenim nanos i se'n van al casal, posem-li la protecció solar ben posada a casa, amb crema o el que sigui, i llavors a la motxilla se li poden posar molts d'aquestes novetats que hi ha avui en dia. Hi ha estics, hi ha brumes, que és com molt més fàcil la reaplicació, perquè no quedin enganxosos ni res i per ell sigui fàcil, però cada 2 hores ens hauríem de reaplicar la protecció solar. I sobretot amb nens, que la platja, la sorra, els fotoprotectors de nens ja acostumen a ser més resistents al roce, però igualment els nens es mouen molt, es banyen molt, llavors és importantíssim la reaplicació.
1: I aquí entrem també en un tema, no, de quines són les marques o els productes més recomanables, perquè veiem els típics protectors de supermercat i els que teniu a les farmàcies, no? Això com funciona?
0: Bueno, ara hi ha moltes marques que comparteixen, que estan a supers i a farmàcies. Clar, l'únic que hem de mirar és que realment siguin marques que estiguin autoritzades, que portin tots els registres conforme han passat tots els controls, i que els controls que cerciorin que si ells posen que és una fotoprotecció 50, UVA, UVB i això, realment sigui això. Llavors han de portar tots els segells acreditatius de la Comunitat Europea que ho certifiqui.
1: O sigui, el més important al final és que estigui tot certificat.
0: Sí, que sí.
1: Perquè les persones amb pell fosca també necessiten protecció solar?
0: Igual, ens cremem exactament igual els de pell fosca que els que no. Sí, que necessiten exactament la mateixa protecció solar.
1: Quines zones del cos solen quedar més desprotegides amb facilitat? Perquè al final estem acostumats a l'esquena, als braços, a les cames i al cos, si anem a la platja, si no portem samarreta. Però quines zones són les més crítiques en aquest aspecte que potser no les estem protegint suficient?
0: Mira, com a curiositat, un cop va venir una senyora que s'havia cremat la planta dels peus. Clar, molt cops no hi pensem, amb la planta dels peus, però clar, si estàs tombat a la platja i et toca el sol a la planta dels peus, doncs se't cremarà la planta dels peus. Clar, les zones que més ens cremem doncs acostumen a ser esquenes i així, perquè potser un sol no s'hi arriba tant a posar-s'hi. Però, vaja, la cara, aquí normalment arriba molta gent amb la cara cremada, i tot i que hauríem d'estar acostumats a protegir-nos del sol, però ja no l'estiu, sinó l'hivern, agafar la nostra rutina facial, al final de tot, posar-nos la protecció solar. Hi ha moltíssimes cremes hidratants d'hivern o antiarrugues, si estem parlant d'una persona més gran, que ja porten la protecció solar incorporada. Llavors, facilita molt l'ús, però ens hauríem de protegir tot l'any, cada dia.
1: Perquè parlem molt d'ara l'estiu, no? Ara ho deies, no? L'hivern també, parlem molt de l'estiu, d'anar a la platja, no? Que és quan més, potser més consciència tenim, però potser hi ha gent també que treballa al carrer, no? De diversos oficis, Com s'hauria de protegir aquesta gent? Perquè moltes vegades veus al carrer la gent sense samarreta, no? I dius, ostres, potser

0: t'hauries de tapar més, no?
1: Sí, clar, aquesta gent, jo entenc que si estàs treballant al carrer, depèn de què estiguis treballant, doncs pot ser una mica difícil anar-te reaplicant crema cada dues hores, però el que sí que seria molt important en aquesta gent és la protecció física que dèiem, el que tu deies, les samarretes, si pot ser de màniga llarga molt millor, i barret, barret, i ja no una gorra, t'estic parlant d'un barret ampli, que li protegeixi el que és el clatell, que li protegeixi ben bé la cara. Seria el més important per aquesta gent, a part de la protecció solar, però a part posar-hi les barreres físiques perquè no es cremin.
0: Perquè parlava Sara també de protegir-nos des de dins, no? Quines altres mesures a banda de les cremes solars i de tapar-nos podem tenir que són importants?
1: Bueno, et deia aquesta, el que són ara ja normalment tots els laboratoris de protecció solar també han fet aquest tipus de comprimits, normalment són comprimits, pot ser que existeixi algun amb estics i jo no ho sàpiga, però normalment són comprimits i és això, estem protegint les nostres cèl·lules des de l'interior. Això ho nota moltíssim la gent amb al·lèrgies solars. Les al·lèrgies solars no es produeixen, el que et deia, no es produeixen a l'epidermis, sinó a la dermis, més interiorment. Llavors, amb aquests comprimits que fan que les nostres cèl·lules siguin més resistents i més fortes, perquè ens endeguem, doncs faran que no desenvolupis aquesta al·lèrgia solar, no desenvolupis aquestes taques i totes aquestes coses.
0: Parlàvem de l'hivern, de l'estiu, no? Que l'estiu és quan més protecció tenim, però també has comentat el tema dels dies ennuvolats, que això potser és el que més ens escapa, no? Els dies, bueno, no fa sol, el sol el tenim, no fa sol perquè està ennuvolat, però el tenim. Què hem de fer en aquests dies?
1: El mateix, és, de fet aquí a la farmàcia ens ho trobem, hi ha molta gent que quan li dones una mostra de protecció solar o alguna cosa, diu, no, no, si jo no vaig a prendre el sol. Dic, no, no, si no és qüestió d'anar a prendre el sol, és que quan passegem pel carrer, quan sortim al jardí a regar les plantes, hi ha moltes senyores grans que diuen, no, no, és que no el prengui el sol, no vaig a la platja. No, no, si només sortir al carrer, el sol et toca, tant si hi ha sol com si està ennuvolat. Llavors, o està plovent, és igual, si plou, el sol també hi és. Llavors, és això, és protegir, és agafar l'hàbit de protegir-nos amb el que et dic, eh? Al final de l'última crema que ens hem de posar a la cara o als braços o així, és la protecció solar. Primer ens hidratem i després ens protegim del sol. Fins i tot, no ho havíem parlat amb tu, però hi ha molts medicaments que són fotosensibles, que augmenta la nostra sensibilitat al sol. Jo em puc estar prenent pastilles anticonceptives i aquestes pastilles faran que la meva pell sigui molt més reactiva al sol. Llavors, encara raó de més, ens hauríem de protegir. Llavors, molts cops no ho tenim en compte, però és molt important que dintre del teu pla de medicació que tingui cada persona, ho preguntin a la farmàcia i s'assessorin de si n'hi ha alguna que realment li pot produir aquest efecte.
0: Una de les coses més perilloses que també has parlat a l'inici és l'exposició al sol i la relació amb el càncer de pell, que potser és la malaltia més greu en aquest cas, no? Quina relació hi ha realment amb això? Perquè parlàvem, no, dels influencers aquests que coneguen tot, que podem especificar d'això?
1: No sóc dermatòleg, no sóc metge, vull dir, no sé exactament, no et puc donar números estadístiques i així, però està més que comprovat que enfront d'unes cremades solars, a la llarga acabes desenvolupant uns càncers de pell, sobretot si només falta fixar-te si vas pel carrer amb gent gran que és una mica calbs i així, si ho mires veuràs les taques i les ferides que els hi surten en el cap. És importantíssim aquí posar-se el barret i posar-se, bueno, a part de posar-se les cremes, i anar al dermatòleg. Seria, tots tenim molt l'hàbit d'anar al dentista, d'anar a les revisions ginecològiques, fem moltes revisions periòdiques, però igualment hauríem d'anar a fer una revisió periòdica al dermatòleg i que ens mirés si realment les taques, i si tenim taques, doncs ens fan un mapa, que diuen, que miren, doncs, si aquestes taques creixen, si no creixen, si han augmentat de número o han augmentat de tamany, i hauríem d'agafar l'hàbit d'anar un cop a l'any al dermatòleg, com a mínim, a refer una revisió de taques que puguem tenir. Molts cops diem, ai, no, jo tinc piguetes. Sí, són piguetes, però a la llarga poden no ser piguetes que fan tanta gràcia. Llavors, és important això, conscienciar-nos de... Crec que entre el jovent ja està molt, bueno, ja ho tenen bastant assumit, però conscienciar-nos del perill del sol i d'això, i d'anar al dermatòleg i de controlar tot el que són taques o fins i tot crostetes que no acabem de tenir molt clar què són, no sé si és una piga o és una berrugueta, consultem-ho al metge, que és l'especialista.
0: I la pregunta ja del milió, no? Quan no t'has protegit bé i et cremes, què hem de fer en aquesta situació?
1: Bueno, sobretot rehidratar-nos molt, perquè si no t'has, si t'has cremat també pot ser que acabis tenint mitja insolació. Rehidratar-nos molt. Hi ha les pastilles que dèiem abans que ens ajudaven des de dintre de la nostra pell, en aquest cas també ens poden ajudar molt al que és recuperar la nostra barrera lipídica i la nostra pell. I després hi ha cremes específiques per regenerar la pell. Hi ha els aftersuns de tota la vida, però després també hi ha aftersuns que a més ajuden a regenerar l'epiteli de la nostra pell i que no, bueno, millorar aquesta cremada. Evidentment passarem alguns dies malament i si ens toca la roba a la pell doncs ens farà mal, però sí, sí, es pot, evidentment, la regenerarem.
0: Doncs Eugènia Canyada, farmacèutica de la Farmàcia Casanovas, moltes gràcies, ens protegirem aquest estiu, ara que arriba aviat, ens protegirem bé i esperem no haver de venir cremats aquí a la farmàcia a veure-us.
1: Molt bé, perfecte, això ho esperem.
0: Doncs Carme, ja ho heu escoltat, ens hem de protegir molt i ens ho han dit des d'aquí, des de la farmàcia Casanova de Castellà.
2: Doncs bona tarda. Gràcies, bona tarda, Albert.

0: Gairebé 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb la Marta Gómez, que és membre de l'associació Roda Blava del Prat. Marta, molt bona tarda, com estàs? Marta, bona tarda. No tenim a la Marta. Saludem a l'Agustí Bernat, que és advocat, i espero que el tinguem a castellà. Agustí, aquí, bona tarda.
1: Aquí en cuerpo y alma, a la vostra disposició, com sempre.
0: Molt bé, gràcies. Saludem també el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. Toni, bona tarda.
2: Molt bona tarda a tots.
0: Molt bona tarda. Doncs a veure si tenim la sort de recuperar la Marta. De vegades els tenim, però per alguna qüestió misteriosa de la tècnica que no sabem, doncs apareixen una mica més tard. En qualsevol cas, estem pendents, eh? Quan tinguem a la Marta, ens ho feu saber i així la saludem i la incorporem a la tertúlia. Bé, recuperem un vell tema, és un tema, podríem dir, que recent, a propòsit d'una entrevista que li van fer la consellera Parlon aquesta mateixa setmana a Catalunya Ràdio, però pensàvem que el projecte aquest dels Mossos d'Esquadra, les escoles, els centres educatius, amb tota la polèmica que hi va haver, doncs havia quedat en un calaix i fins a nova ordre, no? Però la qüestió és que precisament a partir d'aquesta entrevista de la consellera Parlon i una posterior rectificació de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, doncs sembla que el tema ha tornat un altre cop a posar-se sobre la taula. Núria Parlon deia que aquesta prova pilot, en la qual hi participaven en un principi 14 centres, ara només en queden 7 centres educatius. La consellera deia, no, el tema està aturat, esperem reprendre'l en un futur. Però després la portaveu del govern va aparèixer per aclarir que el programa continua i que continua tal com estava previst. Recordem que l'objectiu d'aquest programa és intentar resoldre problemàtiques de convivència i de seguretat dins de les aules. Si aquest programa pilot hagués continuat amb, diríem que amb normalitat, amb tots els centres previstos i tal, doncs el govern tenia previst fer el mes de juliol, és a dir, d'aquí unes setmanetes, una primera estimació, una primera valoració. Però, de fet, aquesta valoració l'haurà de fer una mica més tard. Si, com deia, aquesta prova pilot continua amb 7 centres, quina valoració ha de fer el govern el mes de desembre per decidir si s'estén o no aquesta fórmula als la resta de centres del país? Què penseu?
2: Doncs, mira, jo penso que el que ha de fer... Bueno, aquest govern, un diu una cosa, l'altre diu l'altra, això està clar, és palès, el que ha de fer és plegar. Està greu dir-ho, però vull dir, quan arriba un moment que la incompetència és tal... Escolta, els ciutadans tenim dret a estar assabentats, a saber per on anem, què és el que passarà, i aquí un diu una cosa, l'altre diu l'altre, són del mateix govern, són del mateix partit, vull dir, és una pena, fa una mica de pena. Llavors, aleshores, jo crec que aniria bé que fessin una reflexió i que deixessin manar a uns altres perquè ells estan esgotats, suposo que van arrossegats de l'esgotament de Madrid. I aquí, pues, també, mira, noi, però és que això és Catalunya, és diferent.
0: Però aquest és l'únic argument pel qual haurien de plegar o és que s'acumulen una sèrie de...
2: No, és evident que n'hi ha altres, eh? Vull dir, això és un que fa que el vas bé, sí, però vull dir, no, en són molts. I és clar, agafis per on tu agafis, pot ser que algunes conselleries tinguin bona fe, que bueno, que s'hi posin, però, escolta, quan arribes és com lo de Collserola tancat, vull dir, i la gent necessita també una miqueta d'explicació, ja sabem que tot és complicat, que els temps que corren no són els millors, però, escolta, que no ens prenguin el pèl, és el que jo opino, eh?
0: Val. Quina és l'argument o la interpretació que fa l'Agustí? Deixeu-me que saludem primer a la Marta Gómez, que, com dèiem, és membre de l'associació Roda Blava del Prat. Marta? Hola.
3: Pero no escucho, Valeria, no se oye ahora.
0: Nosaltres sí que l'estem escoltant, a la Marta. Marta, sí que t'escoltem nosaltres. És allò que deia jo abans.
3: Vale,
0: t'escoltem,
3: sí.
0: T'escoltem. I tu?
3: Vale, perfecte. Sí, sí, t'escolto.
0: També?
3: Sí, sí.
0: Vinga.
3: També, sí.
0: Doncs
3: sí.
0: Vinga, avui tertúlia amb l'Agustí Bernat de Castellà i el Toni Fernández de Badalona. I parlàvem, hem començat a parlar sobre aquest projecte dels Mossos a les escoles, no? I de la possible valoració que pugui fer el govern si és cert que això continua endavant amb la meitat dels centres que s'havien proposat en un principi. Ara li preguntava a l'Agustí què en pensa. Cal que això tiri endavant? No? Quina força tindrà una mostra de 7 centres quan era una prova pilot que han caigut pel carrer, pel camí, 7 centres més? Quin valor té?
1: Pues, a veure, també m'agradaria, com el Toni, dir allò, que definitivament que pleguin tots, perquè el que pot ser una bona iniciativa, a veure, amb moltes matitzacions, però anem a suposar que fos una bona iniciativa, ho han dut de la pitjor manera possible, amb la qual cosa, pues, em sembla que la mala imatge que s'ha donat és espectacular. Això d'entrada. Després, jo des que va sortir tot el tema aquest, em vaig tenir que posar les mans al cap, aviam, situem-nos, perquè en un centre educatiu hagin d'haver-hi forces d'ordre públic, policies, com li vulguem dir, de paisà, per determinades circumstàncies que totes som, aviam, en què hem convertit els nostres centres educatius? A veure, i anem a veure, ja n'hi ha prou tant allò de dir, no, és que necessitem més mediadors, més psicòlegs... A veure, per favor, comencem a agafar el toro per les banyes d'una vegada. O sigui, si realment hi ha problemes de convivència, hi ha problemes d'agressions, hi ha problemes de fets violents, que no hi ha integració, a veure, si resulta que mira que s'ha intentat fer mediació, s'han intentat fer molt, molt bones paraules i fallen, i algú se li ha acudit que potser la possibilitat és que hi hagi gent policia a dintre, aviam, deixem-nos ja de paños calientes, i aquí tenim un problema realment greu. I alguna cosa podria dir... Jo tinc una filla que es dedica a l'ensenyament, no diria on. A veure, només m'ha fet pinzellades. Però quan et trobes un nen de 12 anys que va amb una navalla a l'escola, l'enganxen, truquen els pares, i li diu, ¿això danyo a alguien? I diu, no, pues entonces no passa nada. Però què voleu que us digui? Em sembla que potser... No, només potser una miqueta de raó pot haver-hi. Ara, sí que aleshores me'n vaig, com deia el Toni, que aquí algú s'hauria de plantejar el termini de dimitir, perquè és un tema que s'ha d'explicar molt més, ha d'haver-hi moltíssima més pedagogia de la que s'ha fet, i a partir d'aquí realment que hi hagi un acord. Però, i torno una mica al començament de lo que he dit, em consta que hi ha instituts en els quals els Mossos d'Esquadra es presenten dia sí dia també. A partir d'aquí, doncs, oi, potser que cadascú tregui les seves conclusions.
0: Són Mossos que van de paisà, també ho hem de dir, que no van d'uniforme. Marta.
3: Doncs a mi em sembla una miqueta una vergonya i una llàstima, no? Perquè al final, si estigués una miqueta millor l'educació pública, que és el que hauríem de fer un pensament de reforçar-la o de fer una reinversió, i hi hagués personal més preparat o tinguéssim el temps, l'espai, una ràtio més baixa per alumne i mestre, potser es podria, no caldrien els Mossos a les aules. Que si és l'única solució, doncs no sé, a mi és que no m'emociona el tema de la policia en un aula, en general, en absolut.
0: Seríeu partidaris, doncs, que el govern es replantegés de tirar endavant aquest projecte, donat, a més, el panorama actual?
2: De la manera com plantejat, sí. És evident, ho han de plantejar d'una manera més entenedora, i perquè, bueno, ja es veu que hi ha contradiccions entre ells, vull dir, és impresentable això de tota la manera que està ara, és evident.
0: El que passa és que si bé el govern diu que es fa en altres països de la COE, que també es fa en altres comunitats, potser caldria veure com ho fan altres llocs per saber com ha encaixat, no? Perquè si s'està fent i això està tirant endavant en altres llocs, bé, haurien de poder tenir informació de com està funcionant, ni que sigui com a referència. Però insisteixo, és un projecte que s'hauria de replantejar el govern, Agustí?
1: Totalment d'acord. Insisteixo, existeix una problemàtica, negar-ho jo crec que és absurd. Ara, a partir d'aquí, la forma d'intentar combatre o d'intentar reconduir tota la situació, em sembla que necessitem moltes més explicacions, molts més arguments, i si resulta que un d'ells pugui ser això, pues, bueno, que hi hagi un senyor que en lloc de ser, o sigui, un senyor policia que estigui en film, és que per una pel·lícula que vaig veure ahir a la nit, un policia que estigui allà dintre infiltrat i amb totes les comilles del món, per detectar totes aquestes situacions, a veure, no sé, és que depèn de cada institut. És que depèn de cada situació. Depèn de moltíssimes coses. I a més a més, un altre detall, perquè has insistit molt en el tema de que és una prova pilot.
0: Sí. És que
1: al final arriba un moment per dir, escolta, m'estàs parlant en sèrio? Una prova pilot? De debò? A veure, jo diria que per prendre aquesta situació s'ha tingut que fer tota una sèrie d'estudis, s'ha tingut que fer tota una sèrie de reunions, s'ha tingut que parlar moltíssima gent. No em pots venir ara a dir que és una prova pilot. No. I com molt bé has dit tu ara, si resulta que en altres comunitats o en altres països això existeix i m'agradaria saber els resultats que tenen, pues, a veure, potser anem per aquí.
0: Clar, ara que parlaves això de la pel·lícula, m'ha fet recordar la polèmica de les infiltracions policials en les assemblees de docents durant aquestes vagues, que m'imagino que això doncs, encara ha provocat més rebuig contra aquest projecte, no?, dels Mossos als centres educatius. No et sembla, Marta?
3: Sí, o sigui, tal com ho estàs explicant ara, potser el remei acaba generant més conflicte, no? En comptes d'entre els alumnes, entre docents i personal policial. No sé, a mi és que no em sembla una solució, i a més, si la notícia deia que estava frenat de moment aquest projecte, doncs estan a temps de no tirar-ho cap endavant, de donar-li una miqueta una volta, perquè al final, no sé, quan hem vist, no hem vist mai personal policial a les aules, no? Sembla una miqueta un estat marcial, això.
0: Home, la notícia deia, segons declaracions de la consellera d'Interior, que estava aturat, però després va sortir la portaveu del govern, Sílvia Paneque, a dir que això continuava segons el previst, quan jo diria que la majoria ja pensàvem que això havia quedat més que aparcat, sobretot per l'actual situació de les vagues, d'aquestes manifestacions i aquesta falta de consens a l'hora d'arribar a bon port les negociacions. Però vaja, que no sé quina serà la valoració que pugui fer el govern el mes de desembre, amb aquests 7 centres, si serà suficient la valoració com per tirar endavant aquest projecte a la resta de centres educatius, perquè aquesta era la idea. Ja veurem què és el que es farà. No sé si voleu aportar alguna reflexió més sobre el tema.
2: No.
1: A mi m'ha agradat el que la Marta ha dit que quasi ha dit un estat marcial, jo et diria quasi un estat policial. I no sé, no, és que no m'agrada. Quan preparava el programa m'ha vingut a la memòria, de 12 anys com tots que vam estar a l'escola, només una vegada es va presentar la policia i va ser perquè és que hi havia una amenaça de bomba. Res més.
0: No hi hauria examen aquell dia, no?
1: No, que va, i tirar-te 2 hores al pati jugant, oi, va ser espectacular. Però aleshores, quan comences, o com també heu dit, de que fins i tot dintre de les assemblees de mestres hi ha hagut policies infiltrats,
0: sí.
1: Ja està bien. ja
0: no
1: està.
0: No era una pel·lícula, com en el
1: No, no, per això t'ho dic, per això t'ho dic. O sigui, puc arribar a entendre en segons quines circumstàncies sí que pugui haver-hi aquestes infiltracions, que seria molt llarg d'explicar, no és el tema d'avui. Ja. Però, per Dios, en una reunió de mestres per un tema laboral.
0: Doncs, escolteu...
1: On estem arribant, per Dios?
0: Mira, fem tertúlies per parlar de totes aquestes qüestions que ens afecten a tots més o menys. Parlem d'un que segurament sí que ens afecta a una gran majoria. No sé si vosaltres acostumeu a agafar avions, ni que sigui un cop dos l'any. Sí?
3: S'intenta.
0: S'intenta,
1: alguno,
0: no?
1: Alguno.
0: S'intenta. Ho dic perquè la Unió Europea per fi sembla que ha acabat tancant aquesta reforma de la normativa, intentant deixar clares algunes coses, com per exemple el fet que obligarà les aerolínies a incloure el preu de la maleta de mà a l'inici de la reserva, perquè quedi clar i transparent que estem pagant per aquella maleta, que el viatger no s'emporti una sorpresa a última hora quan li surti la tarifa final. I en aquesta, la tarifa del bitllet haurà d'incloure precisament aquesta maleta. Però les aerolínies podran continuar cobrant per equipatge de mà. Aquesta és una de les qüestions que Espanya va votar en contra, però n'hi ha d'altres que segurament heu pogut veure les notícies. Jo no sé si penseu que amb aquesta normativa que encara ha de votar definitivament al Parlament Europeu i ratificar el Consell d'Europa, és una victòria per als consumidors o no? Perquè se suposa que això hauria d'anar en benefici dels consumidors. Què en penseu? El consumidor surt guanyant, les aerolínies canten victòria, perquè a més sembla que ja estan d'acord la patronal. Com ho veieu? Toni?
2: Doncs no ho sé, jo la veritat, crec que el consumidor surti guanyant, poques vegades hi surt en aquests temes, perquè clar, aquí, si hi ha aerolínies, hi ha una normativa europea entremig, vull dir... aquí que s'opina d'una altra manera, la veritat és que des de que ha sortit això no he tingut l'oportunitat de volar. Llavors, aleshores, quan vegi com s'enfoca de nou la cosa, podré tindre més elements de judici, però a mi em sembla que d'entrada, a favor al consumidor, jo crec que d'entrada no se n'hi fa cap, encara que sembli que per un cantó per l'altre se'n pugui fer.
0: O sigui, tu, quan tinguis proves...
2: Sí.
0: És a dir, quan et toqui a tu rebre
2: directament... Llavors diré, l'any passat va anar així, fa dos anys anava així, però ara, de moment, no sé com anirà. I jo, com que no crec a ningú d'aquests polítics, tant d'aquí com d'allà, vull dir que a l'hora de fer coses tothom té molta boca, però la veritat... fa el que pot i escombra cap a on creu convenient, per raons, per interessos econòmics, del que sigui, d'aerolínies, del que faci falta, la veritat és que no ho veig clar.
0: Ja. Com ho veus tu, Agustí?
1: Com a qüestió prèvia, Toni, com diuen aquell, me l'has deixat votant per rematar a porta. Que pleguin tots.
2: I tant.
1: Perquè és que, a veure, aquest és un d'aquells temes de que, a veure, quan un es posa a mirar-ho, allò, en fi, comences a gratar-te una mica al cap de, a veure, però quines ganes de complicar la vida a tothom, per una banda, i per altra banda també quina desregularització que arriba a haver-hi en tot aquest tema. Doncs mira, ara en els últims dos anys ja he agafat algun avió més, però m'havia tirat molts anys sense agafar-los. I aleshores, a veure, el cachondeo, perdona l'expressió, però la broma aquesta de que un equipatge de mà o la bossa que poses a sota del seient, jo he arribat a veure bosses que es posen a sota del seient, que si poses la bossa tu has de treure el seient, o directament les de posar al portaequipatges, o directament... O tot el tema aquest dels equipatges de mà va ser la forma civilina d'evitar-te de facturar la maleta. Con la qual, és que ha arribat un moment de que evidentment les aerolínies han fet el que han volgut, els consumidors també, I entre l'uno per l'altre, al final hi ha hagut el desgavell aquest. Que amb aquesta normativa, ara s'intenti posar una mica d'ordre, i, si, per exemple, el preu del bitllet, és que hi ha vegades que et trobes que és escandalós. Perquè trobes una oferta de que, mira, un vol allà on sigui, 40 euros, oi, perfecte, l'agafo. Sí, portarà aquí petxar demà, sí, ara són 70. Home, no fotis. No fotis, digue'm el començament,
0: no
1: després.
0: De fet, l'anunci sempre és des de...
1: Ja.
0: Tu entres i un cop ressegueixes tot el camí, el preu final és ben bé un altre.
1: Per això mateix. I aleshores, a veure, davant de tot aquest desgavell, home, si això posa una miqueta d'ordre, doncs ja benvingut sigui. Ara, jo em vaig venir de que la disbauxa seguirà igual, perquè hi ha el tema de l'equipatge de mà, que vete tu a saber aleshores quines tarifes posarà cada companyia. Després això del que va sota el seient deixa una mica la porta oberta, que alguns podran cobrar, uns altres no. No sé. Com tota normativa europea, és d'aquelles amb molt bones intencions, però que després el desgavell que arriben a ocasionar és tremendo.
0: Que queda la lliure interpretació tant del client com de l'aerolínia. I en cas de litigi ja sabem qui guanya.
1: Exacte.
0: Marta.
3: Sí, jo anava a dir que al final l'única diferència és que en comptes de portar-te l'ensurt del preu al final, a l'acabada de transacció te l'emportes des del principi. Si ja d'entrada dius, hòstia, esto me va a salir por un ojo, no? I vull afegir també que tu has dit que la patronal hi està d'acord. I normalment quan la patronal hi està d'acord, el consumidor no és qui surt beneficiat.
0: Clar, aquí està la qüestió també. Sí, és evident, és molt evident. Si estan contents, pues això vol dir que la banca no perd, no?
3: Exactament.
0: Però penseu que la maleta de mà hauria de considerar-se un dret bàsic del passatger, igual que el seient o la targeta d'embarcament?
3: Jo sempre aposto per la gratuïtat. O sigui, per mi això hauria de ser gratis, em sembla un abús.
1: Totalment d'acord.
3: O sigui, et cobren per transportar-te i tal, però la de mà, que de vegades només és el teu monedero i un llibre, i poca cosa més.
2: Un abús... Sí, d'acord, totalment d'acord.
0: Clar, el que passa és que és possible, no ho sé, interpreto que potser... A veure, sempre hi ha algun espavilat que es passa de la ratlla i vol fer passar un equipatge de mà pel que no és. I després acabem pagant justos per pecadors, no? Perquè un equipatge de mà és fàcil d'entendre. Però, clar, o ho delimitem exactament, o ho definim exactament perquè tothom ho tingui clar, perquè, si no, aquí cadascú pot fer de més i de menys. Agustí.
1: Correcte, és que acabes de donar el clau. O sigui, s'ha de definir molt bé què entenem per cadascun d'aquests equipatges. Mira, un dels últims viatges que vaig fer van enxampar un nen que volia, o sigui, com a equipatge de mà, entenent la motxilla aquella que pots posar sota el seient, exagero, és com si hagués posat una rulot allà plegada per després obrir-la i tenir la casa muntada. Clar, evidentment, quan li van dir, no, és que això no passa, el que va arribar a treure d'ella dintre, jo em pregunto com ho va aconseguir posar.
0: Sí.
1: I clar, i evidentment, això no va colar. Això és com a poc és una maleta de mà, per més motxilla que sigui.
0: Entre algunes de les... les reformes, de fet, mantenen el marge de 3 hores, per exemple, de retard, que donarà dret a compensació. El volien ampliar a 4, no, van dir, no, ho deixem en 3, ho mantenim. 3 hores de retard dona dret a compensació. Val. Però després tampoc no varien les indemnitzacions que estan entre els 250 i els 600 euros. Us semblen límits suficients, tant les 3 hores de retard com aquest marge entre els 250 i els 600? Molt ràpid, perquè estem ja en temps quasi...
2: Home, és molt discutible, perquè cada vol pot haver-hi un problema, pot haver-hi algun incident que marqui fora, vull dir, és molt discutible. Vull dir, si volen deixar-ho 3, que ho deixin, però no s'hauria dit-te.
0: Ja, depèn de com t'afecti allò, no? Perquè 3 hores de retard,
2: sí,
0: a lo millor et fa perdre una feina, un negoci, un...
2: Evidentment.
0: O el que sigui. Mm-hmm. Però vaja, no sé, alguna aportació molt ràpida, Marta o Agustí, tanquem.
3: Jo diria el mateix que acaben de dir, és a dir, no és el mateix que és que hi ha una, no sé, una tempesta brutal on tu voles i no pots volar en 2 hores. Jo, de fet, baixaria de 3 a 2, però mira, si ho han de deixar en 3, també, doncs, és prou raonable.
0: Bé, només cal que creuem els dits si heu d'agafar algun vol aquest estiu i que pugui girar rodó. Esperem que sigui així. Moltíssimes gràcies, Marta, Agustí i Toni. Que tingueu molt bona tarda i bon estiu.
2: A vosaltres, bona tarda.
1: Bona tarda a tots.
0: Adéu-siau.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Avui es compleixen 3 anys des que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per a les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Quan Xavier García Albiol va aixecar la vara d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els qui ho hauran de valorar. Albiol ha fet balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
4: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat el mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
3: Precisament un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre la Generalitat en va suspendre temporalment el planejament urbanístic per la falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'han endarrerit més del previst, però ha assegurat que passat l'estiu ja començaran a fer-se avenços. L'alcalde ha destacat l'inici de la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la seva alcaldia, alhora que ha assenyalat l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions. Els agents immobiliaris reivindiquen la necessitat de constituir un pacte transversal per abordar la problemàtica de l'habitatge. De fet, asseguren que l'àrea metropolitana de Barcelona pateix una pressió alta perquè l'oferta no és suficient, tot i que en l'actualitat el preu puja a un ritme més moderat. Des de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya i del Col·legi d'Apis de Barcelona han indicat que és l'administració qui té l'obligació de crear condicions adequades perquè els ciutadans puguin accedir a un habitatge digne. Consideren que les mesures que s'estan duent a terme, com els topalls del lloguer, tenen un resultat invers al desitjat i no facilitat en l'accés dels col·lectius més vulnerables. Els representants sindicals de la CGT i Comissions Obreres del grup La Pau lamenten els 8 acomiadaments que preveuen que patirà la cooperativa, una situació que es dona perquè l'empresa ha entrat en concurs de creditors i es preveu que sigui absorbida per Direxis. L'adquisició també tindria afectacions econòmiques encara pendents de resoldre, com per exemple les pagues dobles d'estiu i Nadal i el cobrament d'un plus del mes de setembre de 2025.

0: la tarda i 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts, de dimecres, i anem ara fins al Servei Català de Trànsit per saber quina és la situació aquesta hora de la tarda. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, pel que fa a volum de trànsit destacable, hem de parlar de l'autopista AP7 a la zona del Vallès, concretament entre Parets, la zona de Mollet, Santa Perpètua i Casa Arribant a Barberà del Vallès, on encara queda lentitud de maturades després d'un accident d'aquest matí, migdia, ara ja tot retirat, tots els vehicles oberts, però vaja, encara no acaba de fer net aquesta zona. De fet, hi ha intensitat, força intensitat en sentit contrari, la zona de Sant Cugat fins a Cerdanyola, en sentit, per tant, Girona, en aquesta mateixa autopista. A la resta de punts destacarem la C58 i la C33 amb lentitud i aturades les dues de Montcada, al nus de la Trinitat, i molt volum de trànsit a les dues rondes de Barcelona i en els dos sentits de Barça, mateix diferents trams de cues, com dèiem, a les dues i en els dos sentits de la Barça. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: I ara molta atenció si sou amants del vi. La cooperativa L'Olivera, amb vinyes a Can Calopa, Vallfogona de les Monges i el Parc Agrari de Sabadell, ha renovat l'etiquetatge del vi Arraona, que es cultiva precisament a Sabadell. Ho ha fet com a homenatge a tota la comarca i les noves ampolles ja es poden trobar en diferents equipaments. A falta de poder-lo tastar, anem a conèixer-lo a fons amb l'entrevista que li va fer la nostra companya Júlia Ramon a la responsable del celler i presidenta de l'entitat, la Clara Griera. Bona tarda.
1: El nou vi Arraona s'ha presentat al Museu d'Història de Sabadell amb representants de la cooperativa, com ara la seva presidenta i la responsable del celler, la Clara Griera. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com definiríeu en una paraula aquest nou vi?
2: Doncs és un vi contemporani i és un vi periurbà d'agricultura resilient.
1: Vale, i això què vol dir?
2: Doncs vol dir que, per una banda, és un vi fantàstic perquè l'elaboració i el producte, la matèria primera, són de molta qualitat i estan fets amb molt d'amor, però a més que té un simbolisme molt important cada ampolla d'aquest vi Arraona perquè estan elaborats al Parc Agrari de Sabadell, amb uns terrenys que estan rescatats d'aquesta urbanització i d'aquesta construcció, no?, de tot el que és les urbes, i que, per tant, posen al centre la vida, l'alimentació i la necessitat de gaudir d'un paisatge on també se'n pugui alimentar la població, no?
1: Després parlarem de l'ampolla, que al final també és important, no?, tot això. Però pel que fa al vi, com s'ha aconseguit, no?, aquest nou vi? Com s'ha aconseguit aquests adjectius que comentaves ara a l'inici, aquest nou gust?
2: Doncs amb molt d'esforç de moltes persones, no? Jo diria que aquí hi ha una sinergia bonica entre l'Ajuntament de Sabadell i la cooperativa L'Olivera, que portem més de 50 anys fent feina, treballant per posar l'agricultura i, sobretot, les persones al centre, amb un projecte cooperatiu d'iniciativa social, i un Ajuntament de Sabadell que ha sigut valent i ha volgut reivindicar i salvaguardar un espai agrícola en un entorn periurbà, en aquest rodal nostre vallesà, perquè a més jo coincideix que sóc de Sabadell, per tant me'l sento també molt meu, aquest rodal, i és una sort que les ciutats reivindiquin i donin valor a aquest espai agrícola, no?, que les envolta i que és necessari.
1: Com comentaves i com bé sabrà la gent que ens està escoltant, el Parc Agrari de Sabadell és com un oasis al mig de Sabadell i també de la comarca. És un dels pocs espais que hi ha de conreu i dedicat a l'agricultura. Llavors, com és, no?, cultivar vi en un espai tan singular com aquest?
2: Exacte, tu ho has dit, és com un oasi, no? I que trist que sigui un oasi en un espai on hi ha tants milers d'habitants que mengen tres cops al dia. Per tant, hem de posar...
1: I que beuen molt bé.
2: I que beuen vi, i per tant, i d'aquí reivindico també que el vi és un aliment, i és un aliment que ha estat durant molts anys a totes les taules de la cultura, sobretot mediterrània, no? Perquè la vinya és sobretot això, un cultiu extensament i treballadament a la Mediterrània. Des d'aquest espai, no?, d'agricultura posada al centre, està al mig de Sabadell, on un espai envoltat de Sabadell, de ciutat, d'edificis, amb aquest entorn agrícola, no?, tan bonic, tan verd, tan treballat, fa molta il·lusió, no?, amb aquesta muntanya al fons, no? La veritat que sí, que és un oasi, és un regal, és un privilegi i és una sort, i esperem que no sigui una illa i un oasi, sinó que això sigui una taca d'oli i que moltes ciutats, en molts entorns urbans, es reivindiqui i es vegi la necessitat de cultivar i de treballar la terra.
1: I com és treballar la terra aquí al Parc Agrari? És a dir, és més fàcil que en altres espais, com per exemple Vallbona de les Monges, que també tenia uns terrenys?
2: Doncs no, et diria que no és...
1: Al contrari, no?
2: Al contrari, hi ha molta pressió. Mira, hem estat molts anys patint molt pel senglar, que de fet aquí l'Ajuntament doncs va fer un cop de mà perquè va ballar la finca. Hem patit molt també per robatoris, per furts, també per un aïllament. El fet de no estar envoltat d'agricultura, d'agricultors, de pagesos, de cultura pagesa, fa que també les teves tasques també siguin més complicades, no? Per tant, en qualsevol ofici, treballar de forma aïllada del que són els teus contactes, les teves xarxes, sempre ho fa una mica més difícil, no? I és més aviat un entorn a nivell urbà, un entorn més aviat hostil, no? Per tant, el sol fet d'haver de passar un tractor, doncs a vegades és una dificultat, perquè nosaltres on tenim finca i on treballem més terra és justament a Vallbona i justament també a Can Calop, a Barcelona, però queda lluny de lo que és el Parc Agrari de Sabadell, no? Per tant, qualsevol desplaçament de maquinària, tots els desplaçaments de personal, són express, no? I per tant això dificulta i eleva els costos d'això. Per això és imprescindible que hi hagi una col·laboració en aquest sentit público-privada, no?
1: Com ha estat aquesta col·laboració público-privada amb l'Ajuntament? És a dir, qui s'ha encarregat de què, no?
2: Mira, aquí el paper més clau el té la Dolors Llonch, la persona que ha presidit la cooperativa i que ha tirat endavant el projecte de Can Calopa de Dalt durant més de 15 anys. Ella va ser la persona que amb l'Ajuntament de Sabadell va establir aquests primers contactes i van començar a fer el que es deia Vinyes de Sabadell. Era el primer vi de Sabadell, que sortia, doncs era 2013-2014, si no m'equivoco, i l'etiqueta mateix tot era producte d'imaginació, d'experimentació, no? I al llarg dels anys i d'aquest primer contacte de la Dolors, i no aquest primer, sinó que durant el contacte de molt temps que ella va anar treballant amb l'Ajuntament, establint aquest diàleg i aquestes necessitats per part nostra i el que esperava també l'Ajuntament per part seva, doncs ha nascut aquest producte, no? Per tant, jo diria imprescindible el paper de la Dolors Llong, imprescindible la bona voluntat i l'entesa amb l'Ajuntament de Sabadell, i també doncs que en el seu moment doncs hi va haver doncs una aposta política perquè el Parc Agrari doncs fos un espai més treballat, no?
1: Imagino que això encara serà un mèrit afegit en el que comentaves abans, aquesta dificultat a l'hora de conrear aquí el Parc Agrari, perquè al final doncs, és un terreny aïllat, no?, del seu sector, per dir-ho així, i també heu tingut molts problemes com altres territoris, amb el tema del senglar, amb el tema dels furs, però al final aquest vi s'ha consolidat aquí a Sabadell i a tot el Vallès, vull dir, el vi Arraona és conegut, és marca de la casa, no?, i al final estem presentant aquí aquest nou vi, però ja en porteu uns quants, vull dir que al final és tota una evolució i una consolidació al respecte.
2: Exacte, jo diria que el que passa avui aquí és justament el que has dit tu, una consolidació d'aquest projecte i una passa més en el sentit que hem fet nostra ja aquesta marca. Per mi això és un punt d'inflexió, o sigui, la marca Raona ja l'hem integrat absolutament tant en les feines de camp com en les feines d'elaboració i de presentació, que és el que venim a fer avui, d'una nova etiqueta i d'una nova imatge, que ja està absolutament integrada en el nostre ecosistema Vallbona, Olivera, Can Calopa, no? És a dir, amb aquestes potes vàries que té l'Olivera, doncs ja hi incluïm aquest projecte perquè ens l'hem fet nostre, no? I per mi aquest seria el punt d'inflexió més important.
1: Ara sí, comentem aquesta renovació de la marca Raona. Aquest nou vi ve per una ambició d'anar a més o bé pot ser per la necessitat d'un canvi, de volem canviar, volem adaptar-nos als nous hàbits, als nous gustos de la societat. A què es deu aquest canvi?
2: Jo diria que és un canvi, o diria que més que un canvi és la consolidació i és també un model de transició, no? D'un producte més aviat experimental, de col·laboració, de sinergies, a un producte, com has dit, consolidat, un producte amb un arrelament ja dintre el que és la gastronomia local, en un arrelament també per certes botigues, certs indrets d'aquí de Sabadell que ja se l'han fet seu també, i és també el que té, un arrelament en imatge i també en producte acabat. O sigui, quan obres una ampolla de Raona, a dia d'avui saps què hi haurà dins. Si ja tu ja n'esperes un resultat, una elaboració, unes característiques organolèptiques, és a dir, és un procés que va a més en el sentit de professionalització, d'internalització i sobretot això, no?, de que ens creiem cada vegada més i que avui justament volem presentar aquest vi perquè la ciutadania de Sabadell encara se'l faci més seu, no? Tant com nosaltres ens l'hem interioritzat en el projecte, volem que Sabadell, sobretot, el reivindiqui com un producte propi, no? I ens faria molta il·lusió que això fos així. Per això també som avui aquí, per reivindicar la necessitat que la població de Sabadell, la gent de Sabadell, i sobretot la gent del Vallès també, que de fet el nostre canvi d'imatge també passa per aquí, que la gent del Vallès el reivindiqui com un producte d'agricultura periurbana, d'agricultura social i de molta qualitat.
1: Això és ràdio, per tant, ara mateix tothom que ens estigui escoltant no es podrà imaginar amb les paraules que ens estàs expressant. Per tant, anem a descriure una mica com és aquesta nova etiqueta, com és aquesta botella, no? Una mica cap a on van aquests colors, aquestes imatges, aquestes formes del nou vi Arraona.
2: Doncs mira, les noves imatges, jo diria que el més característic de tot és una foto extreta del Museu d'Història de Sabadell, de la mà d'una persona que a més m'estimo molt, que és una cosina meva que hi treballa, la Montse Sauquet, i ella em va ajudar a extreure a través del dissenyador de l'etiqueta, el Dani Ayuso, que avui serà aquí per presentar-nos una mica aquest briefing i aquest estudi, no?, que ha fet tota aquesta imatge, per extreure una mica quin era aquest element més característic del Vallès, d'aquesta agricultura periurbana, i no podia ser d'una altra manera que hi aparegués Sant Llorenç, que hi aparegués la Mola a la nostra muntanya, no?, o un dels nostres emblemes, se'ns acudien moltes imatges lligades a la ciutat de Sabadell, però que tinguessin en compte paisatge, que tinguessin en compte, no?, aquesta característica agroforestal, que integrés aquest paisatge vallesà en el seu conjunt, no se'ns en acudia cap altre que no fos la Mola. I, per tant, aquesta etiqueta, i també seguint una mica el fil del Vinyes de Barcelona, que on juga un paper important la fotografia, és justament una fotografia molt antiga de la Mola, de la muntanya de la Mola de Sant Llorenç.
1: Aquesta expansió cap al Vallès que comentaves ara és perquè també heu trobat cada vegada més clients o més proveïdors de la comarca, més enllà de Sabadell, és a dir, que s'ha anat expandint?
2: De fet, el que deies tu abans, és un vi que és veritat que cada vegada més la gent el coneix, que cada està en més cartes, cada vegada està en més botigues, però sí que és veritat que hi ha altres projectes, no?, al Vallès que van sortint i que ens fa il·lusió acompanyar també amb alguns d'ells, com amb una persona que havia estat a l'Olivera també, doncs han anat sortint projectes també al Vallès, encara pocs, malauradament, perquè és veritat que qualsevol projecte productiu lligat a la matèria primera i a la vinya requereix d'inversió, requereix de molts esforços i que a dia d'avui costa, perquè, com et deia, no és una zona, històricament sí que ho era, però avui no és una zona on predomini el vi i, per tant, és difícil de fer-s'hi un lloc, no? I tampoc hi ha terra cultivable, no? Per tant, molts afegits.
1: En la presentació d'aquí al Museu d'Història veig conto 6 botelles, però quantes en teniu en total al celler?
2: No, en total n'hem fet 2.000 més o menys de blanc i unes 2.300 de vi negre. Per tant, són una tirada. En realitat és una elaboració petita, és una elaboració petitota, però això al final és el de menys, no? És el simbolisme de fer un vi de ciutat, un vi de Sabadell. I tot i ser petita, cada any és més gran, eh? Vull dir que aquí també hem de reivindicar la feina que hem fet a la vinya, no?, intentant adreçar els ceps, hem posat una mica de regla, l'Ajuntament ha instal·lat una mica de recte suport, no?, i amb tot això l'esforç és que aquesta feina que es fa al camp també es tradueixi en més raïm, no?, i més vi al final, per vendre i per ensenyar i per tastar.
1: Clar, al final aquest augment de la producció crec que també ve donat per aquest augment, no?, en l'ús o en la popularització del vi. Vull dir, al final, en els darrers anys, cada vegada s'ha popularitzat més i cada vegada ha arribat inclús a més públics, no?
2: Sí, el que passa que és veritat que estem limitats, eh? És a dir, pel número d'hectàrees que tenim, que hi ha molt poquetes, estem molt limitats en quantitat. Vull dir que no podem, és un producte que mai serà un producte de massa, sí, ho tenim claríssim, però no és necessari. O sigui, nosaltres el que volem és que reivindicar aquest espai agrícola i que no només l'olivera, sinó que hi hagi molts projectes, moltes persones que puguin fer agricultura, que puguin produir aliments en parcs agraris i en entorns de les ciutats i a tot arreu, no? Perquè a dia d'avui l'ofici de pagès està absolutament en decaiguda, no?, en declivi, i per tant el que volem és que hi hagi molta més gent que faci vins a molts llocs, però no només vins, sinó altres aliments, i sobretot aquests espais agrícoles pulmons que envolten les ciutats, doncs tinguin sentit i puguin fer viables tasques com la nostra.
1: Ja només em queda preguntar-te per on aconseguir aquest vi, la gent que ens estigui escoltant.
2: Doncs mira, ara mateix aquí a Sabadell hi és en alguns establiments. Em consta que el Malapell hi és. Ens costa el restaurant Rauxa, que avui de fet ens acompanyen i ens fa molta il·lusió que ens han preparat una tapeta per cada un dels vins, el tenen a la seva carta. I sé que hi ha altres establiments, però em sap greu perquè no me'ls conec tots, així que poden venir a Can Calopa de Dalt, poden venir a Vallbona i poden fer compra online també. Perquè és on també podem distribuir nosaltres mateixes.
1: Doncs Clara Griera, presidenta de l'Olivera i també doncs responsable del celler, moltes gràcies per haver-nos atès.
2: Merci a tu, gràcies.

0: i l'Ivan Cruz són tres amics. A banda de ser col·legues, però són els socis i chefs del restaurant L'Esmolet, el seu primer projecte en solitari que va veure la llum fa poc més d'un any. Tot i poder presumir de currículums molt notables, fa la sensació que aquesta és la cuina que més s'han estimat mai. Els tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb el Pedro Cárdenas, l'Albert Reverter i l'Ivan Cruz, chefs de L'Esmolet. Què tal, nois? Bona tarda.
2: Hola, hola, bona tarda, què tal?
1: Bé, comencem pel principi, em remunto una mica enrere. Fa quant que us coneixeu?
2: Doncs amb en Pedro ens coneixem des del 2010, que ens vam conèixer a l'escola de cuina allà al CET, a Barcelona, i amb l'Ivan des del 2014, a la primera feina laborable al Dry Martini.
3: Jo sí que amb l'Ivan em vaig conèixer el 2015, i l'Albert ja el coneixia, i llavors doncs, hem estat units, o l'Ivan amb l'Albert, o jo amb l'Albert, o jo amb l'Ivan, i fins al dia d'avui.
1: Clar, és el que us anava a dir, que tot i ser col·legues des de fa anys, imagino que cadascú ha seguit el seu camí, tot i a vegades anar coincidint a algunes cuines. Què heu fet cadascú de vosaltres abans d'obrir L'Esmolet?
4: Bueno, jo vaig començar molt aviat, amb 14 anys, a treballar a Empúria Brava. Bueno, feia de rentaplats i bueno, el món d'aquesta la cuina m'ha agradat molt i des d'allà pues, vaig començar a estudiar, vaig fer 5 anys d'estudis a l'escola de cuina al carrer Montaner. I després pues, des de fa pues, molt de temps a cuines des de més senzilles hasta estrelles Michelin.
1: Ostres.
4: Sí. Al Via Veneto vaig estar molts anys, amb una estrella Michelin, a la Sarte, amb Martí Medasategui, al celler de Can Roca, al restaurant La Dama...
1: Bon currículum.
4: I res, molt bé.
1: Tu, Pedro, què has fet?
3: Bueno, jo, si em remunto amb darrere, potser no estic al nivell de l'Ivan, però sí que he passat per molt bones cuines, com el Mandrin, quan ho portava l'Àngel León, vaig estar a la Boscana, també... vam estar al Sofia Aviso, al Gastronòmic, i vam guanyar un sol. Ara L'Esmolet, que és el millor, òbviament. també va sortir una feina molt diferent a el que estava fent, que era, va ser xef del Gerard Piqué.
1: Ostres.
3: Durant 4 anys, i va ser una anècdota espectacular. Superbona gent.
1: Què tal l'experiència?
3: Molt bona, molt bona. Sí? Una persona increïble i superfamiliar. I res, a partir d'aquí aprenem molt i fins al dia d'avui.
2: Doncs jo també una miqueta com en Pedro, i vaig estar... també amb restaurants gastronòmics amb estrella Michelin, vaig estar a Bilbao, que es deia Nerua, també vaig estar amb en Carles Gaig, aquí a Barcelona, amb el celler Can Roca, i llavors després laboralment, doncs allà al Dry Martini, al Casa Leopoldo, que està amb els tres, després a la Torre del Tamar, i llavors vaig fer una pausa de Barcelona i me'n vaig anar a Filipines durant 3 anys, que també va ser, doncs, una miqueta com lo d'en Pedro amb en Piqué, doncs una experiència diferent a fora, sí. I llavors ja després quan vaig tornar amb el Xavier Pellicer i llavors el Maleducat també una etapa corteta i llavors ja doncs, a L'Esmolet
1: com diu el Pedro, el millor de tots.
2: Sí, sens dubte. Els altres han ajudat a que creixem, però aquest sens dubte és...
1: No, pel que expliqueu, tots tres heu viscut experiències brutals arreu on heu estat, ja sigui a restaurants o a cases o a l'estranger. De tot el que heu après, què creieu que és el més útil i què és el que més us ha sorprès, el que no us esperàveu trobar en una cuina o en una casa o com vas estar a Filipines?
2: Bueno, doncs jo el que podria veure de Filipines és una miqueta la manera o la cultura de treballar, que és molt diferent a la que tenim aquí. Ells allà són com... més tranquils, o sigui, no viuen tan preocupats o tan com estressats, una miqueta com vivim aquí, no? Ho has de fer bé, allà ho fan perquè els agrada i s'ho passen bé, però la cultura de treballar és el que em va sobtar

0: mateix, no? Perquè jo vinc d'una manera de treballar, de sobretot d'aquests restaurants bons, clar, amb estrelles Michelin, la dinàmica, la sempre fer-ho igual, i ells allà és una miqueta, pues, diferent. Van a treballar, pues, un dia t'arriben tard i no passa res...
1: Una mica més caòtic, potser.
0: Però per ells no. Jo ho veia molt caòtic perquè pensava, jolín, si comencem a les 9 i són les 9:30 i estic jo i un altre i després... I dius, ostres, i allà, aquí no pot passar això. I allà era normal arribar 30 minuts tard. I al final, fins que no t'acostumes a unes certes coses, tampoc no pots anar allà cridant a la gent, clar, clar, clar, perquè al final pues, és la seva cultura. Tampoc sí, sí, no pots instaurar la teva cultura a la seva.
1: Clar. Llavors... Tenen un ordre dins del seu caos, podem
0: sí,
1: dir.
0: Sí, sí, sí. Per ells és... està bé, però també és molt bona gent, els t'escolten, volen aprendre perquè al final ets de fora, i això els hi pica molt la curiositat també, sí, de com vius tu aquí, com fas les coses,
1: sí, sí, sí.
0: I això també m'agradava, també m'agradava.
1: I per vosaltres?
2: El més útil, potser el més útil que he après són les ganes que tingui cadascú en fer les coses i en aprendre, perquè si un no pren les ganes o no les té, no arribarà mai a cap lloc, és així.
3: Bueno, jo conèixer molta gent, perquè al final la cuina el que té és que coneixes a molta gent, cadascú fa el que ha après en altres llocs i al final, pues, hòstia, te deixes una recepta, li deixes una altra, ells te deixen a tu i això està xulo.
1: Les relacions humanes
3: sí,
1: es poden
3: sí, sí,
1: fer dins una cuina.
2: I trobes gent molt divertida, eh?
3: Sí, perquè al final...
1: Hi ha de tot, no imagino que el món de...
3: Al final passem moltes hores a la cuina.
1: Sí, sí.
3: I llavors això fa una miqueta també sí, de pinya i al final ja veus en qui vols estar i en qui no vols estar.
2: Gairebé és una segona família, perquè passes sí, sí, moltes hores, passem moltes hores al dia junts.
1: Clar.
2: I sempre ens diem pues, lo bo i lo dolent. I, bueno,
1: sí.
2: És
1: fet,
2: una segona mira, família política.
1: La pregunta la tenia preparada per més endavant, però ara que surt el tema, com és la convivència entre vosaltres? Vull dir, fins a quin punt és important? Doncs això que dieu, conviure bé amb la gent que treballeu no, moltes
2: si,
1: hores.
2: Si la convivència no fos bona, no estaríem on
1: aquí,
2: estem, això està clar.
1: Clar,
2: això
1: clar,
2: està clar. I tu no et veus un restaurant amb gent que no coneixes. O sigui, és el nostre punt fort, que feia molts anys que ens coneixien i, clar, aquí teníem clar que els tres anàvem a una.
1: Sí,
2: que funcionaria.
1: Sí, sí.
2: Ho teníem superclar en aquest aspecte.
1: Fa quan que vau començar a pensar en aquest projecte amb l'Esmolet i per què?
3: És que l'Esmolet va sorgir molt, molt espontani. Estàvem un dia en un restaurant a l'Albert i jo junts, treballant, i estàvem parlant, hòstia, el meu pare ha anat, bueno, el seu pare, ha anat a veure un local aquí a Badalona, bueno, m'ha engrescat i hem anat a veure'l i tal, i bueno, el pare seu va trucar, després l'Albert també, i va sortir, però així com que no volia res la cosa.
1: Com que no vol la cosa,
3: sí,
1: no?
3: I de seguida, pues, van trucar al Pedro, vam anar a veure primer l'Albert i jo, després van anar al Pedro també, i era com un somni, que dius, hòstia, quan veus aquell espai i veus aquesta cuina i que tu pots estar aquí i pots dir, hòstia, aquí podem fer algo xulo.
1: Algo que us sentiu propi, vosaltres.
3: Sí. I, bueno, va ser molt ràpid.
1: Just l'1 de maig, fa un any que va obrir l'Esmolet. Com valoreu aquests primers mesos?
0: La veritat que molt positius, o sigui, molt, molt contents de la rebuda que hem tingut, perquè al final jo sí que sóc de Badalona, però mai havia treballat a Badalona.
1: Hosti,
0: sempre
1: sí,
0: havia treballat a Barcelona i ells també, i llavors jo no sabia laboralment el món com estaven allà, no? Al final sí que doncs, els caps de setmana o anaves a la Rambla, però lluny d'això tampoc no sabies com anava el funcionament de quines hores va la gent o si la gent al migdia, com que molta gent treballa a Barcelona, com estaran els migdies aquí. Llavors era algú que era nou per nosaltres.
1: I tampoc us coneixien.
0: Correcte. Clar, a mi sí, he tingut potser aquesta sort de que jo doncs, a Badalona he fet moltes coses, tant d'esport com a l'escola, com l'esplai, i al final doncs, això ha ajudat molt al principi a que gent que coneixia doncs, vingués, i aquesta gent és venint amb altra gent, però igualment sempre hi havia aquella por de com serà Badalona... quan obres un restaurant.
1: Sí, sí, sí.
0: A Barcelona doncs, potser sí que coneixíem més a quina zona pots ficar quin tipus de restaurant, però a Badalona doncs, era aquesta línia de dir, hòstia, vindrà gent, no vindrà gent, o vindrà la gent que conec i després ja no vindran. Llavors, bueno, era aquest nervi, però l'espai vam veure que era molt guai i jo crec que això ens va donar, no?, una energia de dir, hòstia, doncs, aquí potser es faran coses xules.
1: Us esperàveu que tinguéssiu aquest sentiment un any després d'obrir, de que hagués sortit tot doncs tan bé?
3: No. La veritat és que estem molt contents,
1: sí,
3: però ha anat molt millor del que esperàvem. La veritat és que no sé si és per l'Albert...
2: O perquè tens una mentalitat supernegativa. Sí, clar. Sempre però... parlem de por, és que està ja, clar. És que clar, quan apostes amb els teus calés, i si surt malament?
1: I a més és el nostre primer projecte en solitari.
2: Sí, totalment, totalment. Sí. Sabíem que culinàriament no fallaríem, perquè ens agrada fer això. No sabem fer una altra cosa.
1: I a més teniu els
2: cuinar.
1: Coneixements. Tot sí, arreu on heu estat...
2: Portem molts anys i hem mamat molta cuina, i hem mamat molta cuina de l'Ivan, i saps? Anem a un puc fix els tres. Per això no teníem por, però clar, si no ve la gent, clar. I si pensen que és car, i si pensen que tal...
3: Sí, que no està bo.
2: No està bo, que tal, clar.
1: A l'Esmolet, precisament ara parlant del menjar, oferiu un menú del dia, a banda també de la carta, on podem trobar plats per picar, peix, carn, arrossos... En què us heu inspirat a l'hora d'elaborar la carta?
2: Bé, ens hem inspirat una mica en la cuina catalana, que és la cuina que més dominem nosaltres. Mm. Sí que és veritat que fem un menú, perquè tenim que arribar també a tots els públics, i després també oferim un plat de suggeriments, que cada dia algú ve inspirat i diu, pues mira, ara vull fer això, ara vull fer allò, ara he anat amb la moto i he pensat què faré això.
1: Cada dia trobem alguna cosa diferent.
2: Sí, perquè ens agrada també pues, fer coses diferents, que també cansa fer sempre el mateix.
1: Sí.
0: Sí, perquè la gent que repeteixi, que quan vingui, vegi coses noves. Perquè al principi jo, que estava més a fora, perquè era el que coneixia la gent, pues, en dos mesos hi havia gent que et feia la broma de, bueno, ara ja sóc un client VIP, que he vingut tres vegades, i llavors jo li feia la broma, hòstia, pues... Ara n'hi ha hagut un que ja ha vingut quatre, hauràs de tu. I els agradava perquè veien que quan tornaven, ostres, avui provaré això, que és diferent. Sí. I és una carta que s'agraeix, jo crec, perquè cada cop que vens pots provar moltes coses, saps?
1: Mm. Per tant, no és una carta tancada, vull dir, depèn de la temporada del producte que tingueu, aneu introduint.
2: Sí.
1: I vosaltres, com a xefs, quins són els plats que més gaudiu cuinant?
0: Els de xup-xup. Sí? Els guisats. Al final, els que necessiten temps, els que al final a casa no pots fer perquè no en tens tant, però que els disfrutes quan estàs a la cuina i...
2: Ens qualifiquem amb una cuina sense pressa. Aquí està el carinyo.
1: Clar.
2: Aquí està la mà.
1: Sí.
2: Saps?
1: I aquest també és un bon ganxo perquè la gent repeteixi perquè vegi que hi ha hores de
2: pena. Sí, i perquè és el nostre punt fort, també. Tenim que fomentar el nostre punt fort.
1: Sí. I aquests són els plats que tenen més sortida a la carta?
2: Sí que és veritat que és molt diferent, depèn de la temporada de l'any, perquè clar, a l'estiu pues, la gent no té tantes ganes de menjar una cua de vaca o una
1: cosa calenta,
2: però sí que és veritat que hi ha plats que són inamovibles, com els guisats, en aquest cas.
1: Dóna la casualitat que en aquest mateix programa hem entrevistat els responsables de la Vall de Betlem, que vosaltres teniu vins a la carta.
2: Sí.
1: I a més també teniu gelats de cansoler, patates coromines... Hi havia una intenció clara per apostar per una cuina on Badalona s'hi pogués sentir identificada?
0: Bueno, era un dels punts també importants, perquè jo crec que això també a la gent li agrada. Llavors, a la gent li agrada fer ciutat, anar a un restaurant i que hi hagin coses de la ciutat. Al final no fa falta anar tant a l'altra punta del món per agafar una cosa quan la pots tenir aquí. I amb la cuina que tenim, doncs jo crec que al final és una cuina molt rica i que... Si ho tenim aquí, ho hem d'aprofitar.
2: Sí, tant. No fa falta anar allà, si tenim aquí.
1: Clar. Sí. Vosaltres dos, sense conèixer tant Badalona a fons com l'Albert, us ha sorprès la ciutat durant aquests primers mesos?
3: Bueno, jo soc d'aquí de Montgat, tampoc...
1: Vale.
3: I a Badalona sí que...
1: Veïns, pràcticament.
3: A mi m'ha sorprès l'acollida que ha tingut a l'Esmolet. Però, clar, jo no he anat a menjar moltes vegades a l'Esmolet ni a sopar. Ai, a l'Esmolet, perdó.
2: L'Esmolet, ninguna.
1: seria estrany que haguessis sopat moltes vegades. No?
2: Quin va cotinar, xef?
3: Però sí que és veritat que el que diu el client, o el que rebem dels clients, és que necessitava a Badalona un restaurant també que doni un altre enfoc i una altra cuina i una altra forma de fer el menjar o el dinar o el sopar. I això també està bé, perquè quan venen allà els clients i et diuen hòstia, és que ho feu molt bé i feia falta això, o hòstia, és que... O sigui, això ens agrada, als tres.
2: Sí,
1: clar.
3: I això t'omple, com a cuiner i com a professional, pues que, hòstia, que valorin el treball que estàs fent, pues està molt bé.
2: És el millor que em poden.
3: I a Barcelona també és veritat que no érem com els dueños del restaurant, però, hòstia, a Barcelona jo no veia... aquesta tensió que, hòstia, que ho fas molt bé o que estem molt contents. A Badalona sí.
2: tenim el feedback aquest que també pues, sortim a fora i tenim, parlem amb la gent i que et diuen aquestes coses, ostres, a mi m'omple d'orgull. No sé, que et diuen que ho fem superbé, sí, sí, sí, que feia falta coses així a Badalona.
1: Quan reconeixen pues, la teva feina és
2: sí,
1: de les
2: sí, totalment. Coses. I més si és teu, clar. Saps?
1: Pedro, Albert, Ivan, abans d'acabar sempre que entrevisto a chefs o a restauradors, faig la mateixa pregunta, que és quan un client surti per la porta de l'Esmolet, en el cas, en el vostre cas del vostre restaurant, què us agradaria que recordés?
2: Que tornés.
1: Això és primordial.
3: Jo crec que es té que quedar amb més. Que quan és surti bona. D'allà digui, hòstia, vull tornar. I això és el millor que... Sí. Com a restaurador o com a professional, que et diguin això de...
0: Tornaré perquè m'he quedat amb sí. ganes de provar aquest plat. Aquest plat sí, aquest
3: això
0: plat.
3: És el millor. Sí,
2: molts cops em diuen, ostres, aquest guisat és com el que feia la meva mare. Que et diguin això? És, sí, sí. És impossible superar la cuina de la mare de cadascú. És impossible. Ni Ferran Adrià, això ho fa. Sí. Que et diguin això és el més bonic que hi ha.
1: I que transmetin la confiança de que la resta de plats també ho trobaran.
2: Clar, nosaltres creiem que sí.
1: Sí,
2: clar.
1: Sí, home, si ho diuen és per però... provar.
0: Sí, no, perquè alguna vegada ho havien dit, no? De, ostres, he provat aquests, però estic segur que si provo els altres, estaran com aquests.
2: Tot el que fem està molt pensat, no? No fem les coses per fer, o sigui, fem una prova, provem un, provem l'altre, tornem a fer, i està tot supermeditat.
1: Doncs tant de bo tota aquesta gent que marxa del restaurant, un cop havent dinat o sopat, tingui aquestes ganes de tornar-hi i acabi tornant i segur que la cosa va superbé i el projecte tira endavant. Pedro Cárdenas, Albert Reverter i Ivan Cruz, chefs de l'Esmolet, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
2: Gràcies
0: a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
3: Bona tarda, l'Ajuntament.

Un dia com avui del 2008 es publicava Viva la vida, el quart àlbum d'estudi de Coldplay, que per a molts s'ha popularitzat a partir de 2009 en la celebració del sextet aconseguit pel Barça de Guardiola, i s'ha convertit en un dels himnes que ha acompanyat moltes de les celebracions esportives d'aquest país. Per tant, recuperem i recordem aquest Viva la vida.

Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

Els alumnes de batxillerat ja han fet la selectivitat. Els universitaris són a les portes dels exàmens finals i aquest divendres s'acaba el curs escolar per a molts infants d'infantil i primària. Les vacances d'estiu són a punt d'arribar, també per a aquells treballadors que marxen al mes de juny, i en la secció d'avui us recomanarem llibres curts, d'aquests que pots dur a la bossa, de la piscina o de la platja. I ho farem amb la Mireia Sanz.

0: L'aire a vegades ens falta, amb aquesta calor. Per tant, aquesta cançó ens encaixa avui molt bé. Avui, amb la peça, li hem demanat a l'Anna Ginastasi ens ajuda a trobar la lectura ideal per l'estiu. Que aquí havia, jo per mi hi ha un debat. Anna, bon dia, eh?
1: Bon dia, bon dia.
0: L'Anna de Malapesa. Per mi hi ha un debat, que és... a vegades a l'estiu busques aquells totxos que durant l'any no llegeixes, uh-huh, o busques aquell llibre curt que sigui fàcil de portar tot arreu, a la platja, de viatge... I crec que avui, per les mites que veig, sí, hem anat a la versió curta, no?
1: Hem anat a la versió curta perquè ens demanen bastant versions curtes, la gent, eh? No et pensis que ens demanen gaire totxos. Jo crec que el totxo ja el tens a casa, ja tens aquell llibre del teu avi que et va deixar, que són els assajos de Montaigne del segle XVIII, no? I venen bastant la gent a buscar llibres curts. Ara, si voleu la següent sessió, la fem de totxos per l'estiu i així està tothom content.
0: No, fem els curts, va.
1: Fem els curts. A veure, hi ha una secció aquí, com veuràs també per les portades de Muntanyeta, vale? I després altres coses, perquè no m'oblido tampoc de la gent de la platja, encara que jo sigui de muntanya 100%.
0: Jo soc de platja, per tant, vale? Ja em va bé que em triïs la platja.
1: Vale,
0: va.
1: Primer comencem per la muntanya,
0: va,
1: i després...
0: Comencem per la muntanya, vale? I després ens suquem.
1: Després per tu. A veure, el primer llibre, bueno, us porto els llibres de l'altre editorial, que bueno, a mi m'encanta, i sempre fa llibres molt assequibles, tant a nivell d'estil com a nivell de llargada. En concret, hi ha un que és molt més curt que l'altre, que es diu Si una tarda de juliol, un borinot, que només pel titular és un llibre d'estiu, i aquest llibre és preciós. És, el protagonista és un noi que no va conèixer el seu avi, perquè estava a la guerra civil, i sempre s'ha preguntat per aquesta figura que sent que li falta, no? Llavors, sense fer gaires spoilers, acaba arribant un home que coneix la seva àvia al poble i ella es pensa que és el seu avi tota l'estona. I bé, no puc dir el final, però diguéssim que la reflexió és una mica que és igual si és el teu avi o no, sinó...
0: Important és el vincle que estableixis,
1: el vincle, no? Que estableixis, o quins referents tens tu, què t'ajuda emocionalment, el que t'imagines també t'ajuda emocionalment, no? A vegades no cal que sigui una persona real, potser. Mm-hmm. I és molt bonic. A més, ell està en plena joventut, al poble, a l'estiu, amb els amors, els desamors...
0: Que llavors, sí. És d'aquests que té un punt de reflexió, però que deu ser lectura fàcil, no?
1: És molt fàcil, però molt profund i molt intens, llavors... Ens encanta, és un 10.
0: I tant,
1: és un 10.
0: Molt bé, perfecte.
1: No pesa gens, per la platja, per la muntanya,
0: no, ideal,
1: pel
0: ideal.
1: Riu. Sí. Llavors, l'altre és un que ha sortit ara al maig, que va ser el Premi Documenta, que es diu Seràs la vall, de la Irene Rubio, i aquest llibre és, perquè ens entenguem, Irene Solà, Núria Benditxo, és Només terra, només pluja, només fang, és aquest estil. Uh-huh. Ja saps que jo em desfaig per aquests llibres. Llavors, si algú és com jo... podeu venir a buscar aquest llibre, i justament ens va fer molta gràcia perquè és la història d'això de la Vallseca i de les dones que hi viuen, vale? I diu, és la vida de les mala peça.
0: Home!
1: Que són dures com les roques i tossudes com les males herbes. Llavors, això ens va encantar, llavors ara és el nostre llibre
0: Home.
1: De capçalera.
0: El teniu allà!
1: Exacte.
0: Emmarcat a la llibreria.
1: Sí, sí, sí, una mica de thriller rural, també per passar l'estiu al riu, fantàstic.
0: Molt bé.
1: Llavors... No vingueu al poble a reposar, aquí ens anem una mica, no d'anar a la narrativa, tampoc és assaig, és una cosa una mica entremig, vale? Però cada capítol explica de forma, amb bon estil literari, diferents casos de pobles, d'indrets que gentrifiquen, que es transformen perquè la gent hi va a passar els estius, perquè cada vegada hi ha més un èxode urbà, no? A diferència del que havia passat, que hi havia hagut un gran èxode rural, sembla com que està una mica tornant a canviar això, i és una reflexió sobre tot això. És un llibre molt petitó, com veus, d'edicions de la Ila Geminada, que ha dit tant preciós.
0: És bonic.
1: Sí, és molt bonic. És de la Mar Camps, i bueno, ella, el llibre el situa entre les Gavarres i l'Empordà, però és extrapolable a tots els pobles,
0: no?
1: de Catalunya, sobretot. Llavors, molt interessant. Parla una mica de folclorització, de territori...
0: Molt bé, perfecte.
1: Molt a l'ordre del dia.
0: I aquest em sona molt.
1: El de Como Bèsties.
0: Sí.
1: Sí, aquest se n'ha parlat molt, i de fet amb la peça n'hem parlat bastant, uh-huh. Ja. Ella va treure després un altre llibre que es diu Caída de les nubes, que també està molt bé, però hem portat aquest perquè és com el principi per entrar en aquesta autora. I això va en la mateixa línia, també una mica de thriller rural. Va d'una nena que apareix en una vall sense que ningú sàpiga d'on ha sortit. Parla dels rumors, contes de fades, nens robats... però és un llibre també molt... molt emotiu, diguéssim, no és un drama, no? També hem buscat una mica llibres que no siguin dramotes, perquè quan estàs tot tirat a una tovallola no et ve de gust,
0: Perquè estàs en un altre, estàs intentant no pensar en els teus propis drames, llavors.
1: Exacte. Aquest és bastant intrigant, també, perquè parla de, bueno, interrogatoris policials, d'on ha sortit aquesta nena, no? Però sobretot el que té és que enganxa molt i és molt bonic, també. Llavors, això ens agrada per l'estiu, i com veus, molt espai entre les, entre les frases, fàcil, molt fàcil de llegir... Sí.
0: Molt bé, molt perfecte. Hem acabat la muntanya.
1: Hem acabat la muntanya.
0: Anem a la platja. Anem a la platja.
1: Exacte.
0: Va.
1: Porto menys coses de platja, perquè bueno, ja se'n veu que a mi
0: ja
1: veig muntanya,
0: que no...
1: però...
0: Bueno, no passa res, va, t'ho perdonem.
1: Però, bueno, però són molt xules, vale? Llavors, primer és Editorial Minúscula, que en general... ho podríem recomanar tot, perquè precisament és minúscula, vale? Són llibres curtets, fàcils... I aquest es diu L'Illa, és un clàssic de Gianni Stuparik, no sé ni si ho pronuncio bé, però ho direm així. Un home malalt que demana al seu fill que abandoni uns dies les seves muntanyes, justament, per anar-se'n amb ell a una illa on, on havia viscut. Llavors, en aquest retrobament amb L'Illa del pare hi ha tota una reflexió sobre el passat, però també hi ha tot el que li passa al fill quan es troba en una vida que ell no ha conegut, no? Llavors, una reflexió des d'un lloc de molta tranquil·litat, una mica sobre la mort, sobre la relació amb les persones que sabem que algun dia no estaran a la nostra vida, no? Sobre què sabem i què no sabem d'elles, tot això en un llibre de 100 pàgines. Escenari de platja, barques...
0: Marques mou,
1: exacte.
0: Habaneres.
1: Habaneres, fluir, com tu flueixes a l'estiu, quan estàs de vacances, tot això, sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, evidentment, aquí hi havien d'haver Petits Plaers de Viena, la col·lecció Petits Plaers, perquè són llibres molt curtets i, com bé indica el títol de la col·lecció, que són una parleta de llegir. Llavors, el primer és super, super curt, com veus, menys de 100 pàgines, es diu El viatge, de Luigi Pirandello, i va d'una noia que no ha fet mai el... no ha fet mai cap pas fora del seu poble natal, i el seu cunyat sempre li desperta com intriga, no? Perquè ve d'un altre lloc, ve d'un món extern al seu poble, i ella sempre té aquest neguit de sortir. Llavors, bueno, evidentment pel títol, no? Fa un viatge,
0: no?
1: Li passen coses. Sí, com veus la portada plena de llimones, sí. Bueno, estiu italià, no?
0: Sí.
1: Per tant, si aneu de viatge, mira per l'avió.
0: Ah,
1: us llegiu El viatge.
0: Molt bé.
1: I si no, un altre petit plaer una mica més llarg, per si no us agrada que sigui tan curt, que és de Colette, que bueno, ja és tot un clàssic, que es diu El blat tendre, i bueno, és una relació entre dos joves. De fet, si ara llegeixo la sinopsi, perquè veuràs que és 100% de platja, no només perquè la portada hi ha cargolines i petxines, sinó que diu: la vinca va somriure en Philip. Ell es capbussà bruscament, l'aferrà per un peu i l'enfonsà sota l'aigua. Van reaparèixer escopint, esbufegant i rient com si oblidessin. Ella, els seus 15 anys turmentats d'amor pel seu company d'infantesa. Ell, els seus 16 anys dominadors, el seu desdeny de noi ben plantat i la seva exigència de propietari precoç.
0: Uau!
1: Sí.
0: A veure, porta.
1: Te'l vols llegir, aquest segur.
0: Ara mateix molt. El blat tendre.
1: Mm-hmm. Clar, en aquesta línia de conflictes familiars...
0: De construcció, d'una relació ja des de...
1: Exacte,
0: no?
1: De què fas amb tot això quan et relaciones amb algú altre, no? Dues bombolles, que són dos mons, dues persones que s'acosten, i què passa aquí al mig, no? Tot això ambientat en un escenari, evidentment, de mar i d'estiu.
0: Estem parlant d'una escriptora, que m'acaba de flipar això molt, mm-hmm. que va morir el 1954, mm-hmm. i enfocava els temes així. Brutal.
1: Sí, molt interessant.
0: Molt interessant.
1: Sí. Molt rescatable, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, una mica en la mateixa línia, us porto un Jane Austen molt petitó, que de fet fa poc, quan va ser? Fa l'any passat o fa un parell d'anys, van fer l'adaptació...
0: Teatral, oi?
1: Sí, al TNC, el Teatre Nacional. Jo he de dir que a mi l'adaptació no em va convèncer i em va saber greu perquè el llibre és molt xulo. Llavors...
0: Ah, no l'he llegit, Els Watson. D'acord.
1: Mm-hmm. Els Watson. Si heu anat al teatre a veure Els Watson i no us ha agradat, llegiu-vos el llibre, perquè el llibre potser sí que us agrada, vale? No us deixeu endur per...
0: D'acord, per
1: pel teatre,
0: imatge, no?
1: Vale? I si us va agradar, doncs perfecte, que us agradés, també us el podeu llegir, clar. Vale? Se'l pot llegir tothom. És un llibre bastant poc conegut de Jane Austen, i és de Cal Carrer, que també és una editorial que es dedica als clàssics, és aquella que us vaig explicar també en un altre programa,
0: sí,
1: que tenien un obrador d'embotits i ara fan llibres.
0: Sí.
1: Tot alimenta, llavors, bueno, conflictes familiars, família nombrosa, quatre filles, dos fills, un pare vidu, hipocondríac, i tot el que passa quan l'aristocràcia també té problemets, no? Drames familiars i drames personals. Això és molt fresc, molt divertit i molt curtet. No pesa, tampoc.
0: No pesa gens, mare meva.
1: Llavors, porto dues coses. Una, que també que és un teatre, directament, que no és una adaptació que es va fer, sinó que és una obra que ha editat el Teatre Lliure, amb Coma Negra, que és l'autora, de Ella Hickson, però traduïda per Carlota Subirós, que això s'acosta una mica a un tema ja més reflexiu, més assaig, però és escrit en teatre. Eh? És una jove escriptora que vol fer la revolució. Ella està cansada de que els homes construeixin les ficcions tota l'estona i controlin el relat, i per tant vol trobar una nova manera d'explicar les històries. No? Ara, com? No? I què significa això? A quin preu? Aquest llibre explora una mica els mecanismes del patriarcat, de la societat contemporània, per controlar el món de la creació, i sobretot parla d'autoria, de desig, de poder, de violències invisibles que travessen l'escenari, però també la seva vida. No? Llavors, és molt xulo perquè, com que està escrit en forma de teatre, és molt fàcil llegir-lo, i parla d'aquests temes tan...
0: Has de saber llegir teatre, eh?
1: S'ha de saber llegir, sí, també.
0: És un d'aquests mons en què realment m'agrada, però em costa, em costa.
1: Sí, clar, és com si llegissis tota l'estona un diàleg d'una novel·la, i no hi ha els incisos d'un narrador donant-te context.
0: Llavors... No, i t'has d'imaginar molt, no?, l'escena, que és xulo, eh?, també aquest exercici d'imaginació, no?, de construcció mental, està bé, també.
1: Sí.
0: Però realment requereix un esforç.
1: Sí. Clar, si l'heu vist, aquesta obra, doncs...
0: Ja tindreu la feina feta.
1: Ja tindreu la feina feta. I si no, xafartegeu per internet, perquè us podeu fer una idea, si us costa, també, llegir teatre. I si sou molt imaginatives, doncs llegiu-vos-el com si fos un diàleg d'una novel·la i...
0: I ens anirà bé, no?
1: I endavant. Sí.
0: Escolta, i el que tens a sota, perquè l'he vist ara mentre movies el llibre i m'has deixat a veure.
1: Va. Aquest llibre, jo em pensava que seria un llibre que, desgraciadament, no es vendria gaire, i quan el veu la gent, l'encanta. Igual que tu. A mi m'ha sorprès. Es diu L'amor de Magdalena i 4 assaigs sobre el desig. És de 4 autors, del David Carabén, la Teresa Forcades, Jordi Graupera i Anna Ponsoda. Vull dir, també el combo d'autors és...
0: No, i la diversitat entre ells, perquè David Carabén, Mishima, la Teresa Forcades, no sé si és monja ara o ja no.
1: No ho sé, jo tampoc.
0: Ara mateix m'he perdut. Ho ha estat, si més no, el Jordi Graupera, l'àmbit més polític i filosòfic. I l'Anna Ponsoda ara mateix no la sé situar a nivell professional, però em sona
1: molt. Són 4 autors, sí, molt heterogenis. Mm-hmm. La gràcia, precisament, és que tots toquen un àmbit diferent del tema que parla, que és el desig, que és una cosa que s'ha tractat molt des del cristianisme, bueno, des de totes les religions, en realitat, que han sigut els discursos que han controlat l'emocionalitat al llarg de la història, però també és una cosa absolutament política, també és una cosa literària i també és una cosa social. Vull dir, el desig està a tot arreu, no? Mm-hmm. Llavors, això en realitat és un sermó del segle XVII, vale, que va ser difós per Rilke, pel poeta Rilke, sobre la figura de Magdalena, vale, que és, bueno, de pecadora a santa, com diu aquí la sinopsis, vull dir, s'ha dit de tot sobre Magdalena i personifica i encarna el desig en totes les èpoques i sempre funciona com a metàfora. Llavors, el que fan aquí és analitzar una mica els diferents tipus d'amor que va viure Magdalena, i a partir d'aquí fer una reflexió sobre els amors lliures i els amors esclaus, els amors en deute, sobre l'admiració, si l'admiració i el desig és el mateix, sobre el nivell de culpa que hi ha sempre en el desig, sobre l'espera, sobre l'enyor. Llavors, toca temes que no s'acostuma a tocar a l'assaig, perquè és un llibre més aviat filosòfic, no és assaig tan polític, sinó filosofia. Sí. I escrit amb una prosa poètica, doncs, molt commovedora, per aquests 4 autors. Si més no, curiosos.
0: Pues molt bones recomanacions, Anna, realment, molt diferents també per emportar-nos en més d'una.
1: Sí, exacte, com que són tots petitons,
0: si ens en portem una, haurem de sortir a córrer perquè se'ns l'haurem acabat ràpid, però moltes gràcies per les recomanacions, Anna, que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies.

Bé, doncs ja tenim algunes recomanacions més per a aquest estiu i també tenim el final d'aquesta edició de dimecres del Connectats, esperant que us sumeu demà, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, novament a la sintonia, al dial de la vostra emissora local, per continuar seguint els continguts que us oferim des del programa. Gràcies a tots per la companyia, demà més. Adéu-siau, bona tarda.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Avui es compleixen 3 anys des que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per a les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Quan Xavier García Albiol va aixecar la vara d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els qui ho hauran de valorar. Albiol ha fet balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
4: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat al mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
3: Precisament un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre la Generalitat en va suspendre temporalment el planejament urbanístic per la falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'han endarrerit més del previst, però ha assegurat que passat l'estiu ja començaran a fer-se avenços. L'alcalde ha destacat l'inici de la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la seva alcaldia, alhora que ha assenyalat l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions. Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat per als laterals de l'autopista al seu pas de Sant Crist i reforma i ampliació del campus de Can Ruti. També serviran per ampliar els serveis de l'Institut Català d'Oncologia dels Germans Trias, així com al seu campus. Formen part dels 1.586 milions que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats el 2023. El pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de la UPC. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Badalona amplia l'horari fins a les 9 del vespre. Ho fa per atendre qualsevol incidència des dels mòduls d'assistència i no des de les cadires de vigilància. Fins al 14 de setembre, els usuaris comptaran amb més d'una vintena de socorristes que enguany estrenaran noves torres de vigilància que substituiran les actuals cadires elevades per salvaguardar els banyistes. El servei compta amb 21 socorristes, una embarcació i moto aquàtica que vigilaran els usuaris des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. Per primera vegada, 13 socorristes s'ubicaran als 7 mòduls d'assistència repartits al llarg dels 5 quilòmetres del litoral badaloní de 7 a 9 del vespre als mesos de juliol i agost. També s'instal·laran noves torres de vigilància per facilitar les tasques dels professionals i protegir-los encara més de les altes temperatures. Ho ha explicat el cap de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, Eduard Aguayo.
5: Hi haurà gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost, també, de 7 a 9. I la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. Ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes torres de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit. Té una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps.
3: Una altra de les novetats d'aquest any, expliquen, és la prova pilot que ja està en marxa a la platja de l'estació per prevenir ofegaments. El projecte de la UPC disposa d'una càmera que a través d'intel·ligència artificial és capaç d'identificar comportaments d'ofec i alerta al Servei de Salvament i Socorrisme. Badalona farà controls a les estacions de Rodalies i del metro i també a la platja durant la revetlla de Sant Joan per detectar persones que portin drogues i alcohol. El govern assegura que es vol evitar així que es produeixin comportaments incívics després que l'any passat es produís un augment d'incidents. Pel que fa a l'ús de les platges durant la revetlla, des de Protecció Civil recomanen fer un bon ús de l'espai públic, no malmetre el mobiliari urbà amb els petards i tenir cura a l'hora d'encendre'ls, especialment amb la canalla, per evitar cremades. Els agents immobiliaris reivindiquen la necessitat de constituir un pacte transversal per abordar la problemàtica de l'habitatge. De fet, asseguren que l'àrea metropolitana de Barcelona pateix una pressió alta perquè l'oferta no és suficient, tot i que en l'actualitat el preu puja a un ritme més moderat. Des de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya i del Col·legi d'Apis de Barcelona han indicat que és l'administració qui té l'obligació de crear condicions adequades perquè els ciutadans puguin accedir a un habitatge digne. Consideren que les mesures que s'estan duent a terme, com els topalls del lloguer, tenen un resultat invers al desitjat i no faciliten l'accés dels col·lectius més vulnerables. Els representants sindicals de la CGT i Comissions Obreres del grup La Pau lamenten els 8 acomiadaments que preveuen que patirà la cooperativa, una situació que es dona perquè l'empresa ha entrat en concurs de creditors i es preveu que sigui absorbida per Direxis. L'adquisició també tindria afectacions econòmiques encara pendents de resoldre, com per exemple les pagues dobles d'estiu i Nadal i el cobrament d'un plus del mes de setembre de 2025. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I ho explicava justament ara. L'Hospital Municipal de Badalona acull aquesta mateixa tarda una nova sessió del cicle Aules de Salut i en aquest cas s'intentarà desmuntar els mites que planen sobre les addiccions com l'alcohol, per exemple, o el joc, l'addicció als jocs. Un espai obert a tothom, amb una xerrada que també abordarà les tendències actuals pel que fa a consum. Una de les ponents és la psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, la Cira Díaz, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I ens acompanya també en Pol Vergara de l'associació Saupam. Què tal, Pol?
5: Molt bon dia.
3: Desmuntar mites, aquest és una mica l'objectiu. Quins són aquests mites que hi ha a l'entorn de l'alcohol, del joc, de les benzodiazepines, del tabac, per exemple?
4: Doncs, per exemple, que a partir dels 30 anys no hi ha problema. Que, per exemple, prendre de manera regular no hi ha cap problema. Que la droga legal o la droga receptada no hi ha problema, per exemple. Que el joc és més en adolescents, joc patològic és més en adolescents que no passa a adults, que tampoc. Mm-hmm. Pues...
3: Per tant, l'addicció al joc afecta tant joves com adults.
4: Sí, exacte.
3: Mm-hmm. Coincideixen les addiccions, ara que tractàvem aquesta qüestió, no? Pel que fa doncs, a les diferents franges d'edat, no? A les diferents generacions, solen ser les mateixes entre joves i adults o són diferents?
5: Bé, al final també el que estem veient nosaltres que no és que siguin també més o menys, sinó que també que estan transformant-se, és a dir, les noves maneres de consum que s'estan trobant en joves són diferents en les quals podíem veure'ns potser fa 5-10 anys. Per exemple, abans un exemple és el tema del tabac, ara no és el tabac, sinó que també és el vàper. És a dir, no és potser la mateixa substància que es replica i llavors podem fer una comparació, perquè també un dels mites que també volem desmuntar a l'aula de salut d'aquesta tarda és que, doncs que els joves ara com que consumeixen pitjor, com que consumeixen malament, jo crec que més bé hem d'anar a la línia de transformació. No és sigui replicar perquè el context també canvia, per tant, les substàncies també canvien.
3: Mm-hmm. Com per exemple la introducció dels vapers, també amb aquests dissenys, diguéssim, tan doncs, acolorits, llampants, que criden l'atenció, no? I que sembla que sigui inocu.
5: I que si olores i... inclús el teu cos activa una sensació de plaer, com que diu, escolta, no cal tenir un sistema d'alarma perquè no té pinta que això sigui
3: perjudicial, no? per la salut. Aquesta sessió dins del cicle Aules de Salut de BCA, la novena ja, està pensada des d'un enfocament de la prevenció i de la detecció, no? De les addiccions. Com es pot prevenir una addicció?
4: Bueno, hi ha diferents tipus de prevenció. Hi ha diferents tipus d'atenció a la població per poder detectar factors de risc, poblacions de risc, llavors fer una prevenció indicada a les persones que estan ja sota senyals d'alarma. Uh-huh. És molt important detectar senyals d'alarma sutils perquè l'adult, la conducta addictiva és molt emmascarada, és com una gran mentira, és com una doble vida. Uh-huh. Llavors, clar, és molt important detectar senyals d'alarma molt sutils, però que en si mateix són molt importants.
3: Uh-huh. Quins són aquests factors de risc que deia?
4: Que,
3: hi ha una població més vulnerable o una altra a l'hora de patir una addicció?
4: Sí, sí, però això també és un mite. Perquè, clar, l'addicció és una patologia mental, i això és important deixar-ho clar, perquè no tothom que consumeix drogues té addicció. Llavors, clar, a partir d'aquest llindar, parlant de població adulta a partir de 30 uh-huh. 40 anys, que tenim factors de risc relacionats amb l'edat adulta, amb la responsabilitat dels adults.
3: Amb les preocupacions, no?, d'aquesta etapa vital.
4: Exacte.
3: També.
4: Amb els també canvis. La vida és canvi, és continu canvi. El que passa és que, clar, aquests canvis de l'adolescència que porten a l'adult jove i l'adult madur, cada cop se van fent un gruix que quasi la persona no té un creixement intern profund, no ho podrà sostenir. Uh-huh. Aquesta maduresa emocional, si no fa un creixement madur, no podrà sostenir un matrimoni o una parella estable, sana, perquè no és el mateix sa que tòxic, clar. Un acompanyament als fills, una guia als fills, una bona guia als fills, uh-huh. un desenvolupament de la feina, un entrebanc a la feina, un estrès laboral, una sobrecàrrega, uns pares que se van envellint i se tornen dependents, i ara què faig amb tot això? Uh-huh. Amb els fills, que pues, a vegades pues, que ser mare i ser pare és molt, molt, molt difícil.
3: Per tant, una mica podem concloure que en les addiccions, diguéssim, l'origen d'una addicció en una etapa jove pot anar associada a l'oci, no? Al lleure, i en canvi en una etapa doncs, ja més adulta, a la preocupació.
4: Bueno, com deia...
3: Aquesta necessitat d'esvair-se de la realitat.
5: Multifactorial. O sigui, jo també veuria que l'origen... Perdó, és si era... L'origen del focus, ens podem trobar amb joves que venen a consulta, de l'espai d'assessorament que tenim, multifactorial des d'una pressió de grup, emmascarada, indirecta, sutil, de que no tot... fiquen la substància directament a la boca, però sí que hi ha dinàmiques darrere que poden preocupar. Pot haver-hi un esdeveniment familiar, de parella, amb aquesta falta d'habilitats socials per poder ser assertiu, per poder saber dir no, que al final també és una mica el treball que fem també darrere, que no és només bàsicament consum sí, consum no, perquè una mica, perdó, amb la línia que abans estaves comentant, fer prevenció també és en els centres educatius i poder fer psicoeducació. Al final la prevenció no és que sigui fer una única acció, sinó que en funció de com sigui la persona, en quina situació estigui la persona, fer accions perquè així no esdevinguin situacions més problemàtiques.
3: Mm-hmm. Pol, abans posava molt el focus també en la necessitat de prevenció, no? I en els diferents tipus de prevenció que hi ha. Com es pot prevenir una addicció? Com fer doncs, que tot el món no giri entorn d'una copa o d'un porro, per exemple, no? Quan aquesta és la realitat potser d'algunes persones que es troben patint aquest trastorn.
5: Clar, és això, la prevenció, en funció de quin punt estigui la persona, si va a fer un taller a primer batxillerat o formació professional que estan experimentant, es parla més de reducció de riscos, de vale, perquè és important el fet de beure aigua, perquè és important el fet de fer abstèmia si et ve de gust una nit. És molt diferent a algun cas que es pot trobar en adult, on ja hi ha una preparació, és potser un ús diari. En joves potser no ens trobem tant amb el tema de l'ús de l'alcohol d'aquesta manera, aquesta dinàmica, ens trobem més al que és conegut com les botellades, com les formes canvien.
3: Una borratxera més explosiva, no?
5: Sí, sí, sí.
3: O de més
5: sí.
3: quantitat. Quins comportaments ens poden posar en alerta de que podem estar patint una possible addicció o algú que tenim a la vora doncs, pot ser addicte, no? I per tant cal prestar atenció.
4: Mira, a partir de l'adultesa, els senyals d'alarma, per exemple, la persona comença a aïllar-se. Però no aïllar-se d'una manera explosiva, com deia el company, de la intensitat de l'adolescència, sinó que mica en mica deixa d'anar als jocs d'abans o ja comença a anar als mateixos jocs amb les mateixes persones entorn al consum. Moltes persones pensen que no passa res per aquesta copa, per aquestes copes. Cada divendres faig això, que la importància és l'ús. Quan comença a canviar el fet de prendre algo pel gust de prendre-ho, pel gust del sabor, no? A prendre algo perquè ja és el premi de la setmana, perquè ja no suporto el dia a dia, però que aquests no suporto el dia a dia no ho veuen. Mm-hmm. Per exemple, una mica de deixadesa, però és molt sutil, és un avanç progressiu, de, bueno, cuida-t'ho els nens, bueno, jo me'n vaig a fer esport, bueno, jo, una escapada de la realitat, progressiva, cada cop estic menys amb la família, cada cop tolero menys els, per exemple, rifirrafes a la parella, cada cop estic menys d'escolta, no faig una escolta activa, puc tenir una actitud de defensa, d'irritabilitat, que els baixos bruscos que dius, ostres, no entenc per què ha saltat d'aquesta manera, perquè no és per tant.
3: Quin tractament oferiu a una persona que pateix una addicció? No? Imagino que són molt diferents i també adaptats a cada individu.
5: Clar, en el cas en el que jo estic a l'espai de consulta és gent que ve des de moments angoixants de que creu que el consum se li ha de les mans en algunes situacions i l'enfocament és més psicoeducatiu i de fer un pla de treball conjunt i fins aquí es va veient com hi ha qualitat, o sigui, incorporar qualitat de vida, perquè sempre diem que nosaltres no ens fixem en el consum sí, consum no, sinó incorporar hàbits de salut. O sigui, el seu canvi no ha de venir únicament en què deixi de consumir, perquè si el causant, el detonant, segueix perpetuant-se d'alguna manera, acabar sortint d'alguna altra manera.
3: És molt difícil sortir d'allà, no?
5: Pot passar del... O sigui, m'he trobat amb casos que van dir, no, va deixar de consumir, però ha passat al joc online, a les apostes, precisament. Clar, com ja no és un consum, sembla que és menys problemàtic, i en la problemàtica que pot haver-hi amb les addiccions i substàncies, pot ser al mateix nivell, perquè altera el sistema de recompensa, pot haver-hi les mateixes complicacions. Aleshores, és anar des de l'arrel, anar fent psicoeducació, i en els casos que siguin més complicats, per exemple, en coordinació amb el cas, que tenim alguns casos, que el tractament ja és més clínic, però nosaltres fem potser la part més psicoeducativa.
4: A partir de 18 anys ja comencen a venir el cas, tot i que aquesta franja dels 18 molt joves és una franja complicada i que costa d'agafar, perquè encara no tenen
3: aquesta percepció.
4: Clar,
3: no?
4: Clar, encara tenen molt cartutxos a cremar. I aquest és el problema, no? Llavors, arriba en el cas, això, a partir de 30, 40, 50, fins i tot, amb ja moltes davallades. Clar, llavors, el tractament és multidisciplinar, és un tractament de quatre potes, dintre del cas, però en coordinació amb fora. Les quatre potes són treball social, és essencial, el mèdic, psiquiàtric, el psicològic, evidentment, i la infermeria. El sostre de la infermeria és vital.
3: I quin paper juga la família o el cercle més íntim del pacient? Ho dic perquè no sé si es fan també teràpies conjuntes, no? Entenc que a vegades pot ser doncs, la clau també, que hi ha mestesa que es necessita.
5: Bueno, nosaltres també fem un espai d'acompanyament a les famílies, perquè al final també no només és poder sostenir i parlar de temàtica, sinó que també són persones afectades de manera indirecta, o sigui, no tenen l'afectació de la relació de dependència que pot haver-hi possible amb la substància o amb el joc, sinó que hi ha moltes preguntes, hi ha moltes coses, moltes incerteses, i a vegades també, en alguns casos, la família pot ser part del causant de les dinàmiques que poden haver-hi, aleshores és una mica fer aquesta pota entre la mediació, entre la informació, entre quines aconsellaments es pot fer, però el més important és que si veiem que la dinàmica es troba mitjanament complexa, com poder anar justament treballar a l'arrel del problema. És el que he dit, si no sortirà, per una altra, la conducta manifesta no serà el consum, però poden ser les autolesions, poden ser altres coses, però clar, no és únicament consum sí, consum no, sinó com tinc jo el malestar, com l'afronto i quines són les eines que puc tenir o em poden donar.
3: Abans, Cira, parlaves de mentida, no? L'addicte sovint no es creu que és l'addicte, no? L'addicció és una malaltia, se li diu també així, de la mentida. Menteixen sovint a famílies, amics i fins i tot hi ha aquest autoengany, no? Aquesta automentida. Com s'aconsegueix una mica treure el vel, no? I guanyar autoconsciència de la problemàtica que es té.
4: Mira, precisament a la part... En totes les potes se parla del vel d'una manera directa o indirecta, però a la part psicològica, que hem de tenir en compte que la patologia mental, en aquest cas l'addicció, afecta a les tres dimensions, a la part conductual, a la part d'interpretació de la realitat i al món emocional. A la part d'interpretació de la realitat és on se generen distorsions cognitives, distorsions que tenim tots, però en un potencial, en una amplificació que fa que generi aquest món virtual. Clar. Des de la psicologia s'intenta que la persona comenci a detectar aquests vels sense, amb indicacions de no jutjar-se, no castigar-se, no fer una culpa reiterada, obsessiva, que no ajudarà. Llavors, és com un anàlisi més objectiu de l'escena i llavors veure què hi ha. Realment, perquè aquesta falta de aquesta manipulació, aquesta falta d'evidència, aquesta falta de valor per veure la realitat, no deixa de ser el resultat d'algo que està més profund, que és un dolor, un patiment.
3: Què diuen les dades? Sabeu quina és la prevalença de les addiccions en la societat o en diferents franges d'edat? No, ho dic perquè no sé si estan molt més camuflades del que pensaríem.
5: Doncs jo ara, és que he vingut aquí sense dades, i que justament això, nosaltres volem desmentir això de que la prevalença, amb joves, per exemple, que enfoquem molt diferent a l'exacte, que el percentatge potser està baixant, amb el tema del consum d'alcohol, amb el tema dels benzos sí que hi ha hagut una tendència en augment, podem veure diferències de gènere, és molt diferent la prescripció de benzos, per exemple, o l'ús en dones

0: No.
1: Sí. En quines sí,
0: per exemple, tabac, anem a millor. Tot i que encara...
1: Tot incloure el consum de vàper, eh?
0: Bueno, tabac tradicional, digamos, cigarreta industrial, per exemple, Tenim, que encara, pic de... Parlem d'adults, madurs. 45 a 64 anys, 32-35% de la població. Bueno, estamos ahí. Llavors, però clar, si parlem de l'alcohol, parlem dels immunosedants, dels tranquil·litzants, dels calmants, que aquesta podria ser una de les grans addiccions...
1: En l'etapa adulta.
0: Sí, silencioses. Vull dir, cuidado, perquè no se'n parla molt i amb el perfil de dona, per exemple, és molt, molt greu.
1: Quina prevalença té, en aquest cas?
0: Clar, en el cas de les... clar, un pot pensar que és un mite, que si ho recepta un metge no hi ha problema. Clar que no hi ha problema si ho recepta un metge...
1: Però també s'imagina si una adherència.
0: Clar, i s'aprèn el que és la pauta de prescripció. Clar, el problema és com se continua. Clar, llavors, clar, tenim el doble de consum en dones, més enllà de la prescripció, que ja és addicció. Edat inici tardana, 34 i mig. Pic màxim de 55 a 64. Clar, ús regular, llarg plaç, cronificat. Que aquest és el problema. El problema no és la persona que fa un ús explosiu, perquè això s'adonarà compte molt més abans, perquè tindrà problemes molt més abans.
1: És quan es cronifica.
0: Exacte, quan és molt més sutil, perquè és gota a gota, pastilla a pastilla, sento si soc molt clara, no? Molt visual, però és que dia a dia la persona no veu que va escurant la muntanya d'aquest problema i llavors arriba un moment que no hi ha muntanya.
1: Doncs, Sira Pol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet un tas del que pot ser aquesta nova sessió del cicle Aules de Salut, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda. Entrada lliure, oberta, per tota la ciutadania que s'hi vulgui adreçar?
0: Sí, exacte.
1: Sí? Doncs ja ho sabeu, ja esteu també vosaltres convidats. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I en plena temporada de bany, quan els termòmetres s'enfilen i les platges de Badalona s'omplen de gom a gom, de fet semblen ja alguns dies, sobretot en cap de setmana, que estiguem en ple mes d'agost, ens preguntem des del Badalona Matí per com es garanteix la seguretat en aquest espai, no? Després d'un 2025 que ha estat marcat per l'augment dels ofegaments a Catalunya. Què li preocupa més de cara a aquest estiu a les platges de Badalona a l'Ajuntament? Avui en parlem amb l'Eduard Aguayo, ell és cap del Servei de Protecció Civil a l'Ajuntament. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Acabem d'entrar en una nova temporada de bany. Amb quins recursos afronta Badalona l'estiu d'aquest 2026 pel que fa a salvament marítim, a socorrisme?
4: Bé, doncs, cal dir que ha canviat molt el servei de socorrisme l'any passat i aquest, respecte als anteriors. S'ha incrementat molt més el pressupost, s'ha adequat més a la realitat i tenim 21 socorristes treballant cada dia a la platja. A més, a diferència de l'any passat, com deia, aquests dos anys ha canviat molt, però aquest any també hi ha una novetat, que és que el servei els mesos de juliol i agost hi haurà també un servei no preventiu, si reactiu, ara t'explico si vols aquest detall, en 13 persones de 7 a 9 del vespre o 9 nit, podríem dir gairebé, perquè el cert és que...
1: De 7 del matí, eh? Fins
4: no,
1: a
4: no, no, del...
1: Ah, del vespre.
4: Tarda, sí, perquè la realitat que... Bé, és públic i notori que qualsevol que estigui a, no sé, a la platja, a l'estació, per exemple, el mes de juliol a les 7 de la tarda, que és quan acaba formalment el servei, i així és a la majoria de platges de Catalunya, a les 7:30 continua havent-hi la mateixa gent, i a les 8 també. Per tant, hem cregut convenient, i ha estat voluntat també de l'Ajuntament i els tècnics, així ho van aconsellar, doncs poder perllongar. Reactiu vull dir que no hi haurà gent a les torres de vigilància, a les cadires, que també puc comentar una novetat d'aquest any al respecte, de les cadires, sinó que hi haurà gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost també de 7 a 9. Aquesta és la novetat més important, i la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. És cert que anem una
1: les
4: mica...
1: Les cadires amfíbies, pel
4: no,
1: bany adaptat.
4: No, perdona, em refereixo a les cadires de vigilància.
1: Les torres, clàssiques torres, són, no? Que diríem que són cadires elevades, exacte.
4: Sí. S'aniran substituint, el que passa que aquest any ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes torres de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit, que serveixen també perquè els socorristes...

0: Amb una mica més de superfície?
1: Tenen una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps, d'estar en unes condicions...
0: Home, doncs sí, perquè has de vigilar la platja, això està bé, però potser no cal insular-te, no?, durant aquestes hores de vigilància, també.
1: Hi ha protecció, hi ha...
0: Sí que és veritat que disposen de tendalls, no?, sí, d'alguna sí. mena de parasols, fins ara. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les novetats. Ens explicaves, Eduard, que de 7 a 9, els mesos de juliol i agost, ho dic per concretar també amb aquesta mesura, hi haurà aquests 13 efectius, has dit que seran 13, que estaran doncs, també ubicats en aquestes casetes, no?, de vigilància, en aquestes torres de vigilància, en aquests mòduls, perdó, d'assistència. I quin perfil és? Es tracta de socorristes també o no?
1: Sí, sí, són socorristes.
0: Són socorristes també.
1: Al llarg del dia, recordem que el servei comença a les 10 del matí, de dilluns a diumenge, els 107 dies de temporada de platja. Va començar el 30 de maig i s'allarga fins al 14 de setembre, si no vaig errat, que és diumenge. Aquests 107 dies, el servei són 19 socorristes, un coordinador... 18 socorristes, un coordinador i dos patrons. Hi ha una embarcació i una moto aquàtica, també, que podem veure per la costa. I es dona servei totes les platges que tenim a Badalona, la de la Marina, que actualment hi ha un servei discontinu, és aquella que està tocada al port, al cantó Barcelona... Hi ha un servei discontinu perquè s'estan fent obres i no està oberta tots els dies. Allà hi ha un mòdul d'assistència, una torre de vigilància, la platja del Coco, ja quan passem al port i anem venint cap aquí.
0: Quan està oberta la platja de la Marina?
1: La informació que et donaré no sé si és la correcta a dia d'avui. Els caps de setmana s'obre.
0: Caps de setmana s'obre.
1: Actualment, però no sé quin dia s'engesteixen les obres. Jo t'ho puc consultar i si cal ho...
0: Quins són els treballs?
1: Ho podem difondre, vale? Però... ja et dic que els treballs s'estan fent, uns treballs de Marina Badalona a la mateixa platja, i la pols que s'aixeca i causa molèstia als usuaris, i per aquest
0: no
1: motiu
0: no... No és compatible amb estar-se allà amb la tovallada.
1: A l'estar allà prenent el sol.
0: Si traspassem, diguéssim, al port...
1: Si passem al port, com et deia, tenim el Coco, l'estació, pescadors, pont d'embotifadeta, Cristall, que també tenim una incidència a banda de l'últim temporal, el Harbin, sembla que es deia,
0: mes de gener.
1: Sí, gener-febrer. Hi ha allà una zona...
0: Sobretot la zona de la Barca Maria, no?, que és on s'estan fent les obres.
1: Sí, i aquí sí que hem d'alertar que per la Davella aquell tram doncs, estarà avallat, perquè no, és una zona d'obres, per tant no s'ha d'accedir.
0: Les obres, per tant, entenc que afectaran també la temporada de bany.
1: Les obres, l'únic que puc dir és que les actuals, la part del col·lector ja es va fer, que la d'ara les està fent a DIF, i desconec la previsió de la resta, que és aquell tros de llosa que ha quedat una mica malmès.
0: De totes maneres, veiem doncs, que el passeig, cap al passeig, evidentment, és recomanat doncs, no passejar-s'hi, perquè està encara trencat.
1: Perdó, recomanat, està prohibit. S'indica expressament. A la sorra...
0: A la sorra sí que hi veiem gent que hi passa.
1: Correcte. A veure, és materialment impossible doncs, impedir que la gent, i a més, l'amplada de sorra en aquella zona és
0: important. S'han recuperat, no?
1: Però és la nostra obligació, també, com a Ajuntament, indicar que per allà no. No es pot passar, és una zona d'obres, per tant, no és d'accés públic. Volia comentar també una altra detall en quant a, que me l'havia deixat abans. Estem fent una prova pilot durant aquests 3 mesos d'estiu d'un sistema amb intel·ligència artificial, en concret a la platja de l'estació, que es diu sistema LIFE, L-A-I-F, i que consisteix en una càmera, és un projecte que ha desenvolupat la UPC en col·laboració amb una altra empresa, i que és una càmera que està constantment, diguem, mapejant la gent que està a l'aigua per si algú té un patró de comportament d'ofegament. Si és així, ho detecta, li envia a una sala que hi ha amb un operador, que això és de l'empresa i de l'OPC, li envia una alerta allà, i aquesta persona valida si allò és correcte, si és un positiu o és un negatiu, i automàticament genera una alerta que ens arriba a l'Ajuntament. Però, evidentment, primer els socorristes... Vale, però també el servei de seguretat per saber que s'està actuant allà o que cal actuar. És una prova pilot que estem fent, que ja porta 2 anys provant-se aquesta de Fels. No conec cap altre lloc on s'hagi fet. I ja et dic que està en marxa des d'aquest mes. No veiem
0: des d'aquest mes ja, i ho estarà també juliol i agost.
1: Juny, juliol i agost. La prova són aquests 3 mesos. Com a prova pilot... Que...
0: De moment, sortosament, no s'ha detectat cap comportament, diguéssim, de res, no?
1: Bueno, sí que hi ha hagut algun rescat. Hi ha hagut rescats. Però rescats, evidentment, parlaves abans de molts ofegaments a Catalunya, rècord, cal dir, jo crec que la gent del sector i del servei de seguretat sempre dient el mateix. No és el mateix. O sigui, el medi aquàtic és un lloc més perillós, per exemple, doncs, si no estàs en condicions de salut, no sé, per ingestar d'alcohol, per el que sigui.
0: Si hi ha canalla no supervisada. No?
1: Si hi ha canalla no supervisada, és un medi... Què vull dir amb això? Que la majoria de gent que s'ofega, perquè ofegar vol dir que es mor ofegat, si no, no t'has ofegat, en tot cas estàs quasi ofegat perquè t'han rescatat, però la majoria de gent que s'ofega i mor per això no és per ofegament pròpiament dit, sinó perquè potser té un infart, per dir alguna cosa...
0: I està dins l'aigua.
1: I està dins l'aigua. Per tant, aquestes patologies prèvies, de vegades dels usuaris, que fan que m'està en aquell lloc, que té doncs, més risc que a terra ferma, doncs que desencadenin certes conseqüències fatals, no? Però no és tant el que la gent s'ofega, sinó que a la gent li passa el mateix que li passa
0: coses
1: a terra, però a dins de l'aigua i acaba així.
0: El servei que deies que respon a un concurs que, diguéssim, cobreix l'any 2025 i aquest 2026, no? Ofert prestat per Proactiva.
1: En aquest cas sí.
0: I que s'eleva, què, als 400.000 euros aproximadament?
1: Més. Era un contracte, com deia, una de les novetats va ser que l'any passat venien d'un contracte de 4 anys i l'any passat es va licitar de nou i vam elevar, doncs estàvem parlant per la memòria, uns 330.000 euros pels aquests 107 dies de temporada amb 14 socorristes, en tenim 21 comptant coordinador i patrons.
0: Més els 13, no? Que hi haurà de 7 a...
1: Són, correcte, són 13.
0: Són els que s'han incorporat.
1: De 21 ens quedem en 13, de 7 a 9, reduïm. Aquest concurs, el pressupost de sortida, no és el d'adjudicació, 700.000 euros. És a dir,
0: per aquests dos anys, eh?
1: Per any.
0: Per any.
1: L'Ajuntament ha doblat l'aportació per poder prestar un servei més en condicions. I l'any que ve direm en aquesta mateixa línia.
0: És prorrogable aquest concurs? O de cara a l'any que ve s'ha de fer un nou concurs?
1: De cara a l'any que ve hem de fer un nou concurs...
0: S'ha de tornar a licitar, eh?
1: Bueno, més que res perquè tècnicament hem de veure, com et deia, el tema de torres i polir algunes coses. És el segon any també que el bany assistit està separat del salvament i socorrisme i té entitat pròpia, amb una dotació també de 100.000 euros.
0: Amb un altre servei, no? Que és el, diguéssim, el que presta aquest...
1: Està diferenciat. Hi ha dos punts, hi ha la platja de pescadors, a baix del carrer de Mar, i un altre pont de Motifarreta, allà on estava l'antiga caseta de Guàrdia Urbana, al carrer Torre Badal, allà és pont de Motifarreta, allà hi ha el segon punt.
0: Pel que fa a la perora de sorra de les platges del litoral, això suposa un repte afegit pel que fa a l'organització de tot aquest dispositiu de socorrisme, de salvament?
1: Respecte al socorrisme, el que provoca és que haguem de preveure, i pels tècnics ens és complicat, modificacions del contracte. Per què? Perquè aquest anar i venir de sorra que ens hem trobat amb els temporals pot fer canviar l'orografia de la platja de cop i fer, doncs, com passa ara, que el cristall, tot i que mantenim allà hi ha una cadira encara, platja de cristall, o barca maria, com en deies, però haver de canviar, de distribuir serveis. Això ja es preveu, perquè és un fet que no depèn de nosaltres, i més amb un contracte que duri més d'un any, doncs és molt important adaptar-se als canvis de la orografia de la costa.
0: Estem a les portes de la Revetlla de Sant Joan, seran poc menys d'una setmana. Normalment la gran part de l'activitat per la Revetlla es concentra a la platja, per això ahir mateix l'alcalde explicava a Televisió de Badalona que reforçaran també els controls policials, i pel que fa al socorrisme, hi haurà un servei especial de reforç aquella nit? Es mantindrà la vigilància fins a les 9 del vespre?
1: La vigilància fins a les 9 és els mesos de juliol i agost. La de Vetlla ja fa alguns anys que no fem un dispositiu específic de servei de socorrisme a la nit, perquè seria molt complicat de dimensionar, i l'experiència que tenim de l'últim més de 10 anys
0: s'havia fet... Per tant, aquí seny,
1: Seny.
0: Cal apel·lar aquest seny català, no?
1: Seny, perquè el que no podem fer és tenir un servei de socorrisme desplegat tan gran, és a dir, cal seny. Pensem que el futur, com et deia, hem parlat de la intel·ligència artificial aplicada a això, al final el socorrista haurà d'estar. Però avui dia, quants mòbils hi ha a la platja un dissabte d'agost, un diumenge d'agost? Hi ha desenes o desenes de milers, anava a dir, milers de mòbils segur. Per tant, té sentit, si ens hem de plantejar futur, com ha de funcionar, com han de funcionar a tot arreu, a serveis de salvament i socorrisme, que sempre farà falta el socorrista, aquesta intervenció física, però avui dia s'estan fent moltes coses amb drons, com dèiem, amb càmeres a mia, per gestionar alertes i evitar, com deies, doncs, tenir una persona aturant-se al sol i convertir-lo en una persona reactiva i que pugui acudir quan realment hi ha un servei.
0: Que per aquí passa, també la logística futura i l'atenció al final al ciutadà, del futur.
1: Correcte.
0: Sobre, ja que hem parlat de Sant Joan, molt breument, sobre els petards, no? Mm-hmm. Aquest atractiu, no? Hi ha qui enamora i hi ha qui detesta els petards, també cal, val la pena recordar-ho, però de fet, quines són les recomanacions que feu des de Protecció Civil sobre la manipulació dels petards, no? On encendre'ls, on convé encendre'ls, on no?
1: Bé, bàsicament sempre, jo crec que són molt, molt recidivants, com diguem, sempre dient el mateix. Sí que aquest any hi ha alguna novetat respecte al tema de revetlles inclusives per part de la Generalitat, però sempre és el mateix. Jo crec que la gent, primera i la més important, estem en plena campanya forestal, per tant, a menys de 500 metres, o sigui, no anar a la Vallençana a tirar petards, no és el lloc indicat. Vale? Per tant, evitar fer foc, per sort les fogueres ja no es porten com quan érem petits, però evitar fer foc a menys de 500 metres de la zona forestal. Això vol dir també molta cura i recomanable no tirar petards en aquesta zona. Evidentment, doncs la canalla compta. Hi ha petards i cada cop és més fàcil comprar artificis potents per ús domèstic, quan antigament certs petards només els manipulaven professionals. Per tant, anar en compte de que sigui adequat el petard, doncs parlar de la persona que l'ha d'utilitzar. No fiar-se, evidentment, d'aquells que no peten, no acostar-se fins que no hagi passat una estona.
0: I vigileu amb la repesca, l'endemà, que hi ha molta gent que va repescar aquells petards que no han suposadament petat, però que potser són fallits, i que poden suposar un risc.
1: I sobretot pel jovent, no introduir petards en llocs on realment, refereixo, no sé, ampolles, papereres, a llocs on realment...
0: No destrosseu el mobiliari urbà, per
1: favor. No destrossar, perquè al final l'estem pagant tots.
0: Vinga, tornem al tema del socorrisme. Quin van ser, no sé si tens presents les dades, una mica, amb quin balanç es tancava la temporada de platges del 2025 pel que fa a actuacions de salvament, doncs, o incidències registrades?
1: De memòria, clar, incidència, hi ha una estadística, no la tinc aquí ara mateix.
0: Clar, aquí inclou des de picades de medusa, sí. No? He perdut el nen i no el trobo.
1: Correcte.
0: Fins i tot, doncs, hi ha algú que s'està ofegant.
1: Sí. La veritat és que morts, ofegats... que jo recordi, l'any passat només va haver-hi un servei important en pescat i de més, que a més va ser reanimat pels socorristes i va sobreviure uns quants dies a l'hospital. Mm-hmm. Per tant, com l'actuació va ser una actuació d'èxit, malauradament el destí, perquè una persona ja amb pluripatologies al respecte i finalment va morir.
0: I no va acabar superant.
1: Però la resta, què és l'habitual? Doncs això, picades de medusa, picades de peix aranya... nens perduts, per això tenim un sistema de megafonia a totes les platges, que cal també estar atent, no només s'informa a l'obertura, el tancament del servei, canvis de bandera, també es podem fer servir si cal, si tenim algun nen perdut. Bàsicament, ja et dic, les assistències van en aquesta línia, per sort.
0: El perfil de banyista que acaba requerint més assistència a les platges és molt divers?
1: Sí, depèn de l'horari. A més, ens estem convertint en una platja ja fa uns quants anys, molt turística.
0: Molt concorreguda.
1: Molt concorreguda, desenes de milers de persones, ja et dic, a l'estiu, i molt turista. I molt turista europeu també, que està acostumat a uns serveis doncs, com el que prestem aquí, amb aquesta línia, no?, de tenir llocs d'assistència, tenir socorristes a la vista. Jo crec que la platja de Badalona... realment, mirant una banda o l'altra, no et pots sentir desatès si necessites que algú t'ajudi. Si veuràs un socorrista, veuràs un guàrdia urbà, veuràs... vaja, crec que és una platja que té uns serveis...
0: Bandera blava, em penso que són quatre, no les platges de Badalona que tenen?
1: Saps què passa? Que la gestió de la platja, hi ha algunes preguntes com aquesta, o la sota que et deies, la compartim per la banda de seguretat, medi ambient, que són els que dominen més aquest tema... i via pública en una part, també, no?
0: Pel que fa, tornant a seguretat, els corrents són un problema? Hi ha corrents significatius aquí? Podem abaixar la guàrdia o no?
1: No hi ha cap zona especialment destacada que puguem dir com a d'altres zones de Catalunya, però sí que és cert que alguns llocs on és més fàcil que es generi algun corrent, aquí els consells, com sempre, són no intentar nedar per sortir en direcció contrària a la corrent, sinó escapar-te per un lateral de la mateixa, si pots, els que ho han patit alguna vegada, o jo mateix també quan treballava com a socorrista...
0: També tenim una platja que cada vegada està més utilitzat el seu mar, no? Gent que neda mar obert, gent que fa paddle surf, gent que fa patir de vela.
1: I això és excel·lent, que hi hagi realment que ens bolquem a la façana marítima, cosa que la gent que tenim ja certa edat doncs trobem a faltar quan érem petits, no? És cert, i el, com deia, el perfil de l'usuari de la platja és molt divers, per la part esportista, la gent gran que va cada matí molt d'hora.
0: Matiners, eh?
1: Sí, hi ha molts, i cadascú també, diguem que té el seu sector, la seva zona, no es pot generalitzar, però sí que és cert que el perfil és molt divers.
0: Molt bé. Hi ha algun tram de costa que sigui especialment sensible des del punt de vista de la seguretat? Estic pensant en espigons. Aquest any el pont del petroli estarà en obres i per tant, entenc que no s'hi pot entrar, però tot i així, sempre s'ha de remarcar la necessitat de no saltar des d'aquest tipus d'infraestructura.
1: És molt important, perquè per molts elements que posem des de l'Ajuntament per evitar els salts, cal recordar, jo crec que s'ha de repetir i s'ha d'emmarcar en majúscules. Tenim casos de nens que encara adolescents que encara té tetraplègics per saltar al carrer del mar. Em refereixo a l'espigó que hi ha al carrer del mar. Realment no és necessari. De veritat, ni el pont del petroli ni el carrer del mar, a part que està prohibit, estan posant en risc la seva vida. I, ostres, jo veure adolescents, i parlo d'un parell de casos concrets, d'acord, d'un de 14 anys tetraplègic, per saltar des d'allà no és necessari, de veritat.
0: Clar, és que a més enganya, perquè a priori podríem pensar que és un espigó petit, no?
1: De
0: poca fundària, però abans ho deies, que amb aquests corrents marins, amb aquest moviment, no? de la sorra també, doncs la barimetria del mar canvia, i el que era doncs una situació de l'any passat potser ha canviat aquest any.
1: No només en la batimetria, com deia, en la profunditat que hi hagi, perquè potser un metre per saltar de tres, doncs, depèn com no és la dia, sinó la proximitat al formigó, inclòs la resta de nanos que també estan a sota, no? Perquè va haver-hi un cas que va caure un damunt de l'altre. O sigui, ja no era donar-se contra el fons o la poca profunditat, sinó donar-se un cop entre ells. De veritat, insistim, està prohibit, socorristes estan desesperats, recordar-li a la gent. Sí que és cert que la bona notícia és que no cada dia veus gent infringint això, però recordar-ho, que no està prohibit i que és molt perillós.
0: I recordar també la necessitat de fer cas a les banderes, perquè encara hi ha gent que entra a l'aigua amb bandera groga o amb bandera vermella sense ser conscient del risc, o potser no conscients i els hi és igual, no? Però aquí hi ha una alerta, evident.
1: Sí, i a més, a veure, bandera verda jo crec que tothom, com un semàfor, no? Tothom ho pot entendre. La groga, doncs, el bany no està recomanat, perquè és perillós, no? El bany amb precaució, però vermella...
0: De fet, si entreu al web municipal, al web de l'Ajuntament de Badalona, cada dia teniu indicacions, en temporada de bany també, de quin és l'estat de l'aigua de cada platja, més sectorialitzat, de la ciutat de Badalona, de quina és la temperatura de l'aigua, de quin és el color de la bandera que oneja, i per tant, no hi ha excuses aquí.
1: I s'actualitza per, Twitter, anava a dir, per l'X, també. S'actualitza periòdicament durant el dia si hi ha algun canvi.
0: Em penso que ho hem repassat pràcticament tot, Eduard, excepte els cops de calor, que cada vegada són més freqüents, perquè déu-n'hi-do la calorada que fa ja en aquesta època de l'any.
1: I aquest cap de setmana tenim una alerta de moment del Servei Meteorològic de Catalunya al respecte.
0: Doncs molta alerta també d'aquesta calor, anar ben hidratats, passar temps a l'ombra també, per tant aquí el parasol és altament recomanable, i mirar de gaudir d'aquest entorn natural que tenim, l'espai públic, diguéssim, no? de lliure democràtic que tenim a la ciutat de Badalona, i per tant s'ha de preservar, però alhora també s'ha de fer un bon ús. Gràcies, Eduard, que vagi bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: Ens volem centrar també en la salut. Avui ens visita de nou la col·laboradora del Badalona Matí, Sònia Ruiz, i ja sabeu que és doctora nutricionista. Què tal, Sònia, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs bé, avui ens proposaves fer referència al Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments.
3: Correcte.
0: I amb aquesta excusa, que se celebrava aquesta jornada, doncs ara recentment també, parlar, per exemple, de quin és l'aliment que provoca més intoxicacions alimentàries. no? Si és la carn, si és el peix, si les verdures, si són les verdures, perquè segurament aquí hi ha molt fals mite, no?
3: Sí, de fet molta gent pensa que les intoxicacions alimentàries com a tal estan causades sobretot per la carn o el peix, no? Dels grups que has dit, carn, peix o verdures, però la realitat també és una mica complexa, perquè les fruites i les verdures que es consumeixen crues també estan implicades en molts brots de malalties transmeses pels aliments. Això passa perquè, a diferència de la carn o el peix cuinats, aquests aliments, clar, no passen per un procés de cocció que pugui eliminar possibles microorganismes que estan presents doncs, en el propi aliment, i la contaminació pot produir-se a molts llocs, durant el cultiu, el reg, la collita, el transport o fins i tot la pròpia manipulació. Ara bé, això no vol dir que les verdures siguin perilloses ni que hàgim d'excloure-les, ni molt menys. Tot el contrari, són una part essencial per la nostra alimentació, però sí que va bé recordar que hi ha una importància vital en rentar-les bé i manipular-les correctament abans de consumir-les.
0: I la cocció sempre, diguéssim, és un valor afegit si hi ha dubte de possible que sigui un aliment que no té totes les garanties?
3: Exacte, al final la cocció és una primera línia de defensa, per així dir.
0: Si un aliment fa bona olor o té bon aspecte, podem ja d'entrada estar tranquils?
3: No necessàriament, això també és molt típic, no? Que anem a la nevera i
0: ens sumem.
3: Sí, té bona pinta, no? Doncs vinga,
0: va. Fa 3 dies, però pot passar.
3: Exacte. Aleshores, clar, aquest és un dels mites més estesos, i molts microorganismes responsables d'aquestes intoxicacions alimentàries no alteren ni l'olor, ni el gust, ni l'aspecte, no?, dels aliments. Aleshores, això significa que un producte pot semblar fresc i tot i així contenir bacteris capaços de provocar descomposicions, vòmits, febre, i el nostre nas és molt útil per detectar aliments clarament deteriorats, però no és una eina fiable per garantir la seguretat microbiològica, no? De fet, alguns dels bacteris més freqüents en intoxicacions alimentàries poden estar presents en aliment aparentment que estan impecables i perfectes, amb la qual amb això hem de ser molt curosos.
0: I quin és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa? Jo estic pensant, per exemple, en la taula on tallem moltes vegades els aliments, no?
3: Sí, probablement.
0: I que tenir poses un peix, com després l'enciam, com el que sigui, l'embotit de l'entrepà.
3: Sí. Tal qual, probablement la contaminació creuada és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa, no? És a dir, transferir microorganismes d'un aliment a un altre a través de les mans, els ganivets, les taules de tallar que deies, o superfícies vàries de treball. Un exemple molt habitual és preparar pollastre cru i després utilitzar la mateixa taula per tallar una amanida sense rentar-la adequadament. I clar, en aquests casos el problema no és tant l'aliment en si, sinó la manera com el manipulem. Per això, rentar-se també les mans sovint, utilitzar també utensilis nets, separar els aliments cru dels cuinats, són mesures molt més importants de les que pensem, en veritat.
0: Anem a la carnisseria, sí, a la xarcuteria o a la peixateria, no? I comprem peix, carn. Cal rentar-la després, tot i que ja ens hagin preparat, diguéssim, aquell tall, o no?
3: La resposta és que no. Tot i que moltes persones ho continuem fent per costum, rentar el pollastre és una pràctica que les autoritats sanitàries com a tal desaconsellen. Quan l'aigua impacta sobre la carn crua, pot dispersar petites gotes contaminades per tota la cuina, l'aigüera, fogons, utensilis o fins i tot altres aliments que hi hagi a prop, no? I això també augmenta el risc d'aquesta contaminació creuada. La mateixa lògica s'aplica als ous, perquè molta gent em pregunta si s'ha de rentar els ous abans de guardar-los, però tampoc és recomanable. Hem de pensar que la closca de l'ou té una capa protectora natural que ajuda a impedir l'entrada dels microorganismes.
0: I d'aquesta manera no disseminem el que hi pugui de la closca, no?
3: Exacte, si la rentem, doncs podem eliminar aquesta barrera protectora i facilitar la penetració de bacteris com la salmonella. Aleshores, la manera segura d'eliminar possibles microorganismes no és rentar aquests aliments, sinó cuinar-los adequadament i manipular-los amb una bona higiene.
0: Ara que les temperatures van cap amunt, i de quina manera? Quant temps podem deixar un aliment cuinat fora de la nevera?
3: Aviam, com a norma general...
0: Jo aquest és un mantra que ja et dic que m'emporto cap a casa,
3: Com a norma general, es recomana només de 2 hores. I a l'estiu, que ara no, comencen les altes temperatures, com deies, o quan la temperatura ambiental és elevada, aquest temps encara es redueix més. Hem de pensar que els microorganismes es multipliquen especialment bé
0: amb altes temperatures, no?
3: Ahà, i és el que els experts anomenen com la zona de perill, que se situa a prox entre els 5 i els 60 graus centígrads. Això significa que un plat cuinat que deixem sobre el marbre tota una tarda pot convertir-se en un medi ideal perquè els bacteris es multipliquin. De vegades pensem que el risc només apareix quan l'aliment està visiblement fet malbé, no, el que dèiem abans, però el creixement microbià pot produir-se moltíssim abans. Per tant, hem de tenir també alerta en això.
0: També és veritat que just després de cuinar sí que convé, no? O estic equivocada, esperar-se una miqueta i no guardar, no desar un aliment
3: en calent exacte, a la nevera. Sí, exacte.
0: Però
3: sí,
0: no ens passem d'aquestes dues hores de recomanació. La congelació, una altra pregunta.
3: Sí.
0: Elimina bacteris i paràsits?
3: No exactament. Aviam, la congelació no elimina la majoria de bacteris, simplement natura el creixement, que això és superimportant, de diferenciar. Correcte. Això significa que quan descongelem l'aliment, aquests microorganismes poden tornar a multiplicar-se si les condicions són favorables. Ara bé, hi ha una excepció molt interessant que has comentat, el tema dels paràsits, i són també els anisakis, no?, que són el típic paràsit dels peixos crus, etcètera, etcètera. Aleshores, en aquest cas, la congelació sí que és una eina fonamental de prevenció, i quan consumirem aquest peix cru o poc cuinat, com ara el sushi, sashimi, ceviche, carpaccio, seitons amb vinagre, la congelació prèvia d'aquests aliments és necessària per destruir les larves d'aquest paràsit. Ens el mengem igualment, però almenys estan morts, això és important. Per tant, congelar no serveix per netejar un aliment contaminat per bacteris, però sí que és una de les mesures més efectives per prevenir també el risc d'anisakis en determinades preparacions.
0: I per reincorporar-los al teu organisme vius, que puguin proliferar.
3: Correcte, correcte. Això ens recorda al final que una idea molt important, no?, que la congelació no és només una manera d'allargar la vida dels aliments, sinó en alguns casos també una eina de seguretat alimentària imprescindible. Això també és un pensament, sí, que hem de tenir en compte.
0: Quina diferència hi ha, Sònia, entre data de caducitat i data de consum preferent? I no sé si això canvia també en època d'estiu.
3: Sí, mira, de fet, és una diferència molt important i que sovint genera moltíssima confusió, La data de caducitat està relacionada amb la seguretat alimentària. És a dir, quan se supera, el fabricant no garanteix que el producte sigui segur per al consum. En canvi, la data de consum preferent fa referència principalment a la qualitat, no, de l'aliment, el sabor, la textura, l'aroma, les propietats organolèptiques en general. Això significa que molts aliments poden continuar sent segurs després de la data de consum, preferentment si s'han conservat sempre correctament. I, de fet, una gran part del malbaratament alimentari actual es deu a la confusió entre aquests dos conceptes, O sigui que és important també saber-los distingir.
0: Per donar més vida, aquests aliments.
3: Sí.
0: I ja per acabar, potser ens sorprendràs amb aquesta resposta, però quin és el lloc més contaminat d'una cuina?
3: Moltes persones responen que l'aigüera, però en realitat
0: Això estava pensant, l'aigüera, que és una mica un oxímoron, perquè és on rentes, però no és que estigui massa net.
3: Però en realitat solen ser els fregalls, les típiques balletes o els traps de cuina, Pensem que aquests objectes acumulen humitat, restes de menjar que anem netejant, temperatures ideals perquè els bacteris proliferin, i alguns estudis han observat concentracions de microorganismes sorprenentment elevades en fregalls domèstics d'ús habitual, o sigui que hem d'intentar, sobretot, canviar-los sovint.
0: Renovar-los.
3: Correcte. Rentar-los a altes temperatures o desinfectar-los regularment. I de vegades ens preocupem molt, no?, pels aliments i oblidem que els estris amb els que manipulem també formen part d'aquesta seguretat alimentària.
0: Clar, el fregall sí que és veritat que el vas reposant, no?
3: Sí.
0: El que és el drap de cuina aquest que absorbeix, no?
3: Sí.
0: Potser sí que a vegades s'allarga més del compte i caldria potser posar-lo una miqueta amb llegir
3: o estendre'l
0: al sol, anar-lo canviant.
3: Sí, sí.
0: Exactament. Doncs, Sònia, moltíssimes gràcies per tots aquests consells tan oportuns també en aquesta època de l'any.
3: Sí,
0: que vagi molt bé, gràcies per la teva col·laboració
3: igualment
0: durant tota la temporada. Adéu.
3: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Del Badalona Matí.
0: I el Badalona es troba immers en la setmana més important d'ençà que va començar la temporada, i és que el club de futbol sabrà diumenge si la temporada vinent jugarà a segona o bé ho farà a tercera federació. I per altra banda, el club també avui té una cita important perquè presenta la nova imatge corporativa a partir del següent curs. De fet, la presentació es du a terme a aquesta mateixa hora a l'hotel Badalona Tower, on es troba el nostre company, en Ramon Duran. Ramon, què tal? Què està passant? Com es viu el moment?
4: Bon dia, Núria, què tal? Doncs aquí estem a l'hotel Badalona Tower, parlant de proximitat, molt a prop vostra, i s'està duent a terme aquesta presentació, aquest rebranding del Club Futbol Badalona, doncs amb la presència doncs, de tots els patrocinadors, de les empreses que col·laboren, de personatges històrics del club, doncs, que han volgut viure una mica doncs, aquest... anunci de procés de transformació, és a dir, recuperar una mica l'essència del passat del Badalona, però també caminant cap al futur. Per entendre una mica tot això, tenim amb nosaltres l'Albert Freixa, que és un dels responsables de l'empresa Vibrus, que és la que s'ha encarregat de fer tot aquest estudi i tot aquest procés de transformació per poder aportar doncs, dades que avui doncs, es donen a conèixer en aquest acte que s'està duent a terme aquí al Badalona Tower. Albert Freixa, molt bon dia, com estàs?
5: Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
4: Ha costat moltíssim recopilar aquestes dades, fer aquest tipus de treball d'investigació. Vosaltres sou una empresa que ja us dediqueu a aquest tipus de situacions, no?
5: Sí, doncs la veritat és que ha sigut un procés molt llarg des de l'inici que vam plantejar aquest projecte amb una col·laboració amb el club i amb una reunió que va començar amb el Marc, doncs ens va agradar molt el projecte que estan duent a terme a nivell estratègic per fer créixer el club i juntament. És un projecte també de ciutat i realment el projecte va començar al setembre de 2025, farà gairebé doncs, un any, i sí, som una empresa que estem acostumats a fer aquest tipus de projectes amb altres clubs, institucions, marques, empreses, i molt content d'haver fet aquest projecte.
4: Perquè avui en dia hi ha moltes maneres d'arribar a la gent, no? Però com es pot fer per potenciar una marca com el Club Futbol Badalona perquè encara arribi més lluny?
5: Doncs, primer de tot, és una marca que té més de 123 anys d'història i el que hem fet és conèixer una mica no, d'on ve aquesta història, no? I hem fet entrevistes doncs, amb diferents parts vinculades al club, des d'afició, amb ciutadania, amb l'Ajuntament, patrocinadors, jugadors, exjugadors, amb moltíssima gent. Aquest procés de recaptar tota aquesta informació històrica i d'entendre una mica d'on ve el club va durar aproximadament uns 3 mesos i a partir d'aquí doncs, fem una anàlisi de la situació actual, d'on vol anar el club, d'on ve, i a partir d'aquí doncs, fem unes reflexions estratègiques per construir un posicionament que estigui vinculat en el passat però també reflecteixi el que necessita reflectir de cara al futur, no? I poder-se construir cap endavant.
4: Això no només es tracta d'un canvi de forma de l'escut.
5: No, exactament. Es tracta doncs, d'un posicionament de marca que construeixi doncs, aquesta narrativa per arribar doncs, a noves generacions, per connectar amb les anteriors i que el club doncs, tingui una coherència per poder seguir endavant i transmetre doncs, realment el que ha de transmetre, que ha sigut un club que ha patit molts canvis a la història i segurament doncs, hi havia coses que malauradament s'havien perdut i el que hem intentat doncs, és construir a partir de les coses més importants perquè sobretot el futbol a Badalona torni a connectar doncs, amb la ciutat.
4: Doncs felicitats per la feina, Albert, i gràcies per fer-nos entendre una mica millor tot aquest procés.
5: Moltes gràcies.
4: Doncs amb l'Albert Freixa, Núria, doncs espero que hagi pogut quedar més clara una mica la idea aquesta de l'acte que s'està duent a terme avui aquí al Badalona Tower, no? On el Badalona doncs, ha hagut de fer un cop d'ull al passat per caminar cap al futur i veurem, sobretot, el més important diumenge, doncs, si serà a la segona federació o si continuarà sent a la tercera federació, en el sentit més estrictament esportiu.
0: Una reinversió en positiu. Moltíssimes gràcies, Ramon, que vagi bé.
4: A vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
7: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
8: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétolo i el Port de Badalona.
7: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
8: Organitzat pel Club Nàutic Bétolo.
9: Temperatura a Badalona...
10: 25 graus. Bona tarda, són les 7.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
10: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
12: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
13: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese, al que para usted es su faro moral. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
10: Els metges es concentren a les quatre capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
12: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
14: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
10: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
12: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
15: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
10: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
12: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
16: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
10: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu, continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
17: En dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
10: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
18: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara. Cap a les comarques de Ponent també s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant, ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogó. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
10: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
19: Bona tarda, Dali. No és una tarda afortunadament massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha volum de trànsit. Estem en plena hora a punta, podríem dir, a la tarda, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Com a incidència, ens quedem amb unes obres a l'autovia A2, tram d'Esparreguera, aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, això com et deia, a l'autovia A2 i per obres. Extrem nord de Barcelona, la C58 és cert que baixa carregada, hi ha lentitud, aturades, 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I algunes vies que ens porten cap a la costa, també un pèl carregades, és el cas de la C60, retencions de 2-3 quilòmetres a Argentona, en sentit a Mataró, o també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres a la GI600, entre Tordera i Blanes, anant cap al centre urbà de Blanes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
10: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions pel cas Plus Ultra. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijó i Sánchez.
12: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més de 1,3 milions d'euros.
10: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Viver.
20: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines d'amacatació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
10: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sonia Kerr.
21: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
13: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
21: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
10: Els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE s'han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
1: D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
3: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
22: És el millor president del govern que ha tingut a Espanya. Volem més, diu el lema del congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
1: a
22: això.
1: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
23: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
10: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
24: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
25: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
24: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonard.
14: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
24: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
10: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
26: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
27: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
26: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
10: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
26: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
10: Judit Vallès.
28: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que tot i està prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
15: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
0: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
4: I Manlleu lidera el rànquing català d'amiant per habitant entre els municipis de més de 20.000 veïns. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
5: Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.000 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb el debat al Parlament de la nova llei que acelera l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Davant d'aquesta situació, Manlleu ja treballa per localitzar i retirar aquest material. Així ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
6: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu, que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa un requeriment.
5: Tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb amiant per retirar.
4: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruc estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
7: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
8: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
7: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
4: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTACRESA. Els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. I continuen treballant, però, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
9: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTACRESA abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat el paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
4: Parlant de focs, en el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona en un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio, David Fernández.
11: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
16: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent.
2: com deia, ara n'estem entrant amb una. Fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà. Per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
11: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos i ha demanat prudència a la població.
23: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Més coses, tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel sonar, que arrenca demà a Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
12: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
13: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
12: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
4: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda

0: i com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escrit a partir d'aquí.
1: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana, Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades i en els pròxims dies s'efectuarà l'acte oficial de la seva signatura. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: Precisament el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós previst pel 15 d'agost i sense deixar els amistosos, el Barça també ha anunciat que s'enfrontarà al Birmingham City anglès en el primer test de la pròxima pretemporada. A la Primera Federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espart Girona per a la pròxima temporada. La jugadora nord-americana, que juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, valora l'arribada de Conner.
4: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
2: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí La Seu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora, també nord-americana, que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units, on ha estat escollida com a rookie de l'any. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants per Antonio Carlos Ortega. El francès s'ha mostrat feliç per la seva renovació.
5: Me gustaría acabar aquí. Para mí, he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad. No, para mí significa que es un sueño. El sueño sigue y estoy muy contento, de verdad, muy contento. Espero ganar mucho más títulos.
2: En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició que arrenca aquest divendres i acabarà diumenge. La Volta ha generat una gran expectació, especialment per conèixer qui succeirà la neerlandesa Demi Vollering al palmarès de la prova catalana. I per acabar, Tarragona es convertirà aquest cap de setmana en la capital estatal del karate amb la celebració del Campionat d'Espanya de Clubs. És una de les competicions més importants del calendari de la Federació Espanyola de Karate i que registra una participació molt elevada. El torneig se celebrarà al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona des d'aquest divendres i fins diumenge.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat per als laterals de l'autopista al seu pas de Sant Crist i reforma i ampliació del campus de Can Ruti. També serviran per ampliar els serveis de l'Institut Català d'Oncologia dels Germans Trias, així com al seu campus. Formen part dels 1.586 milions que el govern català destinarà aquest 2026 a la Vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats el 2023. El pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar el futur Catalunya Media City i l'ampliació del campus del Besòs de la UPC. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Badalona amplia l'horari fins a les 9 del vespre. Ho fa per atendre qualsevol incidència des dels mòduls d'assistència i no des de les cadires de vigilància. Fins al 14 de setembre, els usuaris comptaran amb més d'una vintena de socorristes que enguany estrenaran noves torres de vigilància que substituiran les actuals cadires elevades per salvaguardar els banyistes. El servei compta amb 21 socorristes, una embarcació i moto aquàtica que vigilaran els usuaris des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. Per primera vegada, 13 socorristes s'ubicaran als 7 mòduls d'assistència repartits al llarg dels 5 quilòmetres del litoral badaloní de 7 a 9 del vespre als mesos de juliol i agost. També s'instal·laran noves torres de vigilància per facilitar les tasques dels professionals i protegir-los encara més de les altes temperatures. Ho ha explicat el cap de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, Eduard Aguayo.
2: Hi haurà gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost, també, de 7 a 9. I la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. Ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes torres de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit. Té una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps.
1: Una altra de les novetats d'aquest any, expliquen, és la prova pilot que ja està en marxa a la platja de l'estació per prevenir ofegaments. El projecte de la UPC disposa d'una càmera que a través d'intel·ligència artificial és capaç d'identificar comportaments d'ofec i alerta al Servei de Salvament i Socorrisme. Badalona farà controls a les estacions de Rodalies i del metro i també a la platja durant la revetlla de Sant Joan per detectar persones que portin drogues i alcohol. El govern assegura que es vol evitar així que es produeixin comportaments incívics després que l'any passat es produís un augment d'incidents. Pel que fa a l'ús de les platges durant la revetlla, des de Protecció Civil recomanen fer un bon ús de l'espai públic, no malmetre el mobiliari urbà amb els petards i tenir cura a l'hora d'encendre'ls, especialment amb la canalla, per evitar cremades. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
5: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
6: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese, al que para usted es su faro moral.
7: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
4: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
5: El Sindicat Metges a Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre la resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Llaunar, apel·la al president de la Generalitat.
8: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
4: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
5: preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
9: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
4: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
5: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes a Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
10: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin a voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
4: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
11: En dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara. Cap a les comarques de Ponent també s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant, ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogor. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En general, la jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària, extrem sud de Barcelona, reaturades puntuals, un parell de quilòmetres, autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà d'entrada a Barcelona. Són habituals aquestes aturades autovia A2 d'entrada a Barcelona. També parlem encara de retencions d'un parell de quilòmetres a la C60, Argentona, en sentit Mataró, sobretot per enllaçar amb l'autopista, amb la C32, o algunes vies de la costa. És el cas de les GI600, retencions també anant cap a Blanes, un parell de quilòmetres entre Tordera i Blanes. Per tant, és cert que algunes vies que presenten aturades puntuals, però en general calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez.
4: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més de 1,3 milions d'euros.
0: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Bellvé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern al Congrés. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sònia Kerr.
6: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
7: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
6: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
9: D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
11: Es el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi
9: a
11: això.
9: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
0: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
12: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
13: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
12: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
14: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
12: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
4: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
15: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
4: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
4: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
0: Judit Vallès.
17: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
18: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
17: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Doncs Tortosa figura entre els municipis catalans amb més presència d'aquest material, una situació que ara haurà d'afrontar amb noves eines, censos obligatoris i un calendari d'actuacions impulsat des de la Generalitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha demanat que els ajuts per la retirada siguin amplis i arribin a tothom.
20: La tasca només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
19: De fet, la llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes de seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país.
0: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruct estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
21: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
22: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
21: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
0: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTA Cressa, els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. I continuen treballant, això sí, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
23: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat al paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
0: I un altre incendi ha obligat a Protecció Civil a enviar una alerta, un esalert, als mòbils de Pallerols, a Talavera i a Ribera d'Ondara per, com dèiem, un foc. S'ha ordenat el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per, com dèiem, incendi forestal en aquesta zona, un incendi, un foc que ha començat pels vols de les 6 de la tarda i pel qual s'han hagut d'activar 24 dotacions terrestres, dos helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i dos avions de vigilància i atac. I també en successos, dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
4: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, la Pobla de Segur ja ho té tot a punt per la seva nit més màgica, la tradicional baixada de Falles, una celebració que enguany arriba amb una novetat important a dalt de la muntanya. Ràdio Tremp, Júlia Garcia.
1: Enguany s'estrena un monument de ferro al Faro de Santa Magdalena que farà de pavater i recuperarà l'encesa tradicional, tal com detalla el president dels Fallaires, Gerard Samsó.
2: Ha estat una estructura de l'altitud de la muntanya i el primer foc serà aquest any, serà el de l'estructura d'allà dalt. I té una antorxa dels antigues, perquè l'antorxa, ja dit abans, ha evolucionat. Ara hem trobat la que ens representa i la que es quedarà. Però abans havien sigut de ferro, havien sigut amb oli, encesa dintre, i és la que hi ha allí, i ficarem un producte per encendre, que des d'allí intentarem encendre totes les falles que baixaran.
1: Una imatge que es podrà trobar aquesta mateixa nit a la Pobla de Segur.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana, La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil. Són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, David Navarro.
3: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
5: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
3: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: I Tortosa acollirà Alberta Bredança al Festival de Música de Roberto Oliván, que arriba transformat del conegut Deltebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc del 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: El Festival Vèrtebra Dansa aterra a Tortosa en una nova etapa transformadora després de dues dècades de Deltebre Dansa. El director del festival i coreògraf internacional, Roberto Oliván, afronta amb motivació tornar a la seva ciutat natal.
25: Que el projecte Vèrtebra Dansa és bonic, és complex i ens està portant en un moment clau on hi ha moltíssima motivació per aquesta nova etapa s'adapte bé als temps que estem vivint actualment i que sempre se veuen reflectits des de la part social a la part cultural.
24: Les formacions professionals tornen a ser un dels elements capdals del festival amb novetats d'estil, amb la incorporació de la fusió de les danses urbanes amb la contemporània. Alguns dels professors, per exemple, han estat ballarins de Madonna.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
6: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
7: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
6: A la Primera Federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. A la Segona Federació, el Reus ha anunciat el fitxatge de Bruno Calcaño, un davanter uruguaià de només 21 anys que prové del Mallorca B, mentre que el Barça Atlètic ha fet oficial que Giuliano Belletti continuarà dirigint el filial culer, amb qui aquest curs s'ha quedat a les portes de jugar al play-off d'ascens. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Girona per a la pròxima temporada. La basquetbolista, que és nord-americana, juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espar Girona, valora l'arribada de Conner.
8: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3 amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
6: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí La Seu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora també nord-americana que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units. En handbol, el Barça i el francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. I qui també ha anunciat una renovació és el Balonmano Granollers. Jepier Mengol allarga el seu vincle amb el club fins al 2029. En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició, que arranca aquest divendres i acabarà diumenge. Rubén Peris és el director general de la Volta Ciclista Catalunya.
9: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1, amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi que es va consolidar mica en mica i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions, com són Marian Bosch i Demi Bollering.
6: En futbol sala s'acaba d'anunciar que Eric Mendonça deixarà el Barça a final de temporada. El tanque portuguès s'acomiadarà de l'afició blaugrana aquest dijous en un acte que coincidirà amb el segon duel de la final del play-off de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
10: Notícies en Xarxa, edició vespre.
11: La xarxa de comunicació local.

0: sols.
1: La xarxa de comunicació local. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
4: És dimecres 17 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. Avui es compleixen 3 anys des que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per a les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Albiol ha fet balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
5: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat al mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
4: Badalona farà controls a les estacions de Rodalies i del metro i també a la platja durant la revetlla de Sant Joan per detectar la tinença de drogues i alcohol. D'aquesta manera es volen evitar comportaments incívics després que l'any passat es registrés un augment d'incidents. El Parlament de Catalunya ha aprovat la nova llei per erradicar l'amiant. La normativa aprovada per unanimitat inclou la prevenció i eliminació progressiva de l'amiant, així com la reparació de les víctimes. Badalona és un dels municipis de Catalunya amb més presència d'amiant. En concret, a la ciutat hi hauria unes 668 cobertes amb fibrociment, ocupant una superfície de gairebé 250.000 metres quadrats. Una situació molt similar a la dels altres municipis del Barcelonès Nord i la seva retirada suposaria una despesa d'entre 22 i 28 milions d'euros. La llei planteja sancions econòmiques per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada. Es fomentarà la recerca sanitària i atenció als pacients, a més d'un reconeixement a les víctimes. I avui a les 10 de la nit, Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat emetran el programa Torn de Paraula, on representants dels grups municipals debatran sobre els grans temes d'interès de la ciutat. Pel que fa als esports, la reestructuració del Badalona Women de cara a la temporada que ve ja està en marxa. Ja són 4 les renovacions. Aquests últims dies, Itziar Pinillos, Irina Uribe, Cristina Cubedo i Maria Llompart han signat per una temporada més. En cultura, demà a 7:15 de la tarda a la Biblioteca de Canyador i Casagemes, xerrada sobre les postals i cartes de Joan Argenter a càrrec d'Albert Ibáñez i Gerard Guerra. I pel que fa al temps, demà seguirem amb la tònica habitual d'aquests últims dies, amb cel serè i temperatures que rondaran els 28 graus.
3: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i la xarxa.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Els esports amb Ramon Duran.
8: El Club Futbol Badalona ha presentat aquest matí la seva nova imatge corporativa, a més del projecte de ciutat, que pretén que tothom se senti identificat amb la marca escapulada. En parlarem d'aquest acte que s'ha dut a terme al Hotel Badalona Tower. En la qüestió estrictament esportiva, l'equip s'ha entrenat avui pensant ja en el duel de diumenge de tornada contra el Compostela. I a més continuen les renovacions en el Badalona Women, perquè també en les últimes hores hem conegut la de la portera María López Valenzuela. I en tot aquest contingut comencem aquesta informació esportiva avui dimecres, perquè dèiem que és una setmana importantíssima pel Badalona, un Badalona doncs, que a través de l'empresa Vibrus, en el seu moment ja ho vam explicar, doncs aquesta empresa ha estat l'encarregada d'intentar d'alguna forma doncs donar cabuda o sobretot treure a la llum detalls que ara mateix no és que no es coneguessin, però sí que segurament haurien passat desapercebuts i que són necessaris per pensar en el futur, és a dir, mirar cap enrere o fer una passa enrere per poder després pensar que n'has de fer algunes més cap endavant, no? Això és el que està fent el Badalona en l'aspecte social. Un Badalona que, per una banda, està pendent de saber en quina categoria jugarà la pròxima temporada. Això, entre cometes, condiciona planificar la campanya 26-27, perquè, per exemple, per determinats fitxatges no és el mateix jugar a segona federació que sí que a tercera federació. En canvi, sí que hi ha altres components, altres possibilitats que en aquest cas poden ser vàlides tant per tercera com a segona federació. Ja sabem, doncs, que això va en funció dels interessos de cada jugador, de cada esportista i també del club que els vol incorporar. Avui, a l'hotel Badalona Tower, amb la presència, doncs, de regidors de l'Ajuntament de Badalona, de Rosa del Amo, la tercera tinent alcalde, del regidor d'Esports, al Portillo, en tot cas, s'ha dut a terme aquesta presentació amb patrocinadors, amb també empreses col·laboradores d'aquest Club de Futbol Badalona que estan en el dia a dia, no?, de l'entitat, que més enllà de l'aspecte esportiu també col·laboren, també estan contribuint a que l'equip, doncs, pugui aposentar-se pensant ja en el futur. Un procés que s'ha dut a terme a través de l'empresa Vibrus, no?, que ha fet un recopilatori, s'ha dedicat a parlar amb gent que ha viscut les últimes dècades del Badalona, aficionats, socis, investigar una mica, doncs, tot aquest procés de 123 anys d'història per poder, doncs, d'alguna forma fer un plantejament d'innovació i pensar en el futur. Per tant, doncs, avui, com dèiem, s'ha presentat el que serà a partir d'ara el nou escut del Club Futbol Badalona, una nova imatge corporativa, intentar arrelar-se a la ciutat, intentar arrelar-se més enllà de les fronteres badalonines i que la marca Club de Futbol Badalona sigui una realitat més que evident. N'ha parlat el CEO del Club Futbol Badalona, n'ha parlat el Marc Serra, que ha explicat que es tracta de recuperar l'essència del Badalona per continuar pensant en el futur del projecte que, en principi, doncs, fa 2 anys que va començar amb aquests nous propietaris.
0: És el que crec que és el discurs que hem mantingut sempre, no? El transformar el club en un club de ciutat, recuperar la nostra essència, la nostra història, i aquest canvi, no, de oneteja, més ben dit, d'escut i la marca que hi va darrere i els projectes socials que hem presentat, bueno, van en aquesta direcció, no? En fer que el club no només sigui club, sinó també sigui ciutat.
8: Doncs recuperar aquesta essència, sobretot arrelar-se a la ciutat, però també més enllà, no? Perquè el procés ha estat de transició en aquests últims anys, també en l'àmbit esportiu, poder fer cada cop més un pas endavant, perquè tot plegat, doncs, té una relació molt estricta amb el tema esportiu. Un esforç, diu Marc Serra, que volen mantenir en el temps, que no és qüestió d'haver arribat fins aquí i que això continuï sol, sinó que s'ha d'estar en el dia a dia per continuar, que això sigui encara, o per continuar donant-li més potencialitat.
0: No són coses que surten de la nit al dia, com hem dit, és un any de treball, d'entrevistes, de buscar, no?, què opina la gent, per què la gent s'ha desvinculat, per què s'ha desvinculada, i a partir d'aquí, doncs, donar-li forma al que creiem que és una marca i una identitat que representa molt bé tant el club, com deia, com la ciutat.
8: I tot plegat dins d'un organigrama esportiu que passa per un juvenil que ha ascendit a la divisió d'honor, per un primer equip que lluita per pujar a segona federació. Ho té difícil, però no impossible, s'intentarà el diumenge, i assegura Marc Serra que en aquests 2-3 últims anys, en aquest sentit, s'ha fet un pas endavant.
0: Bueno, més que cada cop apunta, jo crec que han apuntat. És a dir, l'any passat vam arribar a nivell futbolístic a la final autonòmica, aquest any estem a la final nacional, diumenge farem tot el possible per ser a segona ref, i després fora de l'estadi, doncs, tant els patrocinadors que ens acompanyen com la fundació, com la imatge del club, crec que ha donat un salt important aquests dos anys i seguirem treballant en aquesta direcció.
8: Doncs precisament ahir ens visitava el programa Minut 91 el Marc Serra, el CEO del Badalona, que acabem d'escoltar, i vaja, amb un convenciment absolut que l'equip donaria la volta a l'eliminatòria contra el Compostela. La veritat és que l'optimisme de Marc Serra és pràcticament superior al 100%.
0: Els jugadors estan convençuts del que han de fer. Si arriba el gol al minut 10, doncs collonut. Si arriba el 15, collonut. Si arriba el 90, el 91 i el 92, collonut també. La idea és sortir amb ambició, amb ganes i, sobretot, molt convençuts, i així ho dic i així ho sento, de que obrirem la volta.
8: Tant de bo sigui així i que el diumenge estiguem explicant una nova proesa davant d'un equip amb ofici com és aquest Compostela i que entre demà i demà passat continuarem analitzant partint sobretot de la base del primer partit. En aquest acte de rebranding que s'ha dut a terme a l'hotel Badalona Tower també hi ha estat present una de les precursores, en aquest cas, de l'àrea social del Badalona, com és la Mònica Suárez, que ha parlat també d'aquest procés de transformació del club.
2: És complex, però s'ha de construir d'una manera conscient. La directora del Badalona ho té molt clar. Anem amb la mateixa línia i crec que és un recorregut molt bonic i que es aconseguirà moltes coses, sobretot per la ciutat.
8: Més enllà de la categoria en la que jugui el primer equip, diu que això tira endavant sí o sí.
2: Tot va relacionat amb l'esport, perquè, com he comentat, l'esport té uns valors que impacten directament a l'individu, a la societat, i que volem explotar aquests valors, com és la gestió emocional a través de l'esport, la cohesió d'equips, etc. I tot, evidentment, va des de l'esport i impulsat pel Club de Futbol Badalona, però per deixar un impacte a la ciutat.
8: Una nova imatge corporativa del Club Futbol Badalona, un exemple de tenir molt present la història del club, però mirant cap al futur. I en el sentit estrictament esportiu, el Badalona avui s'ha entrenat, no?, preparant aquest compromís de tornada contra el Compostela. Avui, igual que ahir, doncs, l'optimisme en relació al diumenge a la nit, al dilluns, ha anat creixent, no? Segurament hi ha una dada que és la que ens ha aportat l'entrenador Miquel Azparren, que ho diu absolutament tot. Que, per exemple, després del partit contra el Cornellà, ell detectava que l'optimisme va trigar a aparèixer. Aquesta vegada considera que després de la derrota contundent 3-0 al camp del Compostela, la situació va ser una altra i que, mica en mica, el pensament ha estat més ràpid de pensar en positiu per poder capgirar la situació. No ens podem enganyar, evidentment. És difícil, però assegura Miquel Azparren que les sensacions són diferents.
7: A ver, ¿cómo puedo transmitir lo que veo y lo que siento? Los paralelismos con Cornellà los entiendo totalmente porque es playoff, porque es reciente y porque era la diferencia de 3 goles. Pero ya el público no esperó a mandarnos mensajes a los 2, 3 días, 4 o 5, ¿no? Esperó al pitido final, o sea, fue increíble, de verdad. Esa energía que nos trasladaron la semana del Cornellà nos costó a todos, toda la semana tuvimos que ir, bueno, un poco a poco, ganándonos la mentalidad de los jugadores, poco a poco ganándonos el creer, después de lo del público el otro día, después de los mensajes que nos llegan y después de ver hoy la cara a los jugadores. La verdad que esta semana no tiene nada que ver con la de Cornellà en cuanto a los convencimientos, no tiene nada que ver.
8: Tothom que s'ho proposi pot assistir a aquest partit. Diumenge, a 1:15, el Badalona rebrà el Compostela, en el que s'espera. L'objectiu número 1 és omplir les graderies de l'estadi municipal. I ja ho deia ahir l'alcalde de Badalona, el Xavier García Albiol. Si teniu calor, doncs una gorra i endavant, cap a la graderia, perquè segurament un crit és poc. I parlem del Badalona Women, que també està clar que cada dia ens porta notícies. S'està configurant a marxes forçades ja aquesta plantilla per la pròxima temporada. Hi ha moltes coses que estan tancades, el club les està entregant en comptagotes, però és cert doncs, que també és una manera important de donar-li atractiu a aquesta actualitat, no? Dèiem que una de les jugadores que encara no havia renovat, o almenys el club encara no havia fet oficial la seva renovació, era la portera María López Valenzuela, que si bé aquesta temporada l'ha acabat amb alguns problemes físics, sí que és cert que en els partits que ha jugat, que ha disputat, Mar Ballester alternava amb la amb l'altra portera en el club, que també es va lesionar. En tot cas, com dèiem, María López Valenzuela, que s'ha guanyat amb escreix aquesta renovació. La jugadora andalusa que ha dut a terme grans actuacions, sense anar més lluny, en l'eliminatòria de Copa de la Reina contra el Barça. Per tant, estem ja parlant de la cinquena renovació en el Badalona Women. María López Valenzuela, que, diguem-ne, completa una mica aquest eix vertebral, no? També recordem Cristina Cubedo, Itziar Pinillos, Irina Uribe i Maria Llompar havien ja assegurat la seva continuïtat en el conjunt badaloní. Per tant, doncs, cada cop anem coneixent ja més dades d'aquest Badalona Women, que ara, avui, de cara a la porteria, doncs, ha fet oficial aquesta renovació de María López Valenzuela. Escoltem les valoracions de la portera un cop confirmada la seva continuïtat.
9: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
8: Doncs un Badalona Women que, com dèiem, cada cop ja pren més forma. Encara no està clar, o de fet encara no s'ha anunciat la renovació de la capitana Sònia Majarín, tampoc d'Helena Julve. Segurament podrien ser de les següents en continuar i que el club també ho fes oficial. També, evidentment, una altra jugadora important és Berta Pujades i també Paula Sánchez, no? Una jugadora de la casa molt estimada, doncs que s'ha guanyat minuts amb escreix a la primera divisió després de passar per les categories inferiors. Pel que fa a fitxatges, encara no hi ha hagut cap fitxatge de manera oficial, però sonen molt fort l'exinternacional espanyola Vicky Losada i també la portera, que ja ha rescindit contracte amb el Barça, Txell Font, que ha entrenat pràcticament tota la temporada amb el primer equip blaugrana, sent portera del filial. Amb aquestes novetats del Badalona Women, deixem aquí la informació esportiva. Això sí, demà hi tornem amb més qüestions. Adéu-siau!
3: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
10: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
11: I anem amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui amb l'Elisabet Jiménez. Què tal? Molt bon
12: dia. Hola, què tal? Bons dies.
11: Ens acompanya també la Cristina Agustí.
13: Hola, bon dia.
11: Òscar Neiras.
14: Bon dia, bona hora.
11: Benvingut. I també l'Horacio Puigó. Què tal?
15: Hola, bon dia.
11: Avui, precisament, 17 de juny, es compleixen 3 anys de la investidura de Xavier García Albiol com a alcalde de Badalona, de la constitució de l'actual govern municipal. I a falta d'un any per les pròximes eleccions, pels propers comicis, ahir els companys de Televisió de Badalona, el programa Badalona 360, entrevistaven l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, qui feia un balanç d'aquestes 3/4 parts del mandat que ja, diguéssim, han vençut, i ell doncs assegurava que s'acabarà aquesta legislatura, aquest mandat, amb pràcticament el 90% dels compromisos electorals que havia assumit a l'inici de la legislatura, en campanya, vaja, doncs executats. Escoltem.
5: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat al mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
11: Sí que és cert que va posar sobre la taula doncs, algunes d'aquestes mesures que assenyalava s'han impulsat al llarg d'aquest exercici i també doncs, lamentava, per exemple, el no haver pogut dur endavant la remodelació del passeig entre la Donzella, del passeig marítim, entre la Donzella i la zona de la Barca Maria del barri del Manresà, o, per exemple, que s'hagi retardat, també ha parlat d'aquesta doncs, manca d'agilitat en alguns moments també de l'administració local, doncs, de la reconversió de l'antiga fàbrica Focus, aquí al barri de Bufalà, en un complex esportiu, amb aquesta piscina olímpica, no? Que era també un dels anuncis de la passada campanya electoral, un projecte que deia s'ha endarrerit més del previst, però assegurava que passat l'estiu ja començarà a haver-hi avenços al respecte. Quina lectura feu vosaltres? Quin balanç feu vosaltres? Pregunta que avui traslladarem també en el torn de paraula que emetrem a Radio Ciutat de Badalona, a Televisió de Badalona i també per streaming aquest mateix vespre a les 10 amb la participació de representants dels diferents grups polítics a l'Ajuntament de Badalona i que ara també us faig extensiva a vosaltres mateixos. Quin balanç feu vosaltres d'aquests 3 anys de mandat?
12: A veure, si comencem per equipaments, malament, perquè tens tota l'autoritat, pots executar d'una manera expeditiva, no pagues proveïdors, per cert, que tenen el problema. El problema és un tema d'efectivitat. Tenim un ajuntament que promet i no executa. Tenim els mercats en ruïna, tancats, de fa anys i panys. Les biblioteques amb goteres de fa anys i panys tancats, unes biblioteques excepcionals, tancades. Uns dipòsits fluvials que cada cop que plou, aigües fecals, 3 dies tancats. On són aquests dipòsits fluvials que fa 20 anys que estan promesos? 20 anys. No hi ha aquesta legislatura. És que és un darrere l'altre. El pont del Petroli famós, que no deixa de ser un símbol, no és una cosa pràctica, però és maco i efectiva.

0: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
1: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És dimecres 17 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. Avui es compleixen 3 anys des que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per a les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Albiol ha fet balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
3: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat al mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
2: Badalona farà controls a les estacions de Rodalies i del metro i també a la platja durant la revetlla de Sant Joan per detectar la tinença de drogues i alcohol. D'aquesta manera es volen evitar comportaments incívics després que l'any passat es registrés un augment d'incidents. El Parlament de Catalunya ha aprovat la nova llei per erradicar l'amiant. La normativa aprovada per unanimitat inclou la prevenció i eliminació progressiva de l'amiant, així com la reparació de les víctimes. Badalona és un dels municipis de Catalunya amb més presència d'amiant. En concret, a la ciutat hi hauria unes 668 cobertes amb fibrociment, ocupant una superfície de gairebé 250.000 metres quadrats. Una situació molt similar a la dels altres municipis del Barcelonès Nord i la seva retirada suposaria una despesa d'entre 22 i 28 milions d'euros. La llei planteja sancions econòmiques per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada. Es fomentarà la recerca sanitària i atenció als pacients, a més d'un reconeixement a les víctimes. I avui a les 10 de la nit, Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat emetran el programa Torn de Paraula, on representants dels grups municipals debatran sobre els grans temes d'interès de la ciutat. Pel que fa als esports, la reestructuració del Badalona Women de cara a la temporada que ve ja està en marxa. Ja són 4 les renovacions. Aquests últims dies, Itziar Pinillos, Irina Uribe, Cristina Cubedo i Maria Llompart han signat per una temporada més. En cultura, demà a 7:15 de la tarda a la Biblioteca de Canyadó i Casa Gemes, xerrada sobre les postals i cartes de Joan Argenter a càrrec d'Albert Ibáñez i Gerard Guerra. I pel que fa al temps, demà seguirem amb la tònica habitual d'aquests últims dies, amb cel serè i temperatures que rondaran els 28 graus.
1: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
7: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
6: Torn de paraula. Aquest dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
8: Aquí Badalona.
9: Aquí Badalona. Aquí Ràdio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
10: Temperatura a Badalona.
11: 25 graus.
12: Són les 9.
13: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
14: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
15: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut a un nou viatge per la màquina del temps. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. Algú va dir... Una vida sense festes és com un llarg camí sense posades. Aquesta és la festa de la ràdio, la festa de la música, la festa de la comunicació.
2: Hola, Albert. Mira, sóc Maria Dolors, de Sant Andreu, i cada dissabte pues, t'escolto que estic assentada fent puntes de coixí. Mira, m'agradaria que em posessis alguna de Garth Brooks, qualsevol, perquè totes m'agraden.
1: Doncs, amb el teu permís, farem un petit recitalillo, perquè fa molt de temps que no sona en el programa, i Garth Brooks va ser important. Tot va començar amb aquesta cançó. Sometimes.

Aquest va ser el seu primer número 1. Corria 1989. If tomorrow never comes. Si demà no arriba mai. Garth Brooks, que té el rècord com a solista més venut a Estats Units, amb més de 128 milions de còpies venudes certificades. Nascut a Oklahoma el 1962. Jo crec que el seu tema més conegut al nostre país era aquest. Burning Bridge. Garth Brooks, molt gran. Yes.

Garth Brooks, que ha rebut 9 discos de diamant, superant els Beatles, que només en tenen 6. 71 milions d'àlbums més que Michael Jackson ha venut Garth Brooks, un rècord dels anys 90, a l'actuar per 1 milió de persones al Central Park de Nova York. Diuen que és el solista més venut del segle XX, segons l'Associació de la Indústria Discogràfica d'Amèrica. Als 90s es deia que l'única competència de Garth Brooks era ell mateix. I possiblement la seva cançó més emblemàtica va arribar just al 1990, al començar la dècada. Era aquesta, The Dance.

0: aquí al Coco. Música de bon gust. Música que et fa sentir bé. En aquest cas, música de Garth Brooks, que teníem una mica oblidat i que, com us he comentat abans, va ser un cantautor de country realment reconegut.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però on està el piano? Sisplau, que passi a primer pla. És un piano màgic. Ah, aquí està el piano, per recordar-te que estàs escoltant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Per la FM. Però moltes d'elles també en simultani per la tele, sí. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però molt millor, així ens pots imaginar. Això és la ràdio, imagina't el que vulguis. Només és ràdio, però ens agrada molt. Com el rock and roll. Com deien els Stones. Imagina't que estem a finals dels anys 80, que estàs preparant un viatge i quan prepares les coses que t'has d'endur, creus que has de gravar una cinta. Creus que és un element important per posar a la maleta, perquè el viatge és en cotxe, i en aquella cinta, quina cançó posaries? Si el viatge és llarg, segur que l'escoltaràs més d'un cop. Així que és una autèntica responsabilitat. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Home, pensa que molts oients s'estan apuntant cada proposta per gravar aquesta cinta de veritat. Encara molts conserven cassets i tenen reproductor de casset al cotxe. Per exemple, la Puri Vila de Sabadell, que diu: jo posaria Another Day de Paul McCartney. És una cançó que em recorda la meva adolescència i, per tant, quan l'escolto, em sento fàcil.

l'altre dia. Una altra cançó per al nostre casset. El primer disc en solitari de Paul McCartney després de la separació dels Beatles. Gràcies, Puri, per la teva proposta. Bueno, evidentment, els que vau viure aquella època recordareu que hi havia molta expectació per descobrir què feien els quatre fabulosos de Liverpool per separat. I aquesta va ser la targeta de presentació de Paul McCartney, que havia anunciat l'abril del 70 la dissolució dels Beatles i que va publicar aquest disc abans d'un any, al febrer de 1971 al Regne Unit i pocs dies més tard als Estats Units. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Tarragona la Virtullador, que diu: jo posaria al caset la cançó d'Eric Clapton, My Father Eyes, els ulls del meu pare, perquè a més em recorda els ulls blaus del meu pare, m'agrada molt i segur que aquesta cançó em faria un viatge més maco. Doncs la punxem ara mateix des del seu àlbum Pilgrim de 1998.

Mario Federais, els ulls del meu pare, el gran Eric Clapton. Ara estava recordant que va haver-hi un temps que per les parets d'algunes ciutats deien pintades Eric Clapton, el déu. Bueno, és que ha sigut un paio realment molt important a la nostra vida, i aquesta és la cançó que posaria la Virtu Lladó de Tarragona. Quina posaries tu? Per un viatge de dia o potser de nit? Per autopista? Per carretera secundària? Entre muntanyes? En corbes? La música sempre t'ajudarà. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com, que entre tots estem fent una cinta molt xula. Ara afegim la proposta, i aquí de moment ho deixem, en aquest espai, de l'Àngel Vera, que ens escolta i escriu des de Lleida. Què fan els cocos de la terra ferma? Ei! Diu que posaria No sobran los motivos de Joaquín Sabina, perquè diu la veritat del meu estat emocional d'ara mateix. Bueno, doncs mira, amb molt de gust, ara feia molt que no l'escoltàvem, també recuperem aquest tema que Joaquín Sabina va gravar l'any 2000 i del que es van vendre a Espanya més de 300.000 còpies.

0: lo motivo.
1: Nos sobran los motivos. Any 2000, Joaquín Sabina en directe, la cançó que posaria a la cinta de casset que estem fent entre tots, l'Àngel Vera, de Lleida.
2: T'acompanya l'Albert Mar.

My Way, que aquí es va dir a mi manera, és una de les cançons més demanades per als convidats d'aquest programa, conjuntament amb el Mediterrani de Serrat o el Ne me quitte pas de Jacques Brel. Quan els enganxo per sorpresa i no saben que els hi faré aquesta pregunta, la majoria es queden en blanc i recorren, doncs, a un d'aquests tres títols. I la Maite, que ens escriu i escolta des de Granollers, on sabem que tenim molts amics. La Maite ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, bon dia, Albert, us vull felicitar per aquest gran programa, per aquesta gran veu del seu conductor professional. Bueno, avui no gaire bona la veu, però en fi, són gajes de l'oficio, que diuen, eh? Diu, una cançó que m'acompanya sempre és My Way, i deixo a la teva elecció el cantant que l'interpreti. Maite, de Granollers. Yes, doncs, recentment, bueno, ha estat sempre recurrent al llarg de la història d'aquest programa, han sonat les dues versions més demanades de la cançó més demanada del My Way, la de Frank Sinatra que estem escoltant, o la fantàstica versió que va fer en el seu moment la Nina Simone. And now, the end is near, and so I got to face the final curtain. Per cert, que el 1999, quan encara no era possible escoltar ni molt menys descarregar música d'internet, van publicar el primer volum triple CD del Cocodrilo Club, i em va costar molt aconseguir el màster d'aquesta versió de Nina Simone, que estava descatalogat des de feia molts anys. I en aquest país els discos descatalogats en aquell temps eren molt difícils de trobar, a no ser que fos per casualitat en un mercadillo. I aquesta va ser una de les joies que va incloure aquest triple CD, del que van vendre més de 50.000 còpies. Es va anunciar a tot Espanya per televisió i era, bueno, dintre de les cançons de les que em van poder atorgar els drets, la llicència per incloure-les, doncs una mostra del que sonava en el programa de ràdio i també a la discoteca estable de Barcelona, Cocodrilo Club. Ara, aquest disc també és molt buscat perquè està descatalogat, van caducar els drets per utilitzar aquestes cançons ja fa molts anys. S'ha convertit en un disc de culte dins d'un programa de culte que és aquest per molta gent, perquè des de l'octubre del 93 que ens vam posar en marxa hem passat per molts horaris, alguns molt marginals d'audiència, hem hagut de canviar d'emissora, de punt del dial. Per tant, abans de que existissin les xarxes socials i fos habitual connectar-se a internet, molts oients ens buscaven per tot arreu en diferents horaris fins que ens trobaven. I per sort, encara estem aquí. Doncs, Maite, de Granollers, com que aquestes dues versions s'han sonat recentment, la de Frank Sinatra i la de Nina Simone, si et sembla, escoltarem la versió realment original, que, bueno, ja coneixeu la història. Era de Claude François, la lletra no tenia res a veure, es deia com d'habitud, com de costum, i Claude François va tenir molt mala sort a la vida, va tenir molta sort professionalment perquè era tota una estrella, especialment a França. Ell havia nascut a Egipte el 1939, però va morir el 1978 a París, electrocutat. De la manera més tonta, s'estava banyant, va veure que una bombeta del quarto de bany s'apagava com si estigués mal enroscada, i ell, mullat, es va posar a peu i va anar a enroscar la bombeta, tu, i es va quedar electrocutat. Però abans ens havia deixat aquesta cançó, que en cert moment Polanka estava treballant per Frank Sinatra i estava per Europa buscant cançons que pogués adaptar la veu, no? Que li deien la veu a Frank Sinatra, i li va comprar els drets de Com d'habitud, com de costum, per fer el My Way, que després es va convertir en la cançó més famosa de Frank Sinatra.

I aquesta cançó, com d'habituda, o oh My Way, a mi manera, això ho sap poca gent, està directament vinculada amb la cançó Life on Mars, amb interrogant, hi ha vida a Mart, del gran David Bowie. Bueno, segons sembla, és una venjança artística, perquè Bowie va crear la cançó com una paròdia i una resposta a la frustració de no poder adaptar la cançó francesa original, com d'habituda, i les dues cançons comparteixen una estructura d'acords similar. A David Bowie, a finals dels anys 60, li van demanar escriure la lletra en anglès per aquesta cançó, com d'habituda. Va escriure una versió que es va dir Even a Fool Learns to Love, però va ser rebutjada i el projecte va quedar arxivat. Més tard, Paul Anka va comprar els drets a Claude François i va fer My Way. Llavors David Bowie es va enfadar molt i va escriure Life on Mars amb una estructura d'acords de piano similar per parodiar l'èxit de My Way. I mentre My Way és un himne una mica egocèntric sobre la vida, Bowie va transformar aquesta melodia en Life on Mars, una cançó plena d'imatges surrealistes i crítiques socials que agrada a molts cocos.

0: I com a plus afegit, en la gravació d'aquesta cançó de David Bowie, el piano el tocava Rick Wakeman. Que gran. La va publicar el 1971 en long play i dos anys més tard, el 1973, va ser single. Hi ha vida a Mart. Algú va dir, pensa com un adult, somia com un nen, viu com un jove i aconsella com un vell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
1: Oh, se está bien con la radio.
2: Això és Cocodril Club.
1: Oh, quédate con la radio.
2: El programa revival de l'Albert Malla.

ara, les versions. You can never stop me loving you. Et sona aquesta cançó? You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. Sí o no? That's one thing you never do. Em sembla que sí, però que la recordes amb una altra lletra, oi? En castellà. You can look away when I pass by. Als anys 60, els èxits internacionals, alguns triomfaven molt més a Espanya, adaptats al castellà, que no sempre deien el mateix que la versió original, per qüestió de censura o perquè no encaixaven els acords o per qualsevol motiu, però és igual. Poca gent sabia anglès i a la majoria els hi agradava entendre el que deien les cançons. Aquesta és molt tendra, eh? You can never stop loving you. You can never stop me loving you. Mai no podràs impedir...

era Johnny Tillotson. I la van publicar al Sirex amb el títol de Que te deje de querer. En aquell temps tampoc existia internet ni tenien moltes dades, i el Sirex, com altres conjunts catalans o espanyols de l'època, feien aquestes versions, i la majoria ens imaginàvem o pensàvem que eren pròpies, que eren d'ells, no? Ara tot això ja ha prescrit.

0: lograràs.
1: Tu també l'estaves cantant, Coco? La veritat és que algunes d'aquestes versions al castellà estaven molt ben fetes, es venien més que les originals i agradaven més. Però el senyor que va publicar això originalment, que escoltàvem abans, era Johnny Tillotson, i aquest va ser el seu gran èxit.

Un dels avantatges d'aquelles cançons senzilles, encantadores dels anys 60, és que eren molt curtes. És a dir, que si alguna no t'agradava, tenies una miqueta de paciència i ja entrava una altra. Però ja que estem a l'espai de les versions, bueno, primer dic que aquest senyor Johnny Tillotson havia nascut a Florida el 1938 i va morir als 86 anys, el 2025,

0: I que en el seu moment aquí segurament també va ser més famosa la versió en castellà de Manolo i Ramón, el dúo dinámico.
1: Cuando estoy contigo.
0: I quan aquesta cançó estava de moda, Johnny Pilotson i el dúo dinámico, a més de la mateixa cançó, tenien en comú que els dos eren ídols d'adolescents.
1: Solo poesía.
0: Poesía en

0: ese amor.
1: Solo por ese amor.
0: 1975. L'amic Llorenç Santamaria, enviat directament a Madrid, a la Pepa. Gràcies per escoltar-nos a través d'internet i també a tots els que escolteu el programa en diferit. Ja sabeu que està a la vostra disposició, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Apple o al mateix YouTube. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa l'amic Manel des de la Garriga, una cançó del grup Down amb Toni Orlando al capdavant, que es deia Càndida, de 1970, i que va ser el seu primer èxit. Després en van venir diversos. Diu el Manel: ja sé que portes 10 anys actuant cada estiu a la Festa Major de la Garriga. Jo no m'he perdut el teu show cap any i cada vegada m'ho passo millor. És una passada el que provoques amb milers i milers de persones. Doncs sí, Manel, el públic de la Garriga és molt afectuós amb mi. Curiosament, cada vegada en som més i estem encantats d'adaptar aquest programa en directe a la sessió de ball. Moltíssimes gràcies, una abraçada, Manel. Ah, no perdis la sintonia.
2: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mar.

0: Aquí Badalona.
1: Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
2: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
1: Torn de paraula. Aquest dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
3: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 1:15 del migdia i des de l'estadi municipal...
4: El partit del Badalona.
3: Última oportunitat per l'ascens a Segona Federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
5: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
6: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétulo i el Port de Badalona.
5: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
6: Organitzat pel Club Nàutic Bétulo.
7: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdncom.cat.
8: Badalona passa aquí.
10: Són les 10.
11: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Molt bona nit. Aquest mes de juny es compleixen 3 anys de la constitució de l'actual govern municipal i de la investidura de Xavier García Albiol com a alcalde de la ciutat de Badalona després dels comicis del 2023. Quan falta menys d'un any perquè els partits comencin també a preparar les eleccions de la pròxima primavera, la ciutat arriba a un moment clau. Clau perquè toca fer balanç, és moment de posar la mirada enrere, però alhora també és moment de generar perspectives de futur. Durant aquests 3 anys, el debat polític s'ha centrat en qüestions que afecten el dia a dia de la ciutadania. Qüestions que tenen a veure amb la mobilitat, amb la seguretat, amb l'habitatge, també doncs, amb les polítiques públiques o amb les oportunitats econòmiques que es presten a la nostra ciutat. Per tant, avui comencem aquest segon torn de paraula, aquest debat de grups municipals, plantejant una pregunta. Una pregunta que a priori podria semblar senzilla, però que potser la seva resposta és una mica més complexa. Ho anirem veient al llarg de la nit. La pregunta és la següent. Està Badalona ara millor que ara fa 3 anys? I per respondre-la, avui hem reunit precisament a la taula del plató de televisió de Badalona representants de 5 grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Badalona. Avui ens acompanya el regidor Cristian Carneado del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya a l'Ajuntament. Bon dia. Què tal? També està amb nosaltres el regidor David Mejía, del Partit Popular. Què tal? Bona nit.
12: Bona nit.
2: Ens acompanya també la presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona, Dolors Sabater. Benvinguda.
13: Bona nit.
2: Està amb nosaltres també la portaveu del grup municipal de Badalona en Comú Podem. Què tal? Rosa Trenado.
14: Bona nit.
2: Que, per cert, felicitats, que sí que avui és el seu aniversari.
14: Merci. Sí, sí, sí.
2: I està també amb nosaltres el president del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Badalona, l'Àlex Montornès.
15: I aprofito per felicitar la senyora Trenado.
14: Gràcies.
2: Doncs vinga, espero que preparats pel debat que tot just comencem.
1: Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat. Torn de paraula a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.

0: I comencem justament aquesta segona edició de Torn de Paraula, aquest debat de grups municipals, que recordo poden seguir de manera simultània aquí, a Televisió de Badalona, també a Radio Ciutat de Badalona i també al nostre portal web. Un debat que ens ha de servir, doncs, en aquest primer bloc de la conversa, per fer balanç de 3 anys de la investidura de Xavier García Albiol, tal dia com avui, el 17 de juny de l'any 2023, i per tant, el que ens preguntem quan ja hem complert 3/4 parts del mandat és quin balanç han fet.
1: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat el mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme.
0: I de fet avui el que els hi proposo als nostres participants en aquest torn de paraula és, doncs, abans d'entrar en grans polítiques de ciutat, que hi haurà temps també de debat amb més profunditat, fer una mirada àgil, ràpida i alhora general a quin és l'estat de la ciutat, perquè fa 3 anys els ciutadans van decidir, doncs, d'una manera molt clara, van votar amb unes expectatives molt concretes sobre quin volia que fos el futur de la ciutat de Badalona, i ara que, com dèiem, hem ja sobrepassat amb escreix aquest equador del mandat, també és moment d'analitzar si la línia ha estat aquella que s'esperaven, no?, els veïns i veïnes de la nostra ciutat. Per si els demano que responguin molt breument, un sol minut en aquest cas per torn de paraula, si creuen que realment la ciutat està millor ara que el 2023. Cristian Carneado.
2: Gràcies, Lluís. És evident que la realitat mediàtica de l'alcalde no acompanya la realitat de la ciutat. Aquests 3 anys, la segona majoria absoluta de la història de la democràcia s'ha llançat a les escombraries i s'han perdut 3 anys. 3 anys que van començar amb unes prioritats com a ciutat molt clares, com era millorar la seguretat, i han pitjorat, després en parlarem, millorar la neteja, i de moment, a part d'estafar els ciutadans amb una taxa injusta i innecessària, i que pujarà, ja veurem si el sistema millora. Es tenien que construir dues escoles, Badalona Port i Ventos Mir, i no s'ha fet cap d'aquestes. Es tenia que millorar l'administració. Resulta que som la pitjor administració d'Espanya. Som l'única administració que tots els impostos que recauda dels ciutadans els llença a les escombraries. És a dir, ha sobrat més diners a l'Ajuntament que els diners que els ciutadans paguen en impostos. Per tant, aquests serveis que els ciutadans volen rebre per pagar impostos no n'han rebut absolutament cap. I, a més, som l'Ajuntament que, per no pagar els proveïdors, doncs el govern espanyol la setmana passada va treure un decret perquè tots aquests diners que sobren es puguin utilitzar per fer inversions durant els propers 4 anys i per fer inversions en habitatge. Resulta que els 168 milions d'euros ha perdut l'Ajuntament de Badalona per no poder-los invertir a la ciutat pel fet de no pagar proveïdors. Per tant, com deia, 3 anys absolutament perduts per la ciutat.
0: 3 anys perduts, considera el regidor Cristian Carneado. David Mejía, al seu torn.
3: Bé, jo considero tot el contrari. És a dir, per nosaltres la ciutat està molt millor que fa 3 anys, però en qualsevol cas seran els veïns i veïnes de Badalona qui decidiran l'any que ve, el 2023, al maig, si aquesta tasca de govern que s'ha realitzat durant aquests anys ha estat o no ha estat bona. En qualsevol cas, només fa falta sortir als carrers de la ciutat, als diferents barris, als diferents districtes, per veure que aquesta transformació efectivament sí que s'està duent a terme. Hi ha una ciutat aixecada per obres, s'estan realitzant accions i projectes històrics reclamats per part de la ciutadania de Badalona, com poden ser la pacificació de Francesc Layret, com poden ser les rampes de Cuba o com poden ser el pont del petroli, i crec sincerament que estem en el camí adequat. I tot això gràcies a què? Gràcies a que per un costat hi ha un lideratge fort, que això suposa que hi hagi un govern estable, que hi hagi una majoria clara per poder anar avançant i que per fi puguem acabar amb aquesta paràlisi que ens vam trobar quan vam arribar en el govern municipal.
0: Regidora Dolors Sabater.
4: Doncs bé, jo crec que és claríssim que és un mandat d'estrepitós fracàs. Fracàs en la gestió, fracàs en el respecte a la ciutadania, fracàs en la humanitat, en la política. El Biol va aconseguir el poder absolut, aquesta majoria per governar amb comoditat, gràcies a unes promeses que amb aquesta majoria faria bona feina, no? Que executaria amb agilitat tot el que necessitava la ciutat. El propi interventor ho ha demostrat, que no ha arribat màxim a un 50% de fer el servei públic habitual, el que és normal i que tots els governs han de fer. Ell, amb una majoria absoluta, només ha fet un 50%. Un 5% d'inversions. En 3 anys, un 5%. Més morts que mai al carrer. Més persones sense llar que mai. Més falta de respecte que mai a la participació ciutadana. Menys pluralitat política en els mitjans de comunicació. És un govern destructiu, ara això sí, que es ven amb una excel·lència, perquè en això sí que l'alcalde, en comunicar les seves mentides, en organitzar viatges per anar a vendre la ciutat, a fires de luxe i en fer esdeveniments de masses que distreguin el personal, en això sí que ho fa molt bé.
0: Rosa Trenado.
5: Doncs nosaltres creiem que aquesta legislatura és la legislatura de la decepció. L'alcalde va arribar a govern a una majoria històrica, absolutíssima, amb 18 regidors, que mai havia tingut aquesta ciutat, i clarament crec que això ho havia d'agrair. I això ho va aconseguir precisament fent promeses de que aconseguiria coses que tothom sabíem que era impossible amb el temps que prometia. I això és el que nosaltres, quan anem als barris, sentim. La gent ens diu que tot allò que l'Albiol havia promès que passaria en un any, dos, en tres anys, encara no ha passat, i ara el que els demana és una segona legislatura per poder continuar. Nosaltres creiem que Badalona ha perdut una oportunitat molt important, i sí que és veritat que si tu compares Badalona amb qualsevol ciutat de l'àrea metropolitana, realment estem molt per darrere en qualsevol àmbit, i d'això Albiol també ha de fer-se responsable. És veritat que la ciutat està aixecada, que hi ha obres, però també crec que l'Albiol ha d'agrair aquestes obres a l'àrea metropolitana, perquè de les poques obres que està fent l'Ajuntament és Francesc Layret. Si parlem de l'Avinguda Sant Salvador, primera i segona fase, si parlem d'Alfonso XIII, si parlem de la Riera de Pomar, tot això és de l'àrea metropolitana, però, i acabo ja amb això, sí que hi ha promeses que no ha complit, com la ciutat de la música, els depòsits pluvials, el Paseo Marítim, i d'això no en parla.
0: Tindrem temps d'entrar en més profunditat en aquest debat, també. Àlex Montornès, al seu torn.
6: Gràcies. Jo crec que el primer que hem de dir és que si hem arribat a aquesta situació és perquè no vam saber fer segurament les coses prou bé, i que entenc, i nosaltres entenem, doncs, que davant de la situació que hi havia a Badalona hi hagués gent que optés per donar una confiança al badalonisme, i malauradament això no ha anat bé. I dic malauradament perquè jo vull que li vagi bé a la ciutat de Badalona, però hem vist que aquest badalonisme espanyolitza la institució i subordina els interessos de Badalona als interessos d'en Feijó, i de l'altra banda hem vist que és un govern que prioritza les festes, els tardeos i asfaltar carrers, i això és necessari i a mi m'agrada molt, però no han de ser les prioritats de la ciutat. Nosaltres pensem que Badalona mereix més, que ho mereix tot i que ho necessita tot, i nosaltres li volem donar tot, com per exemple l'escola Ventosmir, que no està construïda, l'escola Badalona Port, que no està construïda, els pisos turístics, que cada dia n'hi ha més i que prenen les cases els badalonins, que hi hagi feina a la nostra ciutat, que l'Ajuntament funcioni i no ens haguem d'esperar 6 mesos per fer un padró. Tot això és el que nosaltres volem, i per tant creiem que el maig del 27 hi ha una oportunitat perquè tornem a tenir la Badalona que els badalonins i les badalonines ens mereixem.
0: De fet, en aquest primer torn breu d'intervencions han parlat de fracàs, també han parlat de decepció els nostres convidats avui en aquest torn de paraula, també d'èxit de gestió, però també de prioritats de la ciutat. I en aquestes llargues llistes que de manera doncs, una mica correcuita han anat anomenant uns i uns altres, hi han aparegut temes com les obres de la via pública, les taxes d'escombraries i el contracte de neteja, l'informe de l'interventor, quin és el ritme d'execució de pressupostos a l'Ajuntament de Badalona. Han parlat de sense sostre, han parlat de gestió compartida també amb altres administracions, àmbit supramunicipal o d'escoles i d'ocupació. I, per tant, ara sí que els convido a entrar doncs, amb més profunditat en aquest debat. I ja que aquest divendres els alumnes de la ciutat de Badalona i del conjunt del país doncs, donen per finalitzat el curs escolar, els vull demanar també que ens expliquin quina seria per vostès l'assignatura aprovada o l'assignatura pendent. Aquí ja entenc també que hi haurà diversitat d'opinions en aquest curs que, com a mínim escolar, que tanquem.
5: Bueno, jo volia dir que crec que és molt important deixar clar a la ciutadania que Albiol ha suspès com a gestor. Albiol s'havia presentat a la selecció municipal per demostrar que ell era una persona que sabia gestionar, que sabia gestionar els impostos de la ciutadania de Badalona, i el que ha demostrat és que no sap fer-ho i que no vol fer-ho, i que a més, quan ho fa amb les seves prioritats, que no són les prioritats de la ciutadania i dels veïns i les veïnes de Badalona.
6: Sí, ja... Bueno, jo hi ha una cosa que crec que és important, i és que aquestes les dues escoles que s'havien de construir no estan construïdes. Les escoles tenen goteres, i això no ens ho mereixem. Les escoles tenen els lavabos precintats, i això no ens ho mereixem. Les escoles no tenen l'aire condicionat, que veu dir que tindrien el juliol de l'any 2023. Però per mi, aquí segurament estarem molta estona barallant-nos per moltes coses que crec que la ciutadania al final diuen tots són iguals. Hi ha una cosa que a mi m'agradaria que el govern expliqués, i és per què ataquen a l'ànima de Badalona. Per què els hi fa vergonya ser badalonins? Perquè aquest eslògan del City of Badalona fa bastanta vergonya, però per és un govern que contraprograma les festes de cultura popular amb macroactes esportius, amb concerts, i a mi m'agradaria que tornéssim a ser la Badalona, la ciutat de Badalona, la Badalona dels micacos, de la penya, la Badalona que se sent orgullosa de ser ella, no la Badalona que s'avergonyeix, i a vostès els hi fa vergonya ser de Badalona.
0: Regidor David Mejía, per al·lusions, també.
7: Gràcies. A nosaltres no ens fa absolutament gens de vergonya ser badalonins, perquè, a més, estem molt orgullosos...
6: Els fa molta vergonya ser de Badalona.
7: Segurament badalonins, i, per tant, això no li accepto que vostè em digui...
6: I per què contraprogramen les festes de cultura popular?
7: I entre altres coses li dic, perquè nosaltres el que fem és projectar la imatge de Badalona al món.
6: Vostès volen ser Benidorm.
7: Vostès tenen un model, un projecte, que, bueno, en les últimes eleccions, doncs els ciutadans van escollir que no era el model que necessitava Badalona.
6: No anem amb
7: nosaltres,
6: això.
7: No,
6: jo crec que és
7: deixa'm
6: important...
7: Deixa'm acabar, però... sisplau, que...
6: Bueno, acabi.
7: Llavors, nosaltres tenim un altre model, un model d'internacionalització de Badalona, però també de sentir-nos orgullosos de la nostra ciutat i dels nostres barris. I, en qualsevol cas, sentir-se orgullosos i prioritzar les qüestions que necessiten els ciutadans i ciutadanes de Badalona també és, per exemple, crear equipaments. Aquesta setmana, per exemple, vam estar, en el qual vas estar també present, anar a la inauguració del casal de Canyador, de Casagemes.
6: Jo no dic que aquí ha destruït tot el que vostès fan.
0: Casal de la gent gran,
7: Casal de la gent gran. Feia més de 20 anys, que no es construïa cap casal a la ciutat de Badalona. Això és estimar Badalona. El que és estimar Badalona és també tenir un projecte de menjador social municipal que no hi havia hagut
4: i que encara no hi és.
7: I que ja està el projecte i que s'ha presentat. El que és estimar la ciutat i és prioritzar els ciutadans de Badalona és canviar les instal·lacions esportives de tota la ciutat que s'estaven caient a trossos. És també climatitzar les biblioteques...
6: Destruir Calarnús, per exemple, és estimar Badalona.
7: Prioritzar
6: destruir Calarnús no
7: i posar en el focus els veïns i veïnes de Badalona.
6: Destruir Calarnús no és estimar Badalona.
4: Quan diem que aquesta és un mandat, és una estafa pels veïns i veïnes, perquè vostès la van a vendre a Badalona en els portals de luxe, molta propaganda de la ciutat, i mentrestant els veïns i veïnes de Badalona han de marxar. Quants joves han d'anar a buscar una llar fora de la ciutat de Badalona, fora dels barris? No poden continuar vivint als barris perquè no hi ha habitatge assequible. Perquè vostès estan fent una política d'habitatge d'atracció...
7: S'està obert per poder...
4: Vostès estan fent una política d'atracció de persones amb alt poder adquisitiu a canvi de que la gent que viu aquí no pugui omplir la nevera i se n'hagi d'anar a viure fora de Badalona. Ara parlo jo. Vostè ha fet una llista de que la gran novetat és que han obert un equipament. Perdonin, el primer que van fer quan van entrar és tancar un equipament perquè els hi va donar la gana, un equipament imprescindible que ha abocat aquesta ciutat a ser la ciutat on el perill de morir al carrer és el més alt de tota l'àrea metropolitana, per no dir de tot l'Estat i fins i tot a nivell comparativament amb ciutats europees. Vostès van tancar Can Bufi Vell, van tancar qualsevol servei que tingués a veure amb ajudar les persones sense sostre a no haver de dormir al carrer, i encara no l'han reobert. El menjador que tant parlen, se n'han omplert la boca, però no existeix. Per tant, que obrin un equipament, home, només faltaria.
7: Un equipament que vostès, quan van governar, no el van posar.
4: Amb tots els diners que vostès tenen, que són els impostos que paguen els veïns, només faltaria.
0: Cristian Carneado s'espera també per intervenir en aquest nou torn.
2: Gràcies. Volia dir que al final el badalonisme amb què es va presentar l'alcalde Albiol i el Partit Popular, doncs és una gran mentida. Era una, en teoria, una política transversal, que fora d'ideologies i de colors, que al final el que ha caigut amb aquests 3 anys és aquest badalonisme que no ha fet absolutament res ni ha transformat res. És més, el que ha fet el badalonisme és enganyar els ciutadans de Badalona. El que ha fet el badalonisme és mentir. El que ha fet l'alcalde enviant una carta a les llars dient, mireu, pagareu 100 euros per la... fa 3 anys, pagareu 3 euros perquè és obligatori, i l'informe del tresorer de l'Ajuntament dient que és mentira, que no és una taxa voluntària. Això és enganyar la... Això és un concepte.
3: I vostès enga... que volen això, que pujar aquesta taxa? És... Vostès volen pujar aquesta taxa?
2: No, nosaltres el que demanem és que els 100 euros de fa 3 anys els tornin a la ciutadania perquè no calia.
5: El de fa 3 i fa 2.
2: Perquè no calia. Perquè no calia. Perquè no,
3: imposada perquè no, perquè pel no govern espanyol.
2: No, una taxa que la Unió Europea. En qualsevol
3: imposada
2: cas, aquí l'important és que el govern menteix, l'alcalde menteix directament als ciutadans quan diu que és una taxa obligatòria quan no era obligatòria. Per tant, insistim, a més, quan va dir que el contracte estaria al 2024 i acaba d'entrar en vigor al 2026. I al més, el que vostès estan amagant i enganyant la ciutadania és que aquesta taxa l'han calculat malament, com diu el mateix tresorer, i ara diran que no i ho negaran les vegades que faci falta, però la ciutadania hauran de pujar la taxa pel tipus de contracte que han fet, i aquesta taxa pot passar dels 100 euros als 200 perquè si no, no es cobreix el cost. I això ho negaran 18.000 vegades i acabarà passant. Ara o d'aquí
3: poc. Vostès volen pujar la taxa, doncs?
2: No.
3: Com és el cas de Tarragona, com és el cas de Barcelona, i que a Badalona aquest contracte s'ha realitzat en 3 anys.
2: Era obligatòria la taxa, sí o no?
3: Jo crec que els diferents grups de l'oposició haurien d'estar contents perquè els ciutadans de Badalona tindran un nou contracte de neteja en el qual es duplica l'import d'aquest contracte.
5: D'aquesta imatge d'internalització que explicava el regidor que el govern vol donar de Badalona. I mira, m'he trobat circumstàncies diverses. Hi ha gent que ha vingut a viure al Canal del Gorg perquè ven aquests vídeos supermacos que fa l'alcalde, que surten a tot arreu, i que quan arriben al Canal del Gorg i veuen que no hi ha una escola pública, que no hi ha un equipament públic, que no tenen una pista esportiva, però que no tenen res, diuen, i què faig jo aquí? Però això no és màrqueting. L'Albiol munta el vídeo, o publicita, es van a Fitur, a portar a Badalona, després ve la gent de vacances a Badalona. I què passa? Que tenim el paratge marítim que no funciona ni una sola font, ni una sola font, no som capaços d'arreglar ni tan sols una font, el paratge marítim caigut i ara serà el culpa de no sé qui, i amb el tema de la neteja o del nou contracte de neteja, una miqueta em va passar el mateix. El diumenge passat va jugar a la penya, a la final, estava Badalona plena de gent, de València, de... Totes les escombraries que havia a prop del camp de la penya, tinc fotos, estaven desbordades. El diumenge a la nit, desbordades, la gent flipant. La gent de València mirava amb una cara i que deia, però on som? Això sí, el dilluns al matí em vaig anar al passeig marítim i estaven gravant un vídeo amb tots els vehicles nous del contracte de neteja per posar a xarxes. La realitat és la que l'alcalde ven, o sigui, el màrqueting és el que l'alcalde ven i la realitat és la que els veïns.
4: És el màrqueting, és el màrqueting.
3: Veuen i quan passegen per la ciutat i veuen que s'està transformant perquè hi ha una sèrie d'obres... I
5: en qualsevol cas,
3: jo no sé amb quines persones que venen de fora doncs tractes, però jo també tracto amb diferents ciutadans que venen a Badalona i
7: al·lucinen amb el potencial i amb la ciutat que tenim, i crec que és una cosa positiu.
5: Estic d'acord.
7: No, sí que l'aprofitem, i per això la volem vendre.
0: Aprofito aquest punt de consens, així agafat a l'aire, per canviar de tema, per canviar de qüestió, perquè si hi ha un tema que ha estat marcant bona part també del debat polític aquests últims anys, sens dubte, ha estat la seguretat.
8: En 3 anys de mandat del Partit Popular amb majoria absolutíssima, tenim un increment d'un pràcticament un 10% en tema de delictes. L'alcalde va arribar a l'alcaldia dient que portaria la seguretat com a...

0: electorals.
1: Hi ha un problema en el conjunt del país amb el tema dels furts, és evident. És evident. Ara, totes les ciutats de Catalunya i Badalona no és menys. Per què? Doncs perquè ens estem trobant amb un problema molt greu, que és el de la multireincidència.
2: Hem escoltat ara quines van ser les intervencions del passat ple municipal del mes de juny en relació amb la matèria de la seguretat. I és que si bé la criminalitat ha baixat en un 7,8% en el primer trimestre del 2026 respecte a aquest mateix període de l'any anterior, és evident que continuen també preocupant els més de 3.500 fets delictius que s'acumulen al municipi en el que portem d'any, en el que portem de 2026. Es tracta de fets delictius relacionats doncs, amb l'augment del tràfic de drogues, però també amb homicidis en grau de temptativa, de lesions, amb baralles tumultuàries, amb robatoris també i amb altres qüestions relacionades amb l'incivisme. Qüestions totes elles que han estat presents en el debat polític i també han estat alguns dels compromisos amb què arrencava aquest mandat el govern del Partit Popular de Xavier García Albiol. Tres anys després, per tant, la pregunta torna a ser inevitable. Consideren que la ciutat de Badalona és més segura avui que ara fa tres anys?
3: Jo dues coses. Una que abans no he pogut dir, i és que sí que el govern fa coses bé, tots els governs fem coses bé, i a mi m'agradaria que vostè també digués coses bé que hem fet nosaltres. En relació a la pregunta, l'any 2024 hi van haver 15.000 delictes a la nostra ciutat, l'any 2025 14.900, van baixar 100, però és que quan governàvem nosaltres, i aquest senyor que tinc aquí al meu costat, el senyor Herneado, de la regió de seguretat, n'hi havia 13.900, per tant, hi havia 1.000 delictes menys que dia d'avui. Per tant, sí que podem dir que, ostres, ha baixat respecte a l'any 24, però és que l'any 24 va ser un rècord. Vam tenir el pitjor Sant Joan de la història el 2025. Sí, sí. El 2024, vostès van tenir un rècord de delinqüència en aquesta ciutat. 15.000 delictes. El pitjor Sant Joan de la història que ha tingut aquesta ciutat l'han tingut vostès, perquè el seu model no funciona, senyor Mejía, i s'ha demostrat.
4: Jo em basaré en les dades, eh?
5: Sí, vull dir,
4: la presentadora ho ha dit, eh? Vull dir, la criminalitat, el primer trimestre...
5: Però anem a matisar-ho.
4: El primer trimestre del 2026...
5: Sap per què ha baixat?
4: Enfront al 2025 ha baixat un 7,8%.
5: I sap què és el que ha fet baixar?
4: Des del 2025 al 2024 també ha baixat.
5: Els delictes informàtics, els cibernètics, no els de carrer. Els de carrer han pujat un 10%.
4: Jo li dono dades del 2025.
5: Els que afecten la vida de la gent, els robatoris, els que afecten la seguretat.
2: És una mica insuportable per la gent que intenta seguir-nos.
5: Però és que fa estona que demano la paraula i em sembla que ja toca que la pugui tenir. No deixin parlar. Els delictes que afecten a la gent, aquests han pujat un 10%. En el conjunt, aquesta baixada és fictícia perquè és una baixada dels delictes informàtics, que està molt bé que també es persegueixin, però que no afecten el dia a dia dels robatoris que es pateixen. I això és un clar fracàs del Partit Popular, de Xavier García Albiol, perquè ell es va presentar posant un llistó molt alt respecte a com ell controlaria la seguretat. Si en 3 anys el que fan els delictes que afecten a la vida de la gent és pujar i pujar, vol dir que el seu model és un fracàs. Aquí l'únic model que val és el preventiu i el d'assegurar que la seguretat de veritat, la seguretat de la gent, d'anar pel carrer, de no morir al carrer, de poder arribar, de poder menjar i de que no la, i de que no l'atraquin. Això vostès no ho estan garantint.
2: David Mejía.
6: I jo posaré dades sobre la taula. La primera dada que vull posar és la que la pròpia presentadora ha posat. El primer trimestre del 2026, un 7,8% menys de criminalitat. Deixa'm parlar, estic parlant.
3: Comparar models, 26 amb 23.
6: Estic parlant, vale? A partir d'aquí, respecte a les dades del 2025 respecte al 2024, la senyora Dolors Sabaté estava explicant una sèrie de dades. Jo li posaré dades del Ministeri. Reducció del 2025 en xifres d'infraccions penals. El 2025 versus 2024, menys de l'1,18%. Reducció de robatoris amb violència i intimidació, menys de l'1,46%. Robatoris de domicili amb força, que això entenc que sí que afecta la ciutat i els veïns de Badalona, menys del 34%. Estem satisfets d'aquests números? No en tenim suficient suficients. Evidentment que no en tenim suficients, però crec que anem amb la tendència i amb la línia adequada. Dit això, quines són les mesures que nosaltres hem d'aportar com a govern de la ciutat i que nosaltres hem de traslladar i plasmar en el dia a dia? Pues, evidentment, augmentar el nombre de guàrdies urbans que, doncs, efectivament, s'estan...

0: T'han realitzat ara aquest, ja sí, durant aquests 3 anys hi han hagut 100 nous agents de la Guàrdia Urbana.
1: Ara,
0: el dilluns que ve entren 25. Hi ha una nova convocatòria de 65. Per tant, ens estem anant quasi a 200 policies, guàrdies urbans nous a la ciutat de Badalona.
2: Sí, sí, però com... N'hem perdut 14, eh? Com 2025 n'hem perdut 14.
3: Rosa Trenada havia demanat torta paraula.
4: Sí, seré molt ràpida, perquè torno una miqueta al problema de la decepció de la ciutadania. El Biol va utilitzar la seguretat a la campanya electoral del 23 en dues formes. Primer, com un azote del govern anterior, criticant que Badalona era poc més que el Bronx i aquí no podia sortir ningú al carrer, i després fent bandera de que ell aquesta situació la solucionaria. 3 anys després de la seva investidura, les dades, 2 punts per sobre, 2 punts per sota, són les mateixes. La situació és la mateixa. Badalona, en números globals, no ha canviat, no hi ha una millor situació, i la gent del carrer ho senteix així. O sigui, tu vas al carrer i parles a la gent i li dius, tu et sents més segur? Crec que hi ha més policia al carrer? Crec que... I et diuen, no, al meu amic l'han robat el mòbil, al meu amic l'ha robat la cadena. Vull dir, no ha complert una altra promesa que era la seva bandera. Llavors, jo crec que una persona que es presenta a les eleccions amb aquesta bandera i no només incompleix, sinó que a més les dades empitjoren, ha de donar explicacions.
5: Bé, és evident que la seguretat és un dels altres grans fracassos del govern del senyor Albiol. Ell deia fa 3 anys, deia que el govern era un caos, que tot estava malament, com s'ha dit, no?, que Badalona era pràcticament el Bronx, que quan hi havia algun tema, alguna mort, alguna ganivetada, doncs que ell ho resoldria tot i que amb ell la ciutat milloraria. La realitat és que 3 anys després, dades oficials, doncs si abans era un caos, doncs ara resulta que és un 10% més caos, perquè les dades oficials diuen que les dades oficials, si comparem el període del 2023, l'anterior govern, amb aquest, 3 anys naturals, dades oficials del Ministeri, diuen que la ciutat està un 10% pitjor. Per tant, el que ha de fer el govern del senyor Albiol és reconèixer, doncs, que la ciutat és més caos amb ell que abans. L'alcalde sempre té una habilitat molt especial, que és trobar enemics fora, perquè segurament no l'heu sentit fer mai autocrítica, mai fa res malament. Quan es neteja malament era culpa de l'empresa, quan l'Ajuntament no funciona era culpa dels treballadors municipals, d'alguns que es tocaven els nassos, i quan la seguretat no funciona ara és culpa de la multireincidència del Pedro Sánchez, quan les lleis són exactament les mateixes que quan estava el senyor Rajoy. I per cert, per el tema de la multireincidència,
3: s'ha aprovat una modificació de la normativa.
5: Hi ha una modificació, i la Generalitat també ha fet modificacions en l'àmbit de la justícia per anar millorant la qüestió. Per tant, l'alcalde sempre troba un enemic extern a qui llançar-li la culpa. Al final és un problema, s'ha dit, és un problema de model, no és un problema de quantitat. És que el Partit Popular no té model de seguretat més enllà del tuit del senyor Albiol dient alguna barbaritat per aviam si algun mitjà el treu. S'han fet convocatòries, ara ha sortit una altra, nosaltres estem d'acord, estem contents, creiem que faltava plantilla i per tant...
3: 67 agents són, si no m'equivoco.
5: Exacte, l'any passat va sortir una altra, això és una bona notícia, però el que s'està demostrant és que no és un problema de quantitat, sinó que és un problema de model, i el Partit Popular no té més model que el tuit que fa el senyor Albiol per desviar l'atenció.
3: Senyor Montornès, havia de donar la paraula,
6: senyor Mejía. M'han agradat molt les dades que s'ha explicat, i és un conte de fantasia brutal, i si hem d'explicar fantasia, a mi m'agrada molt el senyor dels anells, i podem fer que una tertúlia sobre el senyor dels anells. Vostè ha comparat el 2024, que va haver un rècord de delictes en el seu govern, i està comparant un any amb un rècord de delictes amb el 2025, que va començar a millorar una mica en el seu govern. Però els dos anys...
0: I en el 2026
6: els dos anys,
0: ha seguit millorant.
6: Els dos anys, el els tres anys...
1: No, els tres trimestre.
6: Senyor Mejía, deixi'm acabar. Vaig molt ràpid. Vaig molt ràpid.
0: He posat sobre la taula...
6: Vaig molt ràpid. 2024, rècord amb vostès, 2025 millorant una mica, 2026 millorant una mica del 24, però aquests tres anys estan molt per sobre, 1.000 delictes més per sobre de quan governàvem nosaltres, i per tant, el que hauria de fer vostè per ser honest amb la ciutadania és explicar el seu model respecte al nostre, i així que la ciutadania pugui comparar i decidir quin model funciona millor. I les dades demostren que el nostre model, el model que havia fet una policia que era referent a tot Catalunya als anys 90 i 2000, és el que funciona.
3: En demanaven una altra ronda sobre la qüestió de la seguretat, els hi donaré, però també deixi'm també que els hi pregunti per quina valoració fan, i això és extensible a tots els presents a la taula, del dispositiu de seguretat que per ara s'ha anat coneixent pel que fa a Sant Joan, ara que ho tenim també doncs, aquí a tocar, i abans ho han mencionat precisament.
4: Doncs,
0: bueno,
3: David Mejía havia demanat parlar.
0: Aquí s'ha parlat de models, no? I suposo que es deu referir també als models de ciutats on governa, per exemple, el Partit Socialista, com Hospitalet o com Sant Adrià, que les dades són molt pitjors que les que té Badalona. Per tant, jo no sé de quin tipus de model parla. En qualsevol cas, deixi'm aportar una dada més i després desenvoluparé l'argumentació. Badalona és la quarta ciutat de Catalunya, està a la 18a posició en quan s'analitza les taxes d'infraccions penals. Però dit això, jo crec que s'ha posat sobre la taula i crec que és important parlar-ho i dir-ho, el tema de la multireincidència. Jo crec que és una qüestió que ens preocupa a tots els que estem a la taula, independentment dels colors que tinguem. No pot ser que la nostra policia faci la seva feina, que la nostra policia detengui a les persones que cometen un furt, que cometen un robatori, i que el dia següent tornin a estar al carrer. No pot ser que aquesta persones tinguin 15, 20, 25 detencions per robatoris i que el dia següent tornin a estar al carrer. Jo crec que això, més enllà de les sigles del partit, més enllà de la ideologia de cada un, perquè al final la seguretat no és una qüestió ni de dretes ni d'esquerres, crec que el conjunt de les forces polítiques hauríem d'entendre que això no pot ser i que, per tant, hem de canviar la llei. I qui ha de canviar la llei? En aquest cas, no és el govern municipal, perquè nosaltres no tenim aquestes competències.
2: Hem de canviar la justícia,
0: tant,
2: la llei
0: hem
2: funciona.
0: De canviar les lleis,
2: la llei funciona, si no la policia no detindria. Si la llei no funcionés, la policia no detindria. El que no funciona és la justícia.
3: Però Sabater havia demanat paraula, després també...
1: La seguretat, més enllà de la importància dels temes delictius, la seguretat és molt més que els delictes. És també la preservació de la vida, no? La seguretat en el trànsit, la seguretat en el treball, la seguretat a la ciutat. I la ciutat de Badalona, des de que vostès governen, és més insegura que mai. Perquè la possibilitat de morir a Badalona al carrer s'ha triplicat. De 5 ha passat a 7, de 7 ha passat a 9, a 10, les persones mortes al carrer i encara no hem acabat ni l'any. Vostès, amb la política que estan portant, estan fent també que la seguretat ambiental, per exemple, no?, amb el tema de preservar els espais verds perquè amb el canvi climàtic que tenim al damunt tinguem una major seguretat contra les onades de calor, vostès estan disposats a destruir els espais verds de la ciutat com estan fent amb Cal Arnús. Això també és seguretat. I no tenir cap política per acompanyar les famílies que queden abandonades al carrer quan són desnonades amb criatures, això és un atemptat contra la seguretat de la infància. Per tant, a més del tema dels temes delictius que han augmentat mentre vostès governaven, tot el que té a veure amb la seguretat humana, amb la preservació de la vida i de la qualitat de la vida, han empitjorat estrepitosament des de que vostès governen.
3: Regidora Trenada.
4: Sí, vostè preguntava concretament al senyor al regidor pel dispositiu de Sant Joan. El año pasado San Juan, precisamente Badalona, creo que fue la ciudad que del área metropolitana que más llamadas hizo al 112 y el propio alcalde pues reconoció que la cosa se había desbordado. Dicho de alguna forma, pese a que hicimos un pleno y exigimos ciertas explicaciones, mucha cosa no asumió, pero explicó que se podía haber trabajado mejor. Un año después no han sido capaces de activar ningún tipo de plan preventivo, informativo, para evitar que ocurra exactamente lo que ocurrió el año pasado. Y ahora vamos a la barbaridad, y lo diré tal cual, que la única, el único plan preventivo, el único plan que han podido hacer para que esta rebella de San Juan no pase lo que el anterior, que fue que quemaron palmeras, quemaron mobiliario urbano, bueno, todo este tipo de cosas, es... poner la calle a una unidad canina, o sea, sacar dos perros a la calle, y aquí evidentemente saco mi parte de ex regidora de bienestar animal y de persona animalista, y además están trabajando entidades muy potentes a nivel estatal en esta situación, porque su propuesta es sacar dos animales a la calle el día de San Juan, que es la noche del año en que te piden los veterinarios, los etólogos, que los animales estén protegidos. Me parece muy bien que sean animales que están adiestrados, entraré a valorar cómo se adiestran este tipo de animales para que salgan a la calle en estas circunstancias, pero ni los veterinarios, ni los etólogos, ni las entidades animalistas están de acuerdo con que se haga una barbaridad como esta. Y deja claro otra vez de nuevo que el alcalde lo que ha hecho ha sido una bomba de humo, un anuncio estrella para tapar que ha sido incapaz en un año de activar un plan preventivo para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado. Y es muy grave porque estamos hablando de que la situación en Badalona hace exactamente un año fue muy seria, muy seria. O sea, estaban quemándose palmeras en nuestra ciudad y nadie se ha preocupado de hacer campañas informativas, de explicar, de hacer un plan preventivo, que es lo que se hace en este tipo de casos.
3: Regidor Carneado.
5: Sí, voy a respondre al senyor Mejía, que evidentment tots estem preocupats per la multireincidència i creiem que és un problema a l'estat espanyol, creiem que és un problema a Catalunya. També creiem que s'està treballant i, com deia Solen Montoner, és un tema més de justícia que no d'un altre departament. El problema és que vostès utilitzen la multireincidència per tapar tot l'altre. Tot l'altre és... Acabo, estic parlant, gràcies. I tot l'altre és que la inseguretat ha empitjorat amb el seu govern. Ja està. Això no, una cosa no pot tapar l'altra. I una cosa no vol dir estar en contra o a favor de la multireincidència. Dit això, el dispositiu de Sant Joan és surrealista, ho ha dit la regidora Terrano, és surrealista. Després del pitjor Sant Joan de la història en matèria de seguretat a Badalona, resulta que la novetat són dos gossos. És surrealista. Vull dir, no faré cap més qualificatiu més enllà de que és absolutament surrealista que el gran dispositiu el gran dispositiu de seguretat sigui a portar dos gossos. I faré una tercera consideració, perquè una de les primeres mesures que va anunciar el senyor Albiol quan va ser alcalde, i un dels problemes que tenim a la ciutat de Badalona, que cada vegada, com saben, és una ciutat més turística, i als mesos de juliol i agost es multipliquen els serveis, no és que baixi, sinó que es multipliquen. Una de les mesures que va anunciar seria que s'arreglarien els torns de vacances de la nostra policia local, de la Guàrdia Urbana, que actualment fa les vacances en juliol i agost. Això que va anunciar fa 3 anys no s'ha fet. No s'ha fet i no s'ha tornat mai més a saber. Per tant, jo li volia preguntar al representant del govern, doncs, quina policia tindrem als carrers durant aquest estiu amb tota la pressió turística.
3: La resposta haurà de ser molt breu, perquè hem de canviar també de temàtica. Només deixi'm recordar l'entrevista que ahir fèiem a l'alta en aquesta casa, Televisió de Badalona, on parlant precisament, ho dic per que quedi constància, el fet, doncs, que la ciutadania que ens està seguint estigui informada, que s'explicava que amb motiu del Sant Joan hi haurà controls policials als accessos de metro, també a l'estació i als accessos a la platja. Això que no es pensi una altra cosa.
5: Sí, controls que ens han fet sempre. És que no hi ha cap novetat.
2: L'any passat hi van haver 1.000 trucades, emergències per incendis a arbres, incendis de contenidors i tal. Això no és un problema del metro, no és un problema dels accessos. És un problema dels gossos, que a mi em sembla molt bé la patrulla peluda, està genial.
7: I tot el que tinguem, genial. A la resta de grups de l'oposició no els interessa que es facin controls dels accessos de la ciutat.
2: Sí, tot a favor, tot a favor. Tot a favor, senyor Mejía.
3: Només aclareixo, perquè és una informació que poden llegir o veure a les notícies o del portal o de Televisió Radio Ciutat de Badalona.
2: Senyor Mejía, tot a favor i més encara. Posem 10 gossos, si cal. Però jo el que vull és que no hi hagi 1.000 trucades d'emergències i vostès no ho estan aconseguint, això. No han proposat res. Ja ho sé, però és que no ho estan treballant. No ho estan treballant, senyor Mejía. Em sap molt de greu, però és que em sap greu si jo qui li dic.
1: No estan fent prevenció.
2: Em sap greu si jo qui li dic.
1: Em sap greu. Cap campanya informativa.
2: Em sap greu si jo qui li digui.
7: No ho estan fent. També és aquesta
4: patrulla que tenia vostè.
7: No li sembla. Reconec el dispositiu de l'any passat.
5: Senyor Mejía, coneix que el dispositiu l'any passat va ser un fracàs. Perquè acaba de dir que han fet totes aquestes mesures perquè no torni a passar de l'any passat. Reconeix vostè que va ser un desastre?
7: Jo el que dic
5: és que l'any passat
7: les dades no van ser les millors.
5: Va ser un fracàs.
7: Li contestaré una altra cosa de les que m'ha preguntat vostè. Hi haurà policia. Què passarà amb la plantilla a l'època de l'estiu? Doncs mira, amb la policia passarà que tindrem el personal necessari per tal de garantir la seguretat.
2: Això ho ha fet la ciutat.
3: Doncs s'ha convertit en una preocupació creixent per moltes famílies, i és que les dades, malauradament, també de cara a curt i mitjà termini, no són gaire esperançadores. Fem una radiografia de la situació a la ciutat i comentem també aquesta qüestió.
8: En l'última dècada, l'habitatge s'ha convertit en una preocupació creixent per a moltes famílies. Els preus del lloguer han augmentat. A Badalona es paga de mitjana 964 euros per un pis i cada vegada hi ha més dificultats per accedir a un habitatge, amb un creixent nombre de persones que viuen al carrer. Molts joves expliquen que veuen impossible emancipar-se a curt termini. Entitats del tercer sector com Càritas alerten que l'exclusió residencial es cronifica i asseguren que el 74% de les persones que tenen a Badalona no tenen un habitatge digne. En el darrer recompte de persones sense llar es va comptabilitzar a la ciutat més d'un centenar de persones vivint al ras. Amb tot, tant la política local com la supramunicipal fa passes per mirar de fer créixer un parc d'habitatge públic que havia quedat reduït a la mínima expressió. El Pla de Barris impulsat per la Generalitat i el Pla Local d'Habitatge, que es fixa l'objectiu d'arribar als 300 pisos abans del 2030 a la ciutat, poden ser les primeres tiretes per a una ferida oberta que demana crits ser suturada. El trau d'un habitatge cada vegada més difícil de suportar.
3: I precisament les dificultats per accedir a un habitatge digne, que d'altra banda és una qüestió bàsica pel desenvolupament de qualsevol ciutadà o ciutadana, doncs és un repte, evidentment que va més enllà de la ciutat de Badalona, però que també té doncs unes conseqüències molt concretes a la ciutat de Badalona, no? I per això també et vull demanar sobre aquesta qüestió, què pensen que ha de fer, de quina manera pot contribuir l'Ajuntament de Badalona a garantir aquest accés a l'habitatge, que és una de les grans preocupacions a dia d'avui.
2: De fet, jo crec que en aquesta ciutat falten coses, el que s'ha dit aquí. Hi ha 90.000 habitatges, 50.000 són en propietat i molta gent té edificis que no pot fer el manteniment. I, per tant, calen plans de rehabilitació perquè no passi el de Canigó, que vostès precisament han deixat a la gent tirada. No. Després, hi ha un problema de lloguer, però no podem construir, i hem de construir tant com puguem, però no podem construir fins a l'infinit, perquè som una ciutat que el barri de Llefià té 60.000 persones per quilòmetre quadrat. Tenim un problema amb els pisos turístics. 1.000 pisos a la nostra ciutat, a Airbnb, quan només hi ha 200 llicències, i vostès no els volen multar. Tenim un problema amb la gent que no té casa. I, per tant, nosaltres tenim molt clar que la primera mesura que prendrem en el govern del maig de l'any 2027 serà crear un cos d'inspectors per sancionar els pisos turístics i tornar a obrir Can Bofivell, perquè les cases de Badalona són per la gent de Badalona.
7: És curiós perquè Esquerra Republicana fins fa 2 anys i mig estava governant a la Generalitat i no va prendre cap tipus de mesures competencials.
2: Vostè va portar nivell...
7: No, perquè jo, que jo vostè sàpiga, ara s'estan construint vivendes de protecció oficial, s'estan construint vivendes de lloguer social,
1: s'estan construint...
7: Cosa que no havia passat des de fa 20 anys a Badalona. Vostès no van fer res quan estaven governant. Per tant, no sé què estan dient. Vostès no van fer res quan estaven governant.
2: A Sant Cris s'està fent habitatge públic gràcies a Esquerra Republicana.
7: Aquí s'està fent habitatge públic. S'està fent habitatge a un total de 50. Insuficient, segurament.
2: Pot dir coses bones que hem fet.
7: Insuficient, segurament que sí, però estem fent... Jo no puc parlar, perquè clar...
2: Pot dir coses bones que ha fet Esquerra Republicana, que no passa res.
7: No, si jo...
2: No el renyarà el senyor Albiol, si diu Esquerra Republicana això ho ha fet bé, no el renyaran.
7: I a vostè no el renyaran si ja s'estan construint habitatges socials a Badalona i crec que és una bona notícia després de tants i tants anys sense construir a Badalona.
1: Senyor Mejía,
7: però dit això...
2: Senyor Mejía, no m'escolta, senyor Mejía, no m'escolta.
3: Volen tots explicar les seves idees i no s'entenen si parlen uns damunt dels altres.
7: Jo escolto tothom.
3: Acabem, senyor Mejía.
7: No, però independentment de les propostes, de les accions que està fent aquest govern, que insisteixo, està plantejant i s'estan realitzant, doncs hi ha aquestes sorteig per a habitatge social que es farà a Badalona. Insuficient, sí, però ja s'estan construint, ja s'estan... És una realitat, cosa que fins fa 20 anys no hi ha. Més enllà d'això, ostres, és un problema que va més enllà de Badalona. I crec que ho hem d'assumir i hem d'entendre que el context és molt complicat i que són diferents administracions, són diferents entitats, institucions, les que han de treballar conjuntament i col·laborativament per tal d'acabar amb aquesta situació. Evidentment que s'han de construir vivendes, que és el que estem fent des del govern de Badalona, i més que s'han de construir. Però no només és això, però també se li ha de donar una seguretat jurídica, per exemple, en els propietaris a l'hora de llogar, i no tenir aquesta por a que hi hagi una ocupació il·legal o que no es paguin els seus lloguers i, per tant, no posin el seu lloguer, la seva propietat en lloguer per por a que no se'ls hi pagui.
3: Senyor Carnet, ara canviem també de torn per intentar escoltar diferents punts de vista sobre aquesta temàtica que ja sabem, al càrrec, doncs que és complexa.
5: Sí. Bé, aquí hi ha una cosa positiva i és que tots pensem que el tema de l'habitatge és realment una prioritat. El tema està com ho encarem o com ho enfoquem, no? Aquí, quan fèieu el vídeo inicial, doncs sortia un mapa, això és una notícia de 2024 de l'alcalde, que deia que aquest mandat hi haurien 380 pisos públics fets per l'Ajuntament de Badalona amb aquests 10 solars que estaven aquí marcats. Això va dir, va sortir titular a La Vanguardia, que en titulars hem fet molt, hem fet molts. D'aquest 10 solars no s'ha, per l'Ajuntament no s'ha desenvolupat cap. Per sort, la resta d'administracions estan actuant de forma subsidiària, abans s'ha comentat, la MB actua de forma subsidiària per asfaltar carrers i fer algunes obres molt importants de la ciutat, no per l'Ajuntament, però en matèria d'habitatge també. La Generalitat, tant la Generalitat com el govern de l'Estat estan posat. El govern de l'Estat ha posat a disposició tots els habitatges de la Sareb i la Generalitat de Catalunya està en el seu pla 50.000 habitatges, li ha dit a l'Ajuntament, si ens cedeixes els terrenys, nosaltres buscarem promotor i nosaltres construirem els habitatges. El que ha fet l'Ajuntament és cedir 3 solars petits, que són absolutament difícils de desenvolupar, i tota la resta de solars que sortien en aquest mapa no ha fet absolutament res. Com s'ha dit, l'únic habitatge que hi ha són els que obligatòriament per llei ja hi ha una reserva d'habitatge i els que puguin sortir d'alguna operació urbanística. I un altre tema molt important, i acabo, és un altre superanunci del senyor Albiol, fa ja 3 plens, és que a Badalona es prohibirien els habitatges turístics i al ple ara es poden donar llicències, ningú diu res, i al ple no ve cap punt per prohibir els pisos turístics. Després d'un gran anunci, tots els titulars que va anunciar l'alcalde Albiol, només tenia que portar-ho a ple. Ho pot portar demà a ple. Ho podia haver fet de fa 2 mesos. Per què no s'està portant la prohibició dels habitatges turístics, com va prometre l'alcalde? Va recollir tota la premsa i resulta que és una altra mentida. Que vingui ja al ple.
3: Perquè s'està aplicant, no a la vegada d'aquesta prohibició, la normativa de 2014.
1: Clar, és que no sé qui pretenen enganyar, perquè vostès, tota la política que han fet com a Partit Popular a l'Estat, a la Generalitat, sempre ha sigut en contra de que l'habitatge sigui un dret, perquè posen per davant el dret a poder especular, a poder fer negoci amb l'habitatge. I els vull recordar que tot el drama que tenim amb tots aquests pisos buits en mans de fons voltors que estan deixant els barris amb moltíssimes famílies sense llar, tot això va començar amb un rescat bancari que van fer vostès amb 65.000 milions d'euros que mai han demanat que fossin tornats i que tampoc els han servit per poder recuperar pel bé públic l'habitatge que ara seria tan útil, i vostès no estan fent cap política estructural ni perquè hi hagi rehabilitació del parc d'habitatge que tenim a la ciutat, que ens cau a trossos, ni perquè hi hagi política sobre els pisos buits per rescatar-lo dels fons voltors, ni perquè hi hagi protecció per les famílies que són desnonades setmanalment, ni perquè hi hagi accés a l'habitatge ni tan sols quan és de protecció oficial, perquè els preus de protecció oficial no són assequibles per la gran majoria dels salaris que tenen els sous precaritzats de la majoria de joves i de famílies de Badalona.
3: Senyora Trenavi, per al·lusió.
7: Una puntualització ràpida.
4: Vinga, va.
7: Respecte al que parlava de la rehabilitació de les vivendes, mira, jo li dic una cosa. Amb el pla de barris, precisament, hi haurà que estem fent conjuntament amb l'Ajuntament. No, estem fent conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs. Hi haurà més de 30 milions d'euros per tal de, entre altres coses, rehabilitar les vivendes, com vostè deia. Però, en qualsevol cas, penso que, per baixar-ho a la terra, jo crec que hi ha una realitat. I és que la realitat és que en aquest govern del Partit Popular s'estan construint vivendes. Vivendes socials, també, de lloguer social, de compra social. I, per altre costat, també penso que no s'ha posat sobre la taula que s'ha de facilitar al ciutadà, al veí i a la veïna de Badalona els tràmits, la burocràcia que s'ha de fer per tal de rehabilitar, per tal d'assessorar, per tal de l'accés. Per això és important crear aquesta finestreta única que també estem fent nosaltres des del govern de Badalona.
4: Amb això estem d'acord. Nosaltres vam fer una moció al ple demanant una oficina tècnica per la rehabilitació dels habitatges en el qual s'informés a la gent de com podien procedir, quina suspensió els havia, com podien accedir a Next Generation, que hi ha que l'Ajuntament de Badalona no s'ha presentat, tot i que Santa Coloma sí, Sant Adrià sí, un munt d'ajuntaments ho han fet perquè la gent pugui accedir a Next Generation i rehabilitar les seves cases, i Badalona no ho ha fet. Jo volia dir, parlar en un, molt ràpid, de 4 potes que és la política, o dit d'una altra manera, de la política del govern del Partit Popular respecte a l'habitatge en quatre potes. Per un costat, l'obra nova. El que fa és aprofitar-se d'una llei que ells van votar en contra i que fa que els promotors privats donin, donin a l'Ajuntament una sèrie d'habitatges perquè la gent pugui viure a uns preus que, jo ho dic, la gran majoria dels meus amics no arriben a aquest salari que els hi demanen.
3: Els he de demanar que concretin perquè queden molt pocs minuts.
4: Amb això, la rehabilitació ja hem parlat, però és que el senyor Mejía ha parlat del pla de barris referent a Sant Adrià, però és que tenim la Pau, la Salut, Jefià, no s'ha fet res. El tema dels pisos turístics, s'ha dit, a què esperem per portar l'ordenança amb la previsió dels pisos turístics? I, per últim, l'Albert. O sigui, és que el que govern ha fet és no fer res i treure el que ja hi havia.
3: Senyor Montornès.
2: A l'acord de pressupostos entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana hi ha 160 milions d'euros per rehabilitar habitatges i 50 milions d'euros per l'Institut Català de Finances. Jo li dono l'oportunitat de posar això en valor ara aquí, jo he posat coses en valor que ha fet el seu govern, l'animo que ho votin a favor en el Parlament i l'animo a que ajudem els veïns de Canigó, perquè no sé per què no els volen ajudar i si té temps d'explicar-ho estaria molt bé de que expliqui per què no els volen ajudar i què faran perquè aquests 160 milions que hem pactat plegats en subvencions i 50 milions de l'Institut Català de Finances arribin els veïns de Badalona.
4: Per què Santa Coloma sí que ha tingut un barri, un pla de barris municipal per rehabilitar habitatge i Badalona no?
5: Una tasada, perquè Badalona ha perdut 168 milions d'euros que no pot utilitzar per habitatge, perquè no fa gestió, com que no paga els proveïdors, com que es paga 200 dies en comptes de 30, ha perdut 168 milions d'euros. Mira, gairebé la mateixa quantitat que s'ha pactat al pressupost de la Generalitat.
1: Qui ha fet el balanç de quin era el mandat d'aquests 3 anys de Xavier García Albiol és el propi Ministeri d'Hisenda, que ha intervingut l'Ajuntament perquè de lo fatal que ho ha fet i l'ha castigat amb aquesta intervenció que ara a sobre ens perjudica per fer noves inversions.
2: Ens hem desviat un moment, jo volia que posin vostè en valor, sisplau, aquests 160 milions d'euros que hi ha al servei dels badalonins i que expliqui com els faran servir. Som per tot Catalunya, però que allà perquè pugui arribar a Badalona, com ajudarem els 50.000 veïns que han de rehabilitar
3: casa seva? Regidors de l'oposició, sí, jo, alhora queda un minut per respondre i tancar el debat d'avui.
0: Sí, no, a mi el que em sorprèn i em fa tristor és veure la demagògia del senyor Àlex Montornès quan parla que diu que nosaltres no hem ajudat els veïns i veïnes de Canigó, quan ell mateix ha estat també a les reunions en el que s'ha explicat tot el que s'ha fet pels veïns i veïnes de Canigó. Per tant, a mi em sap greu, que vostè digui això quan sap perfectament que se'ls ha ajudat des del primer moment. Dit això, insisteixo, nosaltres amb aquest pla de barris, nosaltres aportarem aquests 30 milions d'euros per tal de la rehabilitació dels edificis, entre altres coses. Insisteixo en lo de la finestreta única, que crec que és una bona...
2: Una bona opció.
0: I nosaltres ho estem...
2: Senyor Mejía, dos anys amb puntals a casa.
0: I, per tant, insistir que els únics moments en què s'ha construït vivenda a Badalona en els últims 20 anys ha estat amb el govern del Partit Popular. Vivendes de lloguer social. Vivendes de lloguer social. Vivendes de lloguer social.
1: Mentir també ho fan molt bé.
5: Arauca 2020
3: protegida. Ens hem quedat sense temps per aquest torn de paraula. Ja veuen que ha estat un debat animat en què els diferents representants dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Badalona, és que apreten fins a l'última hora, doncs han pogut analitzar aquests 3 anys de mandat. En queda un, i en aquest any de mandat el que també serà crucial és escoltar la veu d'aquells que sou a l'altra banda, dels veïns i veïnes de la ciutat de Badalona, perquè en definitiva d'aquí un any sereu vosaltres els qui tindreu el torn de paraula a la cita que hi haurà a les urnes. I nosaltres seguirem aquí amb aquest especial debat de grups municipals, amb aquest torn de paraula i amb noves edicions per poder analitzar què és el que continua passant a la nostra ciutat i quina és la política que s'hi fa. Moltíssimes gràcies a tots 5 per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer. Gràcies, i gràcies sobretot també a vostès. Ja saben, doncs, que aquest debat s'ha transmès per televisió, per Ràdio Ciutat i també al portal de Badalona Comunicació. Que vagi molt bé. Ens veiem aviat.
9: Torn de paraula a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona. Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
10: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
9: Més clar, més ràpid, més Badalona.
10: bdncom.cat.
9: Badalona passa aquí.
11: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 2:15 del migdia i des de l'estadi municipal...
12: El partit del Badalona.
11: Última oportunitat per l'ascens a segona federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
13: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
14: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
15: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétulo i el Port de Badalona.
14: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
15: Organitzat pel Club Nàutic Bétulo.
16: Et caduca el carnet de conduir?
17: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
16: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
17: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
16: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
17: Al costat de Pompeu Fabra.
18: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
19: Temps mort. El lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
18: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps Mort.
19: Carrer Sant Sebastià 2.
18: I emociona't a cada jugada.
20: Són les 11.
21: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
22: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: I ho explicava justament ara. L'Hospital Municipal de Badalona acull aquesta mateixa tarda una nova sessió del cicle Aules de Salut i en aquest cas s'intentarà desmuntar els mites que planen sobre les addiccions com l'alcohol, per exemple, o el joc, l'addicció als jocs. Un espai obert a tothom, amb una xerrada que també abordarà les tendències actuals pel que fa a consum. Una de les ponents és la psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, la Cira Díaz, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: I ens acompanya també en Pol Vergara de l'associació Saupam. Què tal, Pol?
6: Molt bon dia.
4: Desmuntar mites, aquest és una mica l'objectiu. Quins són aquests mites que hi ha a l'entorn de l'alcohol, del joc, de les benzodiazepines, del tabac, per exemple?
5: Doncs, per exemple, que a partir dels 30 anys no hi ha problema. Que, per exemple, prendre de manera regular no hi ha cap problema. Que la droga legal o la droga receptada no hi ha problema, per exemple. Que el joc és més en adolescents, joc patològic és més en adolescents que no passa a adults, que tampoc. Mm-hmm. Pues...
4: Per tant, l'addicció al joc afecta tant joves com adults.
5: Sí, exacte.
4: Mm-hmm. Coincideixen les addiccions, ara que tractàvem aquesta qüestió, no? Pel que fa doncs, a les diferents franges d'edat, no? Les diferents generacions, solen ser les mateixes entre joves i adults o són diferents?
6: Bé, al final també el que estem veient nosaltres que no és que siguin també més o menys, sinó que també que estan transformant-se, és a dir, les noves maneres de consum que estem trobant en joves són diferents en les quals podíem veure'ns potser fa 5-10 anys. Per exemple, abans un exemple és el tema del tabac, ara no és el tabac, sinó que també és el vàper. És a dir, no és potser la mateixa substància que es replica i llavors podem fer una comparació, perquè també un dels mites que també volem desmuntar a l'aula de salut d'aquesta tarda és que, no, és que els joves ara com que consumeixen pitjor, com que consumeixen malament, jo crec que més bé hem d'anar a la línia de transformació. No és sigui replicar perquè el context també canvia, per tant, les substàncies també canvien.
4: Mm-hmm. Com per exemple la introducció dels vapers, també amb aquests dissenys, diguéssim, tan doncs, acolorits, llampants, que criden l'atenció, no? I que sembla que sigui inocu.
6: I que si olores i... inclús el teu, uh-huh, el teu cos activa una sensació de plaer, com que diu, escolta, no cal tenir un sistema d'alarma perquè no té pinta que això sigui
4: perjudicial, no? per la salut. Aquesta sessió dins del cicle Aules de Salut de BCA, la novena ja, està pensada des d'un enfocament de la prevenció i de la detecció, no?, de les addiccions. Com es pot prevenir una addicció?
5: Bueno, hi ha diferents tipus de prevenció. Hi ha diferents tipus d'atenció a la població per poder detectar factors de risc, poblacions de risc, llavors fer una prevenció indicada a les persones que estan ja sota senyals d'alarma. Uh-huh. És molt important detectar senyals d'alarma sutils, perquè l'adult la conducta addictiva és molt emmascarada, és com una gran mentira, és com una doble vida. Uh-huh. Llavors, clar, és molt important detectar senyals d'alarma molt sutils, però que en si mateix són molt importants.
4: Uh-huh. Quins són aquests factors de risc que deia?
5: Que,
4: hi ha una població més vulnerable o una altra a l'hora de patir una addicció?
5: Sí, sí, però això també és un mite. Perquè, clar, l'addicció és una patologia mental, i això és important deixar-ho clar, perquè no tothom que consumeix drogues té addicció. Llavors, clar, a partir d'aquell llindar, parlant de població adulta, a partir de 30 uh-huh, 40 anys, que tenim factors de risc relacionats amb l'edat adulta, amb la responsabilitat dels adults.
4: Amb les preocupacions, exacte, no?, d'aquesta etapa vital.
5: Exacte.
4: També.
5: Amb els també canvis, la vida és canvi, és continu canvi. El que passa és que, clar, aquests canvis de l'adolescència que porten a l'adult jove i l'adult madur, cada cop se van fent un gruix que si la persona no té un creixement intern profund, no ho podrà sostenir. Uh-huh. Aquesta maduresa emocional, si no fa un creixement madur, no podrà sostenir un matrimoni o una parella estable, sana, perquè no és el mateix sa que tòxic, clar, un acompanyament als fills, una guia als fills, una bona guia als fills, uh-huh, un desenvolupament de la feina, un entrebanc a la feina, un estrès laboral, una sobrecàrrega, uns pares que se van envellint i se tornen dependents, i ara què faig amb tot això? Uh-huh. Amb els fills, que pues, a vegades pues, que ser mare i ser pare és molt, molt, molt difícil.
4: Per tant, una mica podem concloure que en les addiccions, diguéssim, l'origen d'una addicció en una etapa jove pot anar associada a l'oci, no? Al lleure, i en canvi en una etapa doncs, ja més adulta, a la preocupació.
5: Bueno, com deia...
4: Aquesta necessitat d'esvair-se de la realitat.
6: Multifactorial. O sigui, jo també veuria que l'origen... Perdó, és era... L'origen del focus, ens podem trobar amb joves que venen a consulta, de l'espai d'assessorament que tenim, multifactorial, des d'una pressió de grup, emmascarada, indirecta, sutil, de que no tot... fiquen la substància directament a la boca, però sí que hi ha dinàmiques darrere que poden preocupar. Pot haver-hi un esdeveniment familiar, de parella, amb aquesta falta d'habilitats socials per poder ser assertiu, per poder saber dir no, que al final també és una mica el treball que fem també darrere, que no és només bàsicament consum sí, consum no, perquè una mica, perdó, amb la línia que abans estaves comentant, fer prevenció també és en els centres educatius i poder fer psicoeducació. Al final la prevenció no és que sigui fer una única acció, sinó que en funció de com sigui la persona, en quina situació estigui la persona, fer accions perquè així no esdevinguin situacions més problemàtiques.
4: Mm-hmm. Pol, abans posava molt el focus també en la necessitat de prevenció, no? I en els diferents tipus de prevenció que hi ha. Com es pot prevenir una addicció? Com fer doncs, que tot el món no giri entorn d'una copa o d'un porro, per exemple, no? Quan aquesta és la realitat potser d'algunes persones que es troben patint aquest trastorn.
6: Clar, és això, la prevenció, en funció de quin punt estigui la persona, si va a fer un taller a primer batxillerat o formació professional que estan experimentant, es parla més de reducció de riscos, de vale, perquè és important el fet de beure aigua, perquè és important el fet de fer abstèmia si et ve de gust una nit. És molt diferent a algun cas que es pot trobar en adult, on hi ha una preparació, és potser un ús diari. En joves potser no ens trobem tant amb el tema de l'ús de l'alcohol d'aquesta manera, aquesta dinàmica, ens trobem més al que és conegut com les botellades, com les formes canvien.
4: Una borratxera més explosiva, no?
6: Sí, sí, sí.
4: Per més quantitat. Quins comportaments ens poden posar en alerta de que podem estar patint una possible addicció o algú que tenim a la vora doncs, pot ser addicte, no? I per tant cal prestar atenció.
5: Mira, a partir de l'adultesa, els senyals d'alarma, per exemple, la persona comença a aïllar-se. Però no aïllar-se d'una manera explosiva, com deia el company, de la intensitat de l'adolescència, sinó que mica en mica deixa d'anar als jocs d'abans o ja comença a anar als mateixos jocs amb les mateixes persones entorn al consum. Moltes persones pensen que no passa res per aquesta copa, per aquestes copes. Cada divendres faig això, que la importància és l'ús. Quan comença a canviar el fet de prendre algo pel gust de prendre-ho, pel gust del sabor, no? A prendre algo perquè ja és el premi de la setmana, perquè ja no suporto el dia a dia, però que aquests no suporto el dia a dia no ho veuen. Mm-hmm. Per exemple, una mica de deixadesa, però és molt sutil, és un avanç progressiu, de, bueno, cuida-t'ho els nens, bueno, jo me'n vaig a fer esport, bueno, jo, una escapada de la realitat, progressiva, cada cop estic menys amb la família, cada cop tolero menys els, per exemple, rifirrafes a la parella, cada cop estic menys d'escolta, no faig una escolta activa, puc tenir una actitud de defensa, d'irritabilitat, que els baixos bruscos que dius, ostres, no entenc per què ha saltat d'aquesta manera, perquè no és per tant.
4: Quin tractament oferiu a una persona que pateix una addicció, no? Imagino que són molt diferents i també adaptats a cada individu.
6: Clar, en el cas en el que jo estic a l'espai de consulta és gent que ve des de moments angoixants de que creu que el consum se li ha de desmanar algunes situacions i l'enfocament és més psicoeducatiu i de fer un pla de treball conjunt i fins aquí es va veient com ja qualitat, o sigui, incorporar qualitat de vida, perquè sempre diem que nosaltres no ens fixem en el consum sí, consum no, sinó incorporar hàbits de salut. O sigui, el seu canvi no ha de venir únicament amb que deixi de consumir, perquè si el causant, el detonant, segueix perpetuant-se d'alguna manera, acabar sortint d'alguna altra manera.
4: És molt difícil sortir d'allà, no?
6: Pot passar del... O sigui, m'he trobat amb casos que van dir, no, va deixar de consumir, però ha passat al joc online, a les apostes, precisament. Clar, com ja no estic, com ja no és un consum, sembla que és menys problemàtic, i la problemàtica que pot haver-hi amb les addiccions i substàncies pot ser al mateix nivell, perquè altera el sistema de recompensa, pot haver-hi les mateixes complicacions. Aleshores, és anar des de l'arrel, anar fent psicoeducació, i en els casos que siguin més complicats, per exemple, en coordinació amb el cas, que tenim alguns casos, que el tractament ja és més clínic, però nosaltres fem potser la part més psicoeducativa.
5: A partir de 18 anys ja comencen a venir el cas, tot i que aquesta franja dels 18 molt joves és una franja complicada i que costa d'agafar, perquè encara no tenen...
4: Aquesta percepció,
5: clar,
4: no?
5: Clar, encara tenen molt cartutxos a cremar. I aquest és el problema, no? Llavors, arriba en el cas, això, a partir de 30, 40, 50, fins i tot, amb ja moltes davallades. Que, llavors, el tractament és multidisciplinar. És un tractament de quatre potes, dintre del cas, però en coordinació amb fora. Les quatre potes són treball social, és essencial, el mèdic, psiquiàtric, el psicològic, evidentment, i la infermeria. El sostre de la infermeria és vital.
4: I quin paper juga la família o el cercle més íntim del pacient? Ho dic perquè no sé si es fan també teràpies conjuntes, no? Entenc que a vegades pot ser doncs, la clau també, aquella mà estesa que es necessita.
6: Bueno, nosaltres també fem un espai d'acompanyament a les famílies, perquè al final també no només és poder sostenir i parlar de temàtica, sinó que també són persones afectades de manera indirecta, o sigui, no tenen l'afectació de la relació de dependència que pot haver-hi possible amb la substància o amb el joc, sinó que hi ha moltes preguntes, hi ha moltes coses, moltes incerteses, i a vegades també, en alguns casos, la família pot ser part del causant de les dinàmiques que poden haver-hi, i aleshores és una mica fer aquesta pota entre la mediació, entre la informació, entre quines aconsellaments es pot fer, però el més important és que si veiem que la dinàmica es troba mitjanament complexa, com poder anar justament treballar a l'arrel del problema. És el que he dit, si no sortirà, per una altra, la conducta manifesta no serà el consum, però poden ser les autolesions, poden ser altres coses, però clar, no és únicament consum sí, consum no, sinó com tinc jo el malestar, com l'afronto i quines són les eines que puc tenir o em poden donar.
4: Abans, Cira, parlaves de mentida, no? L'addicte sovint no es creu que és l'addicte, no? L'addicció és una malaltia, se li diu també així, de la mentida. Menteixen sovint a famílies, amics i fins i tot hi ha aquest autoengany, no? Aquesta automentida. Com s'aconsegueix una mica treure el vel, no? I guanyar autoconsciència de la problemàtica que es té.
5: Mira, precisament a la part... En totes les potes se parla del vel d'una manera directa o indirecta, però a la part psicològica, hem de tenir en compte que la patologia mental, en aquest cas l'addicció, afecta a les tres dimensions, a la part conductual, a la part d'interpretació de la realitat i al món emocional. A la part d'interpretació de la realitat és on se generen distorsions cognitives, distorsions que tenim tots, però en un potencial, amb una amplificació que fa que generi aquest món virtual. Clar. Des de la psicologia s'intenta que la persona comenci a detectar aquests vels sense, amb indicacions de no jutjar-se, no castigar-se, no fer una culpa reiterada, obsessiva, que no ajudarà. Llavors, és com un anàlisi més objectiu de l'escena i llavors veure què hi ha. Realment, perquè aquesta falta de aquesta manipulació, aquesta falta d'evidència, aquesta falta de valor per veure la realitat, no deixa de ser el resultat d'algo que està més profund, que és un dolor, un patiment.
4: Què diuen les dades? Sabeu quina és la prevalença de les addiccions en la societat o en diferents franges d'edat? No, ho dic perquè no sé si estan molt més camuflades del que pensaríem.
6: Doncs jo ara, és que he vingut aquí sense dades, i que justament això, nosaltres volem desmentir això de que la prevalença amb joves, per exemple, que enfoquem molt diferent a l'exacte, de que el percentatge potser està baixant, amb el tema del consum d'alcohol, amb el tema dels benzos sí que hi ha hagut una tendència en augment, podem veure diferències de gènere, és molt diferent la prescripció de benzos, per exemple, o l'ús en dones que no en homes, i això també
4: és
6: un mal important, sí, però perquè també les dones manifesten abans quan hi ha un malestar, els homes tendeixen a no manifestar-ho, aleshores també quan venen en l'espai d'acompanyament, les dones solen venir sense un gruix tan problemàtic, però perquè hi ha hagut una verbalització abans. Sí que és que hi ha una medicalització més en temes de benzodiazepines, per exemple, que també són substàncies que no hem d'obviar que tenen un potencial addictiu. I sí que veiem més el patró de tendència. Sí que, perdó, perquè no tinc aquí els números, però...
5: Mira, és curiós el que comentaves de l'evolució, perquè, per exemple, un podria pensar que anem millor. I en algunes sí, en algunes no.
4: Mm. En quines sí,
5: per exemple? Tabac, anem a millor. Tot i que encara...
4: Tot incloure el consum de vapor, eh?
5: Bueno, tabac tradicional, digamos, cigarreta industrial, per exemple, eh? Tenim que encara, pic de... Parlem d'adults, madurs. Uh-huh. 45 a 64 anys, 32-35% de la població. Bueno, uh-huh. estamos ahí. Llavors, però clar, si parlem de l'alcohol, parlem dels dimsedants, dels tranquil·litzants, dels calmants, que aquesta podria ser una de les grans addiccions...
4: En etapa adulta.
5: Sí, silencioses. Vull dir, cuidado, perquè no se'n parla molt i amb el perfil de dona, uh-huh. per exemple, és molt, molt greu.
4: Quina prevalença té, en aquest cas?
5: Clar, en el cas de les... clar, un pot pensar que és un mite, que si ho recepta un metge no hi ha problema. Clar que no hi ha problema si ho recepta un metge,
4: però també i si no genera una adherència.
5: Clar, no? I s'aprèn el que és la pauta de prescripció. Clar, el problema és com se continua. Mm-hmm. Clar. Llavors, clar, tenim el doble de consum en dones, més enllà de la prescripció, mm-hmm. que ja és addicció. Edat inici tardana, 34 i mig. Pic màxim de 55 a 64. Clar, ús regular, llarg plaç, cronificat. Que aquest és el problema. El problema no és la persona que fa un ús explosiu, perquè això s'adonarà compte molt més abans, perquè tindrà problemes molt més abans.
4: És quan es cronifica.
5: Exacte, quan és molt més sutil, perquè és gota a gota, pastilla a pastilla, sento si soc molt clara, no? Molt visual, però és que dia a dia la persona no veu que va escurant la muntanya d'aquest problema i llavors arriba un moment que no hi ha muntanya. Mm-hmm.
4: Doncs, Cira Pol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet un tas del que pot ser aquesta nova sessió del cicle Aules de Salut, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda. Entrada lliure, oberta, per tota la ciutadania que s'hi vulgui adreçar?
5: Sí, exacte.
4: Sí? Doncs ja ho sabeu, ja esteu també vosaltres convidats. Que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies.
4: Adéu, bon dia.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: I en plena temporada de bany, quan els termòmetres s'enfilen i les platges de Badalona s'omplen de gom a gom, de fet, semblen ja alguns dies, sobretot en cap de setmana, que estiguem en ple mes d'agost, ens preguntem des del Badalona Matí per com es garanteix la seguretat en aquest espai, no? Després d'un 2025 que ha estat marcat per l'augment dels ofegaments a Catalunya. Què li preocupa més de cara a aquest estiu a les platges de Badalona a l'Ajuntament? Avui en parlem amb l'Eduard Aguayo, ell és cap del Servei de Protecció Civil a l'Ajuntament. Què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia.
4: Acabem d'entrar en una nova temporada de bany. Amb quins recursos afronta Badalona l'estiu d'aquest 2026 pel que fa a salvament marítim, a socorrisme?
0: Bé, doncs, cal dir que ha canviat molt el Servei de Socorrisme l'any passat i aquest, respecte a anys anteriors. S'ha incrementat molt més el pressupost, s'ha adequat més a la realitat i tenim 21 socorristes treballant cada dia a la platja. Uh-huh. A més, a diferència de l'any passat, com deia, aquests dos anys ha canviat molt, però aquest any també hi ha una novetat, que és que el servei els mesos de juliol i agost hi haurà també un servei no preventiu, si reactiu, ara t'explico si vols aquest detall, en 13 persones de 7 a 9 del vespre o 9 nit, podríem dir gairebé, perquè el cert és que...
4: De 7 del matí, fins
0: a... No, del...
4: del vespre.
0: Tarda, sí, uh-huh. Perquè la realitat que... Bé, és públic i notori que qualsevol que estigui a, no sé, a la platja, a l'estació, per exemple, el mes de juliol a les 7 de la tarda, que és quan acaba formalment el servei, i així és a la majoria de platges de Catalunya, a les 7:30 continua havent-hi la mateixa gent, i a les 8 també. Per tant, hem cregut convenient, i ha estat voluntat també de, de l'Ajuntament i els tècnics, així ho va aconsellar, doncs poder perllongar. Reactiu vull dir que no hi haurà gent a les torres de vigilància, a les cadires, que també puc comentar una novetat d'aquest any al respecte, de les cadires, sinó que hi haurà gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost, també, de 7 a 9. Aquesta és la novetat més important. I la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. És cert que anem una
4: les
0: mica...
4: Les cadires amfíbies, pel bany adaptat.
0: No, perdona, em refereixo a les cadires de vigilància.
4: Les clàssiques torres, són, no? Que li diem que són cadires elevades, exacte.
0: S'aniran substituint, el que passa que aquest any ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes torres de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit, que serveixen també perquè socorristes doncs, estiguin...
4: Amb una mica més de superfície?
0: Tenen una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps, d'estar en unes condicions...
4: Home, doncs sí, perquè has de vigilar la platja, això està bé, però potser no cal insular-te, no?, donant aquestes hores de vigilància,
0: hi ha,
4: també.
0: Hi ha protecció...
4: Ja, sí que és veritat que disposen de tendalls, no?, sí, d'alguna mena de parasols, fins ara. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les novetats. Ens explicaves, Eduard, que de 7 en 9, els mesos de juliol i agost, ho dic per concretar també amb aquesta mesura, hi haurà aquests 13 efectius, has dit que seran 13, que estaran doncs, també ubicats en aquestes casetes no, de vigilància, en aquestes torres de vigilància, en aquests mòduls, perdó, d'assistència. I quin perfil és? Es tracta de socorristes també o no?
0: Sí, sí, són socorristes.
4: Són socorristes també. Durant,
0: al llarg del dia, des de, recordem que el servei comença a les 10 del matí, de dilluns a diumenge, als 107 dies de temporada de platja. Va començar el 30 de maig i s'allarga fins al 14 de setembre, si no vaig errat, que és diumenge. Aquests 107 dies, el servei són 19 socorristes, un coordinador... 18 socorristes, un coordinador i dos patrons. Hi ha una embarcació i una moto aquàtica, també, que podem veure per la costa. I es dona servei totes les platges que tenim a Badalona, la de la Marina, que actualment hi ha un servei discontinu, és aquella que està tocada al port, al cantó Barcelona. Hi ha un servei discontinu perquè s'estan fent obres i no està oberta tots els dies. Allà hi ha un mòdul d'assistència, una torre de vigilància. La platja del Coco, ja quan passem al port i anem venint cap aquí.
4: Quan està oberta la platja de la Marina?
0: La informació que et donaré no sé si és la correcta a dia d'avui. Els caps de setmana s'obre.
4: Caps de setmana s'obre.
0: Actualment, però no sé quin dia s'engesteixen les obres. Jo t'ho puc consultar i si cal ho...
4: Que quins són els treballs?
0: Podem difondre, vale? Però ja et dic que els treballs s'estan fent, uns treballs de Marina Badalona a la mateixa platja, i la pols que s'aixeca i causa molèstia als usuaris, i per aquest
4: no
0: motiu
4: no... és compatible amb estar-se allà amb la tovallada.
0: A l'estar allà prenent el sol.
4: Si traspassem, diguéssim, al port...
0: Si passem al port, com et deia, tenim el Coco, l'estació... Pescadors, Pont d'en Botifarreta, Cristall, que també tenim una incidència davant de l'últim temporal, el Harding, sembla que es deia, del mes de...
4: El mes de gener.
0: Sí, gener-febrer. I allà hi ha una zona...
4: La sobretot qual... la zona de la Barca Maria, no?, que és on s'estan fent les obres.
0: Sí, i aquí sí que hem d'alertar que per la Davella aquell tram doncs, estarà avallat, perquè no, és una zona d'obres, per tant no s'ha d'accedir.
4: Les obres, per tant, entenc que afectaran també la temporada de bany?
0: Les obres, l'únic que puc dir és que les actuals, la part del col·lector ja es va fer, que la d'ara les està fent a DIF, i desconec la previsió de la resta, que és aquell tros de llosa que ha quedat una mica malmès.
4: De totes maneres, veiem doncs, que el passeig, que pel passeig, evidentment, és recomanat doncs, no passejar-s'hi, perquè està encara trencat.
0: Perdó, recomanat, està prohibit. S'indica expressament. A la sorra...
4: A la sorra sí que hi veiem gent que hi passa.
0: Correcte. A veure, és materialment impossible doncs, impedir que la gent, i a més, l'amplada de sorra en aquella zona és
4: important. S'han recuperat, no?
0: Però és la nostra obligació també com a Ajuntament indicar que per allà no es pot passar, perquè és una zona d'obres, per tant, no és d'accés públic. Volia comentar també una altra detall que me l'havia deixat abans. Estem fent una prova pilot durant aquests 3 mesos d'estiu d'un sistema amb intel·ligència artificial, en concret a la platja de l'estació, que es diu sistema LIFE, L-A-I-F, i que consisteix en una càmera, és un projecte que ha desenvolupat la UPC en col·laboració amb una altra empresa,

0: ja des d'aquest mes. No veiem
1: des d'aquest mes ja, eh? Sí, sí, ho estarà juny. També juliol i agost.
0: Juny, juliol i agost. La prova són aquests tres mesos. Com a prova pilot...
1: Que... De moment, sortosament, no s'ha detectat cap comportament, no. Diguéssim, de res, no?
0: Bueno, sí que hi ha hagut algun rescat, hi ha hagut rescats, però rescats, evidentment, parlaves abans de molts ofegaments a Catalunya, de rècord. Cal dir, jo crec que la gent del sector i del servei de seguretat sempre dient el mateix. No és el mateix. O sigui, el medi aquàtic és un lloc més perillós, per exemple, doncs, si no estàs en condicions de salut, no sé, per ingestar d'alcohol, per el que sigui.
1: Si hi ha canalla no supervisada. No?
0: Si hi ha canalla no supervisada, és un medi... Però què vull dir amb això? Que la majoria de gent que s'ofega, perquè ofegar vol dir que es mor ofegat, si no, no t'has ofegat, en tot cas estàs quasi ofegat perquè t'han rescatat, però la majoria de gent que s'ofega i mor per això no és per ofegament pròpiament dit, sinó perquè potser té un infart, per dir alguna cosa...
1: I està dins l'aigua.
0: I està dins l'aigua. Per tant, aquestes patologies prèvies, de vegades dels usuaris, que fan que m'està en aquell lloc, que té doncs, més risc que a terra ferma, doncs que desencadenin certes conseqüències fatals, no? Però no és tant el que la gent s'ofega, sinó que a la gent li passa el mateix que li passa
1: coses.
0: A la terra, però a dins de l'aigua i acaba així.
1: El servei, que deies que respon a un concurs que, diguéssim, cobreix l'any 2025 i aquest 2026, no? Ofer prestat per Proactiva.
0: En aquest cas sí.
1: I que s'eleva, què, als 400.000 euros aproximadament?
0: Més. Era un contracte, com deia, una de les novetats va ser que l'any passat venien d'un contracte de 4 anys i l'any passat es va licitar de nou i vam elevar, doncs estàvem parlant, per la memòria, uns 330.000 euros pels aquests 107 dies de temporada, amb 14 socorristes, en tenim 21, comptant coordinador i patrons.
1: Més els 13, no? Que hi haurà de 7 a...
0: Són, correcte, són 13.
1: Són els que s'han incorporat.
0: De 21 ens quedem en 13, de 7 a 9, reduïm. Aquest concurs, el pressupost de sortida, no és el d'adjudicació, 700.000 euros. És a dir,
1: per aquests dos anys, eh?
0: Per any.
1: Per any.
0: L'Ajuntament ha doblat l'aportació per poder prestar un servei més en condicions. I l'any que ve anirem amb aquesta mateixa línia.
1: És prorrogable aquest concurs? O de cara a l'any que ve s'ha de fer un nou concurs?
0: De cara a l'any que ve hem de fer un nou concurs.
1: S'ha de tornar a licitar, eh?
0: Bueno, més que res perquè tècnicament hem de veure, com et deia, el tema de torres i polir algunes coses. És el segon any també que el bany assistit està separat del salvament i socorrisme i té entitat pròpia, amb una dotació també de 100.000 euros.
1: Amb un altre servei, no? Que és el, diguéssim, el que presta aquest...
0: Està diferenciat. Hi ha dos punts, hi ha la platja de pescadors, a baix del carrer de Mar, i un altre pont de Motifarreta, allà on estava l'antiga caseta de Guàrdia Urbana, al carrer Torre Badal, allà és pont de Motifarreta, allà hi ha el segon punt.
1: Pel que fa a la perda de sorra de les platges del litoral, això suposa un repte afegit pel que fa a l'organització de tot aquest dispositiu de socorrisme, de salvament?
0: Respecte al socorrisme, el que provoca és que haguem de preveure, i pels tècnics ens és complicat, modificacions del contracte. Per què? Perquè aquest anar i venir de sorra que ens hem trobat amb els temporals pot fer canviar l'orografia de la platja de cop i fer, doncs, com passa ara, que el cristall, tot i que mantenim allà hi ha una cadira encara, platja de cristall, o barca maria, com en deies, però haver de canviar, de distribuir serveis. Això ja es preveu, perquè és un fet que no depèn de nosaltres, i més amb un contracte que duri més d'un any, doncs és molt important adaptar-se als canvis de l'orografia de la costa.
1: Estem a les portes de la Revetlla de Sant Joan, seran poc menys d'una setmana. Normalment la gran part de l'activitat per la Revetlla es concentra a la platja, per això ahir mateix l'alcalde explicava a Televisió de Badalona que reforçaran també els controls policials, i pel que fa al socorrisme, hi haurà un servei especial de reforç aquella nit? Es mantindrà la vigilància fins a les 9 del vespre?
0: La vigilància fins a les 9 és els mesos de juliol i agost. La Revetlla ja fa alguns anys que no fem un dispositiu específic de servei de socorrisme a la nit, perquè seria molt complicat de dimensionar, i l'experiència que tenim de l'últim més de 10 anys
1: s'havia fet... Per tant, aquí seny,
0: Seny.
1: Cal apel·lar aquest seny català, no?
0: Seny, perquè el que no podem fer és tenir un servei de socorrisme desplegat tan gran, és a dir... Cal seny. Pensem que el futur, com et deia, hem parlat de la intel·ligència artificial aplicada a això, al final el socorrista haurà d'estar. Però avui dia, quants mòbils hi ha a la platja un dissabte d'agost, un diumenge d'agost? Hi ha desenes o desenes de milers, anava a dir, milers de mòbils segur. Per tant, té sentit

0: Si ens hem de plantejar futur, com ha de funcionar, com han de funcionar a tot arreu els serveis de salvament i socorrisme, que sempre farà falta el socorrista, aquesta intervenció física, però avui dia s'estan fent moltes coses amb drons, com dèiem, amb càmeres a mia, per gestionar alertes i evitar, com deies, doncs, tenir una persona aturant-se al sol i convertir-lo en una persona reactiva i que pugui acudir quan realment hi ha un servei.
1: Que per aquí passa, també la logística futura i l'atenció al final al ciutadà, del futur.
0: Correcte.
1: Sobre, ja que hem parlat de Sant Joan, molt breument, sobre els petards, no? Aquest atractiu, no? Hi ha qui enamora i ja qui detesta els petards, també cal, val la pena recordar-ho, però de fet, quines són les recomanacions que feu des de Protecció Civil sobre la manipulació dels petards, no? On encendre'ls, on convé encendre'ls, on no?
0: Bé, bàsicament sempre, jo crec que són molt, molt recidivants, com diguem, sempre dient el mateix. Sí que aquest any hi ha alguna novetat respecte al tema de revetlles inclusives per part de la Generalitat, però sempre és el mateix. Jo crec que la gent, primera i la més important, estem en plena campanya forestal, per tant, a menys de 500 metres, o sigui, no anar a la Vallençana a tirar petards, no és el lloc indicat. Vale? Per tant, evitar fer foc, per sort les fogueres ja no es porten com quan érem petits, però evitar fer foc a menys de 500 metres de la zona forestal. Això vol dir també molta cura i recomanable no tirar petards en aquesta zona. Evidentment, doncs la canalla compta. Hi ha petards i cada cop és més fàcil comprar artificis potents per ús domèstic, quan antigament certs petards només els manipulaven professionals. Per tant, anar en compte de que sigui adequat el petard, doncs per l'edat de la persona que l'ha d'utilitzar. No fiar-se, evidentment, d'aquells que no peten, no acostar-se fins que no hagi passat una estona.
1: I vigileu amb la repesca, l'endemà, que hi ha molta gent que va repescar aquells petards que no han suposadament petat, però que potser són fallits, i que poden suposar un risc.
0: I sobretot pel jovent, no introduir petards en llocs on realment, em refereixo, no sé, ampolles, papereres, a llocs on realment...
1: No destrosseu el mobiliari urbà, per
0: favor. No destrossar, perquè al final l'estem pagant tots.
1: Vinga, tornem al tema del socorrisme. Quin van ser, no sé si tens presents les dades una mica, amb quin balanç es tancava la temporada de platges del 2025 pel que fa a actuacions de salvament, doncs, o incidències registrades?
0: De memòria, clar, incidència, hi ha una estadística, no la tinc aquí ara mateix.
1: Clar, aquí inclou des de picades de medusa, sí. No? He perdut el nen i no el trobo.
0: Correcte.
1: Fins i tot, doncs, hi ha algú que s'està ofegant.
0: Sí. La veritat és que morts, ofegats... que jo recordi, l'any passat només va haver-hi un servei important en pescat i de més, que a més va ser reanimat pels socorristes i va sobreviure uns quants dies a l'hospital. Per tant, com una actuació, va ser una actuació d'èxit, malauradament el destí, perquè una persona ja amb pluripatologies al respecte i finalment va morir.
1: I no va acabar superant.
0: Però la resta, què és l'habitual? Doncs això, picades de medusa, picades de peix aranya... nens perduts, per això tenim un sistema de megafonia a totes les platges, que cal també estar atent, no només s'informa l'obertura, el tancament del servei, canvis de bandera, també es podem fer servir si cal, si tenim algun nen perdut. Bàsicament, ja et dic, les assistències van en aquesta línia, per sort.
1: El perfil de banyista que acaba requerint més assistència a les platges és molt divers?
0: Sí, depèn de l'horari. A més, ens estem convertint en una platja ja fa uns quants anys, molt turística.
1: Molt concorreguda.
0: Molt concorreguda, desenes de milers de persones, ja et dic, a l'estiu, i molt turista. I molt turista europeu també, que està acostumat a uns serveis doncs, com el que prestem aquí, amb aquesta línia, no?, de tenir llocs d'assistència, tenir socorristes a la vista. Jo crec que la platja de Badalona... realment, mirant una banda o l'altra, no et pots sentir desatès si necessites que algú t'ajudi. Si veuràs un socorrista, veuràs un guàrdia urbà, veuràs... vaja, crec que és una platja que té uns serveis...
1: Bandera blava, penso que són quatre, no les platges de Badalona que tenen?
0: Saps què passa? Que la gestió de la platja, hi ha unes preguntes com aquesta, o la sorda que et deies, la compartim per la banda de seguretat, medi ambient, que són els que dominen més aquest tema... i via pública en una part també, no?
1: Pel que fa, tornant a seguretat, els corrents són un problema? Hi ha corrents significatius aquí? Podem abaixar la guàrdia o no?
0: No hi ha cap zona especialment destacada que puguem dir com a d'altres zones de Catalunya, però sí que és cert que alguns llocs on és més fàcil que es generi algun corrent, aquí els consells, com sempre, són no intentar nedar per sortir en direcció contrària a la corrent, sinó escapar-te per un lateral de la mateixa, si pots, els que ho han patit alguna vegada, o jo mateix també quan treballava com a socorrista.
1: També havia... tenim una platja que cada vegada està més utilitzat al seu mar, no? Gent que neda mar obert, gent que fa paddle surf, gent que fa patir de vela.
0: I això és excel·lent, que hi hagi realment que ens bolquem a la façana marítima, cosa que la gent que tenim ja certa edat doncs trobem a faltar quan érem petits, no? És cert, i el, com deia, el perfil de l'usuari de la platja és molt divers, per la part esportista, la gent gran que va cada matí molt d'hora.
1: Matiners, eh?
0: Sí, hi ha molts, i cadascú també, diguem que té el seu sector, la seva zona, no es pot generalitzar, però sí que és cert que el perfil és molt divers.
1: Molt bé. Hi ha algun tram de costa que sigui especialment sensible des del punt de vista de la seguretat? Estic pensant en Espigons. Aquest any el pont del Petroli estarà en obres i per tant, entenc que no s'hi pot entrar, però tot i així, sempre s'ha de remarcar la necessitat de no saltar des d'aquest tipus d'infraestructura.
0: És molt important, perquè per molts elements que posem des de l'Ajuntament per evitar els salts, cal recordar, jo crec que s'ha de repetir i s'ha d'emmarcar en majúscules. Tenim casos de nens que encara adolescents que encara té tetraplègics per saltar al carrer del mar. Et refereixo a l'Espigó, que hi ha al carrer del mar.
1: Sí.
0: Realment no és necessari. De veritat, ni el pont del Petroli ni el carrer del mar, a part que està prohibit, estan posant en risc la seva vida. I, ostres, jo veure adolescents, i parlo d'un parell de casos concrets, d'acord, d'un de 14 anys tetraplègic, per saltar des d'allà no és necessari, de veritat.
1: Clar, és que a més enganya, perquè a priori podríem pensar que és un espigó petit, no?
0: De
1: poca fundària, però abans ho deies, que amb aquests corrents marins, amb aquest moviment, no? de la sorra també, doncs la barimetria del mar canvia, i el que era doncs una situació de l'any passat potser ha canviat aquest any.
0: No només en la batimetria, com deia, en la profunditat que hi hagi, perquè potser un metre per saltar de tres, doncs, depèn com no és la dia, sinó la proximitat al formigó, inclòs la resta de nanos que també estan a sota, no? Perquè va haver-hi un cas que va caure un damunt de l'altre. O sigui, ja no era donar-se contra el fons o la poca profunditat, sinó donar-se un cop entre ells. De veritat, insistim, està prohibit, socorristes estan desesperats, recordar-li a la gent. Sí que és cert que la bona notícia és que no cada dia veus gent infringint això, però recordar-ho, que no està prohibit i que és molt perillós.
1: I recordar també la necessitat de fer cas a les banderes, perquè encara hi ha gent que entra a l'aigua amb bandera groga o amb bandera vermella sense ser conscient del risc, o potser no conscients i els hi és igual, no? Però aquí hi ha una alerta, evident.
0: Sí, i a més, a veure, bandera verda jo crec que tothom, com un semàfor, no? Tothom ho pot entendre. La groga, doncs, el bany no està recomanat, perquè és perillós, no hi bany amb precaució, però vermella...
1: De fet, si entreu al web municipal, al web de l'Ajuntament de Badalona, cada dia teniu indicacions, en temporada de bany també, de quin és l'estat de l'aigua de cada platja, més sectorialitzat, de la ciutat de Badalona, de quina és la temperatura de l'aigua, de quin és el color de la bandera que oneja, i per tant, no hi ha excuses aquí.
0: I s'actualitza per, Twitter, anava a dir, per l'X, també. S'actualitza periòdicament durant el dia si hi ha algun canvi.
1: Em penso que ho hem repassat pràcticament tot, Eduard, excepte els cops de calor, que cada vegada són més freqüents, perquè déu-n'hi-do la calorada que fa ja en aquesta època de l'any.
0: I aquest cap de setmana tenim una alerta de moment del Servei Meteorològic de Catalunya al respecte.
1: Doncs molta alerta també d'aquesta calor, anar ben hidratats, passar temps a l'ombra també, per tant aquí el parasol és altament recomanable, i mirar de gaudir d'aquest entorn natural que tenim, l'espai públic, diguéssim, no? de lleure democràtic que tenim a la ciutat de Badalona, i per tant s'ha de preservar, però alhora també s'ha de fer un bon ús. Gràcies, Eduard, que vagi bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Ens volem centrar també en la salut. Avui ens visita de nou la col·laboradora del Badalona Matí, Sònia Ruiz. Ella, ja sabeu que és doctora nutricionista. Què tal, Sònia, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs bé, avui ens proposaves fer referència al Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments.
3: Correcte.
1: I amb aquesta excusa, que se celebrava aquesta jornada, doncs ara recentment també, parlar, per exemple, de quin és l'aliment que provoca més intoxicacions alimentàries. no? Si és la carn, si és el peix, si les verdures, si són les verdures, perquè segurament aquí hi ha molt fals mite, no?
3: Sí, de fet molta gent pensa que les intoxicacions alimentàries com a tal estan causades sobretot per la carn o el peix, no? Dels grups que has dit, carn, peix o verdures, però la realitat també és una mica complexa, perquè les fruites i les verdures que es consumeixen crues també estan implicades en molts brots de malalties transmeses pels aliments. Això passa perquè, a diferència de la carn o el peix cuinats, aquests aliments, clar, no passen per un procés de cocció que pugui eliminar possibles microorganismes que estan presents, doncs, en el propi aliment, i la contaminació pot produir-se a molts llocs, durant el cultiu, el rec, la collita, el transport o fins i tot la pròpia manipulació. Ara bé, això no vol dir que les verdures siguin perilloses ni que hàgim d'excloure-les, ni molt menys. Tot el contrari, són una part essencial per la nostra alimentació, però sí que va bé recordar que hi ha una importància vital en rentar-les bé i manipular-les correctament abans de consumir-les.
1: I la cocció sempre, diguéssim, és un valor afegit si hi ha dubte de la possible, doncs, sí, que sigui un aliment que no té totes les garanties.
3: Exacte, al final la cocció és una primera línia de defensa, per així dir.
1: Si un aliment fa bona olor o té bon aspecte, podem ja d'entrada estar tranquils?
3: No necessàriament, això també és molt típic, no? Que anem a la nevera i
1: ens sumem.
3: Sí, té bona pinta, no? Doncs vinga, va.
1: Fa 3 dies, però pot passar.
3: Exacte. Aleshores, clar, aquest és un dels mites més estesos, i molts microorganismes responsables, doncs, d'aquestes intoxicacions alimentàries no alteren ni l'olor, ni el gust, ni l'aspecte, no?, dels aliments. Això significa que un producte pot semblar fresc i tot i així contenir bacteris capaços de provocar descomposicions, vòmits, febre, i el nostre nas és molt útil per detectar aliments clarament deteriorats, però no és una eina fiable per garantir la seguretat microbiològica, no? De fet, alguns dels bacteris més freqüents en intoxicacions alimentàries poden estar presents en aliment aparentment que estan impecables i perfectes, amb la qual amb això hem de ser molt curosos.
1: I quin és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa? Jo estic pensant, per exemple, en la taula on tallem moltes vegades els aliments, no?
3: Sí, probablement.
1: I que tenir poses un peix, com després l'enciam, com el que sigui, l'embotit de l'entrepà.
3: Sí. Tal qual, probablement la contaminació creuada és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa, no? És a dir, transferir microorganismes d'un aliment a un altre a través de les mans, els ganivets, les taules de tallar que deies, o superfícies vàries de treball. Un exemple molt habitual és preparar pollastre cru i després utilitzar la mateixa taula per tallar una amanida sense rentar-la adequadament. I clar, en aquests casos el problema no és tant l'aliment en si, sinó la manera com el manipulem. Per això, rentar-se també les mans sovint, utilitzar també utensilis nets, separar els aliments cru dels cuinats, són mesures molt més importants de les que pensem, en veritat.
1: Anem a la carnisseria, sí, a la xarcuteria o a la peixateria, no? I comprem peix, carn. Cal rentar-la després, tot i que ja ens hagin preparat, diguéssim, aquell tall, o no?
3: La resposta és que no. Tot i que moltes persones ho continuem fent per costum, rentar el pollastre és una pràctica que les autoritats sanitàries com a tal desaconsellen. Quan l'aigua impacta sobre la carn crua, pot dispersar petites gotes contaminades per tota la cuina, l'aigüera, fogons, utensilis, o fins i tot altres aliments que hi hagi a prop, no? I això també augmenta el risc d'aquesta contaminació creuada. La mateixa lògica s'aplica als ous, perquè molta gent em pregunta si s'ha de rentar els ous abans de guardar-los, però tampoc és recomanable. Hem de pensar que la closca de l'ou té una capa protectora natural que ajuda a impedir l'entrada dels microorganismes.
1: I d'aquesta manera no disseminem el que hi pugui de la closca, no?
3: Exacte, si la rentem, doncs podem eliminar aquesta barrera protectora i facilitar la penetració de bacteris com la salmonella. Aleshores, la manera segura d'eliminar possibles microorganismes no és rentar aquests aliments, sinó cuinar-los adequadament i manipular-los amb una bona higiene.
1: Ara que les temperatures van cap amunt, i de quina manera? Quant temps podem deixar un aliment cuinat fora de la nevera?
3: Aviam, com a norma general...
1: Jo aquest és un mantra que ja et dic que m'emporto cap a casa,
3: Com a norma general, es recomana només de 2 hores. I a l'estiu, que ara, no?, comencen les altes temperatures, com deies, o quan la temperatura ambiental és elevada, aquest temps encara es redueix més. Hem de pensar que els microorganismes es multipliquen especialment bé
1: amb altes temperatures, no?
3: Ahà, i és el que els experts anomenen com la zona de perill, que se situa a aprox entre els 5 i els 60 graus centígrads. Això significa que un plat cuinat que deixem sobre el marbre tota una tarda pot convertir-se en un medi ideal perquè els bacteris es multipliquin. De vegades pensem que el risc només apareix quan l'aliment està visiblement fet malbé, no, el que dèiem abans, però el creixement microbià pot produir-se moltíssim abans. Per tant, hem de tenir també alerta en això.
1: També és veritat que just després de cuinar sí que convé, no? O estic equivocada, esperar-se una miqueta i no guardar, no desar un aliment
3: en calent exacte, a la nevera. Sí, exacte.
1: Però
3: sí,
1: no ens passem d'aquestes dues hores de recomanació. La congelació, una altra pregunta.
3: Sí.
1: Elimina bacteris i paràsits?
3: No exactament. Aviam, la congelació no elimina la majoria de bacteris, simplement natura el creixement, que això és superimportant, de diferenciar. Correcte. Això significa que quan descongelem l'aliment, aquests microorganismes poden tornar a multiplicar-se si les condicions són favorables. Ara bé, hi ha una excepció molt interessant que has comentat, el tema dels paràsits, i són també els anisakis, no?, que són el típic paràsit dels peixos crus, etc. Aleshores, en aquest cas, la congelació sí que és una eina fonamental de prevenció, i quan consumirem aquest peix cru o poc cuinat, com ara el sushi, sashimi, ceviche, carpaccio, seitons amb vinagre, la congelació prèvia d'aquests aliments és necessària per destruir les larves d'aquest paràsit. Ens el mengem igualment, però almenys estan morts, això és important. Per tant, congelar no serveix per netejar un aliment contaminat per bacteris, però sí que és una de les mesures més efectives per prevenir també el risc d'anisakis en determinades preparacions.
1: I per reincorporar-los al teu organisme vius, que puguin proliferar.
3: Correcte. Això ens recorda al final que una idea molt important, no?, que la congelació no és només una manera d'allargar la vida dels aliments, sinó en alguns casos també una eina de seguretat alimentària imprescindible. Això també és un pensament, sí, que hem de tenir en compte.
1: Quina diferència hi ha, Sònia, entre data de caducitat i data de consum preferent? I no sé si això canvia també en època d'estiu.
3: Sí, mira, de fet, és una diferència molt important i que sovint genera moltíssima confusió, La data de caducitat està relacionada amb la seguretat alimentària. És a dir, quan se supera, el fabricant no garanteix que el producte sigui segur per al consum. En canvi, la data de consum preferent fa referència principalment a la qualitat, no, de l'aliment, el sabor, la textura, l'aroma, les propietats organolèptiques en general. Això significa que molts aliments poden continuar sent segurs després de la data de consum, preferentment si s'han conservat sempre correctament. I, de fet, una gran part del malbaratament alimentari actual es deu a la confusió entre aquests dos conceptes, O sigui que és important també saber-los distingir.
1: Per donar més vida, aquests aliments.
3: Sí.
1: I ja per acabar, potser ens sorprendràs amb aquesta resposta, però quin és el lloc més contaminat d'una cuina?
3: Moltes persones responen que l'aigüera, però en realitat
1: Això estava pensant, l'aigüera, que és una mica un oxímoron, perquè és on rentes, però no és que estigui massa net.
3: Però en realitat solen ser els fregalls, les típiques balletes o els traps de cuina, Pensem que aquests objectes acumulen humitat, restes de menjar que anem netejant, temperatures ideals perquè els bacteris proliferin, i alguns estudis han observat concentracions de microorganismes sorprenentment elevades en fregalls domèstics d'ús habitual. O sigui que hem d'intentar, sobretot, canviar-los sovint.
1: Renovar-los.
3: Correcte. Rentar-los a altes temperatures o desinfectar-los regularment. I de vegades ens preocupem molt, no?, pels aliments i oblidem que els estris amb els que manipulem també formen part d'aquesta seguretat alimentària.
1: Clar, el fregall sí que és veritat que el vas reposant, no?
3: Sí.
1: El que és el drap de cuina aquest que absorbeix, no?
3: Sí.
1: Potser sí que a vegades s'allarga més del compte i caldria potser posar-lo una miqueta amb llegir
3: o estendre-lo
1: al sol, anar-lo canviant.
3: Sí, sí.
1: Exactament. Doncs, Sònia, moltíssimes gràcies per tots aquests consells tan oportuns també en aquesta època de l'any.
3: Sí,
1: que vagi molt bé, gràcies per la teva col·laboració
3: durant
1: tota la temporada. Adéu.
3: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I el Badalona es troba immers en la setmana més important d'ençà que va començar la temporada, i és que el club de futbol sabrà diumenge si la temporada vinent jugarà a segona o bé ho farà a tercera federació. I per altra banda, el club també avui té una cita important perquè presenta la nova imatge corporativa a partir del següent curs. De fet, la presentació es du a terme a aquesta mateixa hora a l'hotel Badalona Tower, on es troba el nostre company, en Ramon Duran. Ramon, què tal? Què està passant? Com es viu el moment?
4: Bon dia, Núria, què tal? Doncs aquí estem a l'hotel Badalona Tower, parlant de proximitat, molt a prop vostra, i s'està duent a terme aquesta presentació, aquest rebranding del Club Futbol Badalona, doncs amb la presència doncs, de tots els patrocinadors, de les empreses que col·laboren, de personatges històrics del club, doncs, que han volgut viure una mica doncs, aquest... anunci de procés de transformació, és a dir, recuperar una mica l'essència del passat del Badalona, però també caminant cap al futur. Per entendre una mica tot això, tenim amb nosaltres l'Albert Freixa, que és un dels responsables de l'empresa Vibrus, que és la que s'ha encarregat de fer tot aquest estudi i tot aquest procés de transformació per poder aportar doncs, dades que avui doncs, es donen a conèixer en aquest acte que s'està duent a terme aquí al Badalona Tower. Albert Freixa, molt bon dia, com estàs?
5: Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
4: Ha costat moltíssim recopilar aquestes dades, fer aquest tipus de treball d'investigació. Vosaltres sou una empresa que ja us dediqueu a aquest tipus de situacions, no?
5: Sí, doncs la veritat és que ha sigut un procés molt llarg des de l'inici que vam plantejar aquest projecte amb una col·laboració amb el club i amb una reunió que va començar amb el Marc, doncs ens va agradar molt el projecte que estan duent a terme a nivell estratègic per fer créixer el club i juntament és un projecte també de ciutat i realment el projecte va començar al setembre de 2025, farà gairebé doncs, un any, i sí, som una empresa que estem acostumats a fer aquest tipus de projectes amb altres clubs, institucions, marques, empreses, i molt content d'haver fet aquest projecte.
4: Perquè avui en dia hi ha moltes maneres d'arribar a la gent, no? Però com es pot fer per potenciar una marca com el Club Futbol Badalona perquè encara arribi més lluny?
5: Doncs, primer de tot, és una marca que té més de 123 anys d'història i el que hem fet és conèixer una mica no, d'on ve aquesta història, no? I hem fet entrevistes doncs, amb diferents parts vinculades al club, des d'afició, amb ciutadania, amb l'Ajuntament, patrocinadors, jugadors, exjugadors, amb moltíssima gent. Aquest procés de recaptar tota aquesta informació històrica i d'entendre una mica d'on ve el club va durar aproximadament uns 3 mesos i a partir d'aquí doncs, fem una anàlisi de la situació actual, d'on vol anar el club, d'on ve, i a partir d'aquí doncs, fem unes reflexions estratègiques per construir un posicionament que estigui vinculat en el passat però també reflecteixi el que necessita reflectir de cara al futur, no? I poder-se construir cap endavant.
4: Això no només es tracta d'un canvi de forma de l'escut.
5: No, exactament. Es tracta doncs, d'un posicionament de marca que construeixi doncs, aquesta narrativa per arribar doncs, a noves generacions, per connectar amb les anteriors i que el club doncs, tingui una coherència per poder seguir endavant i transmetre doncs, realment el que ha de transmetre, que ha sigut un club que ha patit molts canvis a la història i segurament doncs, hi havia coses que malauradament s'havien perdut i el que hem intentat doncs, és construir a partir de les coses més importants perquè sobretot el futbol a Badalona torni a connectar doncs, amb la ciutat.
4: Doncs felicitats per la feina, Albert, i gràcies per fer-nos entendre una mica millor tot aquest procés.
5: Moltes gràcies.
4: Doncs amb l'Albert Freixa, Núria, doncs espero que hagi pogut quedar més clara una mica la idea aquesta de l'acte que s'està duent a terme avui aquí al Badalona Tower, no? On el Badalona doncs, ha hagut de fer un cop d'ull del passat per caminar cap al futur i veurem, sobretot, el més important diumenge, doncs, si serà a la segona federació o si continuarà sent a la tercera federació, en el sentit més estrictament esportiu.
1: Una reinversió en positiu. Moltíssimes gràcies, Ramon, que vagi bé.
4: A vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
6: A continuació,
7: Us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: I anem amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí, avui amb l'Elisabet Jiménez. Què tal? Molt bon
8: dia. Hola, què tal? Bon dia.
1: Ens acompanya també la Cristina Agustí.
9: Hola, bon dia.
1: Òscar Neiras.
10: Bon dia, bona hora.
1: Benvingut. I també l'Horacio Puigó. Què tal?
11: Hola, bon dia.
1: Avui, precisament, 17 de juny, es compleixen 3 anys de la investidura de Xavier García Albiol com a alcalde de Badalona, de la constitució de l'actual govern municipal, i a falta d'un any per les pròximes eleccions, pels propers comicis. Ahir els companys de Televisió de Badalona, el programa Badalona 360, entrevistaven l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, qui feia un balanç d'aquestes 3/4 parts del mandat, que ja, diguéssim, han vençut, i ell doncs assegurava que s'acabarà aquesta legislatura, aquest mandat, amb pràcticament el 90% dels compromisos electorals que havia assumit a l'inici de la legislatura, en campanya, vaja, doncs executats. Escolta,
12: crec que s'està veient a tots els barris, i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat al mes de maig de l'any 2027, i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, tampoc equivocar, estaran arrencades d'aquí a final de mandat.
1: Sí que és cert que va posar sobre la taula doncs algunes d'aquestes mesures que assenyalava s'han impulsat al llarg d'aquest exercici, i també doncs lamentava, per exemple, no haver pogut dur endavant la remodelació del passeig entre la Donzella, del passeig marítim, entre la Donzella i la zona de la Barca Maria del barri del Manresà, o per exemple que s'hagi retardat, també ha parlat d'aquesta doncs manca d'agilitat en alguns moments també de l'administració local, doncs de la reconversió de l'antiga fàbrica Focus, aquí al barri de Bufalà, en un complex esportiu, amb aquesta piscina olímpica, no?, que era també un dels anuncis de la passada campanya electoral, un projecte que deia s'ha endarrerit més del previst, però assegurava que passat l'estiu ja començarà a haver-hi avenços al respecte. Quina lectura feu vosaltres? Quin balanç feu vosaltres? Pregunta que avui traslladarem també en el torn de paraula que emetrem a Radio Ciutat de Badalona, a Televisió de Badalona, i també per streaming aquest mateix vespre a les 10, amb la participació de representants dels diferents grups polítics a l'Ajuntament de Badalona, i que ara també us faig extensiva a vosaltres mateixos. Quin balanç feu vosaltres d'aquests 3 anys de mandat?
10: A veure, si comencem per equipaments, malament, perquè tens tota l'autoritat, pots executar d'una manera expeditiva, no pagues proveïdors, per cert, que tenen el problema. El problema és un tema d'efectivitat. Tenim un ajuntament que promet i no executa. Tenim els mercats en ruïna, tancats, de fa anys i panys. Les biblioteques amb goteres, de fa anys i panys, tancats. Unes biblioteques excepcionals, tancades. Uns dipòsits fluvials que cada cop que plou, aigües fecals, 3 dies tancats. On són aquests dipòsits fluvials que fa 20 anys que estan promesos? 20 anys. No hi ha aquesta legislatura. És que és un darrere l'altre. El pont del petroli famós, que no deixa de ser un símbol, no és una cosa pràctica, però és maco, i efectivament és un sea line fantàstic per Badalona. Sí, ara, teòricament, comencen aquest mes, fins al novembre, 5 anys de retard. Llavors, és un darrere l'altre. Les voreres, l'asfalt dels carrers, semàfors que deixen de funcionar quan plou. És una ciutat que té unes mancances molt, molt greus. Parlem d'equipaments esportius. On són aquests equipaments esportius que necessiten les nostres associacions per poder operar? Tancats.
1: Gracias.
13: Y por otra parte, es también si somos mejores o peores respecto a hace 3 años. O sea, han pasado varias cosas donde Badalona al final se ha visto afectada por ciertos temas, que como el desalojo del B9, donde en lugar de encontrar soluciones, pues lo que hemos hecho es intentar maximizar en términos políticos la tragedia de personas que estaban viviendo de una manera miserable, y en lugar de pues intentar encontrar soluciones en este desalojo, pues que al final encontró la Generalitat, pues se ha intentado hacer campaña política de las tragedias que vivían esas personas. Y en Navidad es lo que ha pasado en esa ciudad, no por parte, por parte del, de la espectacularización de este desahucio que se ha hecho, ha sido lamentable. Y al final un balance que también es si somos mejor o peor ciudad respecto a hace 3 años. Yo creo que somos una ciudad más fracturada.
1: Pel que fa a la imatge de ciutat que es projecta, vols dir?
13: Sí, somos una ciudad más fracturada, más enfrentada, porque el Xavier García Albiol utiliza el laboratorio Badalona para uso y consumo de un PP nacional que quiere acaparar todo el espacio que en otras partes del país ocupa Vox, aquí no. Y entonces al final yo creo que, aparte de las faltas evidentes en temas de seguridad, que es la ciudad es más insegura que hace 3 años, falta una planificación y un proyecto de ciudad más allá de los tardeos. O sea, que al final para mí no estoy demonizando los tardeos, que me parecen, que me parece un algo que es positivo para la ciudad, porque la fiesta es importante, pero más allá de los tardeos y más allá de enfrentarnos a un a, de manera demagógica al problema de la vivienda no de la manera correcta y espectacularizando cada vez que haya un desahucio de una manera miserable, porque así es, yo creo que tenemos que reflexionar un poco sobre qué proyecto, sobre dónde estamos y dónde queremos estar dentro de los próximos 4 años.
1: Jo estic d'acord amb el que diuen les companyes. O sigui, al final, aquests 3 anys han estat una decepció absoluta. Xavier García Albiol diu que abans del final del mandat assolirà el 90% dels seus compromisos. No s'ho creu ni ell. Té un departament d'Hisenda que està intervingut per l'Estat espanyol perquè està pagant factures a petits a autònoms, a petites empreses, a 126 dies. Això és 4 vegades més del temps que permet la llei. El percentatge d'execució del pressupost és irrisori. Té 342 milions tancats en un calaix que no s'està gastant i, mentrestant, com deia l'Òscar, com deia, tenim uns equipaments municipals que es cauen a trossos. El problema de l'habitatge cada vegada està pitjor. El tema de la inseguretat a Badalona també ha augmentat quan era la seva gran bandera, no? Llavors jo penso que li cal una mica d'humilitat i posar-se a treballar.
8: Eli. Pues yo veo otra ciudad, a lo mejor estamos hablando de ciudades diferentes, no lo sé, ¿no? Pero si miramos Badalona como estaba hace 3 años, a cómo está ahora, yo creo que cualquiera que salga a la calle ha notado muchos cambios, tanto intangibles como tangibles. Hablamos, por ejemplo, de que Badalona ha recuperado la mayor parte de los grandes contratos de servicios que tenía, que no tenía. Y eran un montón, desde la limpieza de las calles, a los edificios, a los semáforos, a la señalización viaria, o sea, todos los contratos y los que una ciudad mínimamente decente no puede funcionar porque se acumulan las facturas, porque no se pueden pagar legalmente. Pues todo esto se ha recuperado, es un trabajo brutal que se ha hecho a nivel administrativo, que es un trabajo brutal en 3 años. Luego, por otro lado, en cuanto a las obras, pues muchísimas calles se han asfaltado y se ha dedicado muchísimo dinero y esfuerzo a hacer proyectos para asfaltar calles. Las rampas de Cuba, por ejemplo, otra promesa que también se ha hecho, funcionan de maravilla y la gente está feliz con ellas. A nivel de instalaciones deportivas, pues estamos cambiando, haciendo obras en un montón de instalaciones deportivas. Pues ahora tenemos en marcha Lloreda, el campo de fútbol, tenemos en marcha Montigalá, que está quedando muy bonito, y hay un montón de proyectos que están en marcha y que se van a iniciar. Nos queda un año de mandato y está todo, que acaba de salir del horno para que se pueda licitar.
9: No,
8: y
9: Yo llevo edificios,
8: sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Que ni con 200 la oposición hubiese hecho ni la mínima que se ha hecho ahora.
9: No.
8: Y sigo si nos importa. En cuanto hablabas de las bibliotecas, Can Casacuberta por fin se ha abierto después de muchísimos años cerrada.
1: Están a 27
8: grados. Y está bien. Se va a hacer una biblioteca, se va a inaugurar. Ya sé que nos gusta la realidad, pero es que hay que decirla, porque si no parece que la verdad sea la vuestra. Se va a inaugurar una biblioteca nueva, una sala de estudios brutal se va a hacer, el primer comedor social municipal de toda Badalona, de toda la historia de Badalona. ¿Qué más? El tema de
9: la
8: seguridad.
9: La piscina municipal, ¿cómo está?
8: La piscina municipal, ahora en septiembre se va a abrir en septiembre, gracias a Dios. Y la de Sistrés también se va a arreglar el suelo, con lo cual sí que se están haciendo cosas, por favor. Y lo que preguntes se va a responder, así que tú no te preocupes. El Pont del Petroli, tú lo estabas diciendo, se va a hacer. Hablábamos también, se ha inaugurado el otro día el primer casal en 20 años para la gente mayor de esta ciudad, un casal que está la gente contentísima. Los alumnos de la Riera, la Generalitat no les acaba las obras. Pues ¿qué hace el ayuntamiento? Pues hace un aulario para que ellos puedan estar en la mejor de las situaciones posibles y las mejores condiciones posibles. Pues en septiembre van a estar, ahí estuvimos con la Generalitat. Generalitat, i això va viento en popa a tota vela.
1: Què passa? Hablaves de la mes de setembre els alumnes de la Riera podran ja utilitzar les aules de la Jumberca.
8: La idea és per part de l'Ajuntament ja està puesto todo, absolutamente todo para que se ponga.
9: Dipòsit fluvial.
8: Le toca a la Generalitat. Perdón, eso no
9: dipòsit fluvial, com estem?
8: Nos hemos pisado. Puedo acabar.
9: Ara me lo promesa, ¿eh?
8: Ara me lo preguntas. Ya me he perdido, pero no he perdido tanto. El Casal de la Riera también es una promesa que ya está hecha, ya es la Generalitat la que le toca mueblar y pasar los alumnos y tal cual, y estamos en conversaciones con ellos. Tema de seguridad, pero si las cifras están ahí, que no las ha hecho Albiol y les ha pasado, no, es que están ahí, un 9% menos de criminalidad en Badalona, hombre, evidentemente nadie está contento con las cosas que pasan, pero comparamos con otras ciudades, en Badalona están matando gente a tiros por la calle cada 2x3 y es que es brutal, y nadie dice nada de Collboni, pero en Badalona se ataca, bueno, una bajada de un 9%, la patrulla de dos perros para el tema de las drogas, que es un tema
1: ahora
8: que
1: se va a
8: casi 80 y pico más de agentes entre ahora y final de mandato, más de los que sean se han contratado. Por primera vez en muchísimos años, más de 30 años, promoción de pisos públicos, que no había habido ninguno. Y en cuanto a posición de ciudad, pues entre la Navidad, entre el básquet, los bonos consumo. Este año serán 400.000 euros más 400.000 euros. Eso es un impulso brutal para el comercio. Es que creo que lo que toques, que no somos perfectos, evidentemente que no lo somos, que queda mucho por hacer, evidentemente, pero si esto hemos hecho en 3 años, imagínate en el próximo año y 4 años más. No, tú dirás que no, porque no sé por qué no te debe caer muy bien Albiol, pero yo creo que estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer.
9: El triunfalisme és el que no entenc.
8: Entiendo que no l'hagáis la ola.
9: No entenc el triunfalisme després de 3 anys que seguim inoperants en la gran majoria d'equipaments del
8: top de
9: la ciutat.
8: Todo lo que te he dicho no has escuchado. Es que es una barbaridad y me quedo...
9: Dipòsits fluvials.
8: 20% de tot.
9: Dos promesos. 0 executats en 3 anys. Tornarà a ploure, tornarà a estar la platja tancada 3 dies, 4 dies, cada cop que plogui.
8: Y todo lo que se ha hecho...
9: Amb aigües fecals portem dècades en aquest tema.
8: El único depósito que se ha hecho lo hizo el alcalde Albiol. El único que hay.
9: Però va prometre 2 mesos.
8: I també s'hicieron les
9: accions.
8: S'han hecho durant aquest mandato...
9: No, no hi ha ni projecte.
8: S'han hecho obras de peines de recogida de residus para que no lleguen a la playa.
11: Per la CACI tampoc hi ha projecte. Ja que estàs a la CACI, al final tampoc hi ha projecte. 2 anys després del seu gran anunci de la ciutat de la música... No hi ha projecte. Hi ha un concurs de disseny. No hi ha cap licitació, no hi ha res encara.
8: Però paso a paso no puedes licitar si no tienes...
11: Però estarem d'acord que el teu alcalde, vull dir, l'alcalde Xavier García Albiol, tira de propaganda...
8: No,
11: però...
9: I maquillatge. Ara es faltarà tota la ciutat, com fan totes les ciutats un any abans de les eleccions. Absolutament totes les ciutats del món s'asfalten senceres.
8: Però no és veritat, ja les gustaria. Ja les gustaria a les ciutats del món, per favor.
9: Mireu on van els vostres calés dels impostos, no.
13: No,
8: això és igual, no, és igual.
13: Lo que quiero decir,
8: propaganda en negativo,
13: lo que quiero decir que,
8: por suerte la gente...
13: Que es normal, o sea,
8: es
13: esta benevolencia que se desprende desde cuando uno gobierna, dice, bueno, estamos haciendo, se está haciendo, se está licitando, necesitamos tiempo, y todo esto, pues no es la misma de cuando están Albiol en la oposición, porque el Albiol en la oposición nos lo recordamos, cómo estaba azotando en cada momento, en cada instante, en todo lo que podía, tanto a Rubén Guijarro, como a Alex, como a Dolors, como a todos los anteriores alcaldes. Entonces, esta misma benevolencia que aquí se están explicando de manera muy pedagógica, que esto lleva tiempo, que todos los temas de licitaciones y todos los temas de la administración llevan tiempo y lo estamos haciendo, pero ¿qué podemos hacer? Con 18 regidores, pues yo creo que al final esta revolución del badalonismo que tanto estábamos esperando no ha pasado, y después de 3 años estamos con una ciudad que francamente yo no veo mejor que hace 3 años, y estamos en una ciudad donde tú ahora dices que estamos más seguros, pero hay otros datos, como se presentaron en el último pleno, que dicen otra cosa, y al final cada uno puede sacar los datos que quiere, pero creo que hay cierta objetividad de que no creo que estamos más seguros que hace 3 años. Hay un tema evidente que se espectaculariza el tema de la vivienda solamente con el enfoque de los desahucios, mientras que aquí realmente no se está haciendo lo mismo que se está haciendo, por ejemplo, en Barcelona, en temas de proporción de vivienda pública, como se está haciendo en Barcelona. Badalona está al mismo nivel, y es la tercera ciudad de Cataluña. que otras ciudades de Cataluña sobre el tema de la vivienda. Aquí la vivienda, por ejemplo, el tema de los pisos turísticos, que hemos estado esperando no sé cuántos años una posición del ayuntamiento sobre los pisos turísticos, que ahora parece que la ha cogido, pero ¿cuánto ha costado? Y otra vez, yo otra vez voy al modelo de ciudad que queremos. Una ciudad que sea una ciudad que donde se pueda hacer todo lo que no se puede hacer en Barcelona, aquí se puede hacer, o qué queremos hacer de Badalona para los próximos años. Esa está la pregunta que creo que queda no respondida.
1: Más breve. Bueno, súper
8: breve. Yo todo lo que he dicho, creo que me he extendido bastante, es solo de cosas que ya están hechas. No he dicho ni una que se vaya a hacer. He dicho todo que ya está hecho. O sea, imagínate si te he vendido humo o te he vendido cosas que ya están hechas. O sea, no vendo nada, te digo lo que está hecho. Y en cuanto al tema de la ocupación, quiero que sepas una cosa. En Badalona le dieron al alcalde 18 concejales y una de las prioridades que querían los vecinos de Badalona es que se acabe con la ocupación ilegal. Y es lo que está haciendo el alcalde, con lo cual, oiga, quien quiera que haya ocupas, pues que vote a otro.
13: No, sin problema.
8: La gente es libre de votar a quien quiera.
13: Sigue habiendo la misma situación, no ha cambiado nada.
9: Tot això és de cara a la galeria. La realitat, has de tenir una legislació efectiva. O sea, la legislació efectiva, saps qui l'ha feta? Junts, a la multireincidència. Això és la realitat.
8: Junts, mira, gràcies a Junts està Pedro Sánchez en el govern, me voy a callar, no. De ahí queda todo
9: gràcies
8: dicho.
9: Gràcies a Junts van fer fora un hipercorrupte, tot el govern.
8: Està mantenint abans, a Pedro Sánchez abans i de que... a les Ollas i a tots allí.
1: Abans que anem a la política d'àmbit estatal, deixeu-me també que encara recollir una de les qüestions que es comentaven, vinga, una mica de calma, que es comentaven ahir també en el marc d'aquesta entrevista a l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, amb motiu, doncs, abans parlàveu del litoral, de les platges, i amb motiu, doncs, precisament de la Revetlla, que és una de les zones, les nostres, prop de 5 quilòmetres de platges a la ciutat de Badalona, diguéssim, és un dels llocs on més es festeja aquesta Revetlla de Sant Joan. Explicava l'alcalde que la ciutat farà controls a les estacions de Rodalies, també al metro, als accessos a la platja durant la Revetlla, la nit del 23, per detectar persones que portin drogues, deia, i alcohol, i assegurava que es vol evitar així, doncs, que es produeixin que es produeixin comportaments incívics. Aquest dispositiu se li suma aquest cop per primera vegada, doncs, la incorporació de dos gossos policia que també ajudaran a vetllar, explicava el consistori, per prevenir el consum de venda i el consum i la venda de substàncies durant aquesta mateixa nit del 23. Si us sembla, escoltem què deia al respecte a l'alcalde i ho comentem.
14: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és al joc amb una olor determinada, una característica de molècules odoríferes. I d'una droga a una altra, encara que sigui un derivat, canvia la fórmula, per tant ja és un altre tipus de droga. 14 tenen associades.
1: Aquest, evidentment, no era l'alcalde, sinó l'Òscar Pérez, president, doncs, de l'entitat de l'Associació de Guies Canins de Policies Locals de Catalunya, que ja explicava als companys d'informatius d'aquesta casa, doncs, de quina manera s'han ensinistrat aquests gossos. Una aplicació, la incorporació d'aquestes dues unitats, que pot servir també d'estudi per si després la Guàrdia Urbana incorpora de manera, diguéssim, ja permanent una unitat canina, també la policia local, doncs, que ha aixecat certa polseguera entre alguns grups també de l'oposició. Sobre Sant Joan, l'alcalde deia això.
12: Que per Sant Joan ja quedarà tancat definitivament a l'aparcament que hi ha davant de l'estació, perquè és un aparcament que urbanísticament no està permès aparcar.
15: Ha estat un misteri.
12: No, és una zona verda.
15: Però vostè m'haurà de resoldre...
1: I aquesta era una de les mesures que entren en vigor, deia, també per intentar que no hi hagi tanta afluència de gent a partir de la nit de Sant Joan, però després també feia referència a aquest augment de controls policials. Òscar, tu mateix.
9: Mare, és una nit màgica. És una de les més importants, sens dubte, del nostre país. A més, tenim una platja que és un autèntic luxe que tenim aquí, d'espai, de perspectiva, que tens tota la panoràmica del Barcelonès i el Maresme. És una meravella gaudir d'una Revetlla des d'una platja com aquesta. Per tant, civisme, sobretot, i que no calgui fer servir cap patrulla de canina, si és possible. Però a gaudir molt.
13: Una vez más, estamos espectacularizando un asunto que es administrativo, o sea, que se haya montado una patrulla con dos perros para toda la playa de Badalona, para, no sé, incautar drogas como si esto fuera la operación policial del año, me parece una vez más como caricaturesco. O sea, es caricaturesco. O sea, la intervención que se puede hacer contra el tráfico de droga y contra este delito no se hace solamente o exclusivamente el día de la noche de San Juan, donde es un día de caos, donde es un día donde hay aglomeraciones, donde más bien lo que se tiene que hacer es orden público que incautaciones de drogas, donde cabe que se hagan. El tema que una vez más creo que estamos utilizando un tema de control policial rutinario y un dispositivo policial que es importante que se desprenda en un día como esto, como algo excepcional, algo extraordinario, que debería de entrar en la ordinaria administración, que haya perros y que haya perros antidroga patrullando las ciudades, creo que debería de ser algo normal y no debería ser una noticia que estamos comentando como algo excepcional desde mi punto de vista.
8: Uh-huh. Bueno, es que es la primera vez que tenemos una patrulla canina en Badalona. Si esto no es noticia, pues no sé, el periodismo dirá si no le gusta la noticia, pues no la sacará, no sé. Yo creo que sí, que es importante y aparte que está muy bien. Y la lucha antidroga, evidentemente, no solo depende de la policía local, sino depende de la Policía Nacional, Guardia Civil, la Interpol. O sea, al final la lucha contra la droga depende de muchas policías y mucho trabajo previo que yo estoy convencida de que ya se hace. Con lo cual no se puede decir que la policía local se está rascando las narices hasta que tiene dos perros y busca droga. Yo creo que esto no está bien decirlo así.
13: Pero es el mensaje que desprende cuando anuncias una patrulla canina.
8: Me ha parecido que como que no te burlabas, pero que decías que no estás a favor de que tengamos dos perros buscando droga.
13: No estás a favor de que eso sea una noticia, que sea algo de denunciar bomba y platillo, cuando sí, seguramente se está haciendo un trabajo diario mucho más efectivo de lo que se hace anunciando que dos perros van a solucionar el problema.
8: Pero bueno, si te gusta más a ti, pues el gobierno no anuncia nada y a lo mejor te quedas más tranquilo, te gusta más así, todo va por lo bajini. Es más, mira, si tú pones una medida adicional nueva, que está muy bien para encontrar alijos de drogas, venta de drogas, tal y cual, luchar contra este tema, y tú encima lo anuncias, está de narices, porque al malo le estás diciendo, oye, sal de aquí porque vamos a tener perros y van a estar buscando. Con lo cual, eso se llama seguridad preventiva. Y está muy bien decirlo, y hay que decirlo. Con lo cual yo creo que está muy bien. En cuanto al dispositivo de San Juan, es verdad que cada año se celebra más. Hubo una época que bajó un poco, pero ahora, el año pasado fue una locura de la gente que salió a la calle, de toda la que se lió. Los servicios de limpieza tuvieron que estar a la altura y los tuvieron al día siguiente, a primeras horas de la mañana. La ciudad estaba perfectamente limpia. Yo creo que los servicios tienen que estar, responderán. Y es verdad que cada vez se celebra más y por eso tenemos que vigilar, poner más controles y es lo que se va a hacer. Con lo cual, todos a remar en la misma dirección para que Badalona tenga una grandísima verbena de San Juan en la superplaya que tenemos, disfrutando, y que al día siguiente pues la cosa esté bien.
11: Cristina, jo crec que ha estat un exemple més d'una acció de propaganda utilitzant la Guàrdia Urbana. O sigui, tot això de la patrulla canina, la veritat, i a mi m'ha recordat molt tot el tema dels patinets. Recordeu-vos, fa unes setmanes, no, Xavier García Albiol, s'han incautat 250 patinets des del novembre. Això són 35 patinets al mes. El dia següent, doncs, avançàvem que a l'Hospitalet de Llobregat n'havien incautat 404, però no des del novembre, o sigui, des del gener. Per tant, 81 al mes, és a dir, el doble. I us asseguro que en els mitjans públics de comunicació de l'Hospitalet no s'ha estat parlant tant com s'ha parlat dels patinets aquí a Badalona.
8: Fui molt mal.
11: Llavors, la cosa és, o sigui, és vull dir que al final totes les accions que fa Xavier García Albiol en matèria de seguretat, les xifres que al final acaben sent són irrisòries, o sigui, són intervencions de propaganda.
8: Comparado con què? Con lo que anunciava el govern anterior. No, espera. Comparado con què? Con lo que anunciava el govern anterior de Badalona. A ver si vamos a poner las cosas en su sitio. Yo creo que está muy bien
11: dos perros, que van a... Vull dir que, perfecte, escolta,
8: però quantos perros puso? Però quantos perros puso?
11: A ver, la patrulla canina i el Xavier García Albiol allà fent la foto.
8: A ver, no estáis contentos, sois personas muy exigentes. Y está bien que seáis muy exigentes, pero a la hora de gobernar, los partidos que más o menos defendéis no hacen nada.
11: No hem xupat patinets, hostia, els últims mesos.
9: També s'havia de reconèixer que és molt efectiu.
8: Sí, surt bé.
9: Exacte. que que digui...
11: I surt bé com a propaganda, ja veurem.
9: La coloraina és més gran que la teva...
8: ¿Se han requisado los patinetes o no se han requisado los patinetes?
11: 250. Desde noviembre del año pasado.
8: Pues se dice, entonces, el que tiene un patinete y va por la calle, pues a lo mejor va a ir con cuidado porque sabe que se lo... Pero que hace muy mal en no decirlo. Porque lo que tiene que hacer es decir, oye, tú, al del patinete que lo lleva mal, que sepas que te lo voy a requisar. Porque si no lo dice, nadie se entera. O sea, hay que hacerlo y hay que decirlo, por favor. Es que
11: es propaganda.
8: Esto es de cajón. Claro,
9: a mí la noticia que me sabe más greu
8: es
9: que tanca l'aparcament davant de l'estació perquè era súper pràctic.
8: Ui.
9: Però ho entenc.
8: Ui, ah. Ah.
9: Ojo,
8: Vale.
9: Ojito. Que mentre ho vam poder gaudir, era un gran aparcament. Bueno, no era un... Es veu que tècnicament no ho era.
1: Veurem quina tant, destinació se'n dona, també, bueno. Quin ús en aquest espai de la ciutat.
8: Qui montó ahí una zona azul no podia hacerlo. Punto.
9: Però hi era.
8: No se pueden hacer las cosas que no se pueden hacer y yo creo que lo que estamos haciendo
9: es correcto. Més que és una llàstima per tenir accés al...
8: Sí, pero no puedes coger y decir, en una zona verde... Monto una zona azul, no, o dejo clar. Aparcar.
9: Clar.
1: Molt ràpidament, perquè anem entrant al tram final de la tertúlia. Ahir coneixíem que Badalona rebrà 30 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat pels laterals de l'autopista del seu pas per Sant Cris, per reformar i ampliar també el campus de Can Ruti, amb actuacions, per exemple, de millora a l'ICO de Can Ruti. Formen part dels 1.586 milions que el govern català destinarà aquest 2026 al conjunt de la vegueria de Barcelona, que representa un 45% més que en els darrers comptes aprovats, els del 2023, i com deia, a Badalona s'invertiran aquests 30 milions, en concret 30 milions d'euros, que es destinaran doncs a aquests àmbits que ara assenyalava, Can Ruti, també l'Estrella. Segons explicava ahir la delegada del govern, aquest mitjà, el pressupost també compta amb partides encaminades a dissenyar doncs el futur Catalunya Media City, i també l'ampliació del campus del Besòs, la Universitat Politècnica, ja a l'àmbit, diguéssim, del municipi de Sant Adrià de Besòs. Penseu que amb partides com aquesta es mira o es posa es fa com a mínim una passa, no?, davant d'aquest greuge comparatiu que moltes vegades doncs s'assenyala en aquesta mateixa taula, no?, dels municipis d'aquesta banda del Besòs respecte, per exemple, als del Llobregat?
13: Jo crec que sí. O sea, creo que desde cuando en el gobierno ha entrado el presidente Illa, creo que desde el gobierno de la Generalitat se está intentando pues revertir progresivamente este agravio histórico que hay entre Besòs y Baix Llobregat. Creo que es algo que es históricamente ha pasado y pasa, y es algo que es evidente, y creo que es desde el gobierno y ahora con unos nuevos presupuestos progresivamente se está intentando cambiar de rumbo y dar al Besòs la importancia que tiene, al Barcelonès Nord la importancia que tiene, y creo que lo que está pasando ahora será es positivo para la nostra àrea.
11: Completament. O sigui, aquest greuge històric que hi ha hagut sempre amb aquest dèficit d'inversions a la zona del Besòs, jo celebro molt, la veritat, que hi hagi aquesta inversió, i pel que m'afecta a mi directament, no?, el campus de Can Ruti, tenim un pol científic i sanitari importantíssim a nivell de país, i ara mateix tenim uns problemes de mobilitat increïbles. O sigui, és un drama. No sé si heu pujat a mig matí, les persones que van a visitar-se, les consultes externes o visitar pacients que estan ingressats, el problema de la mobilitat és molt gran. És veritat que es va fer la nova terminal amb els fons Next Generation, crec que va ser l'única intervenció que es va fer amb els fons Generation a Badalona, i funciona bé, però l'aparcament, perquè ve molta gent que és de fora de Badalona, l'aparcament és un drama.
1: Perquè la cobertura...
11: I això s'ha de millorar, exacte.
1: L'hospital és molt gran, de
9: passar al Barcelona. Hi ha un tema que s'ha tret, m'agradaria veure realment com està distribuïda aquests 30 milions, perquè s'ha parlat del Catalunya Media City i les tres xemeneies. Clar, allò és un projecte faraònic. En quant a la necessitat d'inversió en aquell espai, quan està destinat només a això? I a partir d'aquí, quan està destinat a Can Ruti? Absolutament fonamental el tema mobilitat, perquè és un col·lapse diari. Això, com es distribuiria? Perquè Can Ruti ho necessita moltíssim, El Catalunya Media City...
1: Més de 10 milions són per al campus de Can Ruti, perdó.
9: Ah, 10 milions,
1: sí.
9: Molt bé.
1: I la resta són els que s'han d'invertir a l'àrea residencial de Sant Cris i l'Estrella i que han de possibilitar doncs, les obres d'aquest lateral de l'autopista o part d'aquest projecte, perquè entenc que també estem parlant d'un altre projecte faraònic.
9: Sí.
1: Com a mínim pel que fa el temps.
9: Doncs, evidentment, molt benvingut. Són coses que, com hem dit, sembla que un cop passes el Besòs, deixa de ser la Gran Barcelona.
8: Eli. Sí, no, el tema de Can Ruti, todas esas obras que se están diciendo son las que ya se estaban hablando, estaban encima de la mesa y está realmente bien. No sé esos 10 millones en Can Ruti cómo se van a invertir. Bienvenido sea, sobre todo para darle brillo a esta zona que ya brilla por sí sola, pero que evidentemente está como encajonada y que hay que encontrar una solución de movilidad. Desde el Ayuntamiento hemos tenido un montón de reuniones con la Generalitat y con Can Ruti para ver cómo en realidad la Generalitat soluciona eso, porque al final es a quien le toca hacerlo, ¿no? Eso es por nuestra parte lo que haga falta. Badalona brilla por muchísimas cosas y Can Ruti, evidentemente, tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer la atracción de talento, puestos de trabajo de muchísima calidad, tenemos que cuidarlo. Lo que venga, bienvenido, no conozco exactamente en qué se van a invertir, no sé si alguien lo sabe exactamente, las tripas de esto, pero que bueno...
1: S'ha de conèixer el detall, ¿eh?
8: Bien, pues digo que no sea bien... Se estudiará, pero siempre bienvenido, lógicamente.
1: I vinga, hem estat parlant abastament de la ciutat de Badalona i abans ja us deia que potser, per la singularitat també del fet, avui toca fer una mirada també a la política estatal. Ho dic perquè l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, compareix avui davant de l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i també per les joies trobades al seu despatx per part de l'UCO i ho fa justament l'endemà que la mesa del Congrés hagués impedit també que es votin les esmenes de Junts i del Partit Popular per demanar unes eleccions anticipades. Quina valoració feu vosaltres doncs, d'aquesta tessitura?

0: te doy ánimos porque la cosa está muy chunga. O sea, después de 1.300.000 en joyas, plus ultra, todo lo que se está liando, todo lo que es sobre el PSOE, todo lo que es sobre PS, Pedro Sánchez y todo su grupo, o sea, la cosa está muy fuerte. El PSOE ha demostrado ser una ponzoña, que han ponzoñado la política nacional, el Congreso de los Diputados, la política en España. La política en España ahora mismo es, bueno, el PSOE está a punto de ser de condenado o
1: no hay, ninguna investigación sobre el PSOE.
0: Veo que te gusta mucho el PSOE, con lo cual ya veo que por ahí no va a ir, pero si sales del mundo de Televisión Española y de las noticias así como muy tal, y lees y das cuenta de lo que hay, o sea, le sacan un anillo de lo que sea a cualquier otro que no sea del Partido Socialista y la que se lía.
1: Un día veremos los que tienen nada en casa.
0: O sea, yo recuerdo de Zapatero, ser socialista es no tener nada y dar mucho. O sea, 1.300.000 metidos en una caja fuerte, más todo lo que debe tener, la mina
1: que
0: de
1: lo
0: oro.
1: Aclare,
0: o sea,
1: que lo
0: aclare. Pero, hijo mío, bueno, oye, mira, si tú quieres ligar tu reputación a la del PSOE, no, o eres un alma cándida,
1: digo solo que yo la misma exigencia.
0: Te doy mucho ánimo.
1: La misma exigencia que tienes, que estás ahora pidiendo a Zapatero.
0: Claro,
1: no las pido ni a
0: se ha perdonado a los ladrones de los ERE. Bueno, Óscar,
2: a veure, sisplau, no entrem en dinàmiques i tu més. A veure quina merda més a l'altre.
0: No,
2: perdona. Comencem. Aquest senyor s'ha emportat unes comissions a Sud-amèrica, de Veneçuela, del petroli, joies que diuen uns 50.000 euros, resulta que és un or de magnitud superior, dos ordres de magnitud, 1,3 milions en joies, no havia sentit en ma vida un valor tan alt de cap joia en lloc, que no siguin les joies de la corona britànica. O sigui, al·lucinant, a la seva caixa forta. És que ni s'amaga, perquè entren i li troben allà mateix.
0: Però és una pieza de tot en general, o sigui, que al final...
3: Cristina,
2: avui
3: és un dia rellevant, estic d'acord amb tu, Núria. O sigui, no, Zapatero ha estat un referent polític i moral, no?, del socialisme, i jo espero que això s'investigui, que doni explicacions. És veritat que les proves són contundents, però bueno, tothom té dret a un judici just i que presenti les al·legacions que siguin, i tant de bo no sigui veritat, però bueno, això s'ha d'investigar, evidentment.
2: Que no sigui veritat el què?
0: Però sabes lo que pasa?
2: El què? Perquè ja està demostrat valor, eh?
0: Hem començat parlant. Los cinco días que Pedro Sánchez se encerró era para hacer toda una trama de sobornar, de amenazar.
3: Estava profundamente enamorado de su mujer,
0: jueces,
3: ¿no te acuerdas?
0: Si hay amor, hay amores que matan a los demás. O sea, qué fuerte lo que está pasando en España. Y que
2: ara,
0: gente que
2: ell, si alguna cosa tenim en aquest país és que tothom s'agafa la cadira com
0: lo quite. A Torrente le faltan tres o cuatro
3: películas
0: más por hacer.
3: Hem començat
1: Estem
3: al tram final de la temporada i esteu més rebels que mai. A veure, molt ràpidament, un minutet. Vinga, hem començat parlant d'aquest balanç d'eleccions municipals a 3 anys també de la investidura del govern de Xavier García Oriol a la ciutat de Badalona, i molt breument, us vull demanar, molt breument vol dir que em respongueu amb 4 paraules per tornar. És moment d'eleccions anticipades, amb el context i amb el fet històric d'avui, doncs, en el conjunt de l'estat espanyol, sí o no?
1: Que se presente una moción de censura. Esto es lo que está en la Constitución de España. Que se presente una moción de censura y que se proceda como corresponda. No hay cabida a otras opciones.
3: Cristina, no estem com va passar el tema de la Gürtel, que es va condemnar al Partit Popular per tot el finançament il·legal del partit.
0: No
3: estem aquí, no és el mateix.
0: No
3: és el mateix que s'investigui. I si realment hi ha una condemna que afecta el partit, evidentment sí, però de moment no estem aquí.
0: A ver, por favor, tiene el...
3: Eli, hem dit 4 paraules,
0: Vale, 4, te digo 4, Si tiene que haber elecciones, te digo 4. Sí, sí, sí y sí. Hala, ya las tienes.
3: Gràcies per la concreció. Òscar.
2: Al PSOE no li interessen les eleccions, evidentment, perquè està esquitxadíssim. I com els altres no són capaços de treure'ls, no són capaços,
0: Matemàticament serà.
2: Aguantaran com paparres a la seva cadira fins l'any que ve.
0: No són capaces, no quieren, que és diferent.
3: Gràcies a tots
2: aguantaran fins l'any
3: 4 per haver-nos acompanyat un cop més en aquest debat del Badalona Matí. Ha estat un plaer, que vagi molt bé.
0: L'últim dia, Núria.
3: Últim dia.
0: Feliz verano.
3: Últim dia no, que estem aquí fent temporada del Badalona Matí fins aquest divendres, però sí, vostre. Que vagi molt bé.
2: Igualment.
3: Us trobaré a faltar a tots i cadascun dels que aneu passant per aquesta taula. Que vagi molt bé, disfruteu també d'aquest temps. I acabem, com sempre fem a la tertúlia, amb música, perquè el Clotilde Fest torna un any més amb concerts gratuïts.

a partir d'aquest dijous pel públic juvenil al Palau Robert durant els pròxims 4 dijous, i el primer és aquest dia 18 de juny, quan hi actuaran Maria Jaume i Mama Duixa. Nosaltres tanquem la tertúlia amb la música de Mama Duixa, amb aquest La millor gent del planeta, perquè també cal posar-la en valor. Fins ara.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al bell mig de la Guerra dels 100 Anys, un jove noble francès guanya fama de guerrer excepcional i es converteix en home de confiança de Joana d'Arc. El seu nom? Gilles de Rais. Tanmateix, darrere d'aquesta imatge de cavaller i gairebé heroi,